0: indústria cap a la sostenibilitat, amb Joan Riera de Vall, Carles Gasol i la nostra experta en residus, Anna Penya. I amb Gustavo Duc analitzarem per què l'alimentació necessita una seguretat social per reconèixer el dret de tota persona a estar protegida contra la fam i el dret també a gaudir d'una alimentació adequada. Perquè aquesta és una missió que alerta sobre els efectes de les crisis socials i climàtiques. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Sabreu que un dels elements que més preocupa sobre l'estil de vida occidental és el consum desmesurat i la generació de quantitats inabarcables de residus. Sabreu que això és producte del model econòmic i de gestió que hem adoptat des de la industrialització de la vida humana. És clar que l'economia insostenible actual, en constant creixement, està associada a la sobreexplotació de recursos no renovables o de minerals estratègics limitats que ocasionen la degradació del territori, de la mateixa terra. Un impacte que no es pot mantenir de forma indefinida, perquè el que anomenem recursos, que no és més que l'altra vida vegetal i animal, o les restes del que eren, són limitats. Tot i que els indicis d'aquesta enorme petjada sobre la salut del planeta ja es van fer evidents als anys 50, al segle XX, no va ser fins al nou segle que un grup de científics de la Universitat Autònoma van crear un grup d'investigació per trobar sortides a aquesta situació i assessorar les empreses i indústries cap a una transició ecològica. Amb l'experiència de tot aquest temps i després de comprovar com Europa, amb només el 7% de la població mundial, consumeix entorn al 20% de la biocapacitat planetària, han decidit crear un full de ruta. Li diuen economia circular, l'anuncien dedicant el primer capítol a l'optimisme. Si les entitats polítiques, socials i econòmiques treballen plegades per aconseguir fórmules de gestió de reutilització i reducció de residus, el 2030 la circularitat pot ser una realitat. Clar que només queden 5 anys, 4 anys per arribar a la data. I no hi ha molts indicis que vagin per aquesta línia. Les administracions no són àgils per adaptar-se a aquests nous reptes. Els partits negacionistes del canvi climàtic ja són al poder en molts estats. La desigualtat social augmenta. Avui volem saber. Volem conèixer la realitat d'aquest full de ruta. On hi ha la corda on agafar-se per no naufragar? Per això hem convidat a la nostra experta en el programa en reducció de residus, Anna Penya de Reseru. Hola, Anna.
1: Hola, què tal?
0: Benvinguda de nou. Gràcies. Al programa. I gràcies. També tenim a dos dels científics i consultors que han escrit el full de ruta, el llibre sobre economia circular, el camí cap a la sostenibilitat. Us presento a Joan Riera de Vall.
2: Hola, Joan. Encantat. Com estem? Gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per venir. Ell és doctor en Ciències Químiques, assessor científic, cofundador d'empreses, Inèdit Innovació, Tectum Garden, i també en Carles Gasol. Hola, Carles.
3: Hola, bona tarda.
0: En Carles Gasol és consultor, és doctor en Ciències Ambientals, professor associat de l'UAB i també un dels cosocis d'Inèdit. Benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Doncs ja que hi som tots, Anna, comencem per tu com assessora del programa, no? Si haguessis de fer una anàlisi ràpida de la situació, que ja ens l'has fet moltes vegades, eh? Estaries al costat d'aquest optimisme que hem marcat al principi o del pessimisme?
1: Mira, quan em vas enviar aquesta pregunta, Pilar, just estava llegint després un llibre que recomano a tothom, que es diu Haru, de Flàvia Company. Bé, té tocs budistes, eh? I deixa'm llegir un fragment perquè per introduir pot estar bé. És una conversa entre un mestre sabater i la seva aprenenta, i li diu: mestre, crec que hauríem d'innovar una mica. La reparació és excel·lent, no hi ha dubte, però els nostres models estan antiquats. Per això ens costa tant vendre parells de sabates noves i la gent se'n va al barri negre a buscar-ne. El mestre sabater la interromp amb calma i li diu: no vull sentir parlar d'aquesta gent. S'enriqueixen perquè utilitzen materials de poca qualitat, o més ben dit, fan servir materials de poca qualitat per enriquir-se. Materials amb els quals es poden fer coses innecessàries i que no serveixen per fabricar sabates que s'encarreguin de protegir i educar els peus. Saps que tot el que som està als peus i en la nostra manera de caminar? Camina malament i la teva vida en serà una conseqüència directa. Nosaltres, com a sabaters, ajudem a fer camí. No ho oblidis. La nostra feina és la que determina com es mou una persona en el terra que trepitja. Aquest fragment em va fer pensar, clar, després em va fer pensar de dir, ostres, però clar, ara milions i milions de sabates s'estan produint, no? Sabates idèntiques, no són úniques per persones, no? I vaig pensar també en la reducció de nombres de sabaters i de reparació que s'està tendint en el mercat, i extrapolat també amb la cadena alimentària de què, per què, no? Que el model cap a on va. I per tant, no, nosaltres a Reserva sempre posem el focus en la projecció d'una societat més justa i equitativa, des de l'optimisme, perquè només així podem impulsar canvis. Però clar, les accions que proposem en els sectors als quals treballem són viables, no? Econòmicament, logísticament, ambientalment, però ens trobem amb una realitat. Això és veritat, ens trobem amb una realitat que els canvis avancen molt a poc, no? Portem una trajectòria de 20 anys a Reserva i Déu-n'hi-do, no? Perquè estem parlant d'un model en majúscules, model de producció i consum que actualment és insostenible. Ara no paro de veure anuncis del nou iPhone, no? Del nou model. I, clar, per fabricar-ne calen entre 30 i 50 elements de la taula periòdica, i a més els que recullen, si no els utilitzem, el 80% no es recullen correctament, i els que recullen tampoc recupera una petitíssima part dels minerals. A part d'això, és a dir, el desànim perquè ve el pessimisme, perquè hi ha un desequilibri de les responsabilitats. És a dir, mentre hi ha una càrrega molt bèstia als ajuntaments i de retruc, no?, als ciutadans que assumeixen els costos de gestió de productes que no podem, no?, dir doncs això sí, això no. És a dir, que hi ha, i les lleis que no es compleixen o que no hi ha règim sancionador. Hi ha un pessimisme, però també hi ha optimismes perquè hi ha moltes mesures que podem també desenvolupar ara mateix, amb això ens basem.
4: La situació, exactament, Anna, està així la situació. Jo recordo que en la presentació del llibre, d'aquest llibre que és protagonista avui, i per això hem reunit Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat, en Joan Riera de Vall mostrava com anava vestit, no? I entre ell les sabates. I les sabates sí que formaven part d'aquesta economia circular, ara que l'Anna Penya ha fet aquest referent.
2: Exacte, doncs, bueno, continuant una mica el tema del calçat, realment, diem, un indicador positiu és el nou marc legal, no?, en el sector textil i calçat, no?, que ja treballant ecodisseny o treballant aquesta filosofia de circularitat en el calçat ja no és opcional per les empreses, sinó que és un marc legal, és a dir, un marc legal de la Unió Europea. Això ajuda molt, no? I la prova d'aquest tema és que en aquest procés de transposició d'aquest marc legal, en el cas del nostre país, no?, tot el territori espanyol, doncs, ja hi ha la transposició i que s'està implantant en el sentit de la responsabilitat del productor, no? El productor és responsable de tot el cicle de vida del seu producte. I en això, aquest estiu he estat, com continuem el sector del calçat, he estat en sabaters que estan treballant en aquests temes d'ecoinnovació i de circularitat, no? Per exemple, fent sabates a través de les soles del sector d'automoció, és a dir, dels pneumàtics i les peces de les abarques, la típica barca menorquina feta en un material invencible, que és el cinturó del conductor de cotxes, que es destrueix. I llavors, aquest efecte de reutilització de components d'altre sector, en aquest sector del calçat, no?, doncs això ja comença a ser una realitat, no? Sector, evidentment, costarà, perquè el que costa més, jo penso, en temes de circularitat, és un canvi d'hàbits, un canvi de visió, no?, de com produir productes, processos i serveis més circulars, no?
4: Ara parlarem precisament d'aquests materials de reutilització circulars, però, Carles, del llibre era interessant aquesta proposta que feu d'optimisme i pessimisme, no? Comenceu per l'optimisme, això sempre està molt bé. Però hi ha una data, el 2030, no és massa d'hora com a data de referència, és que ja hi estem arribant.
3: Ho deia l'Anna també, la velocitat de transició és potser un dels aspectes que que ens fa ser més pessimistes, no? Veiem a tots els sectors, el Joan també ho estava explicant, veiem casos d'èxit, veiem exemples, veiem empreses que s'han posat ja en productes circulars, en models de negoci circular, però són un percentatge encara petit dels productes que podem trobar ofertats, dels productes que consumim. I això, no, en el meu cas, em fa ser pessimista a que aquesta data 2030 doncs se'ns tira a sobre.
4: Se'ns tira a sobre, i de quina manera? Tens tota la raó, Anna. Vosaltres des de Resero teniu com molts punts, molts flancs oberts, però ara realment quina és la vostra preocupació més dura? La vida amb molt de plàstic és una de les referències que sempre fem, també, eh? Amb massa plàstics.
1: Sí, perquè és un referent de fa molts anys, no?, el plàstic, i que realment és un símbol de que s'ha produït moltíssim i s'ha recuperat molt poc, i realment el que necessitem és la prevenció i la reducció. El que més ens preocupa ara actualment a Resero té a veure amb que certs sectors vinculats al reciclatge frenen el que nosaltres és, per nosaltres és clau, que és la reutilització i l'allargament de la vida dels productes, no? Perquè hi ha exemples clars, podem exemples que, per exemple, el sistema de dipòsit i retorn, que fa anys que lluitem i que l'any que ve s'hauria d'implantar, no ha incorporat, per pressions del sector, a l'envàs reutilitzable, el vidre que es pot rentar i es pot tornar a utilitzar 40 vegades, no? És a dir, això, hi ha hagut unes pressions perquè només el sistema de dipòsit i retorn es fixi en el reciclatge. O, per exemple, també el suport, és a dir, projectes amb molt potencial, com pot ser la Biblioteca de les Coses, que després potser en parlem, que tinguin realment un suport institucional, doncs tampoc hi és, no? I és realment... El que importa ara és que estem en una economia on seguim mesurant el progrés amb el producte interior brut, no? I en lloc de posar al centre les necessitats de les persones i els límits planetaris. Jo crec que és una de les coses que hauríem de posar sobre la taula, i també, però clar, ens preocupa molt aquest sentit de tenir indicadors en les lleis que tinguin els objectius de reutilització i reciclatge al mateix camp. És a dir, hi haurà un percentatge de X% de reducció i de reutilització i de reciclatge, posant en el mateix nivell la reutilització i el reciclatge. I això confon molt a la gent. La reutilització té una logística molt diferenciada a la del reciclatge. I crec que el que ens preocupa i el que ens ocupa ara mateix a Resero és poder defensar i visibilitzar una realitat de la reutilització,
4: que és molt més important que el reciclatge, perquè ja has produït aquell objecte i l'has de tornar a produir.
1: I s'ha d'allargar molt la vida dels productes encara.
4: Aquest és un dels elements que jo sé que es debat molt darrerament en totes les persones que esteu dins d'aquesta circularitat. Però Joan Rire de Vall, el que dieu en el llibre és molt interessant, comentant que, aviam, si realment s'encareixen les matèries primeres perquè són un bé finit, que és la terra, i aleshores els empresaris veuen que és molt més econòmic treballar amb material reciclat, aquí hi ha una bona sortida.
2: Sí, reciclat o reutilitzat o remanufacturat, no? El que comentàvem abans, no? Reciclatge és una estratègia, en certa forma, tornes alguns materials a la punta sortida. El que fas és el plàstic, el que fas és grança. Quan recicles una botella i fas reciclatge, fas grança i tornes grança, vol dir que les micoles, i tornes a fer un altre material de plàstic. En canvi, quan reutilitzes una botella de plàstic o de vidre, no tens que fer tanta intensitat de consum de recursos com en aquest cas, no?
1: Sí,
2: però després hi ha estratègies encara més avançades que diríem que la reutilització, en cada estratègia, és que li dones un valor afegit al producte, com pot ser remanufacturació. És a dir, que aquest producte, que per aquests motius, perquè millor la vida tècnica és més llarga que la vida estètica, i llavors l'usuari d'aquesta prenda, per exemple un abric, se'l deixa no perquè no abrigui, sinó perquè no es troba sortint al carrer d'aquesta prenda, pot patir un procés de de remanufacturació i s'adapta a coses noves. Per exemple, pot haver una butxaca que en aquell moment, fa 15 anys o 20 anys, el mòbil no era un element comú, a lo millor llavors aquest abric porta unes peces o alguns elements. És a dir, el que fem és la durabilitat. Jo penso que un dels elements claus és que els productes siguin més durables. No?
4: Però això és factible i és factible per les empreses també. Sí. Clar que per les persones i la gent consumidora ho és. Si em dura tota la vida aquesta samarreta que duc, fantàstic, però ja li interessarà això, l'industrial de la samarreta?
2: Sí. Jo només comentava que passejant per París, al costat del Sena, en el lloc més fashion, mega fashion de París, la cantonada, havia un lloc de remanufacturació de sabates esportives. I llavors, clar, i el preu no era baix, però era un valor afegit. Les meves sabates tal, que tenen un valor, a millor sentimental o tal tema, el sabater, que dèiem el sabater, li dona un valor, no, el remanufacturi li dona un valor de menor impacte ambiental, però un valor econòmic també. Mm-hmm.
4: Carles, parlant precisament d'aquests valors econòmics, el que està clar és que estem abocats al decreixement obligat, o no? Però això no ha de ser negatiu, perquè diu, és que si no haurem de decreixer sí o sí, però és que potser decreixer no és tan negatiu com a un li sembla.
3: No, decréixer no ha de ser negatiu, però altra vegada comporta transició. Potser comporta que unes persones que estan ocupant-se laboralment en alguns sectors, d'aquí uns anys aquell sector no és viable econòmicament perquè ens falten materials, perquè ens falta energia, i llavors aquí també socialment hem de veure que aquesta transició es faci justa. Deixa'm, si em permets, complementar una mica, no?, aquest aspecte que dèiem les empreses. Has preguntat, els interessarà aquests productes i aquests models de negoci fomentats amb la durabilitat? Crec que ha estat l'economia circular un bon argument per a sumar empreses, perquè els empresaris comencin a pensar-hi, i després d'uns quants anys treballant amb això i projectes, començo a veure que també el consumidor, el ciutadà, juga un paper superimportant. I no vull caure en aquests temes de hem de conscienciar, hem d'educar, perquè tots estem educats.
4: Sembla que nosaltres tinguem la culpa.
3: No és la culpa, però sí que crec que després de veure empreses que s'aventuren i que llencen productes interessants i que llencen productes circulars, doncs que sí que hi ha una inèrcia a la comoditat, sí que hi ha una inèrcia a lo simple i a lo fàcil, i que un consumidor o consumidora, en veritat la jerarquia dels residus li és bastant igual. Si reutilitzar és millor que reciclar, al final triomfarà aquell producte circular que doni facilitats, que pugui ser reparable, que pugui ser reutilitzable, que pugui ser a un preu competitiu. Llavors hem de trobar des de l'empresa aquestes fórmules. Són difícils, són complicades, però existeixen, i les lleis també ens poden ajudar. França està pensant com cobrir la diferència d'una reparació quan un producte nou és més barat. I com ho està fent? Penalitzant els mals dissenys, recaudant uns impostos, i quan el ciutadà francès vol reparar un producte que surt més car, ell posa la diferència. Per tant, aquests models de negoci necessiten ser acompanyats perquè els hàbits de consum vagin transicionant també.
4: Si se'ns posa una mica fàcil i se'n diu sí que puc reparar això i no et costarà tant com comprar-ne una de nova, segur que ho volem reparar. Ja, això ho tinc claríssim. Anna, perquè sí que hi ha en el full de ruta d'aquesta economia circular tres factors que van de la mà: política, economia i societat. Però és possible això, que realment vagin de la mà? Una cosa són els polítics i que siguin valents o no, una altra cosa l'economia, que tira endavant i produeix més, i l'altra doncs som aquests que diem allò, si ho puc reparar i a més més senzill fer-ho, reparo.
1: Sí, en aquest cas nosaltres des de Resolu sí que ho veiem molt viable aquesta aquest triangle. Per exemple, tenim exemples com el Pla d'Equitat Menstrual i Menstruació Sostenible, que va tirar endavant la Generalitat de Catalunya i que vam assessorar des de Resero, que vam posar en concordança les escoles, les farmàcies, els comerços, les empreses de noves tecnologies, conselleries de diferents de la Generalitat, i per un bé comú, no?, que era disposar de productes menstruals reutilitzables per les persones menstruals, no? I ho hem vist que ara mateix encara, no?, hi ha la distribució gratuïta a farmàcies, i fa uns anys també es va distribuir a escoles i instituts un kit amb aquest aspecte, no? És a dir, que aquí hi ha una concordança i un treball en comú. També el tema de les biblioteques de les coses, que fa uns anys vam començar a Sant Martí, a la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, que justament, no?, va haver-hi una necessitat, unes entitats que vam tirar endavant un pilot. Hi havia una necessitat en el barri, que era no disposar de tots els objectes a casa, i que realment hi hagués un servei al barri per poder agafar, com agafem els llibres en préstec, doncs diverses, no?, el trepant o una... jo què sé, o les muletes o el que sigui, no? I poder-les disposar una setmana, dues, tres, com podem disposar d'un llibre. I això sí que és de justament, no, veus aquesta unió entre necessitats de diferents d'entre la ciutadania, comerços que van disposar d'objectes que tenien alguna tara per la Biblioteca de les Coses, o també les institucions que estan tirant endavant també i ajudant a que les Biblioteques de les Coses estiguin en altres municipis.
4: En el llibre, Carles, parlàveu de que potser els legisladors els cal una mica de valentia, no?
3: Total. Jo crec que estan molt mancats d'aquesta valentia, i que sí, o sigui, normalment esperen que s'autoorganitzi el sector per fer la llei, que llavors ja ningú fa enfadar. I no, crec que necessitem, en el moment que estem vivint, legisladors realment que puguin atrevir-se a condicionar el mercat. I això és escàs i difícil de trobar, no? Estem veient com ara Europa sembla que tremola amb alguns aspectes dels que estava apostant intensament, i això fa un efecte en cascada amb els legisladors estatals, amb els legisladors autonòmics, i és una mala notícia. No és exagerat aquest retrocés, vull dir, han atacat més coses de com comunicar la sostenibilitat corporativa, etc., que per mi temes fonamentals com l'economia circular, que ara es traurà una llei europea d'economia circular, o tot el referent al canvi climàtic es manté, però falta valentia, molta valentia des de l'administració.
4: Aquest, jo crec, Joan Ridevall, que és un dels elements que li cal perquè l'economia circular tingui un sentit, no?, i es treballi. Ha de canviar la legislació, i què més ha de canviar, Joan?
2: Jo penso que tots una mica, no? És dir, la forma de... des dels consumidors o dels ciutadans i ciutadanes, la forma del nostre estil de vida, no? És dir, que tenim que viure d'una altra forma, no? Més podem gaudir, no?, d'objectes, però d'una altra visió, no?, d'un consum insostenible, sinó, bueno, pues, si vols una camisa, compra-te-la, no? Però mira-te una mica abans, no? Si aquesta camisa és de feta en un sol material, si està feta en tres materials, això serà molt difícil de reciclar o reutilitzar. És a dir, consumim, els ciutadans tenen que consumir d'una forma diferent, les administracions tenen que recolzar aquest procés, les empreses integrar tota aquesta política en marxa, no?, i les universitats treballar una mica més també, no? És a dir, tots els actors socials, si treballem coordinats una mica, col·laborant, avançarem molt ràpid, si no anirem molt lents.
4: Potser ens en sortirem endavant. Heu posat l'exemple del llibre de Mataró, no sé què deu tenir Mataró, que ho fa bé, això, Carles.
3: Sí, vull dir, les ciutats també es poden posicionar com a ciutats referents d'economia circular. I això què vol dir? Pues que són ciutats que aquells polígons industrials, per exemple, que vam tenir ple d'indústria i que després es van abandonar, doncs volen recuperar empresa que treballi amb models de negoci i filosofia d'economia circular. I per fer això, doncs s'han de posar atractives. Això vol dir tindre centres de coneixement propers, tindre espai per recepcionar aquestes empreses, tindre una filosofia de ciutat i de ciutadans, doncs que també pugui recepcionar els productes, no? I Mataró, doncs en els seus sectors, el sanitari, l'agroalimentari, hostaleria, turisme, doncs està fent aquesta feina per intentar reactivar-se econòmicament i captar aquestes empreses que vulguin situar-se, que vulguin situar la seva seu social a Mataró. Per tant, sí, Mataró està treballant ja fa anys intensament en aquest tema.
4: Anna, jo crec que estem en el camí, podem dir-ho així, realment sí. Farem possible aquesta primera part d'aquest llibre d'economia circular, la part optimista, Ja hi ha equilibri territorial, la circularitat és una realitat, les zones rurals i urbanes treballen de manera circular amb simbiosi i fluxos. Mare meva!
1: Vull ser-hi ja, aquí.
4: Sí, però va, per on hem de
1: puntar? A veure, les accions hi ha, les propostes hi són, hi ha moltíssimes entitats a darrere que tenen propostes i s'han d'escoltar, el món científic s'ha d'escoltar també perquè tenen, volen explicar a nivell de salut què és el millor i què és el que no hauríem d'optar, i sobretot valentia política i suport institucional també, perquè les empreses llavors també es pujaran més ràpidament al carro, que no haguem d'esperar que hi hagi una massa social molt, molt forta i que siguem tots activistes, que ara realment anar cap a la reducció de residus ara pel consumidor és bastant ser un activista.
4: Doncs vinga, fem cas a les expertes, als experts. Gràcies, Anna, per venir aquí.
1: A vosaltres, gràcies, Pilar.
4: Aviat et tornem a retrobar parlant de ReZero i d'aquest residu que no hauria d'existir. Fora, ja no en parlem més, ja no hi ha residus.
1: Optimisme.
4: Exacte, el que ja és bona fórmula de vida. Gràcies, Joan Riudevall, per estar aquí, també a Carles Gasol. Gràcies als tres.
3: Encantat.

Entre dos aguas, aquestes són les dones de Tribade, elles que participen al Festival Women. Ha començat a Barcelona, talent artístic, pensament crític, experiències col·lectives, fins al 26 d'octubre en moltes zones de la ciutat que anireu descobrint a les xarxes. Tot això per explicar-vos que necessitem conèixer moltes coses que tenen a veure amb la sobirania alimentària.

0: per això, sempre que parlem de sobirania alimentària, tenim amb nosaltres a Gustavo Duch. Hola, Gustavo.
1: Hola, què tal?
0: Benvingut al programa de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Nova temporada.
1: Perfecte.
0: Amb idees molt bones de cara a un futur proper que esperem que sigui present. Mira, al principi del programa fèiem un monogràfic sobre com havia de funcionar l'economia circular, com les empreses s'han d'habituar a utilitzar materials ja existents per deixar la terra tranquil·la. I ara es tracta de saber a nivell alimentari com ens organitzem i com tots podem menjar.
1: Exacte, i per això vull parlar d'un concepte que anomenem seguretat social de l'alimentació, perquè amb aquest nom aboquem la qüestió que ja coneixem totes de la seguretat social sanitària. És a dir, totes sabem que en aquest país, l'educació, la salut, és un dret que com a tal, com a societat, ens garantim a partir d'una gestió pública. Cap nen i cap nena es queda sense anar a l'escola. Cap mestre no deixa de cobrar el seu salari per la feina que fa. El mateix amb el sistema sanitari. Però, en canvi, un altre dret bàsic, l'alimentació, l'han deixat en mans del mercat. A més, a un mercat capitalista, especulatiu, pensem que amb els aliments fins i tot s'especula, ja ho hem explicat algunes vegades, a les borses de Chicago o de Nova York. I la pregunta que ens fem o a on ens porta aquest concepte és per què no fem de l'alimentació també un sistema públic? Podríem assolir una bona nutrició per totes les famílies, que sabem que hi ha gent que té una mala alimentació perquè no tenen el suficient poder adquisitiu per el que demana aquest mercat alimentari? Podríem aconseguir així que tota la pagesia tingués un salari digne i no que tinguessin que estar competint entre elles, amb gent d'altres països, davant de les multinacionals, i que finalment tinguem aquest despoblament, aquesta falta de relleu generacional, etcètera, etcètera. I la pregunta és molt potent. Per què no fem de l'alimentació un sistema públic?
0: Per què no? A més, jo crec que ja hi ha llocs on ho estan començant a albirar, com és França, no? França té una carta de l'alimentació que significa això, una carta de seguretat alimentària.
1: El concepte neix a França, ho estan impulsant des de França, nosaltres ens hem fet ressò i ja portem 2 o 3 anys donant-li voltes, fent divulgació, fent molts debats. La setmana que ve tenim un debat obert a la gent que li interessi la temàtica i a França ja han posat en marxa petites experiències pilot on grups s'ajunten per autoorganitzar aquest sistema que hauria de tenir com 3 característiques. La primera és universalitat. Qualsevol sistema públic és universal. No és per una gent o per una altra. Tothom té dret. Aquesta proposta és que arribi a qualsevol tipus de persona. La democràcia, és a dir, aquest sistema públic o comunitari o d'autoorganització ha d'estar basat, lògicament, amb decisions col·lectives, quants diners posarem en aquest fons comú, com ho repartirem, a quina pagesia li farem portar els aliments, etc. I després, molt important, un sistema de redistribució econòmica. Per generar qualsevol sistema públic, actualment, la sanitat, l'educació, etc., els estats recapten impostos, però també recullen les nostres cotitzacions de la seguretat social, com a treballadors, com a treballadores, i aquí sembla que a vegades ens oblidem, existeix per tant un procés de redistribució de la riquesa. Encara que jo posi més o menys en el fons de la seguretat social, de la salut o de l'educació, diguéssim, jo rebo els mateixos drets, no tinc un metge diferent en funció del que jo aporti amb aquest fons comú. I aquestes 3 idees és el que volem portar amb experiències pilot, sabent que aquí, de moment, a Catalunya, aquesta mena d'organització fins al moment no s'ha posat en marxa.
0: però no significa que comenci una mica a caminar. D'aquesta manera tindrem molta més cura de l'horticultura, dels horts i fins i tot de les persones que cultiven per donar-nos de menjar, per alimentar-nos, tan proper com serà, per exemple, a fórmules artístiques, com la poesia. Com imagineu vosaltres poesia a l'hort? Doncs és possible. Gràcies també a Tarpuna, que ha creat un cicle de poesia als horts, on, per cert, Gustavo Duc acaba de participar. Gustavo, aquest dijous has estat amb Sònia Àries fent aquesta poesia i cançó a Can Masdeu, eh?
1: Sí, a l'hort comunitari important de Can Masdeu. I és que el Josep Maria ens ho explicarà millor, però al final la poesia té que veure amb un desvetllament, i això és el que passa a l'hort, no? Que quan arribes a un hort es desvetlla, et fa preguntes, et fa proposicions, i crec que ha estat una idea molt bonica de Tarpuna, sí.
0: I tu has de respondre. Josep Maria Vallès, hola, benvingut al programa.
2: Hola, Pilar, bon, gràcies.
0: Va, explica'ns com esteu i com heu organitzat aquest cicle de poesia als horts. Aquesta, la cultura arrel als horts comunitaris de Barcelona, dieu.
2: Sí, sí, perquè com bé comenta el Gustavo, els horts comunitaris, important, no? Aquest adjectiu, són espais de trobada, de cura, no? I llavors, a vegades la gent pensa només en les tomates i els enciams i les cebes, però realment són espais on passen moltes coses, no? I on, amb l'excusa de l'alimentació, doncs es generen moltes interaccions i moltes coses. I ja fa temps que nosaltres estem treballant en donar-li sentit, en omplir de contingut més enllà del que seria l'horticultura, no? I llavors, amb l'eix alimentari o amb l'eix hortícola, doncs s'obren les portes de moltes coses. I una bastant evident és aquesta, no? Quan vaig trucar al Gustavo, ell participa activament, no? I té un espectacle que, no? I ha fet moltes coses. Jo també participo com a músic en una proposta, i ho vam parlar i vam dir, ostres, és que això té molt de sentit, no? Té molt de sentit, i la idea és engegar, aquest any hem engegat, de moment tenim programes, aquesta actuació que hem fet dijous i una que farem el dia 16, i la idea és que això sigui l'inici d'un cicle en el qual cada any en els dos comunitaris hi hagi una proposta de sis o set actuacions, no? Ens agradaria arribar aquí.
0: Sí, aquest dijous Gustavo Duc ha actuat conjuntament amb Sònia Àries als horts comunitaris de Can Masdeu, al barri de Vallbona. Doncs el dijous 16 d'octubre a les 7 de la tarda teniu cita a l'Espai Gardenyes, un altre dels espais comunitaris d'aquests 170 horts comunitaris que hi ha a la ciutat, que són 170, i això significa una bona fita que no existia abans, eh? Per tant, sí que és un camí aconseguit, Josep Maria Vallès, del que us heu de congratular, eh?
2: Bueno, l'hem aconseguit entre tots, eh? Nosaltres hem
0: entre
2: posat
0: tots,
2: el nostre...
0: Entre tots, sí, sí. Ens hem. Ara m'incloc jo també.
2: Exacte, t'has d'incloure tu, Pilar, que ho has promogut molt de temps. Sí, sí, ho hem anat fent grans de sorra, i jo penso que té molt de sentit aquests projectes que entrelliguen els diferents horts, no? Perquè un problema que té, o un repte que tenen els horts, i la terra en general, és que t'arrela, no? T'atrapa, no? I estàs amb el teu hort, amb els teus companys, i a vegades costa entrellaçar-se. Llavors, un cicle com el de la poesia als horts també ens ha de permetre això, entrellaçar. Tant de bo l'any que ve puguem fer preparar 5 o 6 actuacions i entrellaçar, no? Doncs com un aparador de diferents projectes en els quals pots anar i gaudir d'una experiència cultural, des del meu punt de vista també espiritual, no? O també emocional, si vols, no? En un entorn, doncs, molt, molt escaient, no?
0: En molts sentits, poesia als horts, doncs. Els dijous seguiu la línia i l'estela de Tarpuna, que ja estareu totalment informats. Gràcies, Josep Maria Vallès, per fer-ho possible.
2: A vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. Veus, Gustavo, sí, una fita ja aconseguida. Allò que un dia, per exemple, a nivell de ràdio somiàvem i dèiem, i per què no? Quin dia serà el dia que arribem a casa, a ciutat, i ens traiem les fulles de les sabates i el fang? Ja comencem, perquè ens traurem una mica de terra bona, que hem trepitjat a l'hort perquè hem anat a escoltar un concert de poesia.
1: És perfecte. Tindrien que estar impregnades tots i totes d'aquesta terra, i realment la ciutat ha posat a sobre de la terra, ha posat ciment, ha posat polígons, ha posat rotondes, i això ens allunya del que som, no? Al final formem part d'aquesta terra, humus, humanos, i sort que tenim d'aquests sorts que encara ens donen aquest espai de connexió. Podem dir que són espais d'oxigenació, que són espais, com deia el Josep Maria, de comunitat, també fonamentalment de connexió amb allò que som, animals de la terra.
0: I l'altre somni serà, seguint amb aquest concepte de seguretat social alimentària que ens anaves introduint, és com aconseguir comprar aquests aliments que s'han cultivat als horts propers a les cooperatives que estaran al costat. Però aquesta targeta vital alimentària, que valdrà 150 euros.
1: No valdrà. Diguéssim que el sistema que es proposa és que cadascú, una de les persones d'aquestes petites comunitats, encara que sabem que la voluntat seria que fos universal, tindrien dret a aquesta targeta de 150 euros. També es pot variar en funció de la situació i del context. Aquests 150 euros són per bescanviar en aquells establiments, en aquelles cooperatives o directament als mercats de pagès o en els horts, amb aquells proveïdors que hem acordat que ens sostinguin la nostra alimentació alhora que nosaltres sostenim els seus projectes. Per això parlem d'un sistema públic que doni garanties a l'alimentació i a l'agricultura al mateix temps.
0: Això és possible perquè, fixa't, en temps de crisi dures i fortes, bé que els nostres avis i àvies ens parlaven de les targetes de racionament, no?
1: No és el millor exemple, perquè aquí va sempre lligat aquest aspecte del racionament.
0: I de restriccions,
1: però efectivament, els sistemes que tenim actuals de salut pública, d'educació pública, no ens venen donats per la gràcia divina de l'Estat. És la resposta a les lluites dels pobles i de moltíssimes pràctiques de posar en comú i de garantir els drets, per exemple, les mútues, no?, que es van posar abans d'aquest model tan neoliberal, les cases de socorros, los montes píos, tot això han sigut històricament, les iguales dels metges, han sigut sistemes que el poble s'ha donat entre ells mateixos per donar-li un caràcter moral a l'economia. Actualment l'economia només pensa en fer augmentar les comptes de resultats, però l'economia hauria de ser una garantia de que el sistema oikos, el sistema de l'hogar, el sistema de la casa, ha de funcionar. I l'alimentació, evidentment, és un pilar per a aquesta economia.
0: Per tant, decisions. Tota la població rebrà una targeta vital alimentària.
1: Correcte.
0: Que donarà accés a productes homologats amb establiments homologats. Què vol dir això?
1: Que siguin aquells aliments que sabem que ajuden a mantenir els cicles de la vida i que no estan destruint el planeta. Per tant, vol dir que estarem parlant d'aliments de proximitat, amb conreus ecològics, de la petita pagesia, de temporada. Tot allò que hem vingut defensant des de la sobirania alimentària, reptem i exigim als sistemes públics que ara s'ho facin seu i disputem el mercat a les grans superfícies, a les grans multinacionals, amb el suport o exigint que els estats, allò públic, es posin del nostre costat. No és suficient, com hem sentit moltes vegades, a les diferents administracions demanant als consumidors, a les consumidores, que fem un consum responsable, que anem als mercats locals. No, no han de traspassar-nos a nosaltres aquesta responsabilitat. S'han de comprometre i han de garantir sistemes que vagin en aquesta direcció.
0: El valor de l'agroecologia, del que tu sempre parles i que estarà inclòs també en aquest model, el model alimentari públic, des d'ara, que es promourà, i no sols produirà aliments bàsics de la millor qualitat, sinó que, a més, els seus mètodes de producció seran respectuosos per la terra.
1: I a darrere hi hauran comunitats que hauran treballat aquest tindran aquesta pedagogia, s'hauran empoderat, hauran cercat models democràtics per distribuir i organitzar aquests sistemes alimentaris, tindrem un procés de socialització d'aquesta riquesa que és tan necessari, quan l'únic que tenim davant són propostes capitalistes, ens cal donar-li un gir al guió pel qual ens volen fer anar.
0: Un gir al guió que estem fent precisament, atenció, quan es cultiva i es produeix més menjar que mai. I això com es pot entendre?
1: Sí, i fixeu-vos, ara ho escrivia fa poc, tenim aliments per 10.000 milions de persones al planeta, però en canvi seguim escoltant el mateix mantra de que hem de produir més menjar, que es necessita intensificar encara més els conreus, i a partir d'aquest discurs fals el que trobem sempre són solucions de més intensificació, que fins i tot ara ja trobem com estan demanant-li a la intel·ligència artificial, li estan demanant que s'incorpori en tots els processos de modificació genètica per trobar aquelles millors solucions des d'aquest punt de vista productivista. Seguim repetim les mateixes equivocacions que ens han portat on estem ara.

0: demanaven una bona transició ecosocial i no aquesta que ens volen imposar de més digitalització, de més renovables, de plantes de biogàs, etc etc. No? I dintre d'aquestes alternatives de decreixement, d'agroecologia, de remunicipalització de l'energia, per exemple, que omplen el catàleg d'aquest pacte per la transició ecosocial, ens estem plantejant incorporar l'exigència als nostres governs de fer de l'alimentació, del sistema alimentari, de fer quelcom públic. I en aquest marc tindrem aquesta trobada de formació, de reflexió, d'aprenentatge, de dubtes, per apropiar-nos totes del potencial que té aquesta proposta.
1: Un potencial, doncs, que podreu reflexionar conjuntament a Can Batlló, us deia, el 9 d'octubre, la setmana vinent. I atenció, perquè això ens porta a un tema que precisament aquests dies ocupa les nostres vides, dies, setmanes, potser mesos, potser anys, com és la situació palestina. També dels camperols, Gustavo Duch. Tu formes part de Via Campesina, que és un moviment que explica i expressa com tots els agricultors i agricultores de la terra us uniu per demostrar com cuideu precisament, com es cuida la terra, i per això voleu donar un respir als agricultors i a les agricultores de Palestina. Com ho fareu, això?
0: Sí, aquesta és la paraula, respir, oxigen, pau, tranquil·litat. Ja sabem que, bé, no sabem de cap de les maneres el que estan patint. Jo crec que ni tan sols ens ho podem ni imaginar, però no podem deixar de donar un cop de mà i de respondre a aquesta situació. La pagesia de Gaza, de Cisjordània, han vist com els han talat les oliveres, com han enverinat els seus camps amb productes tòxics com el glifosato, els estan expulsant, matant, assassinant, com a tot el poble palestí. I el que ha sorgit d'una iniciativa també de moltes entitats, en aquest cas de tota la península ibèrica, és una campanya que es diu Acogida Campesinos, Campesines de Palestina, on, en la mesura del possible i dels diners que es puguin recaudar i dels permisos i de la situació a Palestina, poder portar a l'estat espanyol 15-20 pagesos, pageses que puguin estar un temps a un altre, acollits per un altre pagès, una altra pagesa, que potser no parlem el mateix idioma, però sabem exactament què vol dir tenir cura de la terra, i acollir-lo i donar-li un temps de repòs, de respir, i també de solidaritat, de companyia. I tant de bo pugui tirar endavant. Si esteu interessades, és una campanya, anem a dir, molt informal, no trobareu pàgines web que ho expliquen, simplement estem com replicant i reenviant aquests missatges, però hi ha un correu electrònic que és acogidacampesina@proton.me i allà també us poden donar tota la informació.
1: Nosaltres intentarem continuar parlant-vos d'aquesta acollida a camperols i a camperoles palestines que necessiten, com deia Gustavo Duch, aquest respir, Gustavo, després que vegin com els seus camps, les seves oliveres són totalment arrencades, com no poden cultivar, com la situació és tan dura i difícil fins i tot per alimentar-se. Mira, nosaltres saps què fem avui en el programa? Intentem unir una miqueta tot. Jo crec que el que heu escoltat avui precisament us demostra que hi ha camins per crear una nova fórmula de vida, que ja s'està fent des de fa temps, per sort, esperem que sigui una realitat. Els més optimistes diuen que el 2030 ja veurem els objectius. Jo no sé a nivell alimentari com ho veus tu, Gustavo, això del 2030.
0: No sé a quina de les 1.000 propostes que hi ha quan ens parlen d'aquests calendaris i sí, de la descarbonització i de, ens estem fent referència. Però mira, parlàvem de Palestina. Palestina va portar al món l'agricultura. Aquest model de vida que tenim des de fa poc temps per lo que seria la vida en el cosmos, 8.000, 10.000 anys, ha estat un model que fins fa 200 anys, i seguint d'alguna manera dic els principis de l'agricultura en aquestes franges de Palestina, del riu Jordà, de la creciente fèrtil que vam estudiar quan anàvem a escola, ens ha demostrat que el ser humà pot tenir una

0: relació amb els altres éssers vius de la Terra, amb la pròpia Terra, on ajudem o formem part de la reproducció de la vida. I és aquest el canvi que hem de fer com a civilització. No és un problema de reorientació d'aquest model d'habitar el món, sinó de recivilitzar-nos, perquè no és cert que som una espècie superior, ni que podem dominar la natura, ni totes aquestes idees preconcebudes que ens han allunyat tant d'allò bàsic que és, insisteixo, que la vida es pugui reproduir.
1: Deixem de mirar-nos, doncs, el malic, pensem com a espècie i equiparem-nos a les altres espècies de la Terra, veurem el panorama molt millor que no pas ara. Mira, de fons estem escoltant la María José Yergo, aquesta és la nana del Mediterráneo, conjuntament amb la Clara Pella, tenen un projecte superpotent que serà una realitat en aquest festival Women que us comentàvem. Sona així.
2: La
1: Gustavo Duc, gràcies per estar aquí de nou. T'escoltem un altre dia.
0: És que no vull interrompre.
1: No, eh?
0: És preciós.
1: Que dolents que som, però la història s'ho val. Fins la propera, Gustavo.
0: Gràcies, Pilar.
1: Fins la propera també a vosaltres. Us esperem amb la propera edició de Vida Verda.

0: 2Z.
1: Double X on the track.
2: Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Radio 4.
1: Escolta Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: No sé si els estimats oïdors del nostre podcast Gorgori creuen en aquestes coses. Jo ja sap qui crec. Crec en les ànimes que ens embolcallen. Crec en les ànimes que hi són sempre. I crec en aquestes ànimes que, mentre anem caminant, entrant directament cap a la basílica de Poblet, potser s'estan manifestant a través de la fresa, del soroll, del garbuix d'aquests ocells que canten.
3: Home, és que és un goig sentir tota aquesta natura. Aquesta fresca, perquè aquest podcast l'estem gravant ja en unes dates, diguem, que no passem calor precisament a Poblet. Potser és una manifestació també d'aquestes ànimes. Al final, la natura és la natura, senyor Tarragona.
2: Sempre és la natura, sempre.
3: En tot cas, si en algun lloc es manifesten, digui-li ànimes, digui-li energies, digui-li llum, que cadascú li digui com vulgui, és dins d'aquesta basílica. Ara mateix estem a la porta de la basílica de Santa Maria de Poblet, a punt d'entrar. Aquí tenim la Mare de Déu per una banda i Sant Benet i Sant Bernat, els grans sants de l'Orde Cistercenc, que escorten d'alguna manera l'entrada d'aquesta basílica. Anem cap a dins a recedar-nos, perquè crec que els oients sí que deuen estar percebent aquest airet que corre,
2: sí,
3: que ja els diem que no és calent, especialment. Ara anem a baixar la veu, perquè entrem
2: en zona de pregària.
3: La Galilea, aquest atri pensat per acollir, que la gent no hagués d'esperar a fora de la basílica, i ara sí ja, portes...
2: Imaginin, si ara ja és l'hivern dur, imaginin vostès el que hauria ser en aquella època. Necessitaven sentir-se una mica reserats i ho aconseguien en aquest atri. Quina meravella, Gorgori.
3: Quin canvi de so, quin canvi de llum.
2: Absolutament.
3: Quin canvi de temperatura, també, sí. Diguem-ho tot.
2: Sí, sí, aquí la llum que es va reflexant a través d'aquestes vidrieres és com si estiguessis entrant en una espècie de dimensió en la que la pregària, l'espiritualitat, la tranquil·litat, el deixar tot el que tenim a fora i començar a sentir per dins, ens convida a buscar una certa introspecció, Gorgori.
3: I això ho aconsegueix aquesta arquitectura tan especial, ho aconsegueix aquest retaule que tenim al fons de Damià Forment, ho aconsegueixen les escultures de les tombes reials que hi ha a banda a banda, amb Pere el Cerimoniós, amb Jaume I, amb tot de grans personalitats d'aquesta nissaga de la corona d'Aragó. Ho aconsegueix també, si em deixa dir-ho, aquesta reixa que és tan simple i tan expressiva, i si ens girem, ho aconsegueix també aquest orgue immens que sona d'absoluta meravella. Quant patrimoni en tan poc espai, senyora Tarragona?
2: Un patrimoni absolutament impressionant, aclaparador, aquest orgue, que sembla que estigui penjat per un fil des del cel, perquè quan vostès vinguin a Poblet han de fer aquest exercici que hem fet el mestre Gorgori i jo, que és entrar directes, mirant el front, i després, a meitat de camí, vostès s'han de girar de cop, i al donar a l'esquena tot el que està relacionat amb la creació, veuran aquest orgue meravellós, que és majestuós, i que sembla que la Verge Maria amb l'infant, amb aquests vitralls que tenen mil colors i que donen una sensació d'absoluta pau en aquest lloc, faci que estiguin guardant i guaitant el so d'aquest orgue.
3: Doncs sí, és un exercici que val molt la pena fer, però no és l'únic ni de bon tros que es pot fer quan es visita el patrimoni de Poblet. I ara sí, m'acompanya, senyora Tarragona, anem una mica per allà, perquè hem quedat amb una persona que és la persona idònia per explicar-nos quants exercicis d'aquest tipus es poden fer amb el patrimoni a Poblet, que a més és un col·lega nostre, que el coneixem de la ràdio,
2: el Damià Amorós. Doncs vindrem a rebre el mestre Amorós.

0: parlàvem de presències i sensacions, senyora Tarragona, que a mi, a veure el senyor Damià Amorós, ens assalta un grandíssim compositor català, Mateu Fletxa el Vell, que va viure els darrers anys de la seva vida com a monjo de Poblet i que està enterrat en el cementiri dels monjos. La seva tomba no està identificada, però cal suposar que està per aquí. Per tant, si li sembla, li diem que es quedi amb nosaltres i ens acompanyi durant tota aquesta entrevista amb la seva música, que va crear entre els segles XV i XVI.
1: Converses a Poblet.

0: Fixin-se vostès, estimats oïdors d'aquest podcast, Escolta Poblet, que estem escoltant molts sons, que estem explicant com són els ocells, com miren els xipressos cap al cel, aquesta espiritualitat que ens embolcalla, però no hem parlat del continent. És a dir, el contingut és màgic, és preciós, és inamovible, però és que el continent és molt i molt especial. La Basílica de Santa Maria és una església abacial de tres naus amb transsepte i capçalera orientada a llevant. Així doncs que suposo que estarà d'acord amb mi, mestre Gorgori, que és moment de parlar d'aquest meravellós escenari que avui i al llarg de molts dies ens ha servit de geografia per fer aquest podcast.
1: És patrimoni de la humanitat per la UNESCO des de l'any 1991, tot aquest complex tan meravellós en què per la vista, però també per l'oïda, com estem destacant cada episodi, i diria que per tota la resta de sentits, ens entra moltíssima informació, i hi ha una persona que té al cap tota aquesta informació que ens entra, que és l'historiador de l'art, Damià Amorós, que en sap un niu de patrimoni, però a més en sap un niu de Poblet, perquè va ser, durant 10 anys va ser guia de Poblet, es va dedicar a ensenyar-li, a vagi vostè a saber quants centenars, milers de persones el que és Poblet, i després encara va ser director del Museu de Poblet. Per tant, si hi ha algú que té al cap tot el que hi ha a Poblet a nivell patrimonial, és el Damià.
0: Doncs escolti'm, no podem tenir millor guia que el mestre Amorós, que va néixer al Serral el 13 de març de 1990, i que a part de tot el que ha explicat ja el mestre Gorgori, és historiador de l'art, museòleg. La seva formació superior inclou estudis a la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando de Madrid, segons indica la fitxa biogràfica de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
1: Que és una fitxa que tenen allà, que el tenen fitxa, igual que tenen el Pantocràtor de Taüll, i totes les peces del Manac, sí, les Mares de Déu, les talles romàniques i tot això, tenen el Damià Amorós també, perquè ja és part del patrimoni de Catalunya.
0: És part del cor de Catalunya. Miri, per mi el cor de Catalunya sempre ha estat, ja em diran estranya, Guifré el Pilós. I jo sempre he pensat que en Damià Amorós, vés a saber, bètua, potser té alguna relació...
1: Una part genètica... Home, barba tupida la té.
0: Per sí, això t'ho dic. Mestre Amorós, gràcies per
2: Mira,
0: ser aquí.
2: Mira, gràcies a vosaltres. Hi ha un amic, l'Antoni Martí Monterde, l'escriptor, que ho diu moltes vegades, que barba homologable... Jo crec que això és un honor que tenim uns quants, que és que la barba homologable, i Fil Piló sabem que també segurament tenia una barba homologable, i sí, lluïm la barba, i crec que m'agrada que la Generalitat tingui fitxades a la gent que es dedica al patrimoni amb un catàleg també.
1: Fas una cerca i surts allà.
2: Això vol dir que hem passat a l'eternitat, ja som com el monestir, som eterns.
1: El patrimoni de Catalunya.
2: Imagina't.
0: No sé si vos teniu genètica amb Guifré el Pilós, però segur que vos teniu genètica amb la Basílica de Santa Maria, que és una església abacial de tres naus amb transsepte i capçalera orientada a llevant. La construcció s'inicià a finals del segle XII i ho van fer, fixis, estimat mestre Amorós, tenint en compte ja que els monjos eren molt intel·ligents, bé que eren intel·ligents llestos, Gorgori...
1: Salta la vista.
0: Efectivament. Però, com dirien els moderns, perquè, clar, aquest podcast que estem fent, no es pensin vostès que parla només de l'antiguitat, és de la realitat de viure en un monestir en ple segle XXI. Bé, també en saben molt de màrqueting, perquè ja en aquell moment, en el segle XII, ja van pensar que s'havia d'expansionar, per dir-ho ras i curt, tot el que està relacionat amb Poblet.
2: Sí, senyora, és a dir, els monjos, jo m'imagino quan van arribar en aquestes terres, just acabat de conquerir Ramon Berenguer IV, al cap de 2 o 3 anys arriben els monjos cap al 1150, 1153, i ja busquen un... no busquen un espai, busquen allò que els hi ha donat el comte de Barcelona, i aquest racó de món jo crec que tenia una energia interessantíssima, però no senzilla raó. Fixeu-vos que hem trobat restes de la prehistòria, romanes, íberes. Potser els musulmans no van estar directament aquí, però just quan es reconquesta ja tornen els monjos. A la Granja Mitjana ja hem trobat restes d'una vila romana. Sabem que Poblet, aquesta zona, ha estat habitada des de fa mil·lennis, és a dir, té algo tel·lúric. L'Espluga està foradada per dues coves, aquí al costat tenim aigua, tenim els espais de casa nostra d'una forma lligada al patrimoni, i a Poblet és la gran mostra.
1: Escolti, jo quan veig llocs com Poblet que irradien aquesta energia, sempre em pregunto el mateix, i aviam si vostè em sap explicar.
2: Ai, quina por.
1: Què en sabem?
2: No em tracteu de vostè, sisplau, no em tracteu de vostè.
0: Perdoni, disculpi.
2: Sí, no, però...
0: Deixi'm fer un petit parèntesi, li sembla? És que sap què passa? Que nosaltres pensem, i ens ho ha demostrat l'hospitalitat i l'educació dels monjos, que tractar algú amb la no gravetat ni distància, sinó amb la capacitat i l'honor que es mereix...
2: Ostres,
0: és el que s'ha
2: doncs dit. Gràcies, gràcies.
0: I, de fet, a la ràdio, vostè ja sap que en Gorgor i jo ens parlem de vostè.
2: Sí,
0: després,
2: sí,
0: a la vida privada,
1: escolti,
0: som
1: no
0: família,
1: micros,
0: i de fet, els seus dos bebès són els meus nebots, en Daphne i l'Orfeu. Però, nosaltres pensem que ja que estem nosaltres...
1: Deixem clar que els dos bebès són dos gossos.
0: Dos gossos, sí, perdonin, que per mi són bebès.
1: Els poso noms molt estranys.
0: Sí, sí, els dos gossos.
2: No, són preciosos els noms.
0: Aleshores, permetin que li parlem de
2: vostè. Bé, endavant,
0: Gorgor.
1: Dit tot això, el que li volia preguntar, és sempre em pregunto, en llocs que irradien aquesta sí. energia, què en sabem del moment fundacional, les persones que arriben aquí a l'Espluga de Francolí i decideixen establir-se en aquí i no 2 quilòmetres a una banda, 2 quilòmetres a l'altra, què hi troben en aquest lloc? Ja hi havia aquesta energia i és perquè ara veiem un monestir?
2: Jo crec que l'energia ja hi era, això és un fet palpable, si no, no tindríem restes humanes de tan antic habitant un sol espai, no? I un espai relativament extens, però al mateix temps relativament petit, com és la zona de Poblet, just a l'inici de les muntanyes de Prades, no? Les primeres estiviacions, sota la pena, i en aquest tros de vall que no arribem al Francolí, tenim el riu Sec al davant, però no arribem a Francolí. I qui arriba aquí els primers? Doncs segurament van ser... No, segurament no. Sabem que van ser 12 monjos que venien de Fontfreda, de l'actual França, a prop de Narbona, i aquests 12 monjos venen amb aquesta donació de terres, amb un document, i ells busquen, jo crec que amb certa necessitat, un nou espai per crear aquesta casa. El primer que construeixen seria dins de la zona de clausura, al voltant de la capella de Sant Esteve, una capella que contrasta, Sílvia, molt amb el gran edifici que faran després, també romànic, en aquesta gran basílica abacial o monacal, com vulguem dir-li, de Poblet. I aquest primer espai, aquests 12 primers monjos, jo m'imagino una cosa, que és imaginació, eh? No tenim documents sobre el tema, que és la primera persona del terreny que diu, jo vull ser part d'aquesta comunitat, jo vull entrar aquí dins i vull viure amb vosaltres. Que no sé si devia costar molt o al mateix temps devia ser molt fàcil, perquè sabies on anaves i era el primer monjo català de Vimbodí o de l'Espluga que entra al monestir. Jo crec que devia ser això quasi el moment fundacional. I a partir d'aquí comencen a crear aquest gran buc del gòtic, de l'art medieval català, que és Poblet a partir d'una capelleta romànica petita, petita, petita, que és la de Sant Esteve.

0: Parlarem d'aquesta capella meravellosa, però permeti'm, ja que estàvem parlant de com de transcendent pot ser viure a Poblet, no em puc imaginar la transcendència de morir i ser enterrat aquí, perquè aquí hi ha una tomba reial, tombes en plural.
1: El Panteó, reials, sí senyor, el Panteó Reial.
0: Absolutament espectacular.

0: Segons la relació oficial del monestir, al Panteó Reial hi reposen, entre d'altres, atenció, agafen paper i llapis, reis de la Corona d'Aragó, Alfons I el Cast, Jaume I el Conquerador, Pere II el Gran, Jaume II el Just, Pere III el Cerimoniós, Martí l'Humà, atenció, Jaume I el Conqueridor, traslladat a Poblet, en època moderna, originalment a Santes Creus.
1: No. Jaume I, primer va a Santerra Poblet, però és en temps de la desamortització que el porten a Tarragona i després el porten cap aquí una altra vegada a Poblet. Jo sempre dic que els reis que han estat a Poblet, els 8 reis i 6 reines, són reis viatgers, perquè es van moure molt en vida, però un cop el monestir és desamortitzat, que en parlarem i explicarem què és aquesta paraula que sembla una malaltia molt estranya, que et fan una desamortització, hòstia, t'ha passat alguna cosa greu, i va ser molt greu, però els cossos es recullen i es porten cap a Tarragona, i en una espècie de setmana medieval franquista, perquè es va fer en plena dictadura, amb uns soldats que pobres feien la mili a Tarragona disfressats de cavallers medievals, amb uns armons, una cosa raríssima pel règim, bueno, raríssima, i que el règim va també buscar la forma de blanquejar molts fets, òbviament, doncs van tornar els reis aquí a Poblet amb una cerimònia, ja us dic, un pèl desastrosa, però també molt cridanera. En parlarem, parlarem.
0: I com a mínim aquesta cerimònia va servir per alguna cosa,
1: sí,
0: malgrat la cridòria.
1: Sí, va servir per portar el rei, sí, senyora.
0: Parlem de les senyores per la part que em pertoca.
1: Les reines, i tant.
0: Reines i consorts, Elionor de Xipre, Blanca d'Anjou, Elionor d'Aragó, Violant de Bar, Margarida de Prades. Ho dic perquè, esclar, aquestes tombes medievals foren destruïdes el 1835.
1: Sí, senyora, en aquest moment que dèiem.
0: Reconstruïdes per Frederic Marès a mitjans del segle XX. I ja que estem resseguint la història, expliquem aquesta desamortització.
1: Clar.
0: Que quan a mi me la van explicar al Pleistocè superior, quan era una nena, recordo que a mi em deien la desamortització de Mendizábal.
1: Sí, sí, sí.
0: I a mi m'agafaven tots els ets i uts, aquest cognom tan Mendizábal,
1: tan basc, no?
0: tan fort, tan greu.
2: I desamortització.
0: Gairebé com la seva barba.
1: Clar, fort, però homologable, quasi, eh?
0: Expliqui'm, sisplau, això de la desamortització.
1: Mira, això és relativament fàcil i relativament molt difícil. Estem davant d'un fet, d'un mecanisme, jo diria, polític, que comporta el canvi de propietat d'un edifici o d'una propietat. M'explico. L'Estat necessita diners. D'on treu els diners? De les propietats de l'Església. Això és un recurs que a l'Estat espanyol ha servit moltíssim durant, sobretot, el segle XIX. Desamortitzacions n'hi ha vàries. La de Mendizábal és la més famosa, però n'hi ha alguna com la de Madoz, la d'alguna prèvia. La de Mendizábal en què consisteix? Posem un exemple per als oients que són de Barcelona, que ho entendran bé. Per què Barcelona té tres mercats en nom de sant? Santa Caterina, Sant Antoni i el Mercat de la Boqueria, que realment és de Sant Josep. Doncs perquè allà hi havia tres convents. Aquests tres convents es desamortitzen, fan fora els monjos, la propietat passa a mans de l'Estat, i què fa l'Ajuntament de Barcelona? Els compra per posar-hi un mercat. Som a Poblet, el municipi més a prop és l'Espluga, tot i que som terme de Vimbodí i Poblet, està a 600, 900 metres, un quilòmetre, Vimbodí està una mica més lluny, aquí no hi podem fer un mercat. Poblet, l'Estat fa fora els monjos, es queda alguns llibres, alguns van a parar a la Biblioteca Catalunya, que en aquell cas era la Biblioteca Central, van a parar a Madrid, van a parar... Algunes peces marxen, però les tombes queden sense protecció, les propietats dels monjos queden sense protecció, part de l'aixovar, podríem dir, del tresor religiós es queda a Poblet, altra part desapareix, però l'edifici queda abandonat sense ningú. Hi ha un relat molt interessant d'un monjo de Poblet, que era el Manuel Mateu, que ell mateix, estant a Sarral, precisament, ho escriu en una llibreta, diu, estic veient des de casa meva com cremen la meva habitació. És a dir, el monestir queda deixat de la mà de Déu, mai millor dit. I això provoca que durant uns 100 anys, 105 anys, hi hagi un expoli extraordinari. Quan dic expoli, vull dir des de les tombes reials, la biblioteca, la roba dels monjos, les peces artístiques, però a banda sorgeixen una quantitat de llegendes brutals sobre els magnífics tresors de Poblet. I es comença a foradar el monestir com un formatge de gruyère. Es fan forats a tot arreu. Fins que això ho para una persona que tenia bastant de seny, jo crec que el proper podcast el podríeu dedicar a ell, que és el nostre Lawrence d'Aràbia, el nostre personatge quasi fundacional, que és Eduard Toda. Que ell de petit, de molt petit, estudiant als Escolapis de Reus, va tindre una revelació amb dos companys de classe. Ojo a la classe! Eduard Toda, Josep Rivera i Antoni Gaudí Cornet.
0: Escolti'm, el millor de cada casa.
1: Imagina't, clar, aquest país passa una cosa que això ho deia Francesc Pujols. Molta gent sembla de Reus i no ho són. Però ells tres ho eren, de Reus. I els tres, des de petit, tenen el somni de restaurar Poblet. Eduard Toda fan cònsol, diplomàtic, egiptòleg. Rivera serà un dels grans metges que desenvoluparà la seva carrera al sud d'Espanya, i de Gaudí en sabem que tan bona persona que quasi el faran sant. Doncs al final aquest somni de joventut, Eduard Todol el converteix en una realitat, i és qui fundarà el patronat de Poblet, qui mantindrà actiu el monestir sense monjos, i als anys 40 permetrà l'accés d'aquells quatre monjos refundadors en aquesta casa. Fixeu-vos que la desamortització són 105 anys, però 105 anys que marcaran la història passada i futura del monestir de Poblet.
2: Déu-n'hi-do, parlem de molt d'expoli. Què sabem del que hi havia a Poblet? Què sabem del que queda després d'aquests 105 anys? I no sé si d'aleshores ençà s'ha pogut recuperar alguna cosa.
1: Hi ha una part que sí. Jo sempre ho dic, quan Poblet segurament vingués algú al 1890, veuria un monestir descapotable. Descapotable, segurament. Un dia, parlant amb l'abat, em deia que hi ha 3 hectàrees de sostres. 3 hectàrees. Poblet té 3 hectàrees de teulada. No parlem de metres quadrats, sinó hi ha directament com un incendi, 3 hectàrees. Doncs d'aquestes 3 hectàrees, potser cobertes, hi havia l'església i 4 coses més. La desgràcia va ser total, l'edifici, les parets és l'original, però imaginem-nos que a la capella de la relíquia sabem que hi havia 14 cossos incorruptes de sants. A dia d'avui no queda ni un dit d'aquests sants. Bueno, queda el dit de Sant Bernat d'Alzira, que es va recuperar. Però de tot el material que teníem, de la fastuosa biblioteca de Pere Antoni d'Aragó, del que devia suposar l'església amb el cor original, amb les tombes reials original, amb el retaule de Forment i els dos retaules de les relíquies dels Graus, de l'espai monumental, jo crec que la desamortització va anar bé només per una cosa, per recuperar l'essència, per tornar aquella arquitectura romànica i gòtica cistercenca pura. I fixa't, el que em deies tu, Pep, si ara féssim una llista de Poblet dispers, de Poblet que hi ha pel món, els grans museus, me'n diguéssiu el que fos, el Louvre, el British, el Metropolitan, els Vaticans, el Manac, el Prado, tots tenen peces de Poblet. Tenim un conjunt d'ambaixadors pel món brutal, brutal, i l'hem de seguir tenint perquè són la nostra marca mundial. Poblet s'ha fet al món. Però a casa nostra sí que s'ha anat recuperant peces, ho deia molt bé la Sílvia, el conjunt del Panteó és una gran prova, s'han reintegrat peces, però si una cosa va sortir bé de la desamortització és que Poblet va poder recuperar el seu esperit primitiu, aquella estètica que segurament els monjos cistercencs, sense parlar-los d'estètica, tenien, que era la simplicitat, la puresa de la pedra feta monument com passa aquí a Poblet.

0: Escolta Poblet amb Sílvia Tarragona i Pep Burgori.
1: Fixi's que abans estàvem parlant de Gaudí. Tornem a allò que vostè deia, mestre Amorós, sobre la força tel·lúrica de Poblet, no?
2: Sí,
1: és veritat que vostès venen aquí a Poblet, a mi m'ha passat, i sembla que de cop i volta la sensibilitat s'obre, les emocions són a flor de pell, i és més fàcil sentir-ho tot, el dolor, el plaer i també,
2: tot,
1: òbviament,
2: sí, sí,
1: l'alegria. Ho dic perquè jo crec que res és perquè sí, i no crec en les causalitats, crec en les casualitats, no? Vostè parlava de Gaudí, Josep Maria Subirachs.
2: També, també, passa per aquesta casa.
1: Atenció, ambó de Josep Maria Subirachs, l'any 1985. L'ambó fou incorporat en la reforma del presbiteri dirigida el 1985. Pedra tallada, llenguatge geomètric propi,
2: sí,
1: de Subirachs, volum compacte integrat al mur, funció litúrgica de lectura, i l'ubicació és a la zona frontal del sector oriental, en un punt visible per l'assemblea. Jo recordo haver entrevistat el senyor Subirachs, que era entrevistar algú que era molt especial. Era com entrevistar un monjo.
2: Sí, no, era una persona que consagra la seva vida a la seva obra. Que una part obra molt important és la Sagrada Família, però recomanem que la gent que vagi a l'Espai Subirachs o vingui aquí a Poblet a descobrir aquest Subirachs íntim, el Subirachs que treballava, i ell, per fer la façana de la Passió de la Sagrada Família, demana la condició d'instal·lar-se a peu d'obra, que és una cosa extraordinària. És això que diem, consagrar la vida a l'art, i Subirachs ho fa.
1: Aquest tambor de Josep Maria Subirachs, què ens podria dir?
2: Mira, jo crec que és una peça estèticament reconeixible molt fàcilment, que és de Subirachs, representa la Santíssima Trinitat amb Pare, Fill i Esperit Sant, Déu, la Creu i el Colom, però jo crec que hi ha un motiu que és per què es fa. L'any 85 es fa el Congrés de la Llengua Catalana i és el moment en què es comencen, l'any 75 more Franco, tenim uns anys de recuperació en molts aspectes, i Poblet també posa el focus en la recuperació, podríem dir, fins i tot democràtica del país, de les llibertats de Catalunya, i una d'elles és poder parlar en català tranquil·lament a l'ofici de les hores, a l'ofici diví, fer-les en català, una part en llatí, una part en català, i crec que Poblet moltes vegades no s'ha entès això, i fer-ho des d'aquesta obra de Subirachs és parlar amb la paraula de Déu, amb la llengua que es parla al terreny, amb la llengua del terròs, perquè el Cister, si una cosa té clara i a Poblet és palpable i demostrable, és que les coses s'han de fer per la gent del terreny, per la gent del país, per la gent que entén, siguin de la Conca, del Camp, de Catalunya, de tot l'Estat, de la Corona d'Aragó. Però aquesta gran obra de Subirachs, que a més fa parella amb un dibuix que el monestir conserva, que és molt interessant perquè són com dos arcs del claustre, on hi ha el quadrat i la rodona, que són dues formes que sempre s'han volgut casar, però mai quadren perfectament, i això ja des de temps dels pintors clàssics, aquesta quadratura del cercle, doncs és molt interessant que passi aquí a Poblet i ressalte, no?, l'arquitectura, com us deia, forta, robusta, al mateix temps estèticament pura del Cister, amb aquestes angulositats de l'obra de Subirachs, que quan la veus davant del retaule t'il·lumina aquella mole blanca, aquella gran pedra, no?, que sembla, jo m'imagino que les portes del cel deuen ser semblants al retaule de Poblet, no?, perquè és una cosa que t'il·lumina, que agafa la seva llum, i havies fet amb alabastre serral, imagina't, i llavors davant l'ambó de Subirachs et transporta al segle XXI. Fixeu-vos que parlem d'una església que es comença a construir a finals de 1190, es deu començar a construir, el segle XIII ja devia estar acabada, que de cop al segle XVI, 1527, encarreguen un retaule que al segle XIV hi han posat les tombes i que al XX hi posem l'ambó, i el XXI, el braç armat del monestir, que és l'orgue, deu ser això que suma, no?, que va sumant capes. Sempre dic que el monument i Poblet és, a mi m'agrada molt menjar, és bastant fer faent, és com una lasanya. Anem posant capes, i el que veiem nosaltres és una cosa que jo crec que els monjos del segle XII no imaginarien veure. Tot i que nosaltres pensem que és medieval i que sempre ha estat així, no, veiem la contemporaneïtat eterna, que se'ns fa present davant nostre amb aquestes pedres que els nostres avis, besavis, rarrabesavis, han anat situant aquí a Poblet.
1: Em parlava de l'orgue, i l'orgue de Poblet és absolutament espectacular. L'orgue major de la Basílica és un instrument construït. Atenció, estimats oïdors del podcast Escolta Poblet, ara que parlem d'escoltar i sentir música, va ser construït l'any 2012 per la firma suïssa Metzler Orgelbau, AG, el primer l'únic orgue Metzel instal·lat a la península Ibèrica. L'instrument forma part d'un projecte impulsat per fer possible a Poblet una activitat musical estable d'alt nivell, vinculada tant a la litúrgia com a l'activitat concertística. Com s'imaginarà, mestre Amorós, i els que ens estan escoltant ara, no és ni la primera ni la segona, la tercera visita que fem el mestre Gorgori i jo aquí a Poblet per preparar tota la documentació. I vam coincidir amb un organista meravellós, se'n recorda?
3: Efectivament, en Nicolas Bernd, organista especialitzat en Johann Sebastian Bach, que és en el que està especialitzat també l'orgue de Poblet, per tant tenim aquí la fam i les ganes de menjar.
2: S'ajunta tot. S'ajunta tot.
3: Sí, una obra, i el que deia el Damià Amorós ara mateix, no?, que és aquest diàleg de la contemporaneïtat amb la tradició. Aquest orgue està fet perquè soni d'una manera molt similar, el més similar que podem trobar als orgues que va conèixer Johann Sebastian Bach fa 300 anys, però és un orgue que al mateix temps té prestacions modernes, algun component informàtic fins i tot, que fa més fàcil que els organistes puguin tocar i abordar repertori també dels segles XX i XXI.
2: És que a més parlem d'un orgue de concepció barroca, podríem dir, en una església de transició del romànic al gòtic.
3: Esclar.
2: És a dir, com nosaltres veiem, és que jo crec que aquesta idea de la contemporaneïtat eterna és realment extraordinària. A Catalunya hi ha pocs llocs que tu puguis entrar per una porta i conservar un espai amb la immensitat, amb la qualitat artística, patrimonial i personal, perquè la gent que hi ha realment és extraordinària, d'un lloc com és Poblet, i al mateix temps que encara hi ha gent qui viu. Que hi ha gent qui viu pel motiu fundacional, que és per resar i treballar. Catalunya és un país farcit de monestirs i de convents, però la singularitat de Poblet és que encara manté viva la seva presència monàstica, la seva presència de monjos del Cister, mantenint la regla de Sant Benet viva, l'oret labora, el resar i treballar, i que ens obren casa seva per poder-ho veure.

0: No sé si s'hi fixa, mestre Gorgori. Bé, no sé per què li pregunto si no sé si s'hi fixa, que sap vostè que el mestre Gorgori es fixa en tot. Però quan vostè parla de Poblet i parla de l'art cistercenc o parla dels orgues o parla de les persones que van passar per aquí i aquestes reines i reis que són enterrats, a vostè se li il·lumina la mirada. Així doncs, que permeti'm, com que soc curiosa, per què va començar vostè a estimar Poblet? Home. És a dir, d'on li ve aquesta relació? Què significa per vostè a nivell professional i a escala personal? I expliqui'ns també, si pot, l'experiència com a guia, perquè no ha de ser fàcil, eh?
1: Sí, no.
0: Per on vol començar? Perquè jo li he fet tres preguntes de cop,
1: Sílvia,
0: ja sap com soc.
1: Manesto, Sílvia.
0: Doncs miri, comencem pel principi, la relació personal. Aquesta passió, Damià.
1: Mira, jo crec que qualsevol persona que ha nascut en un terreny com és la Conca Barberà, que és un terreny que cada poble és un univers i cada poble està enfadat amb el del costat, perquè Montblanc són com són, les Plugues són com són, però jo, la meva mare és de Santa Coloma, llavors tinc els amics de Santa Coloma, però visc a Sarral. Moltes vegades el concepte de comarca està fet tirant com les tribus, no? Que de vegades es limita una tribu pel mig en un país d'Àfrica que no sabem ni com es diu ni l'entenem. Doncs la Conca és una comarca que no és un sol espai ni físic, ni telúric, ni metafísic, sinó que són molts petits espais, tants com gent viu aquí o tants com gent és d'aquí, i a partir d'aquí només hi ha un punt de trobada en tota la comarca. Hi ha un sol lloc on tots ens hem posat d'acord, que és Poblet. I Poblet és com si encara estigués activa les idees de l'abat Oliva, que la Pau i Treva. Quan arribem a 30 passes de Poblet, escolta, jo no tinc problemes amb ningú més. Quan surto a 30 passes de Poblet, tots els pobles del voltant els odiem a matar. Però Poblet, quan som aquí dins, rarament convivim tots i ens estimem com a germans. I jo crec que el fet de néixer en un tipus d'aquesta comarca que just quan vaig néixer hi havia un problema extraordinari, que era el pla de residus, en què ens volien posar un abocador a Forès i una planta d'incineració al pla de Santa Maria, i convertir aquest rere país en l'abocador, et fa estimar qui t'ha defensat. I en aquell moment el monestir de Poblet va encapçalar una defensa no de la gent, sinó del territori. Perquè Poblet és un lloc on entens molt bé que tu passaràs. Aquella cançó de Julio Iglesias, les coses vienen, les gentes se van, lo que no empieza, otros continuaran. Doncs això passa a Poblet. Hi ha hagut un fil narratiu, un fil vermell, d'aquells monjos que van vindre de fora, es van fer d'aquí, van seguir. I crec que entendre això et fa estimar d'on ets. I et fa estimar on han enterrat els teus avis, on has viscut durant anys, i quan vas a fora, si tens un far, deu ser el campanar del teu poble, però si la Conca té un far espiritual, és Poblet, que això en poques comarques passa al país. I la segona és com arribo aquí a treballar 10 anys, pràcticament, de la meva vida, com si fos un monjo. Recordo el pare abat actual, fa referència alguna vegada, que em deia fra Damià i tot, perquè és que picaves pedra cada dia. I va ser, senzillament, que una noia que treballava aquí, d'aquí els caps de setmana, va plegar, i la meva mare la coneixia, i va dir, ah, meu xiquet fa història de l'art. Diu, ah, doncs busquen un historiador de l'art. I entre setmana estudiant a Barcelona, a Girona o a Madrid, i els caps de setmana cap a Poblet, doncs, a treballar i aixecar el país i a guanyar-te les garrofes. I a poc entens aquest fet, i passa una cosa, que és que llavors vols començar a saber, vols començar a entendre, i no saps com acabes a casa amb 400 llibres que parlen de Poblet. De cop, així, pam, te trobes. O vas pel món i dius, oh, aquest monestir, mira, som a Mallorca, anem a veure la Real. O te'n vas a València i vols anar a veure la Vall Digna. I és aquest fet d'un far espiritual, d'un far que necessitem tots per saber on anem i cap on anem. I en el meu cas, i crec que en el cas de molta gent que som d'aquesta zona, és Poblet.

0: Però quan vostè era guia, es trobava a persones que incomprensiblement eren a Poblet però podien estar a un Starbucks prenent-se un cappuccino descafeinat?
1: Recordo molt una vegada...
0: Perdoni que sigui mal...
1: No, al contrari, Sílvia, perquè això passa. És a dir, hi ha un factor molt important que els guies el que som la cara del monestir. I hem d'explicar aquesta cara. I de vegades et trobes gent... Recordo, no sé on del grup, algú que deia, diu, i ese Dalí quién es? I jo pensava, m'està preguntant qui és Salvador Dalí, si jo no li he dit res de Salvador Dalí, i havia com fos Dalí en Gaudí, o aquí en este monasterio donde está el papa. Hòstia, no som a Roma, senyora, però jo crec que el que hem de fer senzillament és agafar, entendre aquesta gent i dir, escolti, vostè no entén què és això, jo m'esforço, busco les paraules i li faig seu aquesta idea. Que hi ha un fet que a Poblet el que hem de fer és agafar-te de la mà i anar-te recorrent aquest espai o aquest monument, però si ho fas sol... també entendràs moltes coses, perquè el claustre és com un recorregut iniciàtic, perquè primer veus la part on es menja, on es fa el menjar, després la part on et cultives mentalment i discuteixes amb els teus contemporanis, al mateix temps passes per l'església i allà t'alimentes espiritualment, i quan surt per la zona del treball. Si t'hi fixes, hem fet un recorregut per la vida de les persones, i si expliquem que la sala capitular és el cervell, o la biblioteca és les neurones i el múscul és el celler, ho hem de fer d'una forma bàsica, segons el públic. També és cert, de vegades venien grups, ara mira, un dia d'aquesta setmana tinc un grup de la universitat, i aquestes visites són aquelles que dius, avui disfrutarem perquè hi haurà un feedback, un creixement personal, entendràs que aquest vol això, que aquell altre vol això, i podràs comparar-ho, perquè... si entres a Poblet, el primer que veus són les torres de la Porta Reial de Guillem de Guimerà. Dius, ui, a València hi ha unes portes igual, què ha passat? Quines són primer? Doncs són primer les de Poblet, perquè aquell arquitecte aprèn aquí. O te'n vas a un altre racó de món i descobreixes una altra cosa que té a veure amb Poblet. I crec que la riquesa de poder connectar Poblet amb la gent és a partir del coneixement del seu edifici, del patrimoni.
0: I si ara, per acabar, mestre Amorós, algú ens està escoltant, que pot ser, que no és de català o no és espanyol o no ha estat mai aquí, i sentint-lo a vostè, escoltant-lo a vostè, diu, tinc ganes de venir a Poblet. Jo recordo que el meu preceptor dels jesuïtes, el pare Vicente, el que li dec tant, i dic Vicente perquè no era català, sempre em deia, niña Tarragona... a los lugares se debe ir con los ojos abiertos y el corazón elevado. I aquest consell que em va donar el meu preceptor jesuïta, el Salsia, sempre l'he utilitzat, no només per venir aquí a Poblet, sinó qualsevol aventura que m'ha posat la vida al davant. No? Aquesta seria la manera per entendre Poblet, els ulls oberts i el cor elevat?
1: Ho deies tu molt bé al principi, Sílvia. Escolta, Poblet és un lloc que et pot emocionar de moltes formes.
0: I tant.
1: Pots sentir-ho, pots notar-ho, pots comunicar-te amb altres mons que a partir d'aquí, com si fos una porta celestial, quasi. Però jo crec que a Poblet hi has d'anar això, amb l'esperit obert, amb el cor obert. Què m'explicaran? Què veuré? Però amb els ulls. Si els ulls... I ulls de nen, moltes vegades, per descobrir. Jo recordo alguna persona que havia vingut i dius, mira, aquest fa cara de com si fos el dia abans dels Reixos, i veies els Reis arribar al poble, que et tiraven carmels, saps? T'espera un gran regal que serà descobrir aquest monestir. I el monestir ha de ser conscient d'això, que quan la gent arriba l'hem d'acompanyar, l'hem d'entendre, que sàpigui que entra en una casa on hi viu gent, i a partir d'aquí descobrir aquest gran monument, aquest gran claustre, el dormitori, que hi ha un moment màgic, és quan s'obren les llums i veus aquella gran nau, o la sacristia nova, un lloc que t'has d'imaginar 150 monjos canviant-se de cop les sensacions. Hi ha una cosa que sempre m'hagués agradat fer, que potser el resultat fora dramàtic, però no, seria olorar el monestir tal com era el segle XIV. Podria ser dramàtic, eh? Podríem acabar...
2: Jo crec que sí.
1: Tiraríem cap al sí.
0: Tiraríem cap al sí des d'un punt de vista, com li diria jo...
1: Del segle XXI.
0: Efectivament.
1: Clar, del segle XXI.
0: I tiraríem cap al sí també des d'un punt de vista fisiològic.
1: Sí, però ho hauríem de viure.
0: Efectivament, perquè, clar, tot el que està relacionat amb el monestir està relacionat amb la vida i amb la mort. I amb la ferum de la mort,
1: sí.
0: Que també és ben present aquí a Poblet. Així doncs que caldria...
1: Però jo crec que això ho hauríem de provar alguna vegada, no ho sabrem mai, l'olor que feia en aquell temps, no viatjarem en el temps, però veure per un foradet com devia ser el monestir al segle XIV, aquella gran quantitat de monjos, i el que dius tu, poguéssim arribar a sentir com era un enterrament, però com un enterrament del segle XIV, pel so, per l'olor, fins i tot per saber què menjaven abans i després d'aquest enterrament, i veure-ho per un forat o formar part d'aquella intent fora una cosa extraordinària.
0: Doncs sí.
2: Parlar amb el Damià Amorós sobre Poblet, a mi m'està recordant l'entrevista que li van fer a la directora de l'arxiu, que posen aquesta passió.
0: Ui, sí.
2: Que vostè i jo acabem de sortir literalment del veure el monestir, i a mi m'estan agafant ganes de
1: tornar
2: immediatament, igual que l'altre dia ens agafaven ganes de posar-nos a llegir documents d'enterradelles un darrere l'altre. Damià, tu recordes la primera vegada que vas venir a Poblet?
1: No recordo la primera vegada que vaig venir a Poblet. Recordo una de les primeres, que va ser amb el col·legi de Sarral, que era no era una visita, era una cosa curiosa. Es feia com una espècie de funció de teatre, de cantata, i ens van fer una cosa extraordinària. Jo no sé si ja tenia pinta de monjo o, com deia la Sílvia al principi, de Grifel Pilós, no sé per què, a dos alumnes de la classe ens van vestir de monjos, ens van posar al cor, devíem tindre 10 o 11 anys, no ho sé, encara no tenia barba, i ens van posar allà al cor, juntament amb altres que ens assemblaven, i era com una espècie de festa dels col·les de la Conca, rememorant Jaume I i coses d'aquestes, però sí que recordo molt bé el dilluns de Pasqua, d'ara deu fer uns 16 anys, que és la primera visita que vaig fer a Poblet, que el primer que va vindre va ser un amic de la família, l'Antonio Tardiu. Des d'aquí, Antonio, gràcies per vindre aquell dia, que estava com un flam, jo. I el veure l'amell em va tranquil·litzar molt, per dir, mira, hi haurà algú de Sarral, m'entendrà. I aquella primera visita en què, després de tant de temps de conèixer el monestir, d'entendre, de xupar el que és la seva història, el seu coneixement, i aquell primer dia dius, ah, mira, ja ho he fet. Això és com agafar el cotxe, allò que fas el primer trajecte quan ja tens el carnet, dius, oh, ja ha passat, ja ho hem fet. Doncs sí, i recordo l'última, que va ser abans de la pandèmia, que va ser amb una família de Madrid, si no recordo malament, sí, de Madrid, i uns aragonesos, i era el moment que ja començava a tancar tot, ja començava. A més, heu dit la data, jo vaig néixer el 13 de març, i el 13 de març de la pandèmia feia els 30 anys. I el 13, recordo el dia 12, perdó, em truqui l'alcalde de Santa Coloma, que feia la festa d'aniversari, diu, Damià, em sap molt greu, però no la podrem fer. I vaig pensar, ostres, canviarà el món. Però el que no ha canviat és que Poblet encara ens obre les portes i que podem vindre i que podem conèixer-ho, i crec que això és una de les coses que més em tranquil·litza, que pot canviar el món, però Poblet sempre hi podrà tornar.
0: Doncs no podem acabar de millor manera aquesta conversa que hem mantingut amb el mestre Damià Amorós. El món canviarà, però sempre ens quedarà el món que serà Poblet. Mestre, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Escolta Poblet. Història viva per pensar el present. Un podcast de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori. I benditos que ens hi avançaron
0: tal fortuna. Una de les circumstàncies que ens dona més plaer de tot plegat, estimats oïdors, i espero que vostès també, és el que estem aprenent i el que queda. Un exemple, la conversa que acabem de mantenir amb Damià Amorós. Oi que sí, mestre Gorgori?
2: Hem après moltes coses i encara més que n'aprendrem, senyora Tarragona, perquè hem buscat dos convidats més per seguir parlant del patrimoni del monestir de Poblet. Una és la Francesca Espanyol, historiadora de l'art, especialista en l'època medieval. Ens explicarà com era Poblet en l'època del romànic, del renaixement, del gòtic. I l'altra persona és també un gran especialista en patrimoni, però un patrimoni diferent. En aquest cas, el patrimoni sonor, el patrimoni musical de l'abadia de Poblet, perquè és l'Òscar Laguna, la persona que és responsable del manteniment, no de l'orgue, sinó dels dos orgues que hi ha al monestir de Poblet. L'orgue gran, el de tribuna, que és el que tothom es fixa més, just a sobre de la porta d'entrada, un instrument majestuós, molt gran, es fa veure realment, i l'altre, més petit, a tocar del cor, a un dels costats del cor, que està pensat per acompanyar els monjos durant la litúrgia, però que, malgrat ser més petit, també és un orgue francament interessant. Anem, doncs, a parlar amb Francesca Espanyol i Òscar Laguna.
0: Doncs som-hi.
2: Comencem amb la Francesca Espanyol, tota una autoritat en l'art medieval. A qui li volíem preguntar, d'entrada, quines són les característiques pròpies de l'art en el context d'un monestir cistercenc com és el monestir de Poblet?
4: És una reforma, són benedictins, i els benedictins han perdut una mica el nord, i aleshores aquest grup volen tornar a recuperar el que diria més la pobresa evangèlica, per tant, l'autenticitat de l'ideari cristià, no? Llavors, en aquest moment inicial, sí que Sant Bernat, perquè és el més conegut, però no està sol, sí que postulen un tipus d'edifici que sigui una mica portaveu d'aquest ideari. Per tant, no volen enfarfecs ornamentals ni en les vidrieres ni en els capitells del claustre, però, a més, amb una base que és entenedora, no? Perquè s'entén que els que viuen dintre del monestir ja tenen una formació teològica, i, per tant, no necessiten aquestes... Això que, d'alguna manera, excita els sentits i que pels profans, pels laics, que no tenen aquesta preparació, pot ser una via d'espiritualitat, i tu ho saps. Vull dir, la música eleva el ni tan sols Luther la va eliminar, precisament, perquè pel profà és un element d'espiritualitat, però no intel·lectual, sinó emocional.
2: Durant les nostres visites, senyora Tarragona, hem comentat alguna vegada que es veuen alguns detalls que semblen influència àrab en algunes mènsules, per exemple, del dormitori. També li hem preguntat a la Francesca Espanyol per aquest detall, i efectivament és una influència musulmana, però que va arribar precisament per als esclaus que arribaven a treballar a Poblet com a captius després d'haver perdut alguna batalla en aquelles guerres de religions que hi havia en l'època medieval a la península ibèrica.
4: Que surten vençuts d'un encontre militar, moltes vegades passen a ser esclaus i, per tant, passen a propietat d'aquells que han vençut. El 13 què es fa? Doncs es fa la guerra, la conquesta de València, la conquesta de Mallorca, i això genera l'existència d'esclaus musulmans que, evidentment, són gent que tenen una altra cultura, una altra estètica, dominen uns altres recursos ornamentals, i llavors hi ha vegades dintre de l'art cristià trobem l'evidència d'alguna manera de la permeabilitat respecte a aquesta cultura artística diferent, no? I que probablement en molts casos ha vingut de la mà d'aquests esclaus que treballaven a l'obra del monestir.
2: Jo tenia molta curiositat, senyora Tarragona, també per saber com es veu el monestir de Poblet amb els ulls d'una persona que ha dedicat la seva vida a estudiar l'art medieval. Tenia curiositat per saber en quines coses es fixa quan torna a Poblet, quan torna a aquests indrets que no només ha visitat moltes vegades, sinó que, a més, ha estudiat en profunditat. És sorprenent. La Francesca Espanyol, de vegades, intenta mirar-ho tot plegat com si fos la primera.

0: el cenobi i després, diríem, començar a plantar el que després els constituirà l'entorn més immediat del monestir. Després, quan hi arriba Martí l'Humà, per què vol fer el Palau Reial allà dintre i com s'imagina que serà el Palau Reial allà dintre, m'entens? Vull dir, puc jugar a lligues diferents. I és molt divertit, també t'ho haig de dir.
1: Doncs deixem aquestes diversions de la Francesca Espanyol, experta en art medieval, que ens ha donat algunes claus per mirar Poblet d'una manera diferent. I ara anem a buscar claus per escoltar-lo d'una manera diferent. I és que això que sentim sonar ara mateix és l'orgue del monestir de Poblet, un disc que va enregistrar un gran organista, Christopher Herrick, en aquest orgue, que el disc es titula Power of Life, el poder de la vida, i que vol transmetre tot el potencial que té l'orgue com a instrument més enllà de la seva participació en les litúrgies. Per parlar una mica més sobre aquest tema, hem anat a trobar a Òscar Laguna, mestre organer que s'encarrega al llarg de tot l'any de posar a punt els dos orgues que hi ha al monestir de Poblet, tant l'orgue de tribuna com l'orgue del cor, perquè estiguin sempre en perfecte estat per acompanyar les misses i també durant els mesos d'octubre i novembre permetre que vinguin organistes de talla internacional a oferir concerts en el Festival Internacional d'Orgue de Poblet.
2: En primer lugar, l'acústica ajuda a, no únicament a l'òrgano, sinó també al canto llano, ¿no? Al canto gregoriano. És algo que asociamos, ¿no?, a una cierta reverberación que para otro tipo de música sería un problema. Sin embargo, tanto para el canto gregoriano como para el órgano forma parte del lenguaje musical, ¿no?, de estos instrumentos. Y el marco de Poblet en ese sentido ayuda, pero es que el órgano además es un órgano soberbio, es un órgano extremadamente refinado, tanto en lo mecánico, esa la envergadura que tiene, la mecánica del órgano es precisa y ligera como un clavecín, la firmeza y estabilidad del viento y luego la variedad de timbres, todos muy refinados y muy bien adaptados a tanto a la acústica del sitio como la relación entre los propios timbres, entre los propios registros,
1: y ahora en un órgano muy, muy equilibrado. Què té el so d'aquest orgue que fascina tantíssim els qui l'escolten i també els qui el venen a tocar?
2: El ir a Poblet es una experiencia, en primer lugar por el propio instrumento, que es una joya, pero luego además todos se llevan una grata impresión del ambiente de silencio, de recogimiento, el patrimonio, el arte que hay allá, y después de pasar varios días, la verdad que creo que todos ellos disfrutan enormemente del ambiente del instrumento y del trabajo que hay.

0: Interessantíssim. Tot el que ens han explicat la Francesca Espanyol, l'Òscar Laguna,
1: com
0: interessantíssim. També és molt edificant escoltar alguns dels discos enregistrats al monestir de Poblet, com aquest que sentim, de Juan de la Rubia, amb música de Johann Sebastian Bach. I ara, senyora Tarragona, si li sembla, llegim una mica més la regla de Sant Benet i ens acomiadem.

0: Això de parlar, estimat mestre Gorgori, aquí a la regla de Sant Benet ho tenien ben clar, eh? Ben clar que parlar no es parlava gaire, perquè...
1: No, no sé si han sortit gaire estrelles de la ràdio o de la no, dels monestirs benedictins, eh?
0: Penso que no, perquè en el capítol 42 ja ho diu tot el verset, que ningú no parli després de completes. Els monjos han de cultivar sempre el silenci, però sobretot a les hores de la nit. Reunits, doncs, tots alhora, que diguin les completes i en sortir-ne, que no es permeti ningú de tornar a dir res. Si fos trobat algú que transgredeix aquesta norma del silenci, que sigui sotmès a un càstig sever.
1: Compte, eh? Com per dir qualsevol tonteria, qualsevol bestiesa.
0: Fora que es

0: senti una necessitat de cara als hostes o que tal vegada l'abat encomani alguna cosa a algú. Però fins això s'ha de fer amb tota gravetat i amb moderació. Gravetat entenc que seriositat.
1: Seriositat, exacte. Hauríem de comptar, potser ho fem per un altre capítol, eh? Quantes vegades surt la paraula moderació a la regla de Sant Benet, però és que...
0: Penso que totes, no?
1: Insisteix, no para amb la moderació. I després hi ha un altre capítol que parla de com ha de ser l'oratori. Diu, l'oratori sigui el que diu el nom i que no s'hi faci ni es guardi res que no sigui propi del culte. És l'espai per pregar i, per tant, no ens emboliquem deixant-hi coses que no toquen ni fent-hi coses que no són pròpies. Diuen, haver acabat l'ofici diví, tots han de sortir amb el més profund silenci una altra vegada i han de tenir reverència per Déu. De manera que fins i tot un altre monjo que vulgui pregar en privat no sigui molestat per la falta de discreció d'algú altre.
0: Que a veure, això perdoni'm, eh? No m'agradaria treure importància al hashtag... Això Sant Benet ja ho va dir, però el meu pare ja ho comentava, això. Perquè deia el meu pare, en aquest món i en aquesta societat que vivim no es donen classes de mundologia, que és el que el meu pare li donaven als salesians. La mundologia, tan important per saber anar pel món com el seu propi nom indica. Així doncs que, home, s'ha de tenir respecte per que l'altre pugui pregar i pugui fer, no?
1: I s'aplica als germans a l'oratori i s'aplica quan vas en el metro amb aquesta gent veient vídeos del YouTube a tota castanya.
0: Efectivament.
1: En fi, senyora Tarragona, no sé si ho arreglarem això, però Sant Benet ja ho va intentar des del segle VI, eh?
2: Escolta Poblet, un podcast de Sílvia Tarragona i Pep Gorgó.

Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si tu has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui us volem parlar d'un home que va excel·lir en molts àmbits, sobretot en l'ofici de periodista, observador incansable de les lletres catalanes. Parlem de Josep Maria Espinàs. Ens queda un llegat immens de textos i de reflexions. Deia, entre d'altres coses, que la vida és plena de coses boniques si la saps escoltar o mirar. Si exigeixes que et toqui la rifa o que et donin el Premi Nobel, la teva vida serà un desastre. Però si saps veure i viure les coses en la seva dimensió, la vida està molt bé. I l'enyorarem. Recordem que després de tantes columnes, de tantes entrevistes i llibres, el seu text més internacional és l'himne del Barça. A vegades i sovint se'n reia d'això. Josep Maria Espinàs és un dels imprescindibles per entendre la nostra nació. El seu compromís polític i cultural és innegable. Va ser motor de la Nova Cançó, els 16 jutges, impulsor de nacionalistes d'esquerra, escriptor i periodista de columnes, com sempre, de lectura obligada. Deia Espinàs que la seva vida no sempre havia estat fàcil, però no es cansava. Diu que et poden cansar coses concretes, com el dolor, però no el fet de viure. Si l'obra de teatre de la vida té tres actes, els volia viure tots tres. No es va cansar ni de viure ni d'escriure. I ara tampoc ens ha deixat. Josep Maria Espinàs sabia captar el batec del temps, un senyor que caminava i que es feia preguntes. Un mestre de l'instant i excel·lia en el noble ofici d'explicar, de mostrar i també de sentir. Deia que allò important només dura un instant. Per ell, el noble ofici d'escriure era una conseqüència de pensar i a les seves entrevistes sabia trobar la paraula i la idea. Comentava que als pagesos no els faltava mai el vocabulari. Sempre saben dir les coses que volen dir perquè saben què volen dir. No parlava mai de la seva obra, sinó d'haver fet llibres, va escriure novel·les, va fer cançons, va escriure teatre, va fer viatges a peu i en va escriure llibres en forma de cròniques. Mai es va considerar un escriptor que planificava. Per ell, escriure era com respirar. Gran narrador, periodista extraordinari, home de cultura infinita, polifacètic, incombustible, un gran tità de la nostra cultura. Tenir l'Olga, la seva filla amb síndrome de Down, a la que va dedicar un llibre, li va ensenyar molt i el va enriquir. Diu que el va fer veure la relativa importància d'algunes coses i li va accentuar el respecte per tothom. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, extraordinari conversador i també una bona persona. Des del programa, un sentit adéu al mestre de molts de nosaltres, perquè recordem algunes de les seves paraules com «M'agrada el desafiament de començar una cosa nova, això sí que és una temptació vital». I Espinàs va deixar escrita la seva necrològica en un article on deia que en el seu comiat no se li facin més elogis dels indispensables, si pot ser en frases ben construïdes, perquè la seva situació no es podrà defensar del ridícul. I en aquesta reflexió inicial d'avui també volem parlar de Leonardo Padura, l'escriptor cubà que està guardonat amb el Premi Pepe Carballo 2023. El jurat l'ha valorat com una de les veus més prominents de la literatura llatinoamericana actual. Un compromís tant amb la literatura com també amb Cuba, una distinció que ha marcat el tret de sortida de la Bessa Negra de la que us parlàvem la setmana passada. Leonardo Padura ha sabut mostrar la capacitat humana per la dignitat, la bellesa i especialment per l'amistat. Cuba és la gran protagonista de les seves obres, sigui en les seves novel·les policials o a les històriques gèneres entre el que es mou de manera magistral. El Premi Carball, Pepe Carballo 2023 es va atorgar ahir al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona amb un jurat que va decidir aquesta distinció i que està integrat per Carlos Tanón, comissari de la BC Negra, Anna Bella, Lilian Newman, Esteve Riambau, Rosa Ribas i Daniel Vázquez Sallés. Abans de rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2015, pel conjunt de la seva obra, Leonardo Padura, nascut a l'Havana l'any 1955, ja havia aconseguit el reconeixement internacional. L'acrediten les seves novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde. L'escriptor cubà hibrida i transforma per aconseguir vestir una obra tant cubana com universal. Per fer-ho, no busca els camins fàcils ni s'acomoda. És, com diu la seva darrera novel·la, un home decent, un escriptor decent. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui us volem presentar un còmic, un retrat d'una mare treballadora a punt de desembocar en un atac de nervis d'aquells que us podeu imaginar. La casa, els fills, la parella, el desordre, l'estrès, són temes que toca la grafista Odi Picoult. El còmic, titulat Amàlia, parla de la conciliació entre la vida personal i laboral, una dona eficaç i sobradament preparada que està totalment desbordada per la feina, tant en l'àmbit laboral, evidentment, com a casa. Ella sempre es mostra disponible i servicial, però, evidentment, passa allò que passa sempre, que no arriba a tot. Amàlia, la protagonista, es desdobla perquè tot sigui perfecte. El seu cos, en ressonància directa amb un món capitalitzat per la crisi climàtica, ja no pot més i s'haurà de reinventar. Allò tan manit i tan que s'estila molt avui en dia. El còmic Amàlia d'Odd Picoult està editat a Garbuix Books i en parlem tot seguit amb la seva editora, la Montserrat Terrones. Benvinguda de nou a Llibres, Píxels i Valors, Montserrat.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Amàlia, es converteix en certa manera, i després ho anirem desgranant en aquesta conversa, Montserrat, en intolerant el rendiment. S'haurà de reinventar, començar de zero, partir de la base, en la criança, en l'ecologia, en la família, en la conciliació, a la feina, a casa, també amb el feminisme, és a dir, és un garbuix, i mai millor dit, de condicionants que l'obligaran, en certa manera, a reconduir-se.
1: Bé, Amàlia és una dona d'uns 40 anys, podríem dir, amb el que la major part de les dones d'edat semblant en aquest país ens podem sentir profundament reflectides, perquè bueno, tenim aquesta doble jornada laboral amb la qual no només ens carrega físicament, sinó que també hi ha el tema de l'espai mental ocupat per tant la feina com per tota la responsabilitat que tens a la llar. La qüestió és que aquest còmic d'Odd Picoult, que evidentment parteix de la seva pròpia experiència personal i d'ella mateixa, de notar-se que estava constantment cansada, no? Està explicat des d'un punt de vista crític, però amb moltes dosis d'humor, o sigui que no em fa d'això un drama.
0: No, hi ha molta ironia. Sí. Hi ha molta ironia en tots els escrits i totes les pàgines on va recorrent, en certa manera, la seva vida diària, no? Tant a la feina com a casa, no? I toca molts temes. Tu deies ara, Montserrat, totes, sobretot ens hi podem sentir representades en moments com aquells que arriba a casa molt al principi del còmic i comença a seguir un camí de coses llançades al terra, distribuïdes sense recollir. Ella té una nena petita, que és un terratrèmol, o sigui, allò, sí, un belluguet, podríem dir, i una filla adolescent que no és seva, que és de la seva parella, però que en certa manera li fa la vida impossible o té aquella edat tan complicada que no sap encara què vol ella a la vida i que està, doncs, dedicada a les seves ungles, als seus youtubers, als seus selfies i a les xarxes socials.
1: La veritat és que estàs fent referència a un personatge per qual sento moltíssima, moltíssima tendresa, no? El personatge de l'adolescent, la Nora, que és la filla d'un matrimoni que s'ha trencat i que ella no només està amb aquesta edat difícil de l'adolescència, que està buscant la seva pròpia identitat i, bueno, intentant adaptar-se a un món que és complex, sinó que a més és testimoni de la mala relació que tenen els seus pares divorciats i en el qual ella, bueno, està enmig, no? I també això aporta una tensió a la família perquè l'Amàlia, evidentment, és testimoni de tota aquesta conflictivitat, però amb la qual, evidentment, ella no pot participar perquè no és, pròpiament dit, la seva família o la seva atribució maternal. Però crec que la Nora és un dels personatges, tots estan ben delineats, però crec que aquest, l'Odd Picoult ha sabut reflectir molt bé el que és ser adolescent avui en dia, estar fascinat per la cultura de les xarxes socials i voler ser un influencer.
0: Sí, sí, ella en certa manera al principi, no, està parlant amb una amiga, no, a través del mòbil, tirada en el llit, no, diu: estic a casa del meu pare, un fàstic, em carrega encara més que la meva mare, no sé si veus, i l'altre li diu: home, però intenta parlar amb ell. No, i de cop i volta es mira les ungles, no? i diu, les tinc horribles, no? I llavors comença tot un treball i diu que el més important que ha après durant aquella jornada, mirant vídeos, és, o que ha après durant l'any, el més important, és doncs, fer-se les ungles de la manera i delinear les ungles de la manera millor, no? Amb els tons, els colors, el que utilitza, diguem-ne per, com a exemple del que a ella li importa en aquell moment a banda de la seva situació, perquè no suporta això, que els seus pares s'odiïn a mort i que no s'estimin, tot i estar separats, i evidentment quan està a casa un o de l'altre ella també juga, no?
1: A dues bandes,
0: a que cadascú li doni el que ella desitja en cada moment.
1: M'agrada molt que hagis esmentat el moment en què ella diu que el més important que he après aquest any ha sigut el tema de la base de les ungles, que és molt important posar-se a la base abans de pintar-se, perquè ho està dient, la vinyeta en què ho diu està davant de l'ordinador, perquè evidentment tot això ho està fent per internet, i es veu tot el seguit, al costat de l'ordinador, tots els llibres de les assignatures que ha estat fent aquell any a escola, química, matemàtiques, però el més important ha estat el tema de les ungles. Vull dir, és una cultura completament de l'aparença.
0: Sí, sí, una cultura de l'aparença, dels likes, de la imatge, no? I també aquesta addicció que ella té, no només per seguir influències, sinó per convertir-se ella mateixa, no? Fins i tot doncs, quan està a l'escola o l'institut, no? Que diu a les seves amigues, no t'agobis per estudiar per l'examen, aquí l'important és una altra cosa, no? Perquè està tota l'estona fent-se fotos, mirant aquell perfil que serà millor, no?, per penjar una foto a les xarxes socials.
1: Quants likes té, no?, això d'aquesta necessitat d'aprovació per sentir-te tu bé amb tu mateix i qüestions d'autoestima, no?
0: Una comèdia contemporània, diu Le Figaro, sobre les relacions familiars d'avui en dia, no?, tal com comenta, perquè Aude Picot el que aconsegueix, no només és que ens sentim representades, no?, moltes dones amb aquesta doble jornada laboral, sinó també perquè treballa, diguem-ne, en aquesta comèdia contemporània, sarcasme, ironia, en moltes ocasions, el que és també la contaminació industrial, no?, el món s'acaba, com reciclar, no?, si s'està fent bé o no, i aquelles típiques discussions, no?, com les que té l'Amàlia amb la seva parella, no?, de on llenço què i cada cosa on va, no?, que on diu, si total tot acaba al mateix lloc, no?, i ella encara segueix amb la idea aquesta de bé, intentem-ho fer bé, no?
1: Bueno, aquest és un dels problemes d'Amàlia, no? Aquesta recerca permanent de la perfecció, de que tot estigui molt bé, de que tothom estigui molt a gust. De fet, l'autora, Aude Picot, va triar el nom d'Amàlia perquè venia d'ama, bueno, d'amor, no? Llavors, ella és una persona que demostra l'amor que sent per la gent que té a prop a través de cuidar-los, de que se sentin bé, de que se sentin còmodes. I és cert que en el còmic apareix també la qüestió, doncs, evidentment, de la crisi climàtica, tant per notícies que van apareixent a les notícies, com per una subtrama que hi ha d'una malaltia del blat que té un efecte directe amb la gran indústria alimentària.
0: No, i és allò d'aquesta crítica àcida cap a una societat, no?, que està condemnada a que si no desaccelera el ritme productiu, diguem-ne que ens n'anem tots a pastar fang, per dir-ho d'alguna manera, i ella és en certa manera, no?, la Aude Picot així la presenta, no?, amb aquest esperit, no només, i amb aquest nom, no?, tan representatiu, com una mica l'heroïna, no?, o la persona que intenta doncs trencar amb tota aquesta bogeria que també se l'està menjant amb ella mateixa.
1: Clar, ella té un moment vital, però té una crisi, no?, allò de que ho diuen, no?, que tu no escoltes fins que el cos et dona un avís seriós, i és a partir d'aquí quan te n'adones, no?, de que realment estan passant coses, que el cos sempre avisa. I és a partir d'aquí, a partir de les recomanacions que li fa la metgessa, quan li diu que té intolerància al rendiment, que, bueno, això, diguem-ne, que no és que sigui una malaltia.
0: És ficcionat, però que hi ha moltes coses d'avui en dia, l'ansietat, l'estrès, que es podien relacionar amb aquesta malaltia, aquesta intolerància que té, no?
1: I qui et diu que d'aquí 5 anys això estigui diagnosticat i aparegui com a malaltia, no sé, intolerància a la productivitat, bueno, aquest estrès que es pateix, que al final s'acaba somatitzant i que apareix com a manifestació física, doncs fa que ella es vegi forçada a haver de parar. I té tot un procés, bueno, en el que se n'adona de que la societat actual i els models de productivitat, tal com funcionen, són incompatibles amb d'un tipus de vida més sa, que es basa fonamentalment en la desacceleració, però tant a nivell personal com finalment també a nivell global. Vull dir, perquè nosaltres com a individus no podem frenar si no frena tot.
0: A més, es parla de la pandèmia en algun moment del llibre. La situació que relata és post, no?, coronavirus, però hi ha aquesta mordacitat, també aquesta tendresa, no?, que ajuda a captar molt bé l'esperit dels temps que corren. I tu parlaves d'aquesta malaltia del blat, no?, la fucus psoriosa, crec, no?, dir-ho bé, la malaltia, no?, que és una de les notícies que apareix, doncs, a la tablet, a la tele, no?, que ells van escoltant durant el seu dia a dia, sobretot aquells matins tan estressants, no?, on tot ha de quadrar per horaris i res no quadra, no?,
1: Que tots coneixem,
0: que el lavabo està ocupat per l'adolescent, que el company se n'ha anat a córrer i
1: la nena no es vol vestir,
0: etcètera, etcètera, no? Doncs això, aquesta malaltia del blat que ha tirat per terra la majoria de collites americanes l'estiu passat i que ara ha arribat a França, no?, que és on es situa tota la vida d'aquesta família, no? I llavors comencen a dir, clar, això és una propagació que va molt ràpid, no? Hi ha un pesticida pel mig que s'havia prohibit fa 5 anys i, clar, tot això fa pensar que tot això tindrà afectació a la salut de les persones.
1: Sí, i a més, també et presenta diferents tipus de treballadors, no?, d'aquestes grans plantes panificadores de pa industrial, que en el fons és el que estem menjant la major part de nosaltres, siguem conscients o no, en què hi ha treballadors que diguem-ne que adopten de forma cegament el que els diu l'empresa i d'altres que són més crítics i que són més conscients del que s'està coent de veritat, i que si bé des dels discursos gerencials el que diuen és que, bueno, trobarem una solució perquè nosaltres estem elaborant el pa del futur i el pa del futur, el blat, el farem a Mart, vull dir que és una cosa completament delirant,
0: sí.
1: Tot i que tampoc t'han desencaminat, perquè a vegades tens una mica la sensació...
0: No, de que no estem tan lluny,
1: De que no estem tan lluny d'això. Doncs altres treballadors que sí que són més crítics i se n'adonen realment de què és el que hi ha darrere d'aquests discursos de l'empresa, en què evidentment no s'està primant ni el pa del futur, ni el benestar, ni la qualitat, sinó sempre els interessos econòmics dels consells dels accionistes.
0: Clar, i es parla aquí, no?, de que fa 50 anys que es va dir que els monocultius són un desastre ecològic, que quina és la proposta que fan mentre va conduint, no?, cap a la feina. El marit de l'Amàlia diu, s'ha de canviar tot el sistema, no? Genial, tot un pla, no? Diu, però hi veiem tota una sèrie de camions d'una gran indústria d'aquestes panificadores, no?, on el lema és el buen pan, la tradició del sabor, no?
1: Sí.
0: Quan saps que no hi ha absolutament res de proximitat ni de...
1: Tradicional.
0: Ni quilòmetre zero ni tradicional, és un pur parler i un màrqueting, no?, del que és també una crítica molt àcida que fa l'Ot Picó a la indústria agroalimentària i de com funciona,
1: sí,
0: avui en dia, no?
1: Sí. Sí, és que de fet fins i tot el mateix personatge d'Amàlia, quan la metgessa li diu que, bueno, que ha de baixar el ritme i una de les coses que ha de fer és cuidar l'alimentació i és menjar productes frescos, no processats, ella obre la nevera i se n'adona que
0: no hi ha absolutament res
1: que no sigui no processat.
0: Clar, diu, la intolerància al rendiment, que és aquesta mena de malaltia que li detecten amb ella quan ja no pot més i ja, diguem-ne, que ja ha implosionat,
1: sí,
0: com a persona, es tracta, abans que res, amb la alimentació, deies, ha d'evitar qualsevol producte tractat, processat, millorat d'una forma o d'una altra, no? I li diu també, no?, com un apunt, no?, la metgessa, ja ho veurà que al principi potser li resulta una mica difícil, no? I ella va doncs, a aquesta espècie de carrer, no? on ha de comprar, i amunt diu ràpid, presto, no? Com les coses ràpides, el menú ràpid, i a l'altra banda, no? Doncs també fets ja, no? Vull dir que resulta molt difícil, tal com està les botigues, el sistema, la indústria, de que tu trobis aquell pagès que et pugui doncs, aportar aquelles verdures que tu puguis menjar de manera coherent.
1: Però és que a més també és una qüestió de temps. Vull dir, tal com funciona el món, amb aquests horaris que fem tots, vull dir, si tu vols comprar producte fresc, has de dedicar una quantitat d'hores al teu dia a dia a fer la compra que realment poca gent se les pot permetre.
0: Perquè has d'anar a tants llocs diferents,
1: sí.
0: i diguem-ne, i moure't, sí. I moure't dins del teu territori, que no és fàcil, clar, no és anar a un supermercat i comprar
1: tot
0: el que necessitis. Anem a, com dèiem, a aquesta indústria alimentària de la que es burla aquest còmic, no? o que fa crítica directa de l'Ot Picó. També hi ha el management o el màrqueting absurd, no? Que hi ha a les empreses i a la vida en general, i també aquest model, no? Que segueix aquesta adolescent tan ben especificada o relatada en aquest llibre d'Amàlia, penjada al telèfon mòbil, i sobretot d'aquests influencers, el model que hi ha d'aquestes persones que a les que sobretot els adolescents es creuen de l'A a la Z que tot allò que els hi venen és el que han de fer la vida per triomfar, i només així poden triomfar d'una manera fàcil, aconseguir molts diners, i que no suposa cap tipus d'esforç ni cap tipus de... senzillament és presentar una vida inexistent i real.
1: I sobretot la part menys ètica, no?, de com aquests influencers s'aprofiten dels seus seguidors fent-los creure que tenen un vincle especial amb ells, quan en realitat els conceben com a clients i com a font per extreure ingressos d'ells, no? Ja un no voldria detallar-me molt amb què passa dins el llibre, però hi ha un episodi molt concret en què la Nora assisteix a una convenció en la que està la que és la seva model, no? I ella allà, doncs, bueno, se n'adona realment del pa que s'hi dona i de com, en el fons, els estan fent servir, o sigui, que ells no són
0: ningú,
1: el públic, sinó que són...
0: El mitjà per aconseguir alguna cosa.
1: Exacte, que els estan fent servir, en el fons. I aquí és com que es desmitifica la figura de la influencer amb la qual ella es vol assemblar.
0: Hem parlat d'aquesta família, d'aquesta Nora, aquesta filla adolescent que no és seva, no? És heretada, però que amb la que ha de compartir la vida l'Amàlia, el seu marit, la seva filla petita, no? Aquest terratrèmol. I llavors hi ha la part de la feina, no? Hi ha la part de la família i la part de la feina on ella doncs acabarà derivant amb aquesta intolerància al rendiment, desbordada per un treball cada vegada més exigent, no? On, diguem-ne que amb ella li reclamen, en certa manera, és una manera molt salvatge, no? De recursos humans, d'acomiadar gent, i clar, la van pressionant tant, que aquest és un motiu que, clar, ella, que és tot amor, no? Allò que dèiem, o que intenta tant a la família com a la feina, al seu dia a dia, que tot sigui bo, que tot surti bé, que tothom sigui feliç, cosa impossible avui en dia, evidentment és una utopia,
1: sí.
0: Doncs a la feina tot el que ha de fer, no? Aquest Horizon Gestión és complicat.
1: Ella treballa en una empresa de gestió del risc.
0: Del risc.
1: Que ja és un concepte en ell ja complicat. I el que es troba, o nosaltres inferim a través del que llegim, és que és una feina en la que ha de fer 4 milions de coses a la vegada i que té una quantitat de burocràcia absurda, no?
0: Sí, perquè té reunions cada 2x3, la seva pantalla està plena de depòsits amb tots els temes pendents, està mirant el rellotge constantment, ha d'anar amunt i avall...
1: Molta norma, molt protocol, com una feina terriblement pautada, no? Llavors, a sobre, ella que es troba és que, evidentment, doncs, que li falta ajuda perquè l'havia tingut i li han tret, I quan ho reclama, li reclama la seva superior té un discurs d'aquest que és supermanipulador, perquè bé, nosaltres confiem en tu, formes part de l'ADN de l'empresa i et demanem tot això perquè sabem que pots, perquè confiem en tu. Vull dir que és realment una forma... Bueno, no és com aquests caps que et diuen porque te ordeno y mando al trabajo se viene de casa llorado, però vull dir, amb un altre discurs molt amable i que t'ensabona, però en el fons t'estan exigint d'una forma que tu com a persona no pots assumir.
0: Clar, és aquesta perversió d'aquest màrqueting laboral, no? Amb aquesta jefa, no? Que va doncs, constantment amb un pinganillo penjat, no? D'aquests on va parlant amb diferents persones, diu entre d'altres en un d'aquests discursos que tu dius totalment manipuladors, per adaptar-se millor a aquest món en constant mutació hem de ser àgils. Aquí l'espai és lliure, dinàmic, ja sigui en equip o en videoconferència, som flexibles i estem disponibles. És a dir, estàs per nosaltres les 24 hores del dia, has d'estar pendent de tot el que s'hagi de fer i has d'estar alerta i ho has de fer estupend. No?
1: Sí, però a més amb una retòrica molt de missatge de Mr. Wonderful, no?
0: Ara t'anava a dir de tot anirà bé, no? Allò que es deia també durant la pandèmia, que dius tal com ho estàs plantejant és impossible
1: que
0: et digui que no i que jo em pugui combinar en el final totes les exigències, no? Clar, diu, des que heu llançat el pla d'agilitat de competències, ja no tinc assistent i la meva càrrega, el que deies, no? De treball ha augmentat. Diu, sí, home, sí, clar, ja sabem que us estem exigint molt, no? Però és que podeu fer molt, no? I t'hem promogut a team leader, no? Aquesta manera d'utilitzar aquestes paraules en anglès, no? De com si fossis un assistent de la NASA, no? Que en el fons t'està dient que estàs agafant el telèfon i enviant mails o estàs fent una tasca administrativa, no? Per demostrar que tot el teu potencial, no? Team leader és estar al capdavant, donar exemple, no? Ser el millor per les persones que t'envolten, no? I veus que va la jefa i ella corrent darrere que pràcticament amb la llengua fora, no?
1: Sí.
0: És aquesta manipulació que avui en dia també és molt habitual, no? Sí, treball.
1: En certs tipus d'empreses, potser més tecnològiques, més més com a priori més modernes, és aquest el tipus de discurs que et fan, evidentment.
0: Una història que neix de les pròpies experiències personals de l'autora. L'autora ha dit la Haute Picot que bé, que sí que hi ha part ficcionada, com a veure en tot relat i a nivell estilístic, però que un bon dia ella es va plantejar per què estava tan esgotada, tan cansada, que no podia amb la seva vida, no? I ella una cosa que fa és comentar-ho doncs, amb amics i coneguts per veure si és el problema sóc jo, només em passa a mi, o realment això és això, diguem-ne, allò que comentaries prenent un cafè o una cervesa amb les amigues, o realment també us passa a vosaltres que no podeu amb la vostra vida, no? I va descobrir, a partir d'aquí, el fil de dir, aquí tinc un tema creatiu i tinc un tema per fer un nou llibre, un còmic, en aquest cas.
1: Bé, diuen, no? Això em sembla que ho diu el filòsof aquest coreà tan conegut, el Byung-Jung Chan, o, bueno, no se'n refieu del meu coreà, no? Que vivim amb la societat de l'esgotament, no? I bueno, l'autora ho està reflectint més cap al gènere, potser, no tant com la societat en general, però està clar que bueno, ella mateixa ho diu, no? Que hem de parar i que hem de... El principal acte revolucionari és decidir a què dediquem el nostre temps i jo diria que també és decidir què consumim. Però, en el fons, vull dir, és el poder que tenim nosaltres com a ciutadania i s'han de fer esforços per parar, evidentment.
0: L'Amàlia, dèiem que treballa en aquesta empresa de gestió de riscos laborals que només pensa en com poder explotar encara més els seus treballadors. I a partir d'aquí fa allò del burnout, no? De la síndrome del treballador cremat, no? Que comença, com diem, quan la teva salut o el teu cos et comença a fer avisos de perill, no? D'allò amb lletres vermelles, no? De neó, i acabant doncs, anant al metge i patint aquesta intolerància al rendiment que li farà replantejar-se la seva vida. Però clar, replantejar-se la vida un no ho pot fer de la nit al dia. És a dir, no pots canviar tot.
1: I no ho pots fer en solitari, si tens família també. Bueno, és un procés que has de fer acompanyat i com també ha dit Lot Picot en alguna entrevista, és una qüestió que requereix de que sigui social, no? Vull dir que el canvi en el fons, A veure, nosaltres com a individus podem fer coses, i la personatge d'Amàlia bé que ho fa, no? Però, bueno, requereix de que sigui un canvi global.
0: Uh-huh. I també en la relació de parella, no? Hi ha aquesta espècie de, no diré dualitat, però sí que és veritat que en el món actual hi ha moltes tipologies, no?, de família, i per tant aquestes tipologies de família on hi ha elements de diferents altres famílies, no?, que han d'interactuar junts, és quan es produeixen aquells moments, no?, com... Per exemple, no? Estan parlant de la filla adolescent, no? I el pare està indignat perquè el truca la seva exparella, perquè resulta que tots els exàmens de batxillerat estan en blanc, i és els retrets de la mare cap al pare, no l'estàs vigilant bé, no ho estàs fent bé, els retrets del pare cap a la seva exparella, no? I la que està al mig, no? En aquest cas, l'Amàlia, que és la seva nova parella, que... Tampoc el que deies abans, no pot dir ja parlo jo amb ella i parlo amb aquesta nena adolescent a veure què fem, perquè és la teva filla, per tant no acceptarà la meva autoritat o la meva presència com perquè li recomani coses.
1: Exacte, però sí que és cert que pel rol que ella adopta i el seu caràcter amorós i de voler que hi hagi pau i equilibri, sí que... Vale, no parlaré amb la filla, però sí que parla amb la seva parella i fa un discurs a favor de l'entendiment, no? De l'entesa amb la jove. Vull dir que intenta posar pau sempre on hi ha el conflicte, que s'entengui sempre la posició de l'altre. No vol dir que li doni la raó a l'altre, però que afavoreix que hi hagi ponts d'entesa.
0: Bueno, aquest és una mica també el que va relacionat amb el perquè d'Amàlia, el perquè del títol, no? Tu deies, no? Ella li anava a posar, crec que ama, no? Que vol dir això, persona que estima, que dedica, doncs, com la protagonista, no? Desprèn amor en el seu dia a dia per tothom, tot i estar agobiada, estressada, i amb aquesta cara, no?, que el dibuix sempre la veiem amb aquestes arrugues de preocupació... Sí. Amb aquesta cara de tristesa, no? Amb aquest cos com penjat de la vida, sí. Com dient, no puc més. Com si portés un pes, no?, als peus, que la tirés cap a baix.
1: Sí, exacte. Ella buscava de posar un nom que reflectís, no?, la qüestió aquesta de l'amor, però es veu que hi havia problemes per poder posar el llibre Ama, i al final, pues, es va optar per l'opció d'Amàlia, que és un nom portuguès, però que, bueno, reflectia bastant bé aquesta idea de que volien donar de la característica principal d'aquest personatge principal.
0: Sí, perquè Amàlia, un nom portuguès que significa treballadora. I no podem dir que la protagonista d'aquest còmic, no?, l'Amàlia de l'Aude Picot, no sigui una corranta de la vida, no? Intentant ser perfecta en tots els àmbits, tot i sabent, no?, o potser això no ens ho diguem massa, no?, que no es pot ser perfecta en tots els àmbits de la vida.
1: Bueno, però ella s'ho exigeix. Exigeix que tot estigui bé, que tot estigui perfecte, que tot, perquè és la seva forma de demostrar amor. Però això és, bueno, és una característica bastant femenina, no? No vol dir que totes les dones siguin així, ni molt menys,
0: Que... Pot ser una caricatura, moltes sí. vegades, però hi ha molta veritat amb això, sí. no? Perquè les estadístiques, evidentment, de conciliació laboral i familiar, no? Recau més amb les dones. Les dones són les que tenen aquesta doble, no?, jornada laboral, no? Que quan arriben a casa, en la majoria dels casos... no direm amb tots, però són les que s'encarreguen, doncs, de o la criatura petita, o del menjar, o d'anar a comprar, o de les extraescolars, o de portar aquí, de saber al metge quan toca i quan no toca.
1: Però a més de les qüestions estrictament operatives, és tot l'esforç que fas emocional perquè tothom al teu voltant estigui bé, se senti bé, si hi ha algun problema, intentar solucionar la feina, que també hi hagi equilibri, que, saps, aquest tipus de persones que el que volen és crear harmonia al seu entorn i bueno, això és una característica molt femenina.
0: Uh-huh. I sobretot, no?, d'aquestes cures. Un altre d'aquests moments com humorístics, no?, és allò de que ella es troba malament, no?, doncs perquè està cansada, està esgotada, no?, diu el curri, no?, segurament, i diu el curri està bé, diu el marit, no?, tu el que vols és tornar a anar al metge, no?, com parar, descansar, com no fer les coses que et tocarien fer, no? O les que teòricament tens l'obligació d'encarregar-te de fer, no? I ella li diu, te acojona la idea de quedarte solo y tener que hacerlo todo en casa, no? I llavors ell li acaba retraient, jo el que veig és que cada nit trobes una excusa nova per no fer l'amor, no? Uh-huh. I llavors entra la nena, no?, a cridar reclamant la seva mare una vegada més, perquè això és constant durant tot el llibre, no? La mama, no? La nena petita que la crida i reclama la seva atenció, no?, perquè la necessita per fer qualsevol cosa del seu dia a dia, no? Aquest diàleg molt habitual també en la parella, no?, de qui fa què, de qui s'encarrega de què, de que quan un es troba malament l'altre posa en dubte de si realment t'estàs trobant malament o és que decideixes tirar-te al sofà perquè ja no vols seguir amb aquelles obligacions que t'has autoimposat.
1: Sí, i també reflecteix la tensió aquesta que hi ha en les parelles quan els nens són molt petits, que la major part de la càrrega recau sobre la figura materna per una qüestió estricta d'edat, no? I hi ha, bueno, la doble demanda tant de l'infant com del pare, que se sent abandonat per la parella. Uh-huh. En detriment de l'infant, bueno, a favor de l'infant.
0: Sí, a favor del més petit. I aquest dia especial d'aquesta adolescent, no?, tan curiosa que sempre va, doncs, amb aquest pal de selfie, que va parlant, doncs, amb totes les seves amistats, no?, que se'n va cap a conèixer la que és la seva diva o el seu referent, que és Kaela, no?, que es diu, és l'oportunitat de la meva vida, ella és la meva inspiració, no?, somio a ser com ella, crear la meva pròpia marca, tinc tantes preguntes per fer-li, no? Pensant que vas a conèixer com aquell qui va conèixer el futbolista, doncs, que l'emociona, no?, el seu Messi o el seu Dator, no?
1: Però a més hi havia tot el màrqueting anterior, perquè representava que participava en un sorteig per poder-la anar a veure, que et fan sentir com si haguessis de ser l'única persona que estarà amb ella en aquell moment.
0: Sí, perquè ella es troba amb una cua de cop i volta i diu, sembla ser que no sóc l'única que té una cita, no?, amb la gran sí, influencer, amb la gran diva, no? I clar, aquí hi ha un tor de tot de noies que estan seguint, no?, com xaiets el que els han manipulat a nivell de màrqueting.
1: Som com clones, totes exactament iguals.
0: També es parla, ho hem dit, es parla de doncs, del medi ambient, de les plantes, potser com una part també, no?, com veiem a la portada del llibre, no?, d'aquesta reivindicació. A la portada del llibre veiem una Amàlia que no veiem en la majoria del llibre, que és, ella està com somrient amb un camp tot verd, no?, amb tot de flors i plantes.
1: Mirant a l'infinit, no té, sí, el ceño fruncido.
0: Exacte, no?, amb uns núvols estupendos, no?, com dient, estàs com fent allò de el petit plaer de gaudir dels petits plaers de la vida, no?, com d'estar caminant pel camp i no pensar absolutament en res, no?, de si tinc fills, si tinc una feina on hi ha la meva jefa que em requereix o em demana i m'exigeix tantes coses.
1: Bé, està gaudint del fet d'estar viu i estar present amb allò que està fent en aquell moment. De fet, l'episodi amb la planta, que no explicaré massa perquè sigui sorpresa pels lectors, uh-huh, el que t'està parlant és justament, no?, de centrar-te en aquelles coses petites i de sobretot de que tingués un retorn a la natura, però no tant per la natura en si, sinó pels ritmes de la natura, perquè són més lents,
0: més
1: som
0: pausats.
1: Exacte.
0: I no la bogeria aquesta, no?, que també tindria molt a veure, no?, en comparativa amb el món de les xarxes socials, dels influencers, que comporta una addicció i una adrenalina de tensió constant cap allò que et tanca la visió, no?, i la visió que tens és la de la pantalla que tens davant, sigui un ordinador, sigui una tablet, sigui un mòbil, un dispositiu, no?, electrònic, i no et deixa veure la visió panoràmica que hauríem de tenir del que hi ha al nostre voltant, no? Estiguem en una habitació, estiguem en un camp, com el que obre el llibre de Laud Picó, o estiguem, doncs, en una feina.
1: Més que la mateixa panificadora, quan fan la visita guiada uns visitants, estan explicant el procés de creació, bueno, de fabricació del pa, però des del punt de vista del poc temps que es triga a fer cada cosa.
0: Com diguem, amb 30 segons, tot el sistema aconsegueix treure aquella barra de pa, no?, amb dos crostons que et pots menjar i gaudir d'aquell pa autèntic.
1: No importa tant la qualitat, sinó com el temps, l'amortització, la productivitat, constantment.
0: Uh-huh. I també es parla de ella, mentre va comprar, no?, amb aquest sistema de productes de proximitat, d'intentar, doncs, sobreviure a aquesta malaltia que ella té per culpa de tot aquest estrès, no?, i una de les coses que ha de millorar és l'alimentació, com va caminant, no?, i posa local, irracional, del camp, no?, veiem algú que està cultivant, no?, en els costats, no?, d'una ciutat, i també veiem una botiga de roba de segona mà, no?, com una mica també aquesta bogeria productiva capitalista, no?, doncs en què el consum, no?, que és una mica el que fa la filla adolescent, és bàsic, necessari, i no podem sortir d'aquest camí, no?, perquè si no ens quedem enrere. Però tot això és un peix que es mossega la cua.
1: Sí, sí, aquella que presenta són els valors aquests de les tres R's que els ensenya els meus fills de l'escola, que és reciclar, reutilitzar, i l'altre ara mateix no recordo quin és, però que va amb aquesta línia.
0: Sí, sí, és les tres R's. Jo tampoc ara, eh? Ja ens vindrà al cap.
1: Reparar,
0: exacte. No comprar de nou, sinó si tenim un electrodomèstic o alguna cosa, doncs, que se'ns trenca, o una lleixa a casa i tal, pues poder-ho arreglar, o que algú ens faci aquest intercanvi, no? Una cosa com també l'intercanvi del temps, no? Que els usos del temps, que molta gent és allò, jo sé fer una cosa i la vinc a fer, soc un magnífic jardiner i sé cuidar molt bé les plantes. Tu vinc a fer casa i, a canvi, sense haver-hi un intercanvi monetari, doncs jo vinc a cuinar dos dies a la setmana. Això és una cosa que també, doncs, en certa manera seria la reivindicació d'aquesta vida lenta, no?
1: Sí.
0: L'slow food, no? L'slow, la manera...
1: Sí.
0: A banda, hi ha a l'Amàlia un sentiment de culpabilitat que sobrevola durant tota l'estona en el llibre, no farem spoiler, no?, de com acaba, per haver d'assumir totes aquestes responsabilitats que ella s'exigeix en un principi a si mateixa, però que s'adona que no pot ser, no?, que necessita la col·laboració de la gent que l'envolta, sigui a la feina, no?, com reclama la persona que li han tret, sigui a casa, doncs més col·laboració, no?, amb les tasques de la llar. No es pot ser permanent 100% perfecte.
1: Bueno, però a les dones se'ns exigeix molt que siguem superdones, perquè hem de demostrar que podem ser supereficients a la feina, que és el que se'ns exigeix per justificar la nostra presència en el món laboral, i ser supereficients a les llars, perquè si no, per què estàs treballant si la teva... Si no, ets una mala mare. Llavors, bueno, aquesta culpabilitat que vivim totes perquè no arribem, sobretot en molts casos més amb el tema personal que no amb altres, no?, o els sacrificis mateixos que fem de la nostra vida personal
0: en
1: a favor de la vida professional i de la vida familiar, doncs, clar, vull dir, aquí hi ha una tensió psicològica i un malestar que, evidentment, també t'acaba passant factura.
0: Un dels missatges principals també del còmic, a banda de totes aquestes coses, no?, que hem parlat del món dels influencers, de la vida i la relació amb parella, de les diferents tipologies de família que hi ha, és que ens hem d'intentar relaxar, no? Però no com el gurú, no?, de mindfulness o de a partir d'ara tot anirà bé, sinó intentar gaudir de la vida, que sembla una cosa aparentment molt fàcil, però no ho és tant, no? I menys quan estàs en aquest bucle com ella, que està cremada.
1: Bueno, i el més important, crec que hem d'aprendre a dir que no.
0: Uh-huh.
1: Saps? Vull dir que no i sense sentir-te culpable. Doncs pots fer això, tal? Doncs aprendre a dir que no a la feina, aprendre a dir que no a casa, aprendre a dir que no a propostes que et surten del que sigui. Vull dir, hem d'aprendre a dir que no i tenir consciència de que l'única cosa que tenim de veritat és temps, i que hem de decidir nosaltres a què el dediquem.
0: De fet, l'Aude Picó es va plantejar a nivell personal, no? Perquè, diguem, hi ha molt d'autobiogràfic, tot i que hi ha, evidentment, situacions inventades en aquest còmic, no? Però hi ha molt d'ella mateixa, deixar d'intentar córrer. I això és com molt gràfic, no? Perquè l'Amàlia, en el llibre veiem constantment corrents, no? Recollir les coses de casa, corrents a la feina, que si les reunions, corrents a intentar que la seva filla es vesteixi...
1: Demanant disculpes constantment.
0: Clar, això, aprendre a dir que no, no disculpar-se constantment, seria un altre dels aprenentatges, i un altre deixar d'intentar córrer, que és molt gràfic, però és veritat que moltes vegades no ens n'adonem compte, no sabem caminar. És a dir, anem com... I no per córrer més, o no per anar més ràpid, farem les coses abans, no? Mm. Perquè si no és allò que semblem un pollo sin cabeza, no?
1: Bé, però fonamentalment és fer menys coses.
0: Fer menys coses del nostre dia a dia, eh? Valorant que és el més... A veure, clar, important, feina, un equilibri, una balança entre una cosa i l'altra.
1: Però jo crec que fins i tot a les feines podríem dir que no. Les coses, la sobrecàrrega, o s'hauria de poder dir que no a una certa sobrecàrrega. Uh-huh. I llavors també les qüestions familiars, no? Però... que es respectin els horaris, que es respectin moltes coses, que no et posin les reunions a última hora, tot...
0: Clar, si aquelles tot... reunions eternes, Montserrat, que sabem de què parlem, eh?
1: Que comencen a les 6 de la tarda i...
0: I tu dius, no té res més a fer aquesta gent que estan aquí, vinga i vinga i obrim. Això és molt de no sé si, clar, l'Aude Picó és francesa, no? Europa potser hi ha d'altres països que no estan així, no? Que tenen uns hàbits tant d'acabar l'horari de feina com també els menjars, no anar tan tard com aquí, que sembla que tinguem en comptes de 24-48 hores,
1: sí,
0: al dia.
1: Sí, les sobretaules de dinars de negocis, o així tan llargues, vull dir, sí. Sí, no, la veritat és que, bueno, són cultures diferents, però ells en la seva mesura, nosaltres en la nostra, estem parlant dels mateixos problemes.
0: Hi ha una necessitat general, Montserrat, perquè el món actual està totalment enfocat a aquestes rutines boges, a ser funcionals, no? Productius, també ho podríem dir així, no? I això, clar, no ens permet parar, aturar-nos, que és una mica el que reclama en el llibre l'Aude Picó, i gaudir, com dèiem, d'aquells petits plaers de la vida. No us direm si l'Amàlia ho aconsegueix o no, i si aconsegueix superar, no?, aquest problema que té de rendiment. Hauríem de sortir d'aquest cercle viciós i poder-nos plantejar gaudir d'aquestes petites coses.
1: A veure, clar, és que nosaltres no només se'ns mesura en conceptes de rendiment, és que nosaltres mateixos ens acabem mesurant a nosaltres en base a aquests criteris de rendiment. La qüestió és, el dia que ens estiguem morint, el que ens retraurem a nosaltres mateixos és que no vam rendir prou? Jo crec que no.
0: Home, esperem que no, no? Perquè aquesta culpabilització constant, si ja també a sobre la tenim en els darrers instants de vida, és greu, eh?
1: No, però
0: allò de mirar enrere...
1: Però em refereixo que potser hauríem de fer-nos aquesta pregunta per valorar a què realment li hem de donar valor.
0: I l'adolescent també té una evolució, com la té l'Amàlia, i com a protagonista del llibre, que jo crec que és potser la segona protagonista, tu has dit, Montserrat, en mica en mica anar-se adonant que potser pel camí pel que va no és el més correcte, i que potser això d'anar fent vídeos i vídeos i de pensar-se que sigui una

0: directa i bastant superficial, tu te n'adones en el llarg del llibre de que en el fons és bastant més intel·ligent del que sembla, perquè ella no necessita un metge que li expliqui tot això, sinó que ella mateixa se n'adona i reflexiona.
1: Amb aquest personatge adolescent rebel, també crec que la Ut Picó el que vol ressaltar és la importància de la comunicació a la família. És a dir, ella no ho té amb els seus pares, que estan separats, que s'estan discutint sempre, i per això juga amb ells, no? Perquè sap que una de les coses que veu, no veu amor en cap de les converses ni de les interaccions que han tingut, i que potser és fonamental que parléssim més entre tots, intentar aparcar conceptes com cridar, deixar de cridar, entendre'ns, deixar parlar l'altre, parlar-nos en calma, allò típic que és molt, molt bonic de dir-ho, però més difícil de fer-ho. Amb una relació de parella, on no hi hagi retrets.
0: Sí, però a més ella, sobretot el que veu, i per això el seu referent és un influencer i no els seus pares, que és qui haurien de ser en principi els seus referents, és perquè la influencer li ven una idea de felicitat, d'harmonia, d'estar bé amb un mateix, quan ell el que veu als seus pares és que sempre estan enfadats, sempre s'estan cridant, llavors veu que no són feliços. Llavors no són els meus referents de res, perquè en el fons, si m'emmirallo amb ells, la vida que duré serà de desgràcia i d'infelicitat.
1: Què és el amb el que t'has divertit més, Montserrat, a l'hora de traduir aquest Amàlia de la Ut Picó per Garbuix Books?
0: Doncs moltes coses. Per exemple, quan traduïa els moments en què estava Amàlia amb la nena petita, que és, bueno, com tu deies, no era un belluguet i no parava de moure's i de reclamar, doncs evidentment aquesta part em va divertir molt perquè em sentia molt reflectida en el meu dia a dia. Llavors també em vaig divertir moltíssim traduint les converses tenses del pare i l'adolescent, quan veus que realment no s'entenen, però que és cosa de dos, no? Tot i que el pare té especialment poca traça a l'hora de tractar la filla adolescent, no? I és com que la jutja ja abans de...
1: Sí, i obre la boca i diguem-ne que hauria de pensar abans d'obrir la boca, no? I deixar anar, depèn quines sentències, sí, que ja d'entrada bloquegen a l'adolescent i diuen, doncs, a partir d'aquí no parlarem.
0: No domina la comunicació assertiva, diguem-ne.
1: Ni l'escolta activa, tampoc.
0: No, tampoc.
1: Doncs aquest és el llibre que avui us hem presentat en el programa. És un còmic d'aquesta autora francesa que està titulat com a Amàlia, l'edita Garbuix Books, i n'hem parlat amb la Montserrat Terrones, que ella és l'editora. Més coses de la Ut Picó?
0: Bueno, la Ut Picó vindrà com a autora convidada al proper còmic Barcelona, que és a finals de març, i a finals d'any publicarem un nou llibre seu, Ideal Standard, que va sobre la pressió que hi ha avui dia perquè facis vida en parella, i també per, bueno, tot el tema relacionat amb la dificultat per quedar-se embarassada.
1: Carai, temes molt, molt actuals, i estarem alerta d'aquestes novetats. Doncs el que us dèiem, la recomanació, Amàlia, de la Ut Picó, aquest còmic interessant sobre aquesta dificultat de la conciliació de la vida laboral i familiar i moltes altres coses més de la bogeria de món en el que estem. Està editat a Garbuix Books. Tot un plaer, Montserrat, com sempre.
0: Gràcies, igualment. We were good.

ara escolteu. El pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

família, com va tot? Benvinguts a un altre episodi del Pop que abans molava més. Avui amb la primera meitat del doble programa dedicat a un grup amb una carrera relativament curta però molt exitosa, ja que van publicar 5 àlbums entre 1978 i 1983, 4 dels quals van ser número 1 al Regne Unit i Austràlia, entre d'altres països, i se n'han venut més de 75 milions de còpies. Tot comença a inicis de 1977, quan el baixista britànic Gordon Sumner, més conegut com a Sting, i el baterista d'Estats Units, Stuart Copeland, van decidir formar una banda a Londres després d'haver-se conegut en un concert del grup en què tocava Stuart Copeland uns mesos abans i haver intercanviat telèfons. Tot i que els dos venien de la música progressiva i del jazz rock, el baterista va suggerir fer un grup de punk per aprofitar que era un estil que començava a estar molt de moda. El van anomenar The Police, van fitxar el guitarrista Henry Padovani i de seguida van publicar el seu primer single, aquesta, Fallout.

Aquesta Fallout no va entrar a les llistes i de seguida Sting i Stuart Copeland van veure que Henry Padovani tenia menys nivell que ells i que els estava limitant. Al maig de 1977, Sting i Copeland van tocar temporalment en un grup en què també hi tocava el guitarrista Andy Summers i van quedar impressionats amb ell. De seguida van veure que era la peça que faltava de Police. Andy Summers tenia 10 anys més que ells i una carrera musical molt important al darrere, ja que havia tocat amb Eric Burdon and the Animals i Kevin Ayers, entre d'altres. Però tot i això, va accedir a tocar amb ells amb la condició que The Police seguís sent un trio, és a dir, que Henry Padovani deixés la banda. Els altres els va costar acceptar-ho, però finalment hi van accedir. I amb l'excel·lent Andy Summers a la banda, The Police va millorar moltíssim i van aconseguir que Miles Copeland, el germà gran del baterista de la banda, que era un fanàtic del punk més frenètic, els deixés 1.500 lliures per gravar un àlbum, tot i que no creia gaire en ells ni en les seves cançons ni en el fet que un grup de punk tingués un guitarrista de 35 anys com Andy Summers. De fet, 1.500 lliures era un pressupost bastant baix i The Police van gravar el disc com van poder en horaris intempestius a un estudi situat a sobre d'una lleteria. Tot va començar a canviar quan el mateix Miles Copeland va aparèixer un dia a l'estudi i va sentir una cançó que sí que el va captivar. Tot entusiasmat va proposar-lo ser el seu mànager. Va portar la cançó al segell A&M Records, els va aconseguir un contracte discogràfic i es va publicar com a single aquesta Roxanne.

Roxanne, una cançó que va compondre Sting inspirat en les prostitutes que hi havia als voltants de l'hotel de París on The Police es van allotjar a l'octubre de 1977 quan van anar tocant aquella ciutat i en què li diu a una d'elles, que ell anomena Roxanne, que deixi aquesta feina. Una cançó que, curiosament, Sting va composar al ritme de bossa nova i que té una anècdota d'aquelles que em fan tanta gràcia. Potser us heu adonat que al principi de tot se sent un soroll de piano curt i dissonant seguit d'uns riures. Doncs això és Sting, que sense voler es va seure a un piano i al sentir el soroll es va acabar pixant de riure. Doncs això es va quedar al disc i als crèdits de la cançó i consta que Sting toca el piano de cul. Però anem al més important. A quina posició creieu que va arribar aquest segon single de The Police, publicat l'abril de 1978? Doncs no sé què heu dit, no ho sento, però crec que molts no l'heu encertat de lluny. El single va fer llufa completament. No va entrar a cap llista. Deveu estar flipant ara, oi? Una cançó que forma part del Saló de la Fama dels Grammy i que figura diverses llistes de millors cançons de la història, va fer llufa? Doncs sí, ja passen aquestes coses. Vés a saber per què. Potser perquè The Police anaven de punks però no tenien res de punks. Potser perquè la veu de Sting era massa aguda i neta per un estil com aquest. Potser perquè van tenir poca promoció. Però bé, no passava res. Es tractava de no defallir. I quatre mesos més tard, a l'agost de 1978, The Police van publicar una altra gran cançó, Can't Stop.

publicada com a single l'agost de 1978 al Regne Unit, creieu que va tenir gaire èxit? Doncs mira, aquesta ni fu ni fa. Almenys va entrar a les llistes britàniques, però només al lloc 42, bastant cap a baix. No deixa de ser sorprenent, no? Però no passa res. The Police tenia diverses bales a la recàmera i alguna havia de funcionar. I què podia funcionar millor que una cançó amb molt de ganxo i tot allò que definia perfectament la banda? Reggae a l'estrofa, canya a la tornada i la veu agudíssima de Sting cantant aquesta So Lonely.

Aquesta mítica So Lonely es va publicar al Regne Unit el novembre de 1978. I fem el joc per última vegada, va, última. Penseu a quina posició va arribar a les llistes. A veure si us hi apropeu. Doncs no sé si l'heu encertat, ara potser sí, però no. No va entrar a les llistes. Tres singles seguits de The Police, tan coneguts actualment com Roxanne, Can't Stand Losing You i So Lonely, van fer llufa. The Police se'n van anar als Estats Units a fer una gira una mica rudimentària amb furgoneta i, mica en mica, als concerts, Roxanne va començar a cridar l'atenció. Això la va portar a sonar, mica en mica, a les ràdios nord-americanes, la qual cosa va fer que s'acabés publicant com a single a Canadà i Estats Units, on va arribar al número 31 i 32, respectivament. Vist l'èxit a l'altra banda de l'Atlàntic, es va tornar a publicar com a single al Regne Unit l'abril de 1979. Van tocar-la en directe al prestigiós programa Top of the Pops de la BBC i Roxanne, finalment, va arribar al número 12 de les llistes. Ara sí, aquest efecte en cadena va seguir quan es va tornar a publicar Can't Stand Losing You, que aquest cop va arribar al número 2 al Regne Unit i al 7 a Irlanda. I més endavant es van tornar a treure els singles So Lonely, que va ser 6 al Regne Unit i 7 a Irlanda, i fins i tot es va tornar a llançar el primer single de tots, aquella Fallout, encara amb Henry Padovani a la guitarra. Per fi, The Police havien aconseguit treure el cap i donar-se a conèixer. A partir d'aquí, tot aniria rodat. Gràcies a l'èxit que finalment va aconseguir Roxanne, aquell àlbum que van gravar amb 1.500 lliures va arribar al número 6 al Regne Unit i al 23 als Estats Units. I és que el disc, amb el curiós títol Outlandos de Moore, barreja reggae, punk i unes quantes anades d'olla. I a part de Roxanne, So Lonely i Can't Stand Losing You, conté cançons brutals com aquesta Next to You.

Next to You, la primera cançó del disc de debut de The Police. Una cançó que, en contraposició amb el toc més reggae dels singles extrets del disc, era molt punk, com heu pogut veure. Una altra cançó del primer disc del grup que també em flipa i que també té un toc punk, tot i que més dissimulat, és aquesta altra cançó amb molt de ganxo, titulada Truth Hits Everybody.

Truth Hits Everybody, la setena cançó del disc de debut de The Police, aquest Outlandos Amour, un disc en què a la portada surten els tres components del grup una mica torts en una foto colorejada sobre un fons negre i el primer que crida l'atenció és que tots tres són molt rossos. Doncs el curiós és que cap d'ells era ros en realitat. Tots tenien el cabell tirant cap a castany, però al febrer de 1978 els van proposar de protagonitzar un anunci de xiclets amb la condició que s'havien de tenyir tots tres de ros. Com que en aquella època, en què encara no havien tingut cap èxit, necessitaven diners urgentment, van acceptar la feina. Finalment, l'anunci no es va arribar a emetre mai, però la nova imatge de The Police, tots tres rossos, es va mantenir anys i anys. Igual que el seu èxit, que a partir de llavors ja va ser constant, gràcies a cançons com el seu següent single, el single d'avançament del segon disc, una cançó que segur que coneixereu i que va ser número 1 al Regne Unit i a Irlanda i 2 a Canadà, aquesta Message in a Bottle.

Message in a Bottle, una de les millors cançons de The Police. I no ho dic només jo, també ho diu la pròpia banda o la revista Rolling Stone, que considera que és la 65a millor cançó de guitarra de la història. I és que aquest arpegi de guitarra d'Andy Summers és brillant, com també ho és la bateria de Stuart Copeland o el baix i la melodia de veu de Sting. Els tres components de Police eren grans músics, molt hàbils amb els seus instruments, i tot això queda patent en aquest segon disc de la banda, un àlbum espectacular publicat l'octubre de 1979 i titulat Regatta de Blanc, un títol amb un toc francès, com el disc anterior al Blandos d'Amour, que podríem entendre com a reggae de blancs, un títol molt apropiat, ja que aquí The Police incorpora molts elements del reggae a la seva música i els porten al seu terreny, com queda evident al segon single extret del disc, que va ser número 1 al Regne Unit i a Irlanda, i possiblement la coneixereu, aquesta Walking on the Moon.

Walking on the Moon, aquesta cançó que se li va acudir a Sting un dia a Munic quan després d'un concert va tornar a l'hotel força borratxo amb aquest riff de baix al cap. Va començar a caminar per l'habitació taralejant la línia de baix i cantant Walking Round the Room. Però com que això de caminant per tota l'habitació era una mica ridícul, ho va acabar canviant per caminant sobre la lluna, que si més no era més èpic, i que més els va permetre filmar el videoclip al Kennedy Space Center de la NASA, envoltat de coets espacials, que suposo que deu ser prou emocionant. Perquè, a veure, qui de nosaltres pot dir que ha picat copets amb les baquetes a un coet Saturn V? Només una persona ho pot dir, Stuart Copeland, i no crec que escolti aquest programa. Curiosament, aquesta cançó no va sortir com a single als Estats Units. En lloc d'aquesta, vés a saber per què, van decidir publicar una altra cançó que, si bé m'agrada molt i té uns arpegis de guitarra espectaculars, no crec que funcioni tan bé com a single. Es tracta de Bring on the Night.

Aquesta Bring on the Night no va entrar a les llistes d'Estats Units, però sí que va entrar-hi a França, ben amunt, al número 6, i formava part del segon disc de The Police. Un disc que es va gravar correcuit al mateix estudi que el primer disc i que conté algunes cançons rescatades de temps enrere, ja que els faltava material nou, com la cançó que dona títol al disc, que a més és un instrumental. Bé, no sé si la podríem considerar 100% instrumental, ja que té veu, però no té lletra. I fins i tot podríem dir que no és ben bé una cançó, ja que és més aviat un tros de cançó mig improvisat que feien en directe dins de Can't Stand Losing You. El van extreure de la cançó, el van gravar i el van posar sol en el disc. El cas és que és una de les meves cançons preferides de The Police, amb la seva increïble introducció de bateria, els seus ganxos de veu, els seus canvis... Espero que a vosaltres també us encanti aquesta Regatta de Blanc.

Aquesta mig improvisada regata de blanc va guanyar el Grammy Millor Cançó Instrumental de Rock l'any 1980 i era la segona cançó del segon àlbum de The Police, també titulat Regata de Blanc, un disc que va encapçalar les llistes del Regne Unit, Austràlia i Països Baixos i que està considerat un dels millors discos de la història segons diferents mitjans. Un àlbum farcit de grans cançons, com la que va ser el quart single del disc, una cançó que va rebre un munt d'elogis pel curiós arranjament i l'enorme talent interpretatiu de cada un dels tres músics del grup. Aquesta, The Bed's Too Big Without You.

The Bed's Too Big Without You, la vuitena cançó del disc Regata de Blanc. Un disc on, a part del reggae, també hi té cabuda una mica de rock, com el d'una cançó senzilla però amb molt de ganxo i amb un solo de guitarra molt i molt curiós, amb un efecte com molt sintetitzat i tocat amb slide. Parlem d'aquesta It's All Right For You.

El 3 d'octubre de 1980, The Police van publicar el seu tercer disc, que com els dos anteriors també tenia un títol ben estrany, Zenyatta Mondatta, no em pregunteu què vol dir, i que venia precedit per un single que va ser un èxit espaterrant. No només va encapçalar les llistes britàniques, sinó que a més va ser el single més venut l'any 1980 al Regne Unit i va guanyar el Grammy a millor interpretació d'un grup o duet amb veu, una cançó sobre una relació entre un professor i un alumne titulada Don't Stand So Close to Me.

to Me, la cançó que enceta Zenyatta Mondatta, l'exitós tercer disc de The Police, un àlbum que va ser número 1 a Austràlia i al Regne Unit, 2 a Canadà, Itàlia i Països Baixos, 3 a Nova Zelanda i 5 a Alemanya i Estats Units. Un disc que en alguns punts pot semblar poc elaborat, amb cançons una mica repetitives i poc aventureres, però que també té grans moments, com per exemple la cançó amb què tancarem aquesta primera meitat de l'especial del pop d'abans molava més, dedicat a The Police, una cançó basada en la invasió de l'Afganistan per part de la Unió Soviètica i titulada Bombs Away. Seguim la setmana que ve amb el repàs a aquest disc i la resta de la carrera de la banda. Fins llavors, moltes gràcies.

És dijous, 3 de setembre del 2026 i comencem el dia, sobretot molt i molt pendents de la situació a Ceuta, la ciutat autònoma que continua ara al centre de la política després de les mobilitzacions d'ahir i de la publicació d'un informe de la Policia Nacional sobre l'entrada de migrants els dies 30 i 31 de juliol. Diverses ciutats catalanes i de tot l'estat van acollir ahir concentracions en suport a Ceuta, la ciutat autònoma. El president de la ciutat, justament Juan Jesús Vives, va advertir que la integritat territorial, diu, està en risc i ha reclamat al govern que acceleri les devolucions i doni una resposta a la situació. Avui, totes les mirades posades al Congrés. A les 9 del matí, Pedro Sánchez, el president del govern, compareix davant del ple per donar explicacions sobre aquesta crisi a Ceuta, una compareixença que seguirem aquí, en directe a Ràdio 4. També parlarem de la calor, perquè l'estiu meteorològic que hem deixat enrere ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. S'han assolit temperatures de 40 graus o més durant 20 dies i Barcelona ha acumulat gairebé 60 nits tòrrides. L'Observatori Fabra ha batut aquestes últimes setmanes el rècord de temperatura màxima i ho ha fet aquesta setmana justament en un mes de setembre, amb 33,6 graus, superant els 33 que va registrar ja fa uns quants anys. En parlarem i ho analitzarem d'aquí uns minuts, cap a 8:45, amb Esteve Corbera, professor d'investigació d'ICREA a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma. Les 8:02, t'expliquem què passa avui aquí. Ens actualitzem i, com dèiem, d'aquí uns minuts parlarem sobre aquests rècords de calor que estem vivint aquest estiu amb Esteve Corbera, professor investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma. Repassarem també l'agenda cultural del dia i avui us parlarem de l'Aran SBK Festival, un festival que, si no coneixeu, és molt interessant. En parlarem amb en Joan Vilalta, ell és membre organitzador d'aquest festival. Avui marxarem també cap a Tortosa per conèixer un d'aquests racons misteriosos que ens està proposant la Lorena Amo, i a les 9 del matí, evidentment, seguirem també la compareixença del president Pedro Sánchez, però parlarem d'actualitat internacional i d'aquestes eleccions de midterm que hi haurà als Estats Units d'aquí uns mesos, de mig termini. També parlarem de la tornada a l'escola. Ho fem amb algú amb qui ja vam tenir el plaer de parlar aquest estiu i ens van quedar moltes i moltes qüestions pendents. Parlarem amb Teresa Cambra, que ella ha estat durant 15 anys professora d'institut i durant 25 anys ha estat inspectora a Educació. En sap molt d'educació i de tot el que té a veure amb les escoles i els instituts, i li preguntarem sobre els reptes d'aquest nou curs que comença.

0: De matí us presentarem també una obra de teatre que s'està fent al Teatre Maldà. Es diu Consulta Familiar. En parlarem amb la directora de l'obra i amb una de les seves actrius. I últim espai també avui dijous de voluntariat, del voluntariat que ens porta aquest Amb Tu, que ens porta el Jordi Vila també. Farem un repàs d'algunes accions de voluntariat que podeu fer ara de cara al nou curs. A les 11 del matí agafarem la màquina del temps. Avui cap a l'any 1978 recordarem tot el que passava aquell any i acabarem amb la nostra col·laboradora en bellesa i benestar, amb la Míriam Victòria, que ens donarà alguns trucs per estar millor ara de cara al setembre. Vull dir 4 minuts. Informació a serveis. Ho dèiem, està sent l'estiu més càlid des de que hi ha registres. Encara fa calor aquests dies i encara en farà més, diuen, de cara al cap de setmana. Coneguem quin temps farà avui. Des de l'EMET, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i és un dia totalment d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Temps estable, predominant el sol i el cel clar o poc ennubulat. Volat. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat a l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: I coneguem també l'estat a les carreteres, ja que aquests dies ja moltes persones tornen a la rutina i notem ja més trànsit. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui a dijous amb aquest incendi d'un camió que a hores d'ara doncs, talla totalment la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud i a hores d'ara doncs, també provoca, diríem, 11 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim un accident a la ronda litoral, a la B10, que en sentit sud talla un carril a l'altura de Poblenou i deixa cues de fins a 4 quilòmetres. També es registra un vehicle avariat a la C33 a Barcelona en direcció Mollet del Vallès, que també talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de cues. Per últim, també comptem amb aquesta congestió habitual, sobretot al vessant Besòs de Barcelona. Trobem cues arreu del nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a la ronda de dalt amb retencions en direcció Llobregat, en aquest cas cues fins a la Vall d'Hebron. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: 8 i 5, t'informem perquè sàpigues tot el que és actualitat avui. Milers de persones han sortit al carrer per donar suport a Ceuta, coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma, per reclamar també solucions a la crisi migratòria que arrossega des de finals de juliol. Jordi Vila, bon dia.
3: Bon dia. Les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies es van repetir en nombroses localitats de tot l'Estat. A la mateixa ciutat de Ceuta, milers de persones van participar en una mobilització per reclamar més seguretat, més recursos i una resposta del govern espanyol davant la situació que viu la ciutat. També hi va haver concentracions a Madrid, Barcelona, Bilbao, Màlaga i altres municipis d'arreu de Catalunya.
0: Com dèiem, unes mobilitzacions que s'han fet arreu de casa nostra, però en convocatòries oposades, segons la ideologia política.
3: A Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, uns posaven el focus en el dret dels immigrants, mentre que els altres demanaven el seu retorn al Marroc. Pau Alemany.
4: Entre les 7 i les 9 del vespre, la plaça Sant Jaume va estar partida en dos. A una banda, la de la concentració recolzada per PP i per Vox, i regnava les banderes espanyoles, les peticions d'expulsió dels migrants i els càntics contra Pedro Sánchez. Unes 1.500 persones hi van acudir, segons la Guàrdia Urbana. I a l'altra banda, la de la protesta convocada per l'associació Unitat contra el Racisme i el Feixisme de Catalunya, s'hi unien les banderes palestines amb els càntics antifeixistes, com el No passaran, corejats per unes 700 persones. El portaveu de l'associació, David Carvala, va demanar un tracte just per als migrants.
5: És una concentració unitària per rebutjar el racisme que hem vist als carrers de Ceuta, i també per rebutjar el foment de discursos d'odi i violència.
4: La desena de furgons dels Mossos que s'interposaven entre ambdós grups va impedir que el conflicte verbal escalés a un conflicte físic i cap a 9:45 tots dos grups s'hi van anar retirant de la plaça.
0: Això va passar a Barcelona i a Tarragona. Més de 1.000 persones també s'han reunit a la plaça de la Font amb banderes espanyoles i de Ceuta.
3: En la concentració, els participants han cridat insults contra Pedro Sánchez i també li han demanat la dimissió. Hi ha participat Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya.
6: Porque lo que se está viviendo en Ceuta no es ni una crisis migratoria ni una crisis humanitaria. Se trata de una invasión en toda regla de un territorio nacional español.
0: Una hora abans d'això, a Tarragona, unes 150 persones es van concentrar al carrer del Cos de Bou per denunciar els discursos d'odi. Es van viure també moments de tensió entre els dos grups i la mateixa escena que es va viure a Girona, justament. La plaça del Vi es va dividir també en dues parts separades per un cordó policial.
3: I a Lleida, Partit Popular i Vox han aplegat unes 600 persones a l'eix comercial, mentre a pocs metres entitats antiracistes han criticat l'ús polític i racista d'aquesta qüestió humanitària.
0: Unes convocatòries que han generat controvèrsia política. El PP, el Partit Popular i Vox han donat suport a aquestes mobilitzacions, mentre que el PSOE considera que es tracten d'una iniciativa amb una clara lectura política.
3: La presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, María José García Pelayo, va defensar que l'objectiu era simplement mostrar solidaritat amb Ceuta i donar suport a la ciutat i a les seves institucions. Justament a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, va aprofitar el dia de Ceuta per tornar a reclamar al govern central que acceleri el retorn dels migrants i que concreti els terminis per recuperar la normalitat. Vives ha advertit que la situació posa en risc la convivència i ha denunciat que la integritat territorial de la ciutat està, segons les seves paraules, en mans del Marroc.
0: I tot això es produeix només un dia després que es fes públic un informe de la Policia Nacional que pot canviar encara més el debat sobre què va passar els dies 30 i 31 de juliol. Després de conèixer l'existència d'aquest informe, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va demanar explicacions al director general de la policia, Francisco Pardo Piqueras. El ministre volia saber si realment existia aquest document i des de quan el tenia la policia i, sobretot, per què ell no n'havia estat informat.
3: Pardo ha assegurat que l'informe presentat davant l'Audiència Nacional no atribueix a Marruecos la planificació ni l'execució de la crisi migratòria de Ceuta. És a dir, el document sí que descriu la presència i actuació de presumptes agents marroquins i parla d'un guiament dels migrants, però, segons el director de la policia, no permet concloure que el govern marroquí organitzés o executés l'entrada. A més, tres alts comandaments policials han traslladat per escrit a Interior que no existeix cap informe que atribueixi l'autoria de l'entrada a Ceuta a cap govern, inclòs el marroquí. Interior sosté que les conclusions es basen en l'anàlisi d'imatges, xarxes socials i informació disponible, però que no permeten determinar qui hi hauria darrere de l'operació.
0: I enmig d'aquesta controvèrsia, el govern demana prudència i insisteix que no hi ha proves justament que permetin responsabilitzar les autoritats marroquines d'haver organitzat els fets. La Moncloa també ha defensat la necessitat de mantenir la cooperació amb Rabat.
3: La qüestió ha generat tensions fins i tot dins del mateix espai de govern. Sumar ha reclamat que s'aclareixi què va passar i Izquierda Unida ha arribat a demanar responsabilitats, inclosa la possible dimissió de Marlaska o del director general de la policia si es confirma que hi ha hagut deslleialtat institucional.
0: I el Partit Popular, per la seva banda, acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver ocultat el paper que hauria tingut Marroc en els fets i assegura que l'executiu ja coneixia aquesta informació.
3: Alberto Núñez Feijóo reclama explicacions i responsabilitats i torna a exigir la convocatòria d'eleccions. També demana que es convoqui l'ambaixadora marroquina i que el govern espanyol cridi a consultes l'ambaixador d'Espanya al Marroc. El Partit Popular posa especialment el focus en el ministre de l'Interior i reclama la seva dimissió.
0: I totes aquestes preguntes i qüestions arriben avui al Congrés. A les 9 del matí, d'aquí uns minuts, Pedro Sánchez, el president del govern, compareix al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió del govern durant la crisi i sobre la situació actual de la ciutat autònoma de Ceuta.
3: Sánchez haurà de respondre a les preguntes de l'oposició sobre què sabia el govern abans de l'entrada de finals de juliol, quina informació tenia sobre el paper de les autoritats marroquines, què va passar amb les alertes prèvies i quines mesures pensa adoptar l'executiu per recuperar la normalitat a Ceuta. Una compareixença que seguirem en directe avui a partir de les 9 del matí aquí a Ràdio 4.
0: I a pocs dies per començar el curs, el govern es reuneix també avui per separat amb USTEC i la CGT, els sindicats convocants de la vaga del pròxim 8 de setembre.
3: La FAC, que representa les associacions de famílies a Catalunya, demana responsabilitat al departament per desencallar el conflicte. Laura Hurtado.
7: L'entitat considera que la vaga es pot evitar, tot i que dona suport a les reivindicacions dels sindicats. Lidón Gasull, directora de la FAC, assegura que la principal preocupació de les famílies és la manca de recursos per atendre la diversitat.
8: per les famílies el problema està no en tomar amb totes les garanties l'educació inclusiva, en que no hi ha suficients docents per poder donar resposta a les necessitats actuals del sistema.
7: El govern defensa que té voluntat de dialogar per aconseguir que el curs transcorri amb més normalitat que l'any passat. Els sindicats, per la seva banda, veuen poc marge per arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga.
0: També d'educació en parlarem a 9:15 del matí. Ho farem amb Teresa Cambra, que ha estat durant 15 anys professora d'institut i durant 25 anys també inspectora al Departament d'Educació. Amb ella li plantejarem tots aquests reptes i també, evidentment, parlarem de la vaga que hi ha convocada pel dia 8 de setembre. I, d'altra banda, la Fiscalia de Menors demana l'internament cautelar en règim tancat dels dos menors detinguts per la mort a ganivetades d'un home durant la Festa Major de Manresa. El jutge de guàrdia ha ordenat l'internament provisional dels joves al centre de Can Llupià de Barcelona.
3: Mentrestant, a Manresa continua la commoció. Més d'un miler de veïns han fet una marxa silenciosa amb espelmes aquest dimecres al vespre en homenatge a la víctima. Els veïns continuen colpits, especialment perquè els presumptes autors són un grup de joves menors d'edat. Sergi Bassoles.
9: El crim d'en Carles, un conegut veí de 45 anys de Castellnou del Bages, que deixa orfes dos nens, ha consternat Manresa. Entre els centenars de veïns que ahir s'aplegaven a la plaça de la Vila en un emotiu minut de silenci, planava un interrogant. Com és possible que un grup de joves menors d'edat cometessin tal atrocitat? Així ho verbalitzava l'alcalde de la ciutat, Marc Aloi.
10: Que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien.
9: El batlle també reclamava màxima contundència davant uns fets d'extrema gravetat i anunciava...
10: Ens hem posat a disposició de la família per presentar-nos com a acusació popular.
9: De la investigació, però, resten pendents molts serrells per resoldre. Mica en mica es van coneixent més detalls del que tot sembla indicar hauria estat el fatal desenllaç d'una baralla prèvia entre dos grups de persones, el de la víctima i el dels presumptes homicides, els qui, per cert, confirmen els Mossos a Ràdio 4, alguns d'ells tenien antecedents.
0: I la jutgessa de Guàrdia de València ha ordenat que la parella detinguda per la presumpta desaparició d'un nadó a Santa Bàrbara sigui conduïda davant del jutge d'Amposta, al Montsià, que dirigeix la investigació.
3: Tot plegat després que la Policia Nacional detingués a València la parella investigada. L'avi va denunciar els fets als Mossos, que busquen des de fa dies proves a un immoble del municipi. Núria Alcalà.
11: Sí, la parella detinguda tenia pendent una requisitoria judicial per part d'un jutge d'Amposta que investiga la desaparició del seu nadó. Fons policials han concretat a Ràdio Nacional que tots dos han estat localitzats aquest dimecres a l'estació del Nord de València. Ha estat llavors quan els agents han tingut coneixement de l'ordre de cerca i captura en relació a un presumpte delicte d'homicidi. L'avi del menor va presentar una denúncia per la desaparició del seu net i els Mossos d'Esquadra continuen buscant qualsevol indici en un habitatge del municipi de Santa Bàrbara que mantenen presentat des de fa uns dies. Es dona la circumstància que els agents van localitzar en aquest mateix immoble una trentena de gossos, alguns d'ells morts o malnodrits. La policia catalana investiga el possible paper dels detinguts amb aquests fets i amb la desaparició del menor.
0: Els Mossos investiguen també la troballa del cos sense vida d'un nadó dins d'una bossa de plàstic en un edifici del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
3: Els fets van tenir lloc ahir al migdia. Un veí d'un edifici del carrer Llevant alertava trucant al telèfon 112 que havia trobat una bossa de plàstic amb sang al replà de l'escala. Els agents que han atès el servei han localitzat el cos sense vida de l'infant. A partir d'aquí s'ha activat el servei d'emergències mèdiques i la comitiva judicial. Fons policials confirmen que es tractaria d'un recent nascut i que estarien buscant a la mare. La policia catalana manté oberta una investigació per esclarir els fets.
0: I entitats veïnals i ecologistes anuncien incompliments per part de l'empresa Iberpotash, actualment ICL Iberia, sobre el desmantellament de la muntanya de residus salins del Cogulló de Sallent, al Bages.
3: Tot plegat després que la justícia hagi ordenat la retirada del runam salí, donant la raó als veïns i posant fi a 20 anys de litigis. Mireia Moreno.
12: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja els va donar la raó l'any 2014 i en un total de 8 resolucions posteriors, però un seguit de de recursos, tant de l'Ajuntament com de l'empresa, han dilatat el procés. Fons de la companyia asseguren que es donarà compliment a la resolució judicial per executar el pla de restauració. Aquest pla, aprovat el juliol del 2018, proposava comercialitzar aquests residus o bé dissoldre'ls amb aigua per poder transportar la salmorra a través d'aqueductes. Però les entitats ecologistes i les plataformes veïnals denuncien que el pla ha quedat obsolet i que pot tenir un greu impacte mediambiental. Jordi Badia, de la plataforma Montsalat.
13: És una obra faraònica que és realment molt i molt, molt, i molt gran, que té una petjada ecològica molt gran i que no està gens clar que el mar no pugui suportar així sense que tingui efectes negatius.
12: Per això proposen mesures com la impermeabilització total de la superfície i demanen un nou pacte entre empresa, administracions i entitats.
0: I de l'economia, l'atur a Catalunya ha crescut un 4,6% a l'agost. És la pujada més elevada de tot Espanya.
3: Malgrat tot, la xifra d'ocupats és de gairebé 4 milions de persones. Paco Ramos, secretari de Treball, ha recordat que l'agost és un mes marcat per l'estacionalitat.
14: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
3: El secretari de Treball ha afegit que la regularització de migrants ha tingut un impacte en la fluctuació de les dades.
0: En plana internacional, el govern cubà autoritza per primera vegada la creació d'empreses privades amb més de 100 treballadors, més enllà de les actuals MIPIES.
3: Les noves societats podran fixar preus i salaris, obrir establiments a altres províncies i associar-se amb capital estranger. També podran importar i exportar, tot i que amb autorització del govern. La mesura forma part del paquet de reformes econòmiques impulsat per les autoritats cubanes. Els canvis també arriben a l'educació. S'autoritzen guarderies i classes particulars privades, inclosos els professors de la xarxa pública fora del seu horari laboral. I en el sector immobiliari, els propietaris podran llogar els seus immobles a empreses privades i cooperatives.
0: I Venezuela, que tindrà eleccions, però de moment encara no. El president dels Estats Units, Donald Trump, considera que el país encara no està preparat per celebrar comicis, tot i que assegura que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, també les vol convocar.
3: Rodríguez ha garantit que hi haurà eleccions quan Venezuela estigui preparada. Les declaracions arriben després de l'acord petrolier entre Washington i Caracas que dona als Estats Units control sobre l'explotació de 17 jaciments veneçolans. El secretari d'Energia nord-americà, Chris Wright, assegura que la producció de petroli de Venezuela ha crescut d'un 25% i que es podria duplicar abans que acabi la dècada. L'acord ha generat crítiques dels sectors que consideren que Washington prioritza l'accés al petroli per davant de la democratització del país. Mentrestant, l'expresident Nicolás Maduro, empresonat als Estats Units després de ser capturat al gener, ha demanat a un jutge de Nova York que retiri els càrrecs de narcotràfic contra ell, al·legant immunitat com a cap d'estat.
0: I el portaavions nord-americà Abraham Lincoln ha arribat a Tailàndia després de 286 dies sense trepitjar terra.
3: El vaixell, amb més de 5.000 militars a bord, havia de tornar als Estats Units al maig, però l'esclat de la guerra amb l'Iran va allargar el desplegament i el va desviar cap a l'Orient Mitjà. Durant aquests mesos, familiars de la tripulació han denunciat falta d'aliments i aigua, jornades laborals molt llargues i un fort deteriorament físic i mental dels militars. El Pentàgon i Donald Trump han negat aquestes acusacions. Els mariners passaran ara 5 dies a Tailàndia abans d'emprendre el retorn als Estats Units, previst per a mitjans de setembre. El portaavions serà rellevat a l'Orient Mitjà per Lewis George Washington.
0: En esports comencem parlant de futbol perquè el Barça posa avui el punt final a l'estada a Birmingham. Això no és el que us volíem explicar del tema d'esports. Tot seguit, ara recuperarem els esports, però en plana cultural us expliquem que la setmana del llibre en català torna a ocupar el passeig Lluís Companys de Barcelona i comptarà amb 233 expositors i més de 450 activitats. La 44a edició d'aquest gran aparador del sector editorial en català, que se celebrarà del 18 al 27 de setembre, presenta algunes novetats, com ara la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit digital. Marta Urquín.
15: Sí, una de les novetats serà un espai dedicat a la creació de continguts digitals en català que programarà cada dia una entrevista amb un prescriptor literari digital seguida d'un podcast en viu. Una altra novetat seran entrevistes en profunditat a autors i experts com Mercè Ibarz, Lluís Calvo o Miquel Desclot, mentre que les biblioteques seran un puntal de la programació i divulgaran la seva feina. La Setmana del Llibre en Català tornarà al passeig Lluís Companys de Barcelona, coincidirà de nou amb la Mercè i en una extensió de 9.000 metres quadrats desplegarà més de 300 expositors que ocuparan una norantena de casetes. Aquesta edició comptarà amb 11 espais i amb més de 280 segells editorials dels països catalans que reflectiran la diversitat del nostre sector editorial. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, organitzador de la setmana.
16: El sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. Allò de aquest llibre no el trobo, encara passa, però cada cop passa menys.
15: Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, inaugurarà el 18 de setembre aquesta gran festa del llibre en català que convidarà escriptors internacionals com la palestina Dania Shibley o l'irlandès Colm Toibin. No hi faltaran les novetats literàries de la tardor d'autors com Míriam Cano, Laura Gost o Ada Castells, converses, signatures, homenatges a Ramon Folch i Camarasa o Anna Fiter i premis com el Trajectòria, Ramon Solsona i el Difusió a Màrius Serra.
0: Ara sí, en esports, el que us volíem explicar és que el blaugrana Dani Olmo ha rebut un homenatge a Terrassa, al seu poble, a la seva ciutat, pel triomf de la selecció espanyola al Mundial. Josep Capel, bon dia.
17: Bon dia, homenatge a Dani Olmo, a la seva ciutat natal, a Terrassa, per la consecució del títol mundial amb la selecció espanyola aquest passat estiu. Ole Garenc ha aprofitat per enviar diversos missatges. D'una banda, ha dit que aquesta temporada aspiren a guanyar-ho tot, que està molt content en com ha quedat la plantilla un cop tancat el mercat d'estiu, fins i tot sense Julián Álvarez, i és aquí on ha aprofitat per enviar un missatge molt crític a l'Atlético de Madrid.
18: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
17: Per cert, que tant Dani Olmo com la resta de companys al Barça tornen avui a la feina aquest mateix matí després de dos dies de festa per començar a preparar el duel de Lliga de diumenge a Camp del València.
0: I encara en futbol, sobre moviments de mercat al Girona, el davanter Carles Pérez arriba després de rescindir el contracte amb el Celta. I el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos per 14 milions. Encara de futbol, el Club Esportiu Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de guanyar el Barça Atlètic. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat per la segona ronda de l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada després de guanyar l'australiana Daria Kastina per en dos sets. I també us expliquem que en plana cultural i ja per tancar aquest informatiu s'ha fet oficial la programació de les festes de Santa Tecla de Tarragona, que començaran el 15 de setembre fins al 24 i se celebraran més de 500 actes culturals, populars, musicals i esportius.
3: Aquest any es commemora el 600 aniversari de la vinculació d'aquestes festes amb el foc. El Parc del Francolí serà l'espai dels concerts i destaquen Svetlana, Fades i Buos.
0: Doncs acabem aquesta part informativa del programa quan són les 8 i gairebé 26 minuts amb la música de Buos. Jordi, moltes gràcies. Fins ara.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Arribem ja a 9:15 del matí i ho fem analitzant un aspecte de l'actualitat. Ho hem dit a l'inici també, Catalunya ha viscut un estiu sufocant, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: De res. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura? Perquè ens fem una idea.
2: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no? En països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Perdona, Maria, ho sento molt, molt malament, ho sento de fons.
1: A veure, ara una mica millor?
2: A tu et sento molt bé, però sento com altres ràdios de fons.
1: Ostres, mira, intentarem arreglar aquest problema, a veure si podem arreglar-ho. Ho estàvem comentant, no? Ara a les 8:31 minuts, conversant aquí al matí de Ràdio 4 amb Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma, ICREA, i no sé si ara ens pots sentir una mica millor. Sí? Esteve, bon dia. Mira, ara tornarem a intentar contactar amb l'Esteve Corbera. El que us estem explicant és que Catalunya aquest estiu ha batut rècords, ja fa uns quants estius, que malauradament ho estem fent, les temperatures s'enfilen per sobre dels 40 graus, tenim nits tòrrides. Com dèiem, amb tot això, en tot plegat, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient que anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau. Esteve Corbera, bon dia.
2: Sí, hola, bon dia.
1: Ara ens sents millor?
2: Ara et sento perfectament, Maria.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies. Genial, perquè els nostres companys, el Jaume Tutela i el Gorka Delgado, ho han pogut arreglar perfectament. Ara ens avisaves d'aquest informe, les conseqüències que té per al planeta superar un grau i mig.
2: Sí, sí, bueno, com deia, si l'audiència ho ha pogut sentir, són efectes molt severs a ecosistemes doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar-ho una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glaciars als Pirineus o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat doncs, de la roca i com afectarà això doncs, als milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
1: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
2: Bé, els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació, perquè com deies molt bé, abans doncs no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, a l'Acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de la Cort Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant, de la voluntat política i econòmica, no? Uh-huh. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no? De canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar. I, per tant, això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència, i tu també, Maria, estareu uh-huh. d'acord amb mi, que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris i això ho hem de tenir en compte. Mm.
1: Totalment d'acord. Justament en aquest tema, en l'adaptació, volia també posar el focus, perquè ho estem dient, hem viscut un estiu meteorològic que ara ja hem deixat enrere, que ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya, 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre, en pràcticament 3 dies, ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
2: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no? Que actua com un reservori d'energia i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, doncs, bueno, comentava abans el tema de l'aire condicionat i el tema de centrar-se massa en la tecnologia com un error, no? Moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no? Rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no? Perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important, i potser més indirecte, i el que molts cops la gent, o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat, el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores, potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica. Uh-huh.
1: D'altra banda, parlem de que ja no és possible doncs, aquest augment d'un grau i mig, però l'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
2: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar-me les notícies. Però és que, clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya, sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0,2 graus cada dècada, no? Respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
2: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que puguem construir socialment i els moviments socials que puguem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim a zones costaneres, que patirem els impactes de tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari dels 2 graus hauran de migrar i construir una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes.
1: I a nivell individual, per acabar, què és el que podem fer nosaltres per ajudar a tot això?
2: Doncs sona molt, no ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és de créixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant, canviar en petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han d'apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies a tothom. Bon dia.
1: Bon dia. Les 8:42. Repassem l'agenda cultural. Perquè comença el setembre, ja portem 3 dies de setembre. Ostres, m'acaba de venir un flash, que avui fa 4 mesos que em vaig casar. Ja sé que no li interessa a ningú de les persones que ens estan escoltant, però mira, he vist 3 i m'ha fet un...
3: Escolta, moltes felicitats, Maria.
1: Gràcies, Jordi Vila, gràcies.
3: S'ha de celebrar. Mira, s'ha de celebrar cada dia. L'amor ben entès s'ha de celebrar cada dia.
1: He pensat 3 de setembre, mira, em vaig casar el 3 de maig, veus?
3: Mira. I què tal, sensacions?
1: De què? Del balanç dels 4 mesos?
3: Jo et veig molt bé, Professionalment et veig, com diria en anglès, over the moon.
1: No m'ha canviat, no m'ha canviat absolutament en res la vida. Vull dir, jo ja feia molt temps que vivia amb el cares al meu marit. No,
3: però sí, se't veu amb molta alegria i amb energia positiva. I fantàstica presentadora d'aquest programa. Vinga, endavant.
1: Agenda cultural, moltes propostes, perquè, com diem, comença el setembre, però encara hi ha moltes propostes, exposicions, músiques, concerts, de tot.
3: Sí, a Barcelona hi ha una cita musical importantíssima perquè arriba Fito Páez a Barcelona.

0: Fito Páez, aquest tòtem argentí del rock en castellà, arriba al Palau de la Música en un format més íntim, només amb piano i veu. Tocarà a les 9 de la nit dins del cicle del Banco Mediolanum Guitar BSN 2026.
1: Del Palau de la Música, i aquests dies també s'ha celebrat la 15a edició del Festival d'Art Emergent Art Nou. I avui tenim l'acte de cloenda.
0: Efectivament, per aquells que els interessi explorar joves creadors en el món de l'art i les galeries, avui a les 7 de la tarda es farà l'acte de cloenda al Centre Cultural La Capella, al carrer Hospital de Barcelona. Hi haurà l'actuació performativa de Cuerpo Extraño a càrrec d'Alicia Ball i es farà entrega del Premi Art Nou, com deies, 2026.
1: I atenció, perquè avui estrenen en funció uns companys que vam tenir aquí al matí de Ràdio 4. Ens fa molta il·lusió perquè, a més, també forma part d'aquesta companyia la Paula Parada, que és una persona que aprecio moltíssim, i es tracta del musical Cop de Rock.

0: Quins records, eh? Sau. Reflexada, que en forma correcta seria reflectida,
1: sí,
0: però va
1: sí,
0: quedar
1: sí.
0: així
1: Queda
0: per la cançó i per l'eternitat, eh? Cop de rock, un musical on podreu escoltar cançons com aquest mític Boig per tu de Sau. Aquest cop de rock reviu els grans èxits del rock català dels 90 i dels 2000. Els Pets, Gossos, Lacs amb Busto, Sopa de Cabra i tants altres. Una banda sonora que es converteix en una veritable història d'amor, joventut i passió per la música.
1: Podeu recuperar aquesta entrevista que vam fer amb els companys de Cop de Rock a RN Audio. Són fantàstics. Van venir la Júlia, va venir també l'Elisabet Molet. Fantàstics tots. El Jofre Bartolet. La veritat és que va ser una conversa molt, molt bonica repassant aquests èxits de Cop de Rock i que els podeu veure a partir d'avui, només 3 dies, aquest cap de setmana. També es faran al Teatre Tívoli. I d'altra banda, avui a l'esplanada de la Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat s'estrena Curiós. Gabinet de Curiositat. Atenció, perquè és el nou espectacle del Circ du Soleil. El Circ del Sol, que amb Curiós submergeix a l'espectador en un univers de màgia i estètica steampunk de finals del segle XIX, seguint una història d'un inventor excèntric capaç d'aturar el temps i obrir portals a dimensions paral·leles.
0: Com no podria ser d'una altra manera, el nou espectacle de Circ du Soleil, Curiós, reuneix una cinquantena d'artistes de més de 20 nacionalitats diferents i es podrà veure fins al 18 d'octubre.
1: No sabia que el Circ del Sol estaven per aquí. Doncs mira.
0: Doncs sí, sí, sí. I sempre, en els últims 8 anys, sempre han muntat la seva gran carpa a l'esplanada de la Feixa Llarga de l'Hospitalet. La notícia és que serà segurament l'última vegada que ho facin a l'Hospitalet.
1: Ostres.
0: En aquesta esplanada ho faran en altres llocs, segurament, quan tornin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, és un espectacle immens, veure el Circ du Soleil en acció. Ja vaig poder veure farà 3 anys, doncs quan van fer el remake d'Alegria. Celebraven, crec que, el 20è aniversari. Vaig anar amb la meva filla i la veritat és que
1: tu que ets un home de circ, un home de clown.
0: Sí, perquè més enllà dels números de circ clàssics, el que fan és sempre treballen amb un fil conductor, una posada en escènica molt, molt potent que fa les delícies del públic,
1: I si sou per Sitges, avui també comença la 8a edició del Festival Dona 2026, Art en Femení, i s'estrena una oferta perfecta pels amants dels musicals.

0: Tenim Evita.
1: Que és un gust escoltar Madonna interpretant aquest Don't Cry for Me Argentina, eh? Sí, perquè aquest festival d'art en femení de Sitges comptarà amb l'actuació de Ria Jones, una estrella dels musicals de Broadway, musicals tan coneguts com Sunshine Boulevard, Cats, Els Miserables o Evita, amb aquest Don't Cry for Me Argentina que estem escoltant ara.

0: Ria Jones actuarà al Teatre Prado de Sitges a 8:45 de la nit amb One Night Only, un concert en format íntim, a veu i piano.
1: Home, Evita Perón, Evita, un musical increïble, la veritat.
0: Sí.
1: I anem cap a Girona, perquè si volem voltar i trobar activitats culturals per aquesta zona, podeu anar a veure un artista que es diu Hatxe.

0: Girona aquesta nit hi ha concerts als Jardins de les Pedreres fora muralla, de la mà de la calidesa i la intimitat d'aquesta artista catalana emergent, Hatxe, el sobrenom d'Helena Costa. Serà a les 8 del vespre i organitza l'associació de veïns Les Pedreres.
1: I si teniu ganes de cinema, a Girona també hi trobareu l'oportunitat per veure bones estrenes documentals. Serà al Museu del Cinema.
0: Avui es projectarà la pel·lícula documental Amazomania, de Nathan Grossman, a les 7 de la tarda. I've always dreamt of searching distant horizons and unknown cultures. Amazomania, el documental explica com l'any 1996 un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar dins de l'Amazones per documentar com vivia el poble originari dels Corubu, una comunitat aïllada dins la selva i atrapada en conflictes territorials. El film exposa alguns dels capítols més foscos del llegat colonial de l'entrada a la selva amazònica.
1: Això serà a Girona, però si anem al sud, a Tarragona, què ens hi podem trobar, Jordi?
0: Doncs mira, continua el 13è Festival Internacional de Teatre de Tarragona i avui podreu trobar dues obres destacades durant tot el dia. L'obra La Calidesa. La Calidesa. La Calidesa. Doncs això, La Calidesa, una obra que explica 6 històries sobre la solitud i l'amistat, relats massa quotidians dins la nostra societat.
1: I si el que voleu és una proposta més festiva, a les 10 de la nit, també al Teatre Tarragona, hi ha una altra primera funció del Mètode Rosa.

Això, Nunca Cambiaré, Gran Alaska. Aquesta obra es troba entre el concert i l'espectacle de dansa a través de cançons que formen part de la memòria col·lectiva de generacions de persones LGTBI. Pere Faura les interpreta, les

0: I després de la Montse Castellà, arriba a Tortosa la festa de la mà de Pepet i Marieta.
1: Porto l'alegria als pantalons.
2: Aquesta banda també del sud actuarà a les 11 de la nit, un concert que a més serà la seva darrera actuació a la ciutat abans de deixar els escenaris.
0: I festa major també a Ponent, perquè comença el setembre però no s'acaba la festa, eh?
2: No, que no s'acabi, per favor, que no s'acabi la festa. A Agramunt avui comença la festa amb havaneres i nits de DJs. I atenció perquè demà els visiten els Catarres.
1: Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
0: I atenció, ara sí, pugem cap al Pirineu i anem fins a la Vall d'Aran, perquè demà a Garòs comença el festival SBK Salsa amb Batxata i Kizomba.

0: aquesta oportunitat de posar-nos salseros entre les muntanyes araneses, hem volgut parlar a aquesta hora amb Joan Vilalta, que és el director de l'Escola de Ball d'AME i un dels organitzadors d'aquest festival. Joan, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Explica'ns què és el que hi podem trobar en aquest festival de bachata, salsa i kizomba.
1: Sí, mira, amb aquest festival, bueno, primer de tot agrair a vosaltres aquesta entrevista i dir que amb aquest festival el que podeu trobar és sessions de ball amb molts professors que ens donaran tallers durant tot el dia i després hi haurà música durant tot el poble. Aquest poble, el poble de Garòs, allà a Viella el tanquem per aquest esdeveniment.
0: I per gaudir del festival, potser molta gent que ens escolta ara està pensant, escolta, jo no sóc un expert en salsa, no n'he fet mai o n'he fet molt poca. Puc venir a ballar?
1: No, sí, cap problema. És un esdeveniment obert a tothom on hi haurà tallers de tots els nivells, des de gent que no n'ha fet mai fins a gent que n'ha fet molt. Llavors, pot vindre qualsevol persona. A part de tot, és un esdeveniment que és gratuït. Gràcies a l'Ajuntament de Naut Aran, que estan allí apoyant aquest event, hem pogut fer aquest esdeveniment.
0: Uh-huh. I la salsa i la bachata són gèneres que a tothom en sonen més, però sobretot gràcies als músics llatins, llatinoamericans, ara que la música llatina està tan i tan de moda, no? Però què és la kizomba? Perquè molta gent segurament no ho sap.
1: Sí, la kizomba és un altre ball en parella, però aquest ball no és llatí, sinó que és africà, però és un ball també de molta connexió, on també es gaudeix de les connexions en parella.
0: I al festival també teniu música en directe. Quines són les principals actuacions?
1: Sí, tenim el concert d'Amelo de la Habana, que faran al migdia, ell i un altre company, on faran una miqueta de vermut, i després a la nit el mateix noi fa Amelo i el seu banda, que llavors faran un concert més de salsa, bachata, més gran, amb 7 músics.
0: Per tant, amb aquest festival que ens posem a ballar i no cal ser un expert. Ja ens ha explicat el Joan Vilalta, que és el director de l'Escola de Ball d'AME i organitzador d'aquest festival SBK. Moltes gràcies, bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Jordi, jo crec que ja ens han vingut ganes de ballar salsa, de ballar bachata, no?
2: És que ballar en parella dona molt de joc, eh? Dona molt de joc. Per conèixer una persona, per estrenyar els nostres llaços, en fi, punts
0: suspensius.
2: I punts suspensius.
0: És molt i molt xulo. I si teniu ganes, podeu fer-ho. Aquest SBK Festival que es fa aquests dies a la Vall d'Aran. Demà comença a Garòs. Perquè sí, aquesta salsa, aquesta bachata ja existia abans que existís el reggaeton i tots que es fossin tan famosos aquests ritmes llatins que ara ens agraden tant.
2: Dale duro, no? Dale duro. Bachata.
0: Ens acostem al butlletí informatiu de les 9.
2: Vamonos.
0: Ja estem a punt de ballar, ja, aquí a l'estudi.
2: Se me'n va els peus, tu, escolta.
0: Sí, I ens n'anem al butlletí amb salsa, amb bachata. Estem ara mateix parlant d'aquest festival que es fa al nord de Catalunya i baixem cap a baix de tot una altra vegada. Dèiem que a Tortosa hi havia festa major avui. Bé, doncs també hi ha una llegenda, un d'aquests racons misteriosos que ens proposa la Lorena.
3: Avui baixem fins a les Terres de l'Ebre per descobrir Tortosa, una ciutat amb un patrimoni monumental extraordinari. Coronant-la hi trobem el Castell de la Suda, actual parador nacional, un recinte fortificat que amaga una de les llegendes més conegudes sobre els templers a Catalunya. Segons la tradició popular, sota el castell

Existeix una extensa xarxa de túnels secrets construïts pels cavallers templers. Es deia que aquests passadissos travessaven tota la ciutat i fins i tot passaven sota el riu Ebre, permetent als cavallers escapar durant els setges o amagar-hi el llegendari tresor de l'ordre abans de la seva persecució. El que sí que és cert és que el castell de la Suda conserva galeries subterrànies, polvorins i antics passadissos militars excavats a la roca. Al llarg dels segles, Tortosa ha estat escenari de nombrosos setges i aquests espais defensius reals són els que probablement van donar origen a la llegenda dels túnels templers. Allotjar-te o simplement pujar al parador de Tortosa aquest estiu et regalarà unes vistes magnífiques sobre el riu Ebre i el nucli històric. Passeja per les muralles, imagina tots els secrets que encara poden amagar-se sota els teus peus.

el butlletí informatiu de les 9, molt pendents també d'aquesta compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, al Congrés per donar explicacions d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, després justament del que comentàvem a l'inici d'aquestes concentracions que hi va haver-hi ahir en diverses ciutats catalanes i arreu d'Espanya. També donarà explicacions sobre aquest informe de la policia. Veiem en aquests moments Pedro Sánchez, el president del govern, entrant al Congrés dels Diputats per començar la compareixença d'aquí tan sols un minut. Butlletí informatiu i ho seguim.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. És a punt de començar l'inici de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. Una compareixença del president que arriba en un moment de màxima pressió política per part dels socis i també per part de l'oposició. I amb un augment de tensió en les darreres hores després que un informe de la Policia Nacional revelat aquest dimecres apunta que el Marroc hauria tingut un paper actiu en l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol, quan hi van accedir de manera irregular unes 72.000 persones. El document contradiu la versió defensada fins ara pel govern espanyol i ha reactivat d'aquesta manera les crítiques contra Sánchez. I a tot això, aquest dimecres al vespre s'han celebrat manifestacions multitudinàries arreu d'Espanya coincidint amb el dia de Ceuta. A Madrid, segons la delegació del govern, 50.000 persones es van concentrar a la plaça Cibeles, mentre que a Ceuta hi van participar unes 20.000, gairebé una quarta part de la població de la ciutat autònoma. A Barcelona, aquest dimecres al vespre, dues manifestacions d'ideologia contrària han coexistit a la plaça Sant Jaume amb motiu de la crisi a Ceuta. D'una banda, la concentració recolzada per Partit Popular i Vox, en què hi regnaven les peticions d'expulsió dels migrants i els càntics contra el president Sánchez. A l'altra banda, la protesta convocada per l'Associació Unitat contra el Racisme i el Feixisme de Catalunya, en què s'han unit les banderes palestines amb els càntics antifeixistes. A Tarragona, més de 1.000 persones s'ha reunit a la plaça de la Font amb banderes espanyoles i de Ceuta. En la concentració, els participants han cridat insults contra el president Sánchez i també li han demanat la dimissió. Hi ha participat també Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya.
2: Porque lo que se está viviendo en Ceuta no es ni una crisis migratoria ni una crisis humanitaria. Se trata de una invasión en toda regla de un territorio nacional español.
0: Una hora abans, unes 150 persones també s'havien concentrat al carrer del Cos de Bou per denunciar els discursos d'odi, i a Tarragona es van viure moments de tensió entre aquests dos grups. La mateixa escena es va viure a Girona. La plaça del Vi es va dividir en dues separades per un cordó policial. I a Lleida, PP i Vox han aplegat unes 600 persones a l'eix comercial, mentre a pocs metres entitats antiracistes han criticat l'ús polític i racista d'aquesta qüestió humanitària. Pendents de si aquest matí la parella detinguda per la desaparició del seu fill de 18 mesos declara davant el jutge d'Amposta que ha obert les diligències. La Policia Nacional els ha detingut aquest dimecres a València després que l'avi denunciés la desaparició del nadó. Tarragona, Judit Huerta.
3: Sí, tot i que la poca informació que ha transcendit és confusa, l'avi hauria denunciat la desaparició, encara que no coneixia el nen, pel que sembla. Ho hauria fet perquè la seva nora li va explicar que van deixar el cos del nen en una caixa a la casa de Santa Bàrbara. Per això, des de fa uns quants dies, els agents inspeccionen l'immoble per veure si troben les possibles restes. La casa, situada a prop del carrer Major de Santa Bàrbara, està presentada des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Ara com ara, no s'ha trobat cap resta humana. Els pares es previst que els traslladin fins al jutjat d'Amposta, que és el competent i el titular del qual serà qui els prengui declaració i decideixi o no el seu ingrés a la presó.
0: Gràcies, Judit. Ja ens interessem a aquesta hora per l'estat de la circulació en un matí especialment complicat a la xarxa viària. Dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats i provoca importants retencions. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous pendents d'aquest camió incendiat a l'AP7 des de primera hora del matí a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que a hores d'ara, en sentit sud, manté només un carril obert i retencions de fins a 11 quilòmetres. Les alternatives recomanades, recordem, que en sentit Tarragona i Lleida serien la C58 o la B40 i en sentit Barcelona la C58, la B40 o també la A2. Per altra banda, tenim un accident que talla encara la ronda litoral en sentit Llobregat a l'altura de Montjuïc i deixa aturades també de 10 quilòmetres. quilòmetres. Per altra banda, destaquem també un altre accident de tot just fa uns minuts a la C32 a Castelldefels, que en direcció a Tarragona també talla un carril de circulació. Per altra banda, doncs, tenim congestió habitual arreu del nus de la Trinitat i també a la Ronda de Dalt, amb congestió en sentit sud, en aquest cas, des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Una situació a les carreteres catalanes que ens l'ha apropat des del RAC Ferran Aràndica. I per cert que també hem conegut que la passatgera d'una motocicleta ha mort aquest dimecres a la nit en un accident a l'A27 a Valls, a la comarca de l'Alt Camp. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta amb dos ocupants han col·lidit per encalç. Els dos conductors es troben ferits menys greus i van ser traslladats als hospitals Joan 23 i Santa Tecla de Tarragona. Amb aquesta víctima són 89 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: Bon dia de nou, encetem segona hora del matí de Ràdio 4, edició estiu d'avui, i ho fem, com dèiem, molt pendents d'aquesta compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, al Congrés, que marca l'actualitat política d'avui. El focus posat en la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i també en aquest informe de la Policia Nacional que s'ha remès a l'Audiència Nacional, que apunta a Marroc, que Marroc hauria guiat activament els migrants. De tot això en parla en aquests moments quan comença la compareixença al Congrés del president Pedro Sánchez, una compareixença a petició pròpia per donar justament explicacions de tot això amb una crispació política dins del govern. I l'escoltem en aquests moments,
1: ante sus señorías, para informar
0: el president del govern, Pedro Sánchez, en directe.
1: Y de las soluciones que está implementando el gobierno. Lo hago pensando, lógicamente, en la ciudadanía ceutí, que está padeciendo momentos difíciles. Lo hago pensando en los 141 migrantes que murieron en el mar, muchos de ellos jóvenes y niños. Lo hago agradeciendo una vez más, y no me cansaré de hacerlo, a los miles y miles de servidores públicos que trabajan sin descanso para superar todas las crisis que nos ha tocado gestionar en estos años, como esta crisis hoy migratoria en Ceuta, antes en Canarias, o en las respuestas a las pandemias, a las danas o a los incendios que desgraciadamente también este año han vuelto a asolar nuestro país. Quisiera comenzar con un hecho histórico. Todos los españoles reconocen las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas de este Congreso, de las Cortes Generales de este país. Lo que quizá no sea tan conocido por parte de la opinión pública es que estos leones fueron fundidos en el año 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada Guerra de África. ¿Y qué se hicieron para conmemorar la firma del Tratado Ouad Ras, que sirvió para poner fin a este conflicto y para consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad? Por tanto, señorías, quiero comenzar con este mensaje, porque desde hace siglos estas dos ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que por parte del Gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos. Pero señorías, no nos engañemos y tampoco confundamos a la gente, porque lo que está pasando en Ceuta es algo mucho más complejo y poliédrico. Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos y que moleste a otros que prefieren vivir en un mundo de eslóganes y de mensajes y titulares simples. Pero negarla o ignorarla sería hacerle un flaco favor a la verdad y, por tanto, a Ceuta y a España. Así que yo, en esta comparecencia y desde el principio de esta crisis, no lo voy a hacer ni lo he hecho. Hemos dedicado, señorías, quiero decírselo a la ciudadanía, todo este largo mes a atender la emergencia y a tratar también de entenderla, a investigar, a comprender qué ha pasado, y aún evidentemente nos quedan muchas cuestiones que analizar y muchas cuestiones también que aclarar. Pero sí me gustaría aprovechar esta comparecencia para compartir con todos ustedes y sobre todo con la ciudadanía lo que sabemos hasta día de hoy, con transparencia absoluta, señorías, como hemos hecho siempre. Y empezaré con una reconstrucción de los hechos. Primero, el pasado mes de julio se produjo un incremento de las entradas a nado en la ciudad autónoma de Ceuta. Entre el día 10 de julio y el día 25 de julio se registraron, señorías, quédense con esta cifra, de media 37 entradas diarias, una cifra ligeramente superior a la habitual. A partir del día 25 de julio, este flujo fue aumentando, hasta alcanzar las 194 entradas en la noche del 29 de julio. Es decir, que entre el día 10 y el día 25 se registraron una media de 37 entradas a nado, y a partir del día 25 ese flujo fue aumentando hasta alcanzar las 194 entradas en la noche del 29 de julio, que, como saben ustedes, es la noche previa a la avalancha. Tanto el gobierno de España como también el gobierno ceutí, en definitiva todas las instituciones del Estado, detectaron lógicamente ese incremento y se coordinaron para hacerle frente, a sabiendas, por cierto, de que era evidentemente un repunte significativo, pero en absoluto inédito y excepcional, como explicaré más adelante y sobre todo y particularmente en las fechas en las que se produjo. Entonces, en la mañana del día 30 de julio, la situación cambia de forma radical y también repentina. Las redes se llenan de mensajes, de vídeos que animan a cruzar la frontera, a menudo bajo el pretexto de que había una sentencia del Tribunal Supremo Español que impedía, según ellos, las llamadas devoluciones en caliente. Hasta las 10 de la mañana de ese día, del día 30 de julio, se empezaron a ver numerosos grupos de jóvenes que se dirigían hacia la ciudad autónoma de Ceuta a pie o en coches desde las localidades cercanas a esta ciudad. Y poco después, estos mismos jóvenes comenzaron a cruzar el espigón del Tarajal, la mayoría a nado. Para que nos hagamos una idea, señorías, por esa vía accedieron, de hecho, 4 de cada 5 migrantes aquel día. 4 de cada 5 migrantes llegaron a nado por el espigón del Tarajal. Ante esta situación, los agentes españoles desplegados en la frontera tuvieron que tomar una decisión: dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla a la fuerza en el estrecho del espigón y también en el mar, algo que evidentemente hubiera provocado muy probablemente una tragedia mayor aún de la que vivimos el 30 y el 31 de julio, con cientos de ahogamientos, antes he hecho referencia a ello, muertos, 141 muertos, jóvenes, pero también niños y niñas. Esos ahogamientos y esas muertes por aplastamiento se dieron también, por desgracia, esos días 30 y 31 de julio. Por tanto, lo que quiero decir con esto, señorías, y también a los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia, es que nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos. Tuvieron que elegir, o bien, entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana, eligieron defender lo segundo. Y creo que esto es muy importante, señorías. Creo que esto es muy importante. Porque quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como presidente del Gobierno de España y como ciudadano español afirmo que hicieron lo correcto, que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente, porque ante la amenaza supieron responder con humanidad, que es lo que diferencia a las grandes democracias como la española respecto a otros países. Y creo además, sin temor a equivocarme, señorías, que todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría de los españoles y españolas, estamos muy orgullosos y orgullosas de esa decisión. Por tanto, esta situación excepcional se prolongó hasta la noche, cuando el flujo se redujo y los agentes españoles y marroquíes pudieron cerrar la frontera. Para entonces, habían accedido a la ciudad autónoma de Ceuta de forma irregular unas 70.000 personas. Ese, evidentemente, fue el momento más difícil de la crisis y para entonces el Gobierno de España ya estaba trabajando en la fase inicial de la emergencia con 2 prioridades absolutas. La primera, evidentemente, reforzar la frontera con el país vecino. Para ello, lo que hicimos fue enviar 250 efectivos adicionales de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Movilizamos también a las Fuerzas Armadas. Instalamos una barrera neumática de 500 metros en ese espigón, en el espigón del Tarajal, que es por donde entraron a nado la mayor parte de los migrantes de forma irregular. Desplegamos más embarcaciones, drones y helicópteros. En definitiva, señorías, medidas que contribuyeron a que no se produjeran más cruces en los días posteriores. Junto con esa primera...
0: Un quart de 10 del matí, el president del govern, Pedro Sánchez, en aquests moments donant explicacions al Congrés per aquesta gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Pedro Sánchez, que continua compareixent i en aquests minuts ha parlat, evidentment, d'una entrada de migrants, ha explicat aquest augment entre el 10 i el 25 de juliol, a partir del 25 de juliol un augment més elevat encara d'entrades per Ceuta, això és el que ha començat passat que això es va detectar i que a partir del 30 de juliol, segons ha dit el president, han detectat uns vídeos a les xarxes socials que, segons ell, animaven a creuar a la frontera per una suposada informació que deia que hi hauria hagut una sentència del Tribunal Constitucional que impediria aquestes anomenades devolucions en calent. Això és el que ha dit el president del govern, Pedro Sánchez. També ha parlat de més de 140 persones mortes en aquesta gestió de la crisi i també ha assegurat que els agents el que van fer va ser actuar amb humanitat i defensar la vida humana. Paraules del president Pedro Sánchez a aquests moments al Congrés dels Diputats, que continua compareixent, una compareixença que s'espera que sigui més llarga del que és habitual. Continuarem seguint-la aquí en directe a Ràdio 4. Pedro Sánchez també ha dit que 72 hores després d'aquesta entrada de migrants dels dies 30 i 31 de juliol ja havien tornat al Marroc un 90% de les persones que haurien entrat. Com diem, Pedro Sánchez compareixent en aquests moments al Congrés dels Diputats. Continuarem informant d'aquesta compareixença en directe també aquí al matí de Ràdio 4 i als butlletins informatius. Moment ara de posar el focus a l'actualitat internacional i de marxar cap als Estats Units. I avui, amb el Vicenç, sempre ens fixem en algun aspecte de l'actualitat, segurament internacional en general, i avui parlem de les eleccions de mig mandat, d'aquest midterm dels Estats Units, que són les eleccions generals que s'efectuen el dimarts següent, el primer dilluns de novembre, cada dos anys, al mig justament de la legislatura de quatre anys d'un president. En aquests comicis es trien 435 escons de la Cambra de Representants dels Estats Units i 33 o 34 dels 100 dels senats dels Estats Units. A més, en aquestes eleccions, 34 dels 50 estats dels Estats Units escullen els seus governadors també per a un mandat de 4 anys, Vicenç.
2: Així és. I en un marc actual on la popularitat de Donald Trump està rondant el 30%, el Partit Demòcrata sembla que desperta i a les primàries demòcrates en alguns estats triomfen els candidats més progressistes, com a Michigan, on va guanyar Abdul El Sayed. Seria el primer senador musulmà. Ara està intentant ampliar el seu recolzament i acaba de conversar amb Barack Obama després d'unes primàries molt dures.
0: El que ha dit és: estem perfectament units en la necessitat de guanyar Michigan, recuperar el Senat i exigir comptes a Donald Trump, no? Això és el que ha dit El Sayed, un progressista que va derrotar per molt poc en marge a la moderada representant Hayley Stevens, la candidata preferida de l'establishment demòcrata i també del lobby israelià, no?
2: Sí, ja s'ha encetat una campanya obertament islamòfoba per part del Partit Republicà contra Abdul El Sayed.
0: I en canvi, a Wisconsin, l'establishment demòcrata va ressorgir amb força dimarts passat per al candidat moderat, en David Crowley, i va guanyar la candidata progressista, Francesca Hong.
2: Sí, la seva victòria s'atribueix a que la majoria de votants en un estat clau temien que Hong pogués resultar una candidata més dèbil a les midterm davant del republicà Tom Tiffany.
0: En canvi, a l'estat veí de Minnesota, els progressistes amb la sotsgovernadora Peggy Flanagan, els progressistes han guanyat també a la representant moderada, Lindsey Craig.
2: Sí, Flanagan havia criticat l'historial de recolzament financer que Craig va rebre del Comitè d'Assumptes Públics d'Estats Units i Israel, que recolzava la moderada.
0: Flanagan ha comptat amb el suport dels governadors Bernie Sanders i Elizabeth Warren de l'ala esquerra del partit.
2: Dels senadors,
0: exacte. Sí.
2: Notícia d'última hora.
0: Exacte, tenim una notícia d'última hora. La congressista Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, no descarta presentar-se com a candidata per a succeir l'actual president Donald Trump a les eleccions presidencials del 28. Atenció, una dona al Partit Republicà.
2: I que ve dels emigrants.
0: Exacte.
2: I tenim la sort de comptar, per comentar tot això, amb un dels experts més importants sobre política nord-americana que hi ha al nostre país, Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Cesario. Hola, bon dia, professor.
3: Bon dia.
2: Com anem?
3: Bon dia.
2: L'agafem a l'estiu i li hem d'agrair que ens atengui a ple estiu, eh?
3: Un plaer.
2: No.
0: Ara ho dèiem, el Partit Demòcrata, Cesario, sembla que ha despertat, no?
3: Sí, a veure, el Partit Demòcrata està internament molt dividit entre l'ala moderada centrista, pragmàtica, diguem-ne, d'arrels clintonianes, i el sector progressista, que és la gran novetat. Aquesta irrupció dels socialistes demòcrates, els històrics van ser Bernie Sanders i Ocasio-Cortez, però és que ara el moviment s'està estenent com un atac a d'oli. És a dir, s'està perdent la por a la, a la, al terme socialista, que era una cosa com tabú als Estats Units. I això és un fenomen nou, molt interessant, molt, molt significatiu, també. És a dir, l'extremisme trumpista ha acabat provocant que molts nord-americans progressistes diguin, a veure, potser això del socialisme democràtic de tipus europeu no és el bolxevisme que ens havien dit. O sigui que la cosa és interessant. És un fenomen nou, realment molt, molt suggerent.
2: I a què es pot atribuir aquesta tendència a que ara tinguin més ressonància els candidats progressistes que no els candidats centristes?
3: Jo diria que ara l'aparell de Partit Demòcrata està insistint en que s'ha de revifar la tercera via. Sisplau, la tercera via està completament esgotada. Ja no dona més de sí. La tercera via de Blair, Schroeder i Clinton va donar el que va donar de sí. Per tant, és un error monumental per part de l'aparell demòcrata tornar a aquelles velles receptes socioliberals. Això significa que hi ha molts electors progressistes nord-americans que veuen que el model social europeu, tot i que aquí a Europa tingui algunes dificultats, però encara és essencialment es manté, és desitjable. Per tant, s'ha perdut la por a dir, pues sí, mira, volem més intervenció pública, més sanitat universal, més impost als rics, a banda de la qüestió internacional de que això de la incondicionalitat davant d'un govern genocida com el de Netanyahu tampoc és suportable.
2: Precisament,
3: però
2: precisament...
3: el fenomen és sobretot interior.
2: Sí, sí,
3: a l'interior hi ha una protesta claríssima per dir, volem més justícia social, volem... I això és nou als Estats Units.
2: Pues precisament d'això també li volíem preguntar, per què aquesta implicació del lobby israelià en els demòcrates moderats?
3: Sí, té la seva lògica, perquè amb els demòcrates moderats no canviarà pràcticament res. És a dir, potser li demanaran al govern israelià que no sigui tan brutal com ho està fent ara, però el recolzament en l'essencial es mantindrà. Oficialment es manté la tesi dels dos estats, però el que passa que després d'efectes pràctics no es fa res perquè aquesta tesi es pugui concretar. Per tant, el lobby israelià, com a mal menor, recorda als demòcrates moderats perquè el que li fa por és que el sector és més esquerranista, el més crític amb el govern israelià tingui més força, perquè segurament retallaria, per exemple, l'ajut militar. I això, clar, seria molt negatiu pels plans expansionistes. Per tant... Té tota la seva, tot el sentit, tota la seva lògica que el lobby israelià estigui recolzant els demòcrates moderats, clar.
2: I què li sembla aquesta darrera notícia de la candidatura d'Ocasio-Cortez? Sembla pràcticament impossible, no?, que una descendent d'immigrants s'enfronti finalment a les presidencials.
3: De moment ho veig molt poc probable, però és interessant, com a mínim, que es plantegi la possibilitat. És a dir, això obre un debat intern al Partit Demòcrata molt intens. L'esquerra demòcrata en aquests moments està molt mobilitzada. Fins ara no hi havia cap líder. Potser el governador de Califòrnia era l'únic que havia fet algun moviment antitrumpista significatiu, però a nivell federal encara no havia sortit cap veu. No, de moment jo no li donaria moltes possibilitats, però en tot cas obre un debat, vés a saber. Per tant, l'interessant és que el fenomen ha començat. Aquí tenim els socialistes demòcrates com un fenomen nou que s'està estenent. Molts progressos, no sé si a nivell federal això podrà funcionar, però en alguns estats ja sí. L'efecte contagi s'està produint. Mandami està governant a Nova York i no s'ha produït la fi del món. Per tant, això és, jo crec que la candidatura d'Ocasio-Cortez, com a mínim, obre un debat intern molt, molt profund a les files del Partit Demòcrata, que ja era hora.
0: Uh-huh. I mai no ha pensat en la possibilitat que es presenti a unes presidencials Michelle Obama?
3: Ho veig molt poc probable. Em sembla que ella tampoc tingui gaire interès. No ho sé, però no, tinc la impressió que no. S'ha parlat d'aquesta possibilitat, que seria mediàticament rellevant, però jo dubto que al final això es pugui concretar. En qualsevol cas, això per anunciar una campanya de primàries presidencials demòcrates apassionant. No sé finalment quins seran els candidats, però si ja tenim d'una banda l'Ocasio-Cortez i si la dona d'Obama es presenta, figurem-nos. El panorama pot ser realment un molt apassionant, però encara és prematur, ja veurem com queden les eleccions.
2: Vostè creu, estan els demòcrates aprofitant la baixa popularitat de Trump?
3: En alguns estats més que en els altres. Jo crec que la divisió interna és el que es té de moment una mica paralitzat, però el fet que l'esquerra demòcrata estigui tan mobilitzada, jo crec que és un símptoma que l'antitrumpisme comença a tenir més rellevància social. Serà crucial la mobilització a les eleccions de novembre. A mi el que més em fan por dues coses. Una, que Trump no acceptarà la derrota.
2: Li anava a preguntar després. Sí.
3: Això seguríssim. I després la qüestió del gerrymandering, la manipulació dels districtes electorals, que distorsionarà el resultat. Per tant, es podria produir la paradoxa que a nivell federal els demòcrates tinguin més vots però menys representació que els republicans a causa de la distorsió que ells han fet en la majoria dels districtes electorals.
2: Sí, precisament d'això és que Trump ha anat sembrant el dubte sobre els resultats electorals a diversos mesos abans, no? I això és perillós?
3: Sí. És molt perillós perquè és que Trump és un demòcrata i, per tant, per ell la democràcia no és més que un instrument per obtenir el poder. Si no guanya, les eleccions no valen. Per tant, les regles del joc les dicta ell. Si les eleccions no les guanya, vol dir que no han estat justes. El que passa que la paradoxa és, però si vostè està governant, com és possible que digui que l'oposició ha manipulat les eleccions governant vostè? Però ja sabem que els arguments racionals són irrellevants. Per tant, el risc és molt alt que ell deslegitimi, si perd, que deslegitimi el resultat de les eleccions acusant els demòcrates de frau. Aleshores hi haurà centenars o milers de recursos que jo crec que finalment es perdran. Però d'entrada la tensió serà molt alta. És veritat que també alguns demòcrates han modificat els districtes electorals, però no en la proporció que ho han fet els republicans. Per això jo deia que tinc la por que amb menys vots populars els republicans puguin tenir més representació institucional. Veurem.
0: Perquè sembla clar que els demòcrates podrien guanyar la Càmera de Representants, però no sé si també al Senat, on estan en joc 34 escons.
3: Sí, tots els sondejos apunten a que la victòria en la Càmera Baixa és quasi segura, però en canvi el Senat és dubtosa. Efectivament, està en l'aire. Ja en aquests moments el Senat està dividit quasi 50-50. Per tant, tot ballarà al final de poquíssims vots i poquíssims estats. Per tant, jo crec que en aquests moments és impossible saber qui mantindrà la majoria al Senat al novembre. Dependrà d'un o dos senadors. Però la Càmera Baixa sembla que... Però tot i així, encara que els demòcrates només guanyin la Càmera Baixa, és un bon símptoma. És un cop pel trumpisme. Per tant, això obligaria a un cert reequilibri de poder.
2: I seria possible en aquests... que amb una cambra o amb les dues li fessin un impeachment, és a dir, un seguit de judicis polítics?
3: Ho veig molt improbable, i sobretot perquè la majoria requerida al Senat de dos terços ho fa gairebé impossible. Per tant, bueno, potser es podria iniciar el procediment, tot i que ho dubto, però jo crec que al final els números no sortirien. De fet, Trump ja ha superat dues votacions d'impeachment. Per tant, jo no crec que es produeixi una tercera, però sí, tot i que admetem-ho com a hipòtesi teòrica, que sí, que fora possible iniciar un nou procediment d'impeachment. Jo crec que el quòrum és tan elevat que farà a la pràctica impossible arribar a la possibilitat que el impeachment guanyi. No, jo ho descartaria.
2: I com definiria l'actual moment de Trump? Com el definiria?
3: Jo crec que, entre altres coses, està desesperat perquè veu que s'ha empantanat en la guerra d'Iran, no sap com sortir-se'n, i a l'interior del país les coses tampoc pinten gaire bé. Molta gent, a banda d'ideologies, el que vol és més cobertura social. O sigui, els nord-americans estan descobrint que el model europeu no era el monstre bolxevic que els havien pintat. Això és molt interessant perquè cada cop hi ha més nord-americans que volen més cobertura social. Però sobretot ha estat aquesta insensata aventura exterior, la guerra d'Iran, el que li està deteriorant més. S'ha ficat en un embolic del que no sap com sortir-se. I Iran ha descobert que té un poder de xantatge a l'estret de Hormuz extraordinari. Per tant, això Iran pot aguantar indefinidament. I això, clar, a 3 mesos de les eleccions parcials de midterm, això per Trump és molt negatiu. Jo vull recordar que una de les promeses de Trump va ser que mai més ens ficarem en guerres interminables. Doncs bé, ja portem mesos i mesos i aquesta guerra comença a ser interminable. Això sí que el deteriorarà molt. I l'electorat republicà està una bona part, el moviment MAGA, està molt descontent d'aquesta guerra, perquè no és el que Trump havia promès.
0: Vostè parlava ara justament d'aquesta guerra. En relació amb això, creu que Trump hauria de deixar-se d'aventures internacionals i posar-se més a treballar pel país?
3: Segurament sí, i és el que vol. El que passa que no sap com sortir-se del carreró sense sortida d'Iran. S'ha ficat en una aventura creient que seria molt fàcil. Jo crec que l'èxit de Venezuela el va envalentonar excessivament. La comparació no és possible. Per tant, ara després s'està fixant en Cuba, que seria un objectiu no militar, però l'asfixia econòmica de Cuba li està sortint bastant bé. Però clar, no és el mateix. Aquí s'ha ficat en una guerra i no està donant els resultats que s'esperava. Va liquidar la cúpula dels ayatolars, l'Ali Jamenei, no ha servit de res. Els pasdarans són els que ara més força tenen a Iran. Doncs el gran problema internacional que Trump té i no sap com sortir-se és precisament la guerra d'Iran. I si arribem a novembre amb aquesta guerra tal com està ara, i jo crec que la situació se continuarà, no sé si en els termes exactament actuals, però jo no crec que al novembre que aquest conflicte s'hagi acabat, això li passarà factura, estic convençut.
2: I per acabar, senyor Cesario Rodríguez Aguilera, estan molt agraïts per les seves paraules i per haver compartit aquesta estona. Com definiria l'actitud de l'opinió pública internacional que durant aquests 2 primers anys de Trump hem estat absolutament entrampats? És a dir, hem estat només fixant-nos en què deien els seus tuits, en què deia la Casa Blanca, en què deia al voltant de Lafayette Square, oblidant la resta del món, no?
3: Comença a haver símptomes de cansament. I fins i tot l'extrema dreta europea, que s'havia alineat de manera incondicionada amb el trumpisme, ha entès que identificar-se amb ell és tòxic. El cas més clar és de Giorgia Meloni, naturalment. A banda que les desqualificacions personals de Trump són inadmissibles, però també la mateixa Meloni ha entès que convé agafar distàncies del trumpisme. Per tant, és tot un símptoma. Jo crec que el moment àlgid del trumpisme ha passat. Per tant, jo crec que si en aquestes eleccions midterm aquesta tendència es confirma, podríem assistir a un final de mandat de Trump, els 2 anys que li queden, agònic.
0: Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, també expert en política nord-americana, gràcies per acompanyar-nos.
3: Ha estat un plaer.
2: Molt amable.
0: Vicenç, tu que ho vas viure de primera mà, tu com ho veus tot això que comentava el Cesario, tu que vas estar vivint a Washington?
2: Mira, hi ha un fenomen, malauradament als Estats Units, explicat a molts llibres, que és que qui més hauria de votar és el qui menys vota. Mm-hmm. És a dir, en aquest cas, per exemple, els joves afroamericans, els joves emigrants, etc. I bé, això va canviar, per exemple, amb les eleccions a Obama.
0: Era I per també això va guanyar Obama, també.
2: Era també l'inici de les xarxes socials, etc. Veurem, però el que va passar amb Kamala Harris va ser molt, molt trist.
0: És que aquí t'anava a dir, no? Perquè vam veure Kamala Harris dies abans de les eleccions anant a porta per porta, que és una cosa que es fa molt als Estats Units, picant, i justament dient això, necessitem el teu vot, necessitem la gent, el vot de la gent immigrant,
2: sí, allà,
0: de la gent negra...
2: Sí, però allà cal registrar-se, la gent no té carnet d'identitat, és tot un procés més llarg que aquí, i aleshores ja si no el comencen...
0: Clar, ja és molt complicat, no?
2: I aquesta vegada vigilaran molt la identitat, amb això Trump ja ho ha expressat, no? Llavors fa falta que es mobilitzi gent jove, fa falta que es mobilitzi, no? I les capes de la població més desvalgudes.
0: En un país on és més complicat que aquí, com dèiem, que no és anar a votar i fer-ho de manera tan fàcil. Vicenç, moltes gràcies. Escoltem el boss, no? Bruce Springsteen, aquest Streets of Minneapolis.
2: Quin disc és?
0: Born in the USA? No.
2: Streets of Minneapolis.
0: Streets of Minneapolis,
2: que
0: he dit,
2: fa referència a les dues persones mortes per les forces antiimmigració.
0: Veus, ja t'ho he dit, Streets of Minneapolis, que també té Streets of Philadelphia, el Bruce. Repassa tots els carrers de tots els estats dels Estats Units. Va, escoltem el Bruce i tot seguit la cançó de l'estiu d'algun company d'aquesta casa.

0: 9:37 minuts. Pedro Sánchez, que continua compareixent al Congrés dels Diputats. Us seguirem informant d'aquest tema. Com dèiem abans, Pedro Sánchez ha assegurat que els agents de policia els dies 30 i 31 de juliol, que va haver-hi aquesta entrada a Ceuta, van defensar la vida humana, i també ha assegurat que creu que això és molt important. Com dèiem, ha dit que entre el 10 i el 25 de juliol van trobar unes entrades diàries a Ceuta que van anar augmentant mica en mica aquestes hores, donant explicacions al Congrés dels Diputats. També ha defensat la estreta coordinació amb les autoritats del Marroc i la unitat i la lleialtat institucional. Ha dit que són la recepta per sortir d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. Continuem pendents d'aquesta compareixença, que podeu seguir en directe al canal 24 Hores de Televisió Espanyola i també aquí a Ràdio 4, perquè us anirem informant de tot el que passi al Congrés dels Diputats. El que farem ara és preguntar-li a algú d'aquesta casa quina és la seva cançó de l'estiu, quina és la cançó que li recorda aquests dies d'estiu. Li preguntem avui al nostre productor, un dels nostres productors, el Joel Sevilla. Joel, quina és la teva cançó de l'estiu?
1: Bon dia, Maria. Me n'alegra molt ser jo qui faci una de les últimes recomanacions de la cançó de l'estiu, i a més em fa especial il·lusió fer-ho ara que l'estiu s'acaba, perquè normalment la cançó de l'estiu sol ser aquella cançó nova que has estat escoltant durant tot l'estiu, que sona a tot arreu, a les festes, a les ràdios, però aquest any és diferent. Parla de tancar etapes, de deixar anar, de fer canvis a la vida, de deixar moments enrere i també de deixar persones enrere. I crec que precisament ara, quan toca tancar una temporada i començar-la una altra, no hi podia haver una banda sonora millor que Peter Pan, amb El Canto del Loco i Dani Martín.
0: Peter Pan, la cançó de l'estiu del Joel, que parla justament d'això, de tancar tapes.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I quan són les 9:43 minuts hem de parlar d'educació, perquè d'aquí molt pocs dies, el dia 8 de setembre, comença un nou curs i ho fa amb una vaga convocada. Avui volem posar la mirada, com dèiem, en un d'aquests espais que més determina el futur, i és que són les aules. I no només fer-ho des dels debats de sempre, sinó preguntant-nos què és el que està passant realment als centres educatius, perquè venim d'un curs especialment convuls a Catalunya, marcat per les mobilitzacions, i ara que en comença un altre, que sembla que serà pràcticament igual de tot plegat. En parlem amb la Teresa Cambra, que ella ha estat durant 15 anys professora d'institut i durant 25 anys ha estat inspectora a Educació. Vam parlar amb ella fa uns dies i volíem també abordar aquest tema encara amb més profunditat. Teresa, bon dia.
2: Bon dia, gràcies per l'oportunitat.
1: Gràcies a tu, perquè ens va semblar molt interessant i ens van quedar molts temes sobre la taula. Ho parlàvem també darrere del micròfon. Comença un nou curs d'aquí uns quants dies amb mobilitzacions convocades. Això, Teresa, no és una cosa d'ara, no? Ja ve de lluny el problema amb l'educació.
2: Correcte. El tema d'aquesta vaga, que com tu molt bé has dit, ha estat molt convuls enguany, clar, també recordem que amb la conselleria anterior, amb el conseller Cambray, també va ser molt convuls. Jo penso que, a veure, les coses no passen en un moment concret. Hi ha un històric. I jo crec que hi ha un tema de molts anys que es va com arrossegant, i en un moment col·lapsa. I jo crec que estem en un moment realment de col·lapse. El cansament del professorat és altíssim. És altíssim. Jo m'he mirat, clar, les reivindicacions del professorat i les mesures que ha posat el departament enguany, allò en paral·lel per contrastar, i veus que moltes sembla que es puguin resoldre, no? Però, clar, en el fons, jo pensava, amb això ho resoldrem? Ni que s'aconseguissin totes les reivindicacions, perquè hi ha una cosa que ningú la diu que jo penso que és clau. A part de diners, a part de més recursos, a part de... El professorat, els mestres viuen també d'experiències positives. Uh-huh. I fa molts anys que el professorat fa, perquè és un col·lectiu molt vocacional. No pots estar a l'educació si no t'agrada la mainada. És impossible. Aleshores, i segueixen les instruccions del departament, de totes les conselleries, perquè, evidentment, tots els consellers que hem tingut, de tres partits polítics, fonamentalment, volen triomfar, volen tenir millors resultats. I la gent, bueno, donen directrius i la gent les segueix. I aleshores és terrible que la gent segueixi les directrius i vegi que fracassa. Veus gent, ho comentàvem abans d'entrar, sent un centre que jo havia vist, doncs, el sortir a les 8 de la tarda i encara estaven allí treballant. Jo l'endemà els vaig trucar i dic, escolta, que us faran fora de casa. Què vol dir treballar tantes hores? Quan van venir les competències, les proves de 6è, els hi va anar fatal. Aleshores, ja dimitia tothom. Dic, no, qui no dimiteix? Ningú. Anem a veure què passa. Perquè cada escola hi ha una història, no? I el tema era que ho havien fonamentat tot en competències, havien oblidat els sabers, els continguts, i cada professor avaluava diferent. Quan això ho van resoldre, van volar, perquè ja tenien una base i eren bons docents. Hi ha una cosa, si em permets explicar-la, perquè trobo que és molt important. Fa molts anys, quan va començar tot aquest tema que ens ve de directrius europees del tema de les competències i tal, tot i que ells han tret un document síntesi on està molt clarament definit els continguts i les competències per les matèries, que són 8, que ells han determinat que ha de tenir el ciutadà europeu. Ens van encarregar amb un company un article a Quadernos de Pedagogia sobre aquest tema. I jo, que sóc molt de tocar terra, vaig dir, em vull mirar totes les comunitats de l'estat espanyol. I aleshores vaig pensar, anem malament. Totes les comunitats del PP defensant els continguts. Totes les comunitats de socialistes defensant les competències. I això no és així. És a dir, és com una moneda o una fulla que jo vull separar. No puc separar-la. És impossible. Primer va el contingut a la prelació de les coses i després la competència. Per tant, jo he de tenir clar què vull ensenyar i després jo he de mobilitzar. Depèn del grup classe, depèn dels nens que tinc, depèn del centre on estic, perquè allò arribi. És a dir, jo he vist classes fantàstiques en treball cooperatiu i autèntics desastres, i he vist classes molt tradicionals on els nens aprenien i altres on s'avorrien profundament. Mm-hmm. És a dir, el contingut és el que el departament, en quatre fulls, que jo crec que és el que fa països com Finlàndia, diuen, mira, el nen ha de saber això, saber això, a l'acabar anem a dir segon de primària.
1: I a partir d'aquí gestiones tu com tu vegis millor, no?
2: Fes-ho com vulguis. Jo recordo els últims anys que vaig estar a l'aula que tenia uns grups, els primers anys de l'ESO, el 96 va ser difícil, perquè jo no havia vist mai nens i no teníem recursos. Però tenia quatre grups i tenia clar de música què feia, però en cada grup ho feia d'una manera diferent. Hi havia un grup que, que patien molt per temes familiars i havíem de dedicar 5 minuts a parlar de la vida.
1: Després, això és molt important.
2: Clar, és a dir, però tu has de... Jo sempre poso l'exemple, amb tots els cursos que he fet, de que fer classes és com conduir, que en principi només et mires a dins, però al final només mires en fora, i encara que portis molts anys conduint, si no mires bé, fracasses. Per tant, jo diria que aquest tema encara ens continua polititzat. Catalunya va posar massa èmfasi en les competències i després, clar, tots a recuperar contingut. Jo una vegada, perquè de vegades fa escolts, a veure, per què els nens no aprenen? Em vaig mirar un decret a l'anterior curricular de primària i és tal qual, eh? El punt i a part, el punt i seguit i la coma apareixia a cicle superior.
1: Ostres.
2: I els tres punts, el parèntesi i apareixia inicial. Està fet per l'enemic? No pot ser.
1: Pot ser.
2: I després, clar, el currículum que tenim, si algú diu, vull, bueno, i com ho fem, no? Doncs el que està perfecte és el marc europeu de les llengües, que és el que tenim a les EOI. És a dir, l'aprenentatge amb espiral, que diem. A la 1 faig unes bases d'un anglès bàsic, no? Suposem anglès. A la 2 amplio, però continuen arrossegant els continguts anteriors, perquè aprenem per repetició i per ampliació de continguts. Per tant, clar, hi ha un tema aquí que el professorat, que només ha treballat en competències, doncs ha tingut... Bueno, que després venien les proves, perquè al final venen proves. Mm. I no anava bé. Aleshores, això jo penso que és un tema que urgeix, tant a primària com a secundària. Aclarir això. Ja només amb aquesta mesura avançaríem molt. I una altra que jo crec que seria també d'urgència, mira, en educació només hi ha tres problemes si un nen no aprèn, que és un tema curricular, un tema social o un tema de salut, especialment salut mental. I de vegades hi ha interseccions entre aquests. I de vegades el professorat no sap identificar què està passant allí. No? De vegades ara hi ha, de vegades una dislèxia no te la saben identificar perquè ningú els hi ha explicat. Mm. Però aquell nano, allò ho arrossega, és llest, i clar, un punt clau per mi, del sistema, si tu em dius, digue'm un, on hauríem de posar el focus, és el segon de primària. A segon de primària, si un nen, que és quan acaba el procés lectoescriptor, no llegeix...
1: Aquí hi ha alguna cosa.
2: Hi ha alguna cosa. Jo quan entrava a l'aula i de baix de val, tercer trimestre entro, i veia el nen amb el ditet a sota cada

0: centre de primària, que és un mestre d'audició i llenguatge, que són realment els que saben què passa amb un nen, diguem, quan no té aquest procés adquirit. Per tant, són mesures tampoc molt cares, però sí que molt efectives, perquè aquest professor, si fos de plantilla, ens podria veure de tots els nivells, perquè tot es cou a la primària, és que és així, és l'inici, doncs que ens ajudés i que fos de plantilla. Perquè no pot ser un perifèric, un itinerant que ve un dia, perquè el professor té el problema cada dia allí.
1: Perquè ara parlaves d'aquest problema, no? Però hi ha molts professors que diuen justament això, que cada vegada dediquen menys temps a ensenyar i més a gestionar aquests problemes.
0: Cert.
1: I no hi ha... Una de les coses que també es queixen els sindicats, no, ara a l'inici de curs, és que no hi ha prou recursos per gestionar tots aquests problemes.
0: A veure, jo el tema de recursos ho he dit sempre, eh? Jo amb 25 anys d'inspecció no he deixat un nen sense un recurs. Els recursos hi són. Ara, com els connectem? I de veritat, jo no he trobat... Perquè ara també és veritat, jo quan vaig començar la inspecció, a veure, no hi havia els recursos d'ara, diguem-ho clar. Ara n'hi ha molts més. És a dir, jo hi ha coses que funcionen i coses que hem de millorar i coses que no funcionen. I he dit algunes de les que no. Però abans no tenies tants recursos com ara. Per tant, el que és connectar-los, i el decret d'inclusiva sí que ens permet. Jo m'he trobat nanos que tenen agorofòbia, no poden estar amb altres nens, doncs bé, ja ho gestionàvem, si era de secundària, amb l'IOC, l'educació a distància, més que amb alguna combinació diversa. Vull dir, tu pots fer a la carta el que vulguis. L'únic que de vegades has de trucar als serveis centrals perquè faci una resolució individual i dius, mira, jo en aquest cas necessito que em faci això i aquí ja que estigui... I a veure, jo no he trobat ni un cas que no m'hagin ajudat. I de vegades en un cas d'un nano que estava a nivell d'I5, a quart d'ESO, amb una CIEI, tal qual, i a veure, només donava cops de punys i quan que ja se'ns havien acabat els recursos, doncs vaig anar... Bueno, jo el que feia era, va, ens reunim tots a veure què passa, perquè a més és més econòmic, no?
1: Clar.
0: Si jo em reuneixo només amb l'EAP, no, tots junts.
1: Tots de cop.
0: Els pares ho saben, més econòmic també, amb diner públic, perquè en 2 hores és suficient.
1: Que hem de tenir en compte que tot això és amb diner públic.
0: Ah, exacte. Jo sempre deia, les reunions que vaig, quants diners costen? I deia, a veure, aquí el director del CESMIC, el de l'EAP, la tutora que el veu cada dia. I aleshores aquest nano ens van dir, mira, l'únic que fa és que li agraden els animals. Doncs l'Ajuntament, ja vinga. I vam dir, doncs van dir, sí, hi ha una gossera, però se li escapaven els gossos. Doncs vam dir, doncs jardineria. I aquest nano, que, bueno, uniformat de la brigada, amb la mare contenta...
1: Clar, s'ha de trobar l'espai per aquesta persona.
0: Però el trobes, i hi és. I hi és, i recursos n'hi ha. Cada vegada dius, ja llistes d'espera al CESMIC. Doncs anem a veure si ho anem a agilitzar per prioritat. Jo no he trobat mai un metge, un psiquiatre, un psicòleg clínic del CESMIC que m'hagi dit que no. Les reunions que he volgut fer allí, trucant, sisplau, tu tens el problema, jo també. Es pot fer. Ara, és anar nen per nen, no oblidant ni un nen. És a dir, ara les aules han d'estar tranquil·les. El professorat està per fer classe. No és el assistent social ni és el psicòleg clínic. Jo sempre dic, si hi ha un nano que l'està liant, jo he arribat, vivia... A Nou Barris m'hi vaig trobar molt, un cas espectacular. Jo primer me reunia amb els professionals EAP i el crec dir que és un sistema extern com d'assessorament. I jo li deia, però tu has vist el nen? No, per què? Dic, jo entraré a l'aula. I primer mirem els protocols que hi són per si és un tema social que sí que ens va sortir que hi havia un tema social. Jo entro a l'aula, clar, m'havia dit la del crec, dic, no, es relaxa amb plastilina. Saps com es relaxava? La plastilina, un llapis, els ulls en blanc dient matar.
1: Clar. Aquí hi ha passat alguna cosa.
0: Has de veure. Jo aquell dia, aquell nen la va liar tant, no vaig sortir jo agredida, amb els altres nens tots atemorits.
1: Ostres.
0: Vaig dir, sota la meva responsabilitat aquest nen surt. I aquest nen, al cap d'una setmana, tenia l'escolarització adequada. El recurs hi era.
1: Però s'havia de posar el focus allà i veure què passava.
0: Clar, i no es tracta, hi ha una paraula que em mata. Jo ara pensava, les mesures que ara estem posant, que ha posat el departament, milloren el sistema o fem que el professorat, perquè guanyi més diners, aguanta? El professorat no ha d'aguantar. Ha de fer classe.

0: ha de fer la seva vocació, ha de ser de mestre. L'aula, quan entro, vull dir, això m'ho va dir una persona d'educació especial, vale, la CIEI, les unitats d'educació especial dintre de l'aula ordinària. Tu no has de veure el nen d'educació especial, em va dir. Hi ha d'haver tal normalitat...
1: Que hauria d'estar integrat, no?
0: Ah, sí, i si no, clar, també els discursos, no?, polítics i pedagògics, per dalt. A primària això conviu molt bé. A secundària, jo una vegada vaig veure una aula on uns feien Mercè Rodoreda i els altres amb la logopeda fent la boca com un peix la O. Clar, aquells ens van dir, nosaltres no volem estar amb els altres. Totes en canvi, hi ha nano que diu, a mi m'és igual, jo estic bé. Mm. Perquè a l'escola sempre hi ha dos punts bàsics, aprendre i socialitzar. I si un nano no fa ni una cosa ni l'altra, hem de veure què està passant.
1: S'ha de veure el cas, no?
0: Sí, i és molt anar un per un i... Entre totes les persones que intervenim, que això abans no era tan fàcil. Ostres, jo sempre hem trobat un desllorigador, un nen drogadicte. Recordo que vam dir, bueno, ho posem en un centre petitó i tal, i al final tots vam concloure, s'ha de desintoxicar. I vam dir, i ara qui li diu? I vaig dir, jo, bueno, com que a mi em tocava l'escolarització, i el psicòleg del CESMIC em va dir, no, això li dic jo. I vam dir, convocar els pares, al principi el nen fatal, però al cap d'un mes va agrair la mare que per fi sortia d'allí. Per tant, jo els recursos hi són. Ara, el professorat no ha d'aguantar.
1: Mm-hmm. Això és molt important,
0: Teresa. Ha de comunicar el que passa i el professorat no s'ha de sentir que per això és menys bon professor. Mm-hmm. Perquè de vegades no ho diu perquè que no pensin que jo no en sé, que no pensin que jo no ho controlo l'aula.
1: Tant de bons estigui escoltant algun professor i pensi això. Teresa, m'hagués agradat molt tenir-te de professora. Sí, sí, m'hagués agradat molt que hagués sigut la meva professora, perquè ho expliques tan bé i ho expliques d'una manera tan pedagògica, bueno, que és un plaer escoltar-te, de veritat. Bueno, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres i sí que vull desitjar bon curs a tothom.
1: Home, i tant!
0: Ànims, que tenim coses molt positives, tenim uns grans professionals a l'aula, sistema salva per les persones que hi tenim davant, i jo penso que el departament ha arribat a un punt de col·lapse que... Ah, i una cosa.
1: Digues.
0: S'ha de conciliar la vida familiar amb la laboral.
1: Molt important.
0: Que hem de fer que els pares acabin abans les jornades laborals per estar amb els seus nens.
1: Sisplau. Butlletí informatiu. I tornem.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. En marxa des de fa una hora al Congrés dels Diputats la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per donar explicacions sobre la gestió que ha fet l'executiu de la situació migratòria a Ceuta, un mes després de l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma. Sánchez manté que cap servei d'intel·ligència va anticipar aquesta entrada multitudinària i ha destacat la bona col·laboració amb les autoritats marroquines per aconseguir el retorn del 90% de les persones que van creuar. Congrés, Rosa Carreño, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez rebutja que hi hagués cap preavís previ ni de la policia, ni de Frontex, ni del CNI, ni del govern de Ceuta que fes pensar en una entrada massiva de migrants aquells dies.
5: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera.
4: Sánchez garanteix transparència i rigor, diu que publicarà tots els informes i les notes d'aquells dies. El president del govern no apunta al Marroc i reconeix, en canvi, la seva col·laboració.
5: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
4: Sánchez manté que la tornada a la normalitat portarà el seu temps i reivindica l'espanyolitat de Ceuta i Melilla.
2: Gràcies, Rosa. I encara sobre Ceuta, el president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha valorat positivament el desemborsament de més de 30 milions d'euros per part de l'executiu espanyol, empresaris i autònoms, encara que creu que hi ha altres mesures necessàries. Són declaracions a Ràdio Nacional.
6: Hay alguna otra medida que se estaba pidiendo, que yo creo que son las que son al final importantes, como es la rebaja de la seguridad social a la hora de la contratación en las empresas. Bueno, vamos a decir, los pequeñitos empresarios de Ceuta, porque la mayoría son tiendas, son restaurantes, etcétera.
2: I ha assenyalat que el que realment necessiten els empresaris de la ciutat autònoma és tornar a la normalitat, a recuperar la calma. I més de 80 persones, entre elles un nadó, han mort en una pastera que va sortir ara fa 26 dies des de Gàmbia cap a les Illes Canàries amb 128 persones a bord. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim ja han rescatat l'embarcació aquesta matinada quan ja només hi viatjaven 45 persones. La policia ha confirmat amb l'ONG Caminando Fronteras que la pastera tenia unes inscripcions que coincideixen amb les d'una barcassa que va salpar el 7 d'agost des de Gàmbia. Ens interessem per l'estat de la xarxa viària en un matí de circulació especialment complicada a dos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un camió bolcat talla a aquesta hora la ronda litoral de Barcelona a l'altura de Sants Montjuïc en sentit Llobregat i provoca retencions quilomètriques. I a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès hi ha un carril tallat en sentit sud per l'incendi d'un camió. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
7: Hola, bon dia. A aquesta hora tenim un parell d'incidències. Compliquen força el trànsit. Comencem parlant d'aquest incendi d'un camió que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Cerdanyola del Vallès. El camió ja està apagat. Ens queda un carril tallat en direcció sud, en sentit Papiol, en sentit Tarragona, i, per tant, encara hi ha aturades i, a més importants. Arriben els 10 quilòmetres entre Santa Perpètua i Cerdanyola del Vallès. Per tant, en tota aquesta zona de l'autopista AP7, encara amb aturades destacades, de més de 10 quilòmetres, com us dèiem, en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona. L'altra incidència és a la ciutat de Barcelona, a la Ronda Litoral. Un camió bolcat talla la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Això està provocant cua de més de 7-8 quilòmetres, ja des de Prim fins a la zona del Morrot, però és que en direcció contrària també hi ha aturades entre Zona Franca i el Morrot. Per tant, tingueu present aquest fet, continua tallada Ronda Litoral, zona del Morrot, en sentit Llobregat, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies. I una avaria en un tren de la línia R4 de Rodalies ha provocat retards aquest matí entre Arc de Triomf i La Sagrera. La incidència ha obligat a activar en fase d'alerta el pla Ferrocat per facilitar el transbordament dels passatgers que es trobaven dins d'un túnel. La Protecció Civil ha informat que l'operació s'ha completat sense incidents i ha desactivat l'alerta poc després. Segons Adif, l'avaria ja ha quedat resolta i els trens a la línia R4 recuperen gradualment la freqüència de pas habitual. Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: tercera hora del matí de Ràdio 4 i ho fem amb tots vosaltres que ens esteu escoltant, a la producció del Joel Sevilla, la Cèlia Pérez i el David Alcalde, i a les vies de so el Jaume Tutela i el Gorka Delgado. Parlem ara de cultura, ho he estat fent fins ara també perquè hem parlat d'educació, evidentment, però parlem de teatre perquè hi ha famílies que semblen perfectes fins que algú obre la porta i comença a sortir tot allò que no t'esperaves. Potser el problema no és tant el que ens diem, sinó allò que potser hem callat durant molts anys. I justament això és el punt de partida de Consulta Familiar, que és una comèdia de la dramaturga mallorquina Marga Arrom, que posa una mare, una filla i una terapeuta en una situació que aparentment hauria de servir per solucionar els problemes, però que acaba fent aflorar molts secrets que no ens imaginàvem. Una obra que parla de família, de parella, de desig i de moltes altres més coses i que volem preguntar-los ja, sense fer més spoiler, què és tot això que podem veure. En parlem amb l'Alba Collado, que és la directora de l'obra. Alba, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I també tenim via telefònica a l'actriu Núria Cuyàs. Núria, bon dia.
2: Bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos a les dues. Ara parlàvem una mica de què va, no?, aquesta obra. No sé si ho hem explicat bé, això, o...
1: Sí, perfectament. L'obra tracta de la Sílvia, que va a la seva terapeuta, la Laia, per parlar dels problemes que té amb la seva mare, sobretot, a través de la idea de que ha de passar el Nadal amb ella, no?, que potser és una cosa que ens ressona a moltes. I a partir d'aquesta consulta i d'una amiga de la psicòloga anem com descobrint els secrets familiars de la vida de la Sílvia i tot una comèdia d'enredos.
0: I el que acompanya tot això és que la família no es tria, no? Una mica, que els traumes que et genera la família tampoc. Al final és una cosa que és real, que molta gent segurament es sent identificada amb això, però que és un tema molt potent i molt contundent, no? Volíeu posar això sobre la taula, també.
1: Exacte, que d'alguna manera la família no es tria, però que està bé parlar d'aquelles coses que potser no entenem i confrontar-nos en algun moment de la nostra vida amb els nostres progenitors, i una mica és el que fa l'obra, no? Confrontar dues generacions.
0: Mm-hmm. Clar, i realment el que és especialment complicat és aquesta relació mare-filla, no? Núria, perquè al final hi ha amor, però també hi ha molts problemes, hi ha molts conflictes aquí darrere.
2: Sí, hi ha molts conflictes i aquí realment doncs és quan es barreja molt, no? Bueno, estem parlant de personatges, els tres, que són molt contradictoris i que d'una banda doncs proclamen una sèrie de coses que després doncs elles no compleixen a la seva vida, no? I d'aquí ve a voler fer teràpia, a voler-se tractar, a voler al final trobar un lloc que et permeti ser feliç al capdavall, no?
0: Mm-hmm. Al final, com deies ara, Alba, la Sílvia, doncs fa anys que intenta entendre's amb la seva mare i es fa preguntes, i aquesta trobada familiar és una mena d'examen, no? Preguntes incòmodes, aquests judicis, comentaris també sobre la vida. Per què creieu que ens costa tant parlar amb persones que tenim més a prop, amb les persones que més a prop tenim? A vegades és amb qui més complicat és tenir aquestes converses tan complicades, tan incòmodes, no?
1: Totalment. De fet, l'obra parla dels secrets d'aquesta mare que no li ha volgut explicar a la seva filla, que tenen a veure amb la seva vida sexual, sobretot, i d'alguna manera doncs volem posar sobre la taula aquests tabús i aquestes coses que potser per vergonya, per no voler fer mal a l'altre, no diem, però que al final acaben arrossegant una sèrie de secrets que fan que l'altre no pugui entendre què està passant.
0: No sé si hi ha algun tabú familiar, Núria, que costa especialment portar a escena.
2: Tabú familiar, sí, jo crec que una mica, encara que tots avui en dia, doncs, la majoria de nosaltres, doncs, ja a la família hi ha pocs tabús, però al final, si rasques una mica uns anys ençà, tots i totes tenim certes coses a les nostres famílies que ens ha costat acceptar, ja siguin doncs, relacions homosexuals o altres tipus de família que s'han creat els darrers anys i que realment la cosa ha canviat molt els últims anys i encara avui en dia hi ha moltes persones al nostre voltant doncs, que els hi costa o que no se senten còmodes amb aquestes noves maneres d'entendre l'amor o de relacionar-se dins de la família.
0: Ho parlaves també abans, Alba, l'obra també qüestiona la manera com mirem el desig i la sexualitat segons l'edat, especialment doncs, quan parlem de les nostres mares, no? Que sempre és un tema també difícil. Encara ens costa, no?, imaginar que els nostres pares doncs, també tenen un desig, que tenen una vida sexual, d'això també en parleu.
1: Totalment, crec que és el gran tema de l'obra, parlar del sexe en diferents generacions i que sembla que els nostres pares no han tingut vida abans que nosaltres o no han tingut vida sexual, i aquí justament és tot el contrari, no? Aquesta mare que ha fet de tot i que d'alguna manera doncs acaba sortint una mica a la llum sense que ella ho pugui controlar massa, i això és una mica el que volem posar sobre l'escenari.
0: Perquè, Núria, interpretar una dona que parla obertament del seu desig sexual també és una manera de trencar determinats estereotips sobre l'edat, no?
2: Sí, realment aquesta consulta familiar posa al centre les dones adultes com a subjecte del desig, amb totes les seves contradiccions i amb tots els seus problemes, no? I això penso que és una cosa molt, molt interessant, molt xula d'aquesta obra, que al final, evidentment, les dones de partir d'una certa edat s'hi poden sentir molt identificades, però tothom hi connecta, perquè al final tothom té una mare o tothom té una dona adulta a prop, no? I és alguna cosa que últimament, doncs, gràcies a que tenim dramaturgues dones que estan escrivint coses des del seu punt de vista, doncs podem posar això damunt de l'escenari i podem obrir doncs, aquest mirall al públic.
0: Perquè això és una comèdia, consulta familiar, estem parlant d'una obra de teatre, una comèdia, però sota els embolics també hi ha conflictes, com estem parlant, conflictes reals, no? Com es troba, Alba, l'equilibri entre que el públic rigui, que li faci gràcia, però que alhora reconegui també el que està veient i vegi que allà estan parlant de coses serioses?
1: Doncs és una superbona pregunta, perquè ha sigut el que hem hagut de trobar amb l'equip, amb aquestes tres actriuasses, que ha sigut un plaer treballar amb elles, perquè la comèdia és el dolor, però passat una mica de voltes, no? I d'alguna manera hem hagut d'investigar com fer riure l'espectador, però alhora que aquests personatges transitin per aquestes emocions que són superdoloroses a vegades, no? O que elles ho viuen des d'aquest dolor. Llavors, d'alguna manera, ens hem inspirat, sobretot amb el Almodóvar, que té aquests personatges que estan sobrepassats per les situacions i que justament aquesta sobreestimulació és el que fa que puguin ser còmics. I una mica ho hem treballat des d'aquí, però mai oblidant la realitat dels personatges i el seu dolor.
0: I, Núria, això com es fa com a actriu, de fer riure la gent, però alhora que es senti identificat?
2: Bé, al final tu estàs explicant una història, vull dir, el fet de fer riure o no fer riure és com una capa més que se suma gairebé al final, com si diguéssim. Al final nosaltres és això, el que volem és explicar una història, que el públic connecti amb uns personatges, que se'ls cregui, que siguin reals, fer-lo realment des de tu, tot i que totes fem tres personatges molt allunyats de nosaltres, i això és molt divertit com a actriu també de fer. Ho fem des d'un punt de veritat, des de treballar aquesta ferida que té el personatge i actuar la situació, no? Fer les accions. I la comèdia després doncs, ja està servida.
0: La història comença, ho hem dit també a l'inici, quan es decideix finalment anar a teràpia. De teràpia en parlem molt últimament, no? És un moment doncs, en el que parlem molt de salut mental i d'una manera molt oberta, perquè la teràpia és realment una eina per solucionar els problemes en aquesta obra que veiem, o és el detonant una mica, perquè surtin tots els traps bruts, tot allò que no es parlava, les dues coses, no, em sembla?
1: Sí, jo crec que el que comença sent com un pretext, una situació, acaba sent el desencadenant de que surti i que realment l'obra no deixa de ser una teràpia familiar. El que passa és que potser els rols es van intercanviant entre mare i filla, terapeuta i pacient, no? Que a vegades fins i tot la Laia, que és el personatge que interpreta la Núria, que és la psicòloga, acaba sent tractada en aquesta mateixa consulta. Vull dir que anem canviant aquests rols, perquè al final no deixa de ser una ficció, però sí que no deixa de ser una representació una mica exagerada del que podria ser una teràpia familiar.
0: M'agrada molt el tema aquest de que la psicòloga és la que acaba sent tractada,
2: sí.
0: No?
2: Clar, sí, també és com la gràcia, no? Que al final, pobreta, ella és la que té més traumes de totes. No, la que té més traumes no, però que al final proclama una sèrie de coses que ella ni se les creu del tot ni les pot dur a terme a la seva vida, no? I aquest és el seu punt.
0: No sé si creieu que com dèiem, parlem més de salut mental que mai, però de teràpia també, però tenim encara moltes dificultats per parlar dins de la família, que és també el que exposeu, no?
1: Totalment. Justament crec que aquesta obra pot ajudar a les famílies que vinguin a veure-la a poder després sopar, parlar d'aquelles coses, aquells secrets que no s'han atrevit a dir, potser també parlar més de sexualitat amb els nostres pares, fills, i poder com treure aquestes coses que a vegades costa de dir.
0: Clar, això és el Teatre Maldà des d'ahir, veu estrenar, ahir?
1: Sí.
0: Si no m'equivoco, fins al 4 d'octubre. Com va anar això?
1: Doncs, no sé, Núria, tu com ho vas viure, però per mi va ser superbonic, perquè ja ho havíem com preestrenat al Grec i llavors no estàvem tan nervioses com normalment, així que jo ahir vaig gaudir molt de la funció i el públic, la veritat és que està tenint una rebuda que ens està sorprenent fins i tot a nosaltres, perquè clar, quan estàs allà tan ficada en el procés, estàs patint perquè faci riure, perquè els personatges siguin prou creïbles, i de cop arriba el públic i funciona superbé.
0: Tu, Núria, com ho vas viure?
2: Sí, bueno, ho vaig viure amb molta, molta alegria, la veritat. Hi ha moltes ganes d'estar aquesta temporada fent cada dia aquesta obra, perquè és una obra que és un gust fer-la. Bueno, el meu personatge comença i ja no surt de l'escenari en tota la funció i fas un viatge al final. Tots els personatges tenen una evolució molt clara, tenim molt clar la història que estem explicant. És una història fàcil de que arribi al públic, al mateix temps delicada, perquè ja sabem que el Maldà és un teatre de mides molt petites, teatre de proximitat, teatre de prop, i això té la part bona de que fa que la gent està a dintre de la consulta vivint la història amb nosaltres, però també, clar, hem de tenir el punt just de fer-ho arribar, de tenir l'energia justa, i això té la seva dificultat també, però al final és el millor d'actuar en un teatre doncs, com el Maldà.
0: Perquè, Alba, aquesta obra s'allunya una mica més dels codis experimentals que havies fet a altres treballs teus. Has explicat també que això era una oportunitat per explorar un registre, no?, la comèdia, que no havies explorat tant. Què és el que has descobert dirigint una comèdia?
1: Totalment. Jo venia més com de fer altres obres com més de teatre contemporani experimental, sobretot el Tan Tarantana, on ara estic de directora resident, i de cop em vam proposar de fer aquesta obra que és una comèdia com a l'ús, i va ser com desempolvar una mica els meus llibres de teoria de com fer una obra així, i jo al principi estava molt nerviosa, però la veritat és que, clar, amb aquestes tres actriuasses que tenen recorregut ja en el món de la comèdia, doncs només va ser posar-li la meva mirada i confiar una mica en que entre totes ho poguéssim treure, i ha sigut un gust.
0: La gent del món del teatre sempre dieu que fer riure és el més complicat. És més difícil dirigir aquesta peça o una d'experimental? Perquè el contacte amb el públic, el ritme aquí és molt més frenètic.
1: Total, jo crec que en teatre tot és fàcil i tot és difícil. Cada obra planteja els seus propis reptes, i per mi aquesta obra en especial ha sigut un repte com trobar exactament el to, perquè volia fer una comèdia, però alhora volia que també fos plàsticament interessant, volia que els personatges fossin complexes i volia també trobar-li una estètica. Llavors crec que amb això d'agafar com a referent les pel·lícules d'Almodóvar ha sigut superútil, i hem acabat trobant una obra com, jo crec que no deixa de ser una comèdia, però alhora crec que també té una mica el meu to.
0: Núria, tu ja vens de la comèdia, com es treballa un ritme de comèdia amb malentesos, amb rèpliques, on tot això és tan important?
2: Doncs, bueno, m'agradaria dir, ara que l'Alba ha dit això, que l'Alba és una directora amb moltíssima tècnica, que s'ho curra moltíssim i que ha estat un gust, realment, és que ha sigut fàcil. O sigui, d'entrada fer una comèdia que d'entrada, bueno, potser pot semblar que és molt fàcil, però és molt difícil, com ja he dit, és tot un repte, però la veritat és que de la mà de l'Alba ha estat tot molt fàcil. Ella tenia molt clar per on volia passar, també té molt clar que vol escoltar les actrius, vol escoltar tot l'equip, és una persona amb moltíssim coneixement, però també amb molta intuïció i amb molta capacitat de comunicar, o sigui que ha estat realment un viatge molt, molt, molt bonic, i ara, doncs, això, a gaudir-ho.
0: L'Alba deia que mona.
1: Molt, sí, és que ha sigut un gust treballar amb elles i he après molt i alhora m'he sentit també molt acompanyada, així que és mutu.
0: La peça també incorpora peces musicals breus, no? Uns números musicals, perquè, Alba, tu has comentat que també volies aprofitar aquestes tres intèrprets, no?, que també són cantants, i incorporar aquestes peces musicals dins de la dramatúrgia. Per què la música? Què és el que aporta en el text?
1: Total, la idea va venir una mica de que, clar, tenint aquestes tres actrius era una tonteria desperdiciar-ho, i vaig parlar amb l'Aina Serena, que és una noia que és compositora i també fa espais sonors, i havíem treballat abans juntes, i vaig veure una mica la necessitat de donar-li una mica d'aire a aquest text, perquè al final és una obra molt textual, i fer uns punts que d'alguna manera fessin que l'espectador es renovés, rigués una estona i tingués com un input una mica més visual, i ha sigut un encert treballar amb ella, i crec que funcionen superbé les cançons perquè són superdivertides, van molt en el to de l'obra, però acaben com de donar-li com aquest toc especial.
0: Núria, tu com ho vius també? Aquests moments musicals entenc que serveixen també per respirar una mica dins del conflicte que hi ha a l'obra.
2: Sí, és un trencament en el codi. Jo crec que el públic ho agraeix molt, i nosaltres també, perquè són cançons molt divertides, que també podem ballar. Vull dir, de sobte el personatge doncs, es passa de voltes i al final és un divertimento. I, bueno, i és una capa més, i és un punt més a favor de l'obra, i és molt divertit. Molt divertides de fer les tres, sí, sí.
0: Parlant també una mica de la vostra trajectòria, Alba, tu aquesta temporada has estat especialment doncs, molt implicada, ha estat intensa, no? Consulta Família Bar, has fet Goodbye Europe, també, Lost Words, la dramatúrgia del Sonall, el TNC, la teva feina com a directora ara resident al Tantarantana, també ho deies, entenc que estàs en un moment bastant potent, no?, professionalment.
1: Sí, estic supercontenta perquè fins ara he anat fent com projectes més petits, aquí i allà, i aquest any ha sigut com el primer any que ja sento que ja he fet un pas, que ja em puc viure totalment del teatre, i ha sigut una mica un somni, alhora molta pressió, nervis, però crec que ho estic portant bé, i ara em sento com una segona temporada allà al Tantarantana, me'n vaig a Xile també a dirigir un espectacle amb ells, o sigui que venen anys potents, jo crec, però ara toca complir el somni, no?, que porto tants anys buscant.
0: Ho deies, viure totalment del teatre, perquè clar, hi ha moltes persones que ho estan intentant, però és molt complicat, i és una feina, la gent ho ha de saber, que és molt sacrificada i que es viu doncs, molts anys que normalment no pots viure, igual que de la música, no? Venen artistes i ens ho comenten, 100% d'això, no?
1: Sí, és una decisió que potser no n'era tan conscient amb 20 anys quan vaig decidir entrar a l'Institut del Teatre, que seria així, però crec que també és creure en tu mateix, sobretot com a dones, que a vegades costa, no?, dir, hòstia, puc dirigir un espectacle, tinc coses a dir, puc escriure una obra, i crec que és molt d'esforç, tenir una mica de sort també, i no parar fins a aconseguir-ho.
0: Núria, tu ja havies treballat anteriorment al Maldà, també amb els Pirates Teatre, amb aquesta companyia. Què és el que té el Maldà, aquest espai fantàstic, que fa que una obra com Consulta Familiar hi encaixi especialment bé?
2: Doncs sobretot és això, aquesta proximitat, aquesta màgia que té, que al final diem que el Maldà està ple de fantasmes, perquè és que és veritat, és que quan acabes la funció dius, ostres, aquí hi ha una energia, però que la gent ho nota a l'entrada. Hi ha gent que després de tots els anys que portem programant el Maldà i que encara no hi han vingut mai, i quan entres des de dalt el sentim, ostres, que xulo aquest espai, o sigui, només per anar fins al Maldà ja val la pena venir-hi, però a més és que, clar, qualsevol obra que es faci allà és un regal, i en aquest cas, doncs, són aquest tipus d'obres que el públic és que es fica a dins de l'obra des del minut zero, no? Si ho fem bé i aconseguim que connectin amb el que estem explicant. I, clar, això és que, per mi, i més avui en dia, amb tot el tema d'intel·ligències artificials i totes aquestes coses, encara té molt més valor poder viure una cosa gairebé en primera persona, que te l'estan regalant a tu, que t'ho estan dient a tu, només amb 54 espectadors, doncs penso que és màgic.
0: Perquè, Alba, ara ho deies, un espai doncs, molt íntim, no?, que la gent està pràcticament dins de l'obra, dins d'aquesta consulta familiar. Això com a directora entenc que també es té en compte, no?, en el moment de gestionar tota l'obra, de dirigir els actors, les actrius, en aquest cas.
1: Totalment. És imprescindible tenir en compte les mides de l'espai, perquè aquesta obra, feta en un teatre més gran, hauria requerit que les actrius fessin una interpretació molt més gran i més exagerada, però clar, vam entrar i vaig dir, ostres, petit, petit, petit, perquè si no, ja de seguida es veu massa gran per a la sala. I en canvi, la gràcia del Maldà és que veus com els hi cauen les llàgrimes, veus com canten, com miren, et miren directament als ulls, i això és algo que s'ha de poder jugar i jugar bé.
0: Aquesta obra de teatre, aquesta comèdia, Consulta familiar, una comèdia, com dèiem, de la dramaturga mallorquina Magda Arrum, que ha posat doncs una mare, una filla i una terapeuta en una situació que hauria de servir per solucionar els problemes, però que no volem fer gaire més spoiler, però sí que acaben passant moltes altres coses, i tot això parla de desig, de família, de maternitat. Alba Collado, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Núria Cuyàs, una abraçada, moltes gràcies.
2: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Us veiem al Maldà fins al 2 de setembre. Fins al 2 de setembre, no, des del 2 de setembre fins al 4 d'octubre.
1: Exacte.
0: Encara estem unes quantes setmanes, suposo que encara queden algunes entrades, no?
1: Sí, però correu perquè estan volant.
0: Per tant, si us interessa anar a veure aquesta obra, doncs ja ho sabeu, des d'ahir que van estrenar fins al 4 d'octubre les teniu al Maldà i segur que passareu una molt bona estona i, a més, segurament us sentireu identificats perquè parlen de coses molt universals i molt reals. Una abraçada, noies, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Les 10 i 26 minuts. Continuem també molt pendents d'aquesta compareixença al Congrés del president Pedro Sánchez i també de les rèpliques. En aquest cas, ara mateix està replicant el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, cap de l'oposició. Escoltem una mica de música, crec que té molt a veure també amb això que està passant al Maldà, amb aquesta consulta familiar, perquè justament és una cançó dels Amics de les Arts que es diu Les paraules que triem no dir. I en aquesta obra, em sembla, que surten moltes d'aquestes paraules que es trien no dir en aquell moment. Els Amics de les Arts i després el Jordi Vila amb el seu espai de voluntariat.

0: Ai, ja sabeu que ens estem acomiadant d'aquestes sintonies, d'aquestes músiques, de tots aquests espais que ens han anat acompanyant durant aquestes 7 setmanes del matí de Ràdio 4 aquí a l'estiu. I entre tots aquests espais n'hem dedicat un a posar en valor els projectes de solidaritat i voluntariat amb l'objectiu de donar-vos a tots idees de cara al proper curs i també als qui busqueu un projecte engrescador per fer la vostra acció social. Això ho hem fet amb el Jordi Vila. Jordi, bon dia.
1: Doncs bon dia, Maria. Molt content d'haver pogut fer aquest espai solidari. Encara ens queda aquest per explicar-vos. Això ho hem anomenat amb tu, eh? Amb tu, Maria, i amb tots vosaltres que ens heu seguit cada dia a l'antena de Ràdio 4, al matí de Ràdio 4 d'això d'estiu. I amb tu també són totes aquelles persones que des del 2013 atén de forma gratuïta una vegada al mes una de les escoles d'osteopatia de referència de Barcelona.
0: I on la trobem, Jordi?
1: Doncs mira, està al carrer Petrarca número 12, justament a la frontera entre Horta i Nou Barris. Es tracta de l'escola ECO, Escola del Concepte Osteopàtic, fundada el 1988 per Roland Lorilox, metge esportiu i osteòpata, una de les figures clau en la introducció de l'osteopatia a Espanya. Per aquesta escola passen cada any professionals sanitaris d'arreu de l'Estat i d'altres països europeus que decideixen formar-se en osteopatia. És una escola molt, molt important. I com dèiem, des del 2013, els alumnes d'últim i quart any de formació dediquen una vegada al mes tota una tarda a atendre de forma gratuïta persones que no es poden permetre un tractament osteopàtic i que necessiten i molt aquest tractament per millorar la seva qualitat de vida. És el que aquí, en aquesta escola, anomenen clíniques socials. Cada any hi passen 130 pacients.
0: Doncs de quina forma l'osteopatia pot millorar la vida d'aquelles persones amb menys recursos? Això és el que ens preguntem, i per parlar-ne de tot plegat i per parlar del valor social i sanitari que porta aquesta disciplina ens acompanyen diverses persones. En primer lloc, el Christoph Peix. Ell és osteòpata i un dels impulsors de les clíniques socials de l'escola Osteopatia ECO. També ens acompanya l'Elisabet Pérez i la Mayoris i Samar Romero, que són pacients de les clíniques socials d'aquesta escola d'osteopatia, i les volem saludar, no, Jordi?
1: Doncs benvingudes, gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, gràcies.
3: Sí, sí,
2: hola, buenas tardes.
1: Doncs mira, podem començar, primer de tot, parlant amb el Christoph, perquè ens agradaria que ens expliquessis la diferència, no, entre l'osteopatia i la fisioteràpia, no? per situar-nos bé.
3: Vale. La majoria dels osteopates són fisio, però no tenen que ver. És a dir, que la majoria de les vegades la gent en Espanya tiene que passar per fisioteràpia per ser osteopates. En altres països la osteopatia és una carrera diferent de la fisioteràpia, totalment diferent. Entonces, la diferència seria un concepte global i no fijar-se en la localització del símptoma i tratar un hombro per el dolor de hombro. Vamos a buscar un poco la raíz del dolor, y entonces por esto tenemos que tener una visión global del ser, y que implica también la parte psicosomática y no solo física.
0: ¿Y de qué forma, Christoph, la osteopatía puede ayudar a mejorar la salud de las personas? O sea, ¿cómo lo hace?
3: Entonces hay una valoración con una anamnesis, un interrogatorio, para empezar a empaparse un poco de la vida de la persona, sin ser demasiado invasivo, ¿eh? Tenemos que dejar el espacio para que la persona se exprese, y después hacemos unos test clínicos específicos que nos permiten ver un poco los trastornos osteopáticos presentes en esta persona, que pueden ser bastante mecánicos, otros más fluídicos, otros más neurológicos, y a partir de ahí establecemos un plan de tratamiento.
1: El 2013 neix en aquesta escola aquesta idea d'aquests tractaments gratuïts des d'aquesta escola d'osteopatia adreçats a persones en situació de vulnerabilitat. Quin és el perfil de les persones que us arriben? Sabem que us arriben de vegades a través de serveis socials, de vegades a través d'altres vies. Quins perfils presenten?
3: A l'inici jo tenia pacients que veia que no podia sostenir sessions quan hi ha un cas crònic que tenemos que hacer cada mes. Entonces me planteava la possibilitat de así a que estas pacientes no pagan, pero al final tenía muchos así, entonces he decidido de montar una cosa social, y hablando con Roland Lorieux, el director de la escuela, finalmente lo hemos hecho en la escuela. Entonces al principio eran pacientes míos, y después hemos contactado con las asistentes sociales de Barcelona, haciendo correos, y a partir de ahí nos derivan los pacientes que no tienen recursos suficientes para pagarse sesiones repentinas, y son gente que están en relación con los servicios sociales, 98%
1: más. Estem parlant de sessions que, si ens ho paguessin, podien costar entre 60 i 120 euros aproximadament,
3: sí,
1: no?
3: Sí, bueno.
0: Això surt, Christoph, de justament que tenien a tu aquests pacients que necessitaven aquestes sessions però que no s'ho podien permetre.
3: Sí, entonces yo hacía actos gratuitos, muchos, claro. Pero al final tenía también que pagar mis gastos y tenía que saber, entonces preferí dedicar un día o varios al mes sabiendo para mi contabilidad también a dónde iba, y por esto de esta manera empezó.
1: Doncs, si us sembla, anem a conèixer alguns dels testimonis que, i persones que es beneficien d'aquesta acció solidària, i ens agradaria començar a explicar el cas de l'Elisabet. Elisabet, fa 3 anys que Serveis Socials et va derivar a l'escola d'osteopatia ECO. Què ha suposat per tu aquests tractaments, no, osteopàtics?
2: Doncs un canvi de vida radical, perquè jo quan em van derivar de Serveis Socials cada dia tenia dolor d'esquena, en general de tot el cos. Jo vaig patir un accident i vaig perdre la feina, em vam operar diverses vegades i a partir d'aquí el meu dia a dia era bastant negre, no només a nivell físic sinó també a nivell anímic. El viure cada dia amb dolor és bastant, bastant limitant.
1: Hem de dir que et vas quedar moltes seqüeles, com dius, 10 hèrnies discals, també 2 pròtesis a la columna, 2 vèrtebres soldades, ho vas viure sola, no? Estaves ja separada, amb 2 fills de 12 anys, vas perdre la feina, déu-n'hi-do, eh? Com, en aquell moment, com s'afronta això, no? Com es pot viure amb aquesta duresa?
2: Doncs perquè tens 2 fills i els has de tirar endavant i sobrevius, vas sobrevivint cada dia. I ja està, aguantant el dolor i aguantant el malestar anímic, també.
0: Clar, és molt dur, no? Ara ho deies, has hagut de deixar de treballar.
2: Sí.
0: Per tant, també tancar la teva ortopèdia, no?
2: Sí.
0: I t'han donat la invalidesa total, t'ha quedat una pensió molt, molt petita, i amb això tu necessitaves fer aquestes sessions perquè necessitaves millorar, com justament deies ara, per fer la teva vida i també per estar pels teus fills, però clar, és un moment en el que no t'ho pots permetre i és molt complicat. I clar, entenc que deies ara que t'ha canviat la vida per això, no? Perquè has pogut fer aquestes sessions que potser no t'imaginaves que les poguessis arribar a fer, no?
2: Exacte. Sí, perquè jo havia anat a la Seguretat Social, em donaven sessions de rehabilitació, de fisioteràpia, però realment no millorava, no millorava. Després, més endavant, vaig entendre, també, per exemple, a mi m'ha tractat diverses vegades el Christoph, i vaig entendre el per què, no? I és justament per el que ell parlava fa un moment, per la somatització, psicosomatització, també.
1: Perquè abans també havies anat a la clínica del dolor, havies provat altres tractaments, però res a veure amb el que sents i el que has millorat amb l'osteopatia.
2: Clar,
1: no?
2: Jo havia pres inclús morfina, que després la vaig tolerar, no? Perquè cada cop necessites més. I clar, tampoc estava bé, perquè jo havia d'estar pels meus fills, no podia estar tontada tot el dia. I bueno.
1: I com funcionen, Christoph? Com funcionen aquestes sessions, no? Una vegada al mes, que s'han fetes per alumnes de quart any, no? Que estan supervisades pels professors i professionals ja acreditats, no? Que duren una hora, hora i algo. Explica'ns una miqueta.
3: Entonces, lo que quería decir antes es que cuando me preguntabas lo de la osteopatía, buscamos que el cuerpo deje pasar la información. Es esto. Y la información es la vida. Entonces, puede ser entre 2 tejidos, 2 articulaciones, 2 viseras, en suturas del cráneo, da igual. Entonces, cuando hay bloqueos, el origen del bloqueo no siempre es mecánico. Puede ser una somatización también. El origen puede ser somatización, pero llegará siendo una cosa somática real, que no se inventa nada del paciente. Entonces, la dificultad es el alumno tendrá que un poquito mirar todo esto, y nosotros estamos aquí para ayudarlo, porque no es fácil, es muy, muy complejo. Entonces hará sus test, nosotros, al menos yo funciono así en clínica social, miro de mi lado, una vez que el alumno ha hecho su trabajo de test, de anamnesis, y lo guiamos, si vemos que ha olvidado cosas, lo guiamos al momento de tratar. Clar, integrando tots aquests paràmetres, és esto la dificultat.
0: Elisabet, tu deies ara, dius que et sents molt ben tractada, molt ben acollida, d'una forma molt personalitzada, sí. Perquè havies anat a altres llocs i era tot molt més impersonal, molt més fred, no?
2: Totalment, totalment. I moltes sessions de grup, de rehabilitació, i clar, bueno, jo la gran diferència la vaig notar en el tractament també de tot el tema psicològic. Uh-huh. A nivell d'aquesta empremta que parlava el Christoph, que es queda en el cos, no? Perquè, clar, el que tens ja físic ho tens, no? Però es pot agreujar.
1: I el primer símptoma positiu que vas notar, no?, arran dels primers tractaments d'osteopatia, què és el que va ser?
2: Sobretot al principi, és el que comentava abans, que d'aixecar-me cada dia amb mal d'esquena o fer qualsevol cosa, no poder-me posar recta, em limitava molt a l'hora de fer qualsevol idea de fer alguna amb els meus fills o qualsevol cosa, jo sabia que no estaria bé, no podia fer plans. Vale. I aquí vaig començar a fer una mica de vida.
0: Que important això, no, Jordi? També començar a fer vida amb tot aquest dolor, no? Vull dir que és una cosa molt complicada.
1: És que viure en dolor t'ha de limitar moltíssim, no? Perquè, Christoph, viure constantment en dolor i pensar que tens aquest dolor...
3: El problema és que aquí hi ha dos tipus de dolor. És el dolor físic, clarament, però també el dolor d'exclusió de la societat. Es que hay mucha esta gente que están excluidos, se sienten excluidos, no hablo de vosotros, pero hay gente que estaban dentro de la sociedad y de repente se encuentran en margen de la sociedad. Entonces la primera cosa que hacemos es considerarlos como seres.
1: Perquè tu, Elisabet, tenies la teva ortopèdia,
2: sí.
1: I vas haver de deixar de treballar.
2: Sí, sí, jo em guanyava bé la vida i bueno, sempre he estat sola amb els meus fills perquè em vaig separar quan eren molt petits, però no tenia problemes a nivell econòmic. També vaig haver de canviar els fills de l'escola, bueno, una sèrie de coses.
1: I en quin moment et trobes ara?
2: Bueno, ara els meus fills tenen 22 anys.
1: Ha canviat la cosa,
2: sí. I a més que ara em trobo molt millor. Evidentment, jo tinc les meves limitacions a nivell físic, tinc mals moments com tothom, però tinc la tranquil·litat de que puc anar aquí, a l'osteopatia social, i ja veus com una llum al final del túnel, no?
0: Sí. Important, no? Això, Jordi, també. També volem conèixer el testimoni, en aquest cas, de la Mayoris Isamar Romero, que li van diagnosticar un trastorn neurològic funcional i que la seva part dreta del cos va quedar paralitzada, va perdre la mobilitat de la cama i de la mà, i tot això doncs havia de tirar endavant sola amb quatre fills petits. Mayoris, buenos días.
4: Buenos días. Para mí, por ejemplo, lo que significa osteopatía fue algo bastante importante en mi vida. Es un antes y un después, porque cuando yo, por ejemplo, entré a servicios sociales, ellos me derivaron a una clínica privada donde me llevaban. Uh-huh. Claro, yo llegué con una movilidad totalmente reducida, era mi parte derecha con un bloqueo total, con los cuatro niños. Claro, yo me sentía lo que decía antes, ¿no? Te sientes excluida totalmente de la sociedad porque empiezas a tener muchos miedos, empiezas a sentirte incompetente, ¿no?, en todo esto. Claro, cuando a mí me dije... hay una profesora que se volcó conmigo cuando estaba... cuando ahí iba a osteopatía, esta clínica, y claro, ahí pagaban, era 85 la consulta, y claro, a mí me la estaban dando gratuita porque venía de parte de servicios sociales. Cuando empezaron a ver que mi caso era más profundo, empezaron a volcarse conmigo, y claro, más que agradecida, porque para ahí comenzó un ¿cómo te quiero decir?, una esperanza de vida para mí. O sea, con los cuatro peques yo empecé a ver mi cambio, o sea, yo empecé a ir con muletas, no podía andar, sin fuerza en la mano derecha, Y claro, empecé a ver cambios que empezaban a hacerse masajes, pero no eran masajes. Ya no, no era lo mismo ir a un fisioterapeuta como ir a un osteópata, porque empieza a buscar la raíz de tu problema, ¿no? Empieza a destacar. Yo pensaba que era mi parte derecha la que yo tenía mal, pero no, sin embargo, era mi parte izquierda. Entonces, claro, había como un cruce. Yo empecé a comprender y a trabajar conmigo misma en muchas áreas que yo quedé, por ejemplo, desde una relación que me dejó muy marcada. Yo no sabía que estaba pasando lo que era violencia psicológica. Y claro, yo estaba aferrada con 4 niños a una relación, ¿no? Cuando yo descubrí todo esto y empecé a ver la vida desde 2 puntos de vista muy diferentes, yo empecé a trabajar en mí. Yo me había enfocado, claro, a ser madre y me olvidé de ser una persona. Y aquí en osteopatía me enseñaron a poder equilibrar, ¿no?, todo esto a nivel mi vida y eso. Entonces empezó a haber un equilibrio, me empezaron a trabajar lo que fue el cerebro, a mi parte nerviosa, todo esto, el estómago, que muchas veces no encontré. Yo llevaba un sistema de medicación, todo dopamina, o sea, pasaba dopada todo el día con calmantes musculares y todo, me buscaban en esto, però, sin embargo, no era esto, era otra cosa.
1: És el testimoni de la Mar Lloris i Samar Romero. Ja fa 5 anys que té el suport d'aquesta iniciativa, aquesta osteopatia solidària de l'escola ECO. Dius que cada sessió és màgica i que és plena que surts plena d'energia positiva. És així, eh?
4: Sí, sí, jo cada vez que salgo de cada... O sea, estas citas para mí yo salgo en el aire, o sea, es como llevar un dolor crónico que sabes que está allí, pero cuando entras allí ellos van directamente no a buscar lo que significa ese dolor, porque claro, lo tienes en una parte, pero sin embargo puede ser desde tu estómago, ¿no?, que está relacionado. Entonces empiezan como a buscar esa conexión, ¿no? Yo muchas veces les pregunto a ellos, o sea, ¿qué haces tú para no contaminarte de toda esta energía negativa que nosotros traemos, ¿no? ¿Qué haces para despertar? Porque nosotros llevamos mucho, tantos dolores, cosas. Entonces, claro, es como conectar, ¿no? Es una manera de conectar con tu parte tanto psicológica, física. Es una cosa bastante fuerte que es lo que significa osteopatía. A mí me tiene bastante sorprendida porque no conocemos de esa parte, ¿no? Mucha gente es ignorante a lo que es realmente esto.
0: Perdona, Jordi, i què feu, Christoph, per no agafar aquesta energia negativa que diu la Majoris que tenen alguns pacients? Perquè vosaltres segurament no ho veieu com una energia negativa, ho veieu d'una altra manera.
3: Sí, sí. No, es que lo mejor es tomar conciencia cada instante de lo que está pasando entre el paciente y tú. Entonces, no, estas cosas no entran porque claro, tú estás dirigiendo la sesión sin imponer nada, respetando lo que pasa, pero no te contaminas. No.
1: Y una de las cosas que también sorprende, ¿no?, es que, Mario, comentabas, ¿no?, que durante mucho tiempo habías pres molts calmants, ¿no?, para anular aquest dolor, enantium, naproxeno, robavixin, paracetamol, nolotil, lorazepam. I és curiós, no?, com a través de l'osteopatia es pot reduir aquesta medicació. Sí, com és possible això?
3: Sí. Hay una cosa que quiero decir, que no estoy diciendo que la fisioterapia no sirve. Cuidado, porque la fisioterapia, todo su interés, un trauma de, no sé, no sé quién se tuvía, una fractura, no sé qué, aquí sabemos la causa y sabemos a dónde está localizado el problema y se tiene que actuar de una cierta manera, y aquí la fisioterapia tiene todo su impacto, ¿eh? Cuando hablamos de osteopatía, sobre casos crónicos, sobre aquí tenemos otro tipo de problemas, pasando justamente por un estado de, buscando un estado de equilibrio en el cuerpo, tocamos automáticamente la regulación a través de neurotransmisores, a través de cosas químicas en el cuerpo, y esto permite a la persona autorregularse. Entonces hay un sistema de gasto energético y un sistema de recuperación, y la mayoría de la gente en la sociedad hoy, por el estrés, está acelerando y frenando al mismo tiempo, dando impulsos opuestos en el cuerpo y en el cerebro. Y cuando nosotros llegamos a una cierta homeostasia, todo esto se regula. Entonces la persona se empapa de equilibrio.
1: Muy interesante.
0: Majoris, ¿cómo te encuentras ahora?
4: Ahora te puedo comentar que soy una mujer nueva. Totalmente mi vida cambió. Hay un antes y un después. Puedo caminar, puedo saltar, corro. O sea, cosas que antes veía que no, que se me eran limitadas, ¿sabes? Y esto es, o sea, desde los profesores que volcaron conmigo, empezaron a darme estas terapias cada 15 días para que yo pudiera encontrar ese equilibrio, ¿no? En tanto emocional como físico. Entonces, claro, eso me tiene ahora en un estado de equilibrio y no poderme desestabilizar, aprendiendo que esto se tiene que llevar a la vida diaria y no desfasándose, ¿no? Que hay ciertas limitaciones, pero que se puede continuar viviendo.
1: Doncs mira, Maria, quan preparàvem aquest tema, aquesta entrevista, l'Elisabet ens va explicar que volia compartir amb nosaltres i tots els oients, doncs mira, aquesta cançó.

0: Titanium. Per què aquesta cançó, Elisabet?
1: De David Guetta, eh? Sí.
2: No només per les plaques de titanium que porto a la columna, sinó perquè era una cançó que quan era més joveneta i tal, sempre que la posava, no, t'estava ballant, em donava molta força i no sabia per què, perquè el meu anglès és bastant pèssim, però sí, em posava molt d'allò. I amb els anys, després, un dia vaig veure la traducció que vaig tornar a sentir i em va donar aquesta força. I bueno, i quan vaig veure el que significava, no, que era jo sóc forta, jo sóc de titani, no em pots trencar, no? I com que res em tirarà a terra, no?
0: I a més literalment, de titani, sí. Literalment, sí, com ha dit, sí, ella, eh?
2: Sí, sí.
1: No, la pell de gallina, eh? Mireu, les clíniques socials de l'Escola Eco es fan un cop al mes al local que la Fundació MES té al carrer Petrarca, número 12 de Barcelona, un local de 1.300 metres quadrats. Ens diuen que és molt, molt acollidor. Christoph, per poder accedir a aquests tractaments solidaris, és necessari venir a través de serveis socials o per exemple, algú que ens estigui escoltant i que estigui en aquestes condicions que necessita d'aquest tipus de tractaments, pot apropar-se aquí al carrer Petrarca número 12 i preguntar?
3: Normalmente hay el filtro de los servicios sociales, porque también los osteopatas tienen que vivir. Y seguro que hay gente que podrían llegar aquí y tienen recursos. Entonces, por esto que hemos puesto en marcha los filtros de los servicios sociales. Pero también si hay personas que están con necesidades y que no pueden pagar, pueden venir, claramente.
1: Y si algún osteópata nos está escuchando, exacto, y quiere implicarse en vosotros, ¿podría venir?

0: volem parlar amb la Núria Montsalvatge, que sí, la vam conèixer fa unes setmanes.
1: Ella... Núria Montsalvé, Montsalvé.
0: Montsalvé. Sí. Estic molt malament. Estic ja acabant l'estiu. Estàs veient,
1: nota,
0: oi?
1: Es nota que estem acabant l'estiu, que l'estiu tot a cuca viu, que ha estat un programa molt, molt intens i molt, molt interessant.
0: Sí.
1: Sí, mira, la Núria Montsalvé és de la plataforma voluntaris.cat. També ens explicarà tot el que podem treure i remenar en aquesta plataforma voluntariat en un clic. Ella és tècnica de voluntariat, doncs això, de voluntaris.cat de Barcelona. I ens està escoltant. Núria Montsalvé, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Doncs, Núria, en aquesta recta final, idees per aquest setembre, no? Per començar, si volem fer un voluntariat, per què no ens hem de perdre el voluntariat en un clic?
2: Bé, doncs jo animaria tothom a... Bueno, sabeu, no?, que l'estiu és una etapa de descans i que fem moltes activitats i que sovint pensem al setembre, doncs, amb pensar en activitats noves o en fer algun repte o ens encurioseix, no?, provar alguna cosa nova. Per tant, el voluntariat pot ser una de les opcions de començar al setembre. A través de la plataforma voluntariat en un clic trobareu ofertes molt concretes de projectes d'entitats que us permetran de seguida, amb una lectura entenedora, senzilla, poder entendre bé, no?, a quina oferta es necessiten persones voluntàries i tu, a través de la plataforma en un clic, poder-te inscriure. No? Pot ser amb més d'una oferta, les que més et motivin, i crec que pot ser una oportunitat de participar en projectes tant de Barcelona ciutat com si esteu en l'àmbit de província, no?, tota Catalunya, no?, i això, descobrir diferents àmbits, maneres de participar, i també una cosa molt important és que també al setembre normalment comencem formacions noves o comencem un curs escolar o acadèmic o el que sigui, i també des de la federació hi ha oportunitats formatives, no?, que ens ajuden a dir, bueno, potser, jo no sé, et fas preguntes, no?, potser jo seré capaç o estic prou format per fer voluntariat en segons quins projectes o àmbits, doncs oferim formacions també de voluntariat que podeu trobar també a la plataforma, no? Per tant, ja sigui una oferta directa o una proposta de formació, penso que ens poden ajudar a fer aquest primer pas, de sentir curiositat, per tenir doncs aquestes ganes de provar el voluntariat. I igualment, si fas la formació, també forma part del teu currículum, independentment que després triïs una opció i facis voluntariat o no. Per tant, també és una proposta interessant que us convido a fer, no?, des de la mateixa plataforma a poder formar-vos. I es poden fer cursos online, també, cursos presencials a la seu de la Federació Barcelona, Drassanes... Jo crec que hi ha una oferta prou variada com per animar-vos a fer voluntariat.
0: Perquè, Núria, clar, algú potser vol fer voluntariat, però hi ha tantes opcions que no sap cap on tirar. Clar, vosaltres també, en aquesta plataforma, té totes les opcions i, a més, també pot també fer-se una mica el camí cap on vol anar, no?
2: Clar, nosaltres el que fem sempre, ja veureu que sempre fem un suport també a les persones que potser doncs, han entrat en aquesta plataforma i potser doncs, tenen algun dubte, alguna consulta, també ens podeu trucar per telèfon o via correu electrònic i dir, mira, doncs, tinc dubtes, no? A mi m'agradaria doncs, aquesta oferta, però tinc dubtes, o si més no, també doncs, poder aconsellar, no? De dir, pues, mira, els meus requisits o la meva manera, no sé, no? Pues, els estudis, això, no sé, una mica les inquietuds, no? Que no tot és estudi, sinó doncs, motivació, disponibilitat, etc, i ajudar la persona a trobar aquella opció, no?
1: I, Núria, sí. En quin àmbit de voluntariat falta més gent? Tu que ets tècnica de voluntariat de voluntaris.
2: I m'acabes de fer la pregunta del millor,
1: Del millor, clar, perquè som periodistes i sabem on preguntar.
2: Mira, home, de veritat que sí, es nota, els professionals. No, a veure, mira, a hores d'ara ens movem entre 180 i 200 ofertes de voluntariat publicades de tot Catalunya. Jo et diria, que quan hi ha més necessitat és en aquells projectes, sobretot d'acompanyament a persones grans en temes de

0: l'abandó desitjada, ja sigui al domicili, en entorns de residències o amb activitats també lúdiques amb gent gran. També hi ha un altre gruix important, és el treball amb infants i adolescents, ja siguin doncs, programes de reforç escolar, suport en el lleure, no?, quan acaben l'escola, no?, aquest lleure doncs, més educatiu, amb aquest lleure més informal, però molt important. També destacaria molt tots els reforços d'idiomes, diguem-ne, l'intercanvi d'idiomes, l'aprenentatge d'idiomes per part de persones nouvingudes o per persones d'aquí que vulguin practicar, tant sigui català, castellà, inclús altres idiomes, no? Diria que també hi ha una part important d'entitats que treballen en aquesta acollida de l'idioma, no?, com a vehicle de pertinença, de coneixement, d'apropament de cultures.
1: Doncs,
0: després també, sí, jo bàsicament seria això, no?
1: Perfecte.
0: Infància, població gran,
1: perfecte,
0: però bueno, definir 100 i pico d'ofertes és molt difícil, no?
1: Però hauríem de fer un altre programa.
0: Exacte, doncs, més o menys seria per aquí, no?
1: Núria Montsalve, tècnica de la plataforma voluntaris.cat, moltíssimes gràcies, eh?
0: Gràcies a vosaltres.
2: A tu,
0: que vagi molt bé.
2: I ja ho sabem, voluntaris.cat, que és aquesta plataforma, que si algú ens està escoltant, que se l'apunti i que entri i que busqui.
1: També voluntariat en un clic, també.
2: Voluntariat en un clic. Jordi, agrair-te la iniciativa d'haver-nos portat durant tot l'estiu històries, projectes inspiradors, voluntariat social, acció social. Bueno. Aquest any no has fet d'home de la platja, que em fa molta llàstima.
1: Sí, és veritat. Sí,
2: has fet de l'home voluntari.
1: Hem explorat el registre més social.
2: Exacte, està molt bé, també.
1: També ha estat molt bé. També ha estat molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Maria, escolta, felicitats pel programa i ens veiem per la redacció, eh?
2: Home, i tant. Nosaltres continuem, que no acabem encara. Queda poquet.
3: Butlletí, tornem.
4: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia, ens situem al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Ha afirmat que a dia d'avui ningú ha aportat proves que permetin concloure que l'entrada massiva a la ciutat autònoma fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines.
6: Que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna.
4: Doncs aquesta hora, torn de rèplica dels grups, l'ha iniciat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demanant, entre d'altres, la dimissió de Sánchez i l'ha acusat de tenir por al Marroc. Des del Congrés, Rosa Carreño, bon dia.
7: Bon dia, sí, Alberto Núñez Feijóo apunta al Marroc i demana al president que dimiteixi per haver permès la invasió i per haber amagat la veritat.
8: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
7: Contundent també Abascal.
9: Traición. No hay otra palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española, la traición es el hecho de faltar a la lealtad y a la fidelidad debidas. Y el presidente Sánchez es un traidor.
7: Abascal manté que va ser una invasió i coincideix amb Feijóo que Sánchez haurà de retre comptes davant els tribunals.
4: Gràcies, Rosa. I més de 80 persones, entre elles un nadó, han mort en una pastera que va sortir ara fa 26 dies des de Gàmbia cap a les Illes Canàries, amb 128 persones a bord. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat l'embarcació aquesta matinada, quan ja només hi viatjaven 45 persones. La policia ha confirmat amb l'ONG Caminando Fronteres que la pastera tenia unes inscripcions que coincideixen amb les d'una barcassa que va salpar el 7 d'agost des de Gàmbia. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i el sindicat majoritari USTEC amb l'objectiu de desencallar el conflicte que ha portat els sindicats a convocar una vaga per l'inici de curs el proper 8 de setembre. El govern assegura que té voluntat de diàleg per intentar que el curs transcorri amb més normalitat que l'any passat. Els sindicats, per la seva banda, consideren que la reunió arriba amb poc marge respecte a la convocatòria de vaga, com dèiem, per dimarts vinent 8 de setembre. En aquest context, a Catalunya, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa iniciaran aquest curs sense beca menjador, segons les dades presentades per Educo. Ens ho explica la Marga Esparza.
10: La majoria d'aquests alumnes que es queden sense beca són els de l'ESO, perquè només un 30% dels instituts de Catalunya disposen d'un espai habilitat com a menjador i sense aquest espai no es concedeixen les beques. Guiomar Tudó, directora d'Educo, diu que hi ha solucions alternatives.
3: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on pots, això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions i el que demanem és que aquestes solucions es facin extensives a tot Catalunya.
10: Tot i així, aquest curs hi ha menys alumnes sense beca perquè el govern ha invertit més diners, però encara queden aquests 135.000 sense dret a l'únic àpat saludable que poden tenir per la seva situació de vulnerabilitat.
4: Gràcies, Marga. D'altra banda, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu turc de 28 anys, reclamat internacionalment per diversos delictes greus, entre ells dues temptatives d'assassinat amb arma de foc. L'home complia una condemna de 26 anys de presó a Turquia i es va escapar aquest juny durant un permís penitenciari. La policia catalana el va localitzar gràcies a l'intercanvi d'informació amb les autoritats turques. Per evitar ser detectat, es movia amb el suport de dues persones i viatjava amb un vehicle d'alta gamma amb matrícula estrangera. Finalment, els agents el van arrestar en uns apartaments turístics de Barcelona. Ara mateix es troba a disposició judicial a l'espera de ser extradit a Turquia. I abans d'acabar, fem un apunt de l'àmbit cultural. La premiada producció catalana Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i La bola negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo, film que va guanyar el premi a la millor direcció a Cannes, són les tres candidates de l'Acadèmia de Cinema Espanyola en la cursa pels Premis Òscar en la categoria de millor pel·lícula internacional. El proper 16 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als Premis de l'Acadèmia de Hollywood. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.
2: Última hora del matí de Ràdio 4 d'estiu d'avui, dijous 3 de setembre. El que fem sempre a aquesta hora és agafar la nostra màquina del temps, ja la penúltima màquina del temps d'aquest estiu, i marxem avui cap a l'any 1978. Perquè l'estiu del 78 va ser un període d'intensa activitat i canvis geopolítics transcendentals, un estiu que va estar marcat per l'eclosió de la cultura pop, la música disco, el punk i d'altres fites cinematogràfiques que tenen bandes sonores espectaculars i que tot seguit les recuperarem, Jordi. Però hem de començar, Jordi Vila, per la política.
1: Doncs sí, l'estiu del 1978 les Corts i el Congrés estaven en ple procés de debat i redacció de la Constitució espanyola, que finalment va quedar aprovada el 31 d'octubre i ratificada en referèndum el 6 de desembre d'aquell mateix any. Així ho recollia Televisió Espanyola.
11: Queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución que comprende el texto completo de la Constitución.
1: Com has dit, Maria, l'estiu del 78 va estar marcat per una forta conflictivitat social. Sense anar més lluny, durant les festes de Sant Fermín, al juliol, els enfrontaments entre manifestants i la policia espanyola van provocar la mort del jove Germán Rodríguez a Pamplona. A Catalunya, la Diada Nacional de l'11 de setembre es va celebrar sota el lema unitari Volem Estatut, però va acabar amb dos aldarulls a Barcelona i la mort per trets policials del jove militant Gustau Muñoz.
2: I l'11 de juliol de la 1978, en una camió cisterna carregat amb 25 tones de gas propilè liquat, es va estavellar contra el càmping dels Alfacs a Tarragona, molt a prop de Sant Carles de la Ràpita. Com a resultat de la tragèdia van morir 215 persones, més de 300 van resultar ferides greus i la major part del càmping va quedar destruïda. Així recordava aquell accident a l'espai Te Acuerdas de Televisió Espanyola.
12: Está en las cercanías del càmping conocido como Los Alfaques. Una tremenda explosión.
13: Las imágenes dantescas del camping de los Alfaques, arrasado por la explosión de un camión cargado de propileno, aún impresionan casi 40
2: després
13: anys
2: després d'aquest accident. Es va endurir la legislació sobre transport. Ho continua explicant també aquesta notícia als informatius de Televisió Espanyola.
14: El tremendo accidente de los Alfaques que marca el antes y el después en el mundo del transporte de mercancías peligrosas.
13: Su empresa lleva medio siglo transportando mercancías peligrosas. Enrique recuerda
2: realment colpidora una notícia com aquesta. Donem-li una mica la volta, Jordi, i posem música a tot això, no?
1: Sí, posem música perquè, bé, ens hem de posar seriosos en un moment així de recolliment, perquè ara explicarem una cosa doncs molt, molt seriosa.
2: Venim ara de la mort d'un papa i el posterior nomenament d'un altre. Sí, aquell 78 va passar una cosa,
1: sí,
2: també.
1: Sí, el 6 d'agost de 1978 va morir el papa Pau VI. Pocs dies després, el 26 d'agost, el conclave va escollir Joan Pau I com a nou cap de l'Església. El nou pontificat només duraria 33 dies. Va acabar tràgicament amb la seva mort a finals de setembre.
2: La causa oficial dictaminada pel Vaticà va ser un infart agut de miocardi. El seu cos va ser trobat l'endemà al matí assegut al llit amb els llums encesos i unes lectures a les mans. Només 33 dies, atenció, a causa de la celeritat del succés i de diverses contradiccions inicials en els comunicats oficials del Vaticà, evidentment doncs, van sorgir nombroses teories de la conspiració, i així ho recordaven també els informatius d'aquesta casa.
15: Cuatro años después de la muerte del Papa, las finanzas del Vaticano se vieron envueltas en el escándalo mayúsculo de la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano. El arzobispo Marcinkus, llamado el banquero de Dios, tuvo que refugiarse de la justicia italiana en el Vaticano, y la Iglesia pagó miles de millones para tapar el agujero.
16: Juan Pablo I quiso expulsar a los mercaderes del Templo Vaticano, y le costó la muerte, como a Cristo.
17: El policiaco con misterio, una muerte que nunca se llegará a saber, que quizás fue esto, quizás fue lo otro.
1: Mireu, l'informe oficial de la mort de Joan Pau I va determinar que Albino Luciani va patir un atac de cor fulminant. Com que el protocol vaticà d'aquell moment no contemplava fer autòpsies als papes, no es va poder fer una verificació forense pública, fet que va alimentar doncs, molts rumors. No?
2: I autors com David Yalop van defensar la teoria de que el papa Joan Pau I havia estat enverinat perquè pretenia investigar suposades irregularitats financeres del Banc Vaticà. Estudis històrics documentats per la seva beatificació el 2022 han demostrat que el papa ja patia problemes de salut previs, com ara també problemes circulatoris, i es va concloure de forma contundent que la mort del papa Joan Pau I va ser per causes naturals. El papa que va durar 33 dies.
1: 33 dies. Jo me'n recordo moltíssim, era molt petit, i sí, sí, vam veure que en un tres i no res, aquell nou papa es va esfumar.
2: Un conclave, sí, sí. I després un altre conclave que va elegir ja Joan Pau II, si no m'equivoco, sí, no? Que va ser un papa molt més longeu.
1: I tant. Però tant o més important que l'elecció d'un nou papa, Maria, van ser els acords de Camp David que van signar Egipte i Israel doncs, aquell estiu del 1978, els primers dies de setembre del 78. Ho van fer amb la mediació del president dels Estats Units, Jimmy Carter. Va ser el primer acord de pau entre Israel i un dels seus veïns després d'anys d'enfrontaments. Què sonava a la ràdio mentre signaven els acords de Camp David a la recta final d'aquell estiu del 78?

0: Sembla és la meva pel·lícula preferida, eh?
1: Sí, no?
0: Me la sé en memòria. L'he vist, no sé, 30 vegades, no sé, m'encanta.
1: I segurament, quan l'has vist, t'has imaginat en aquella pel·lícula interpretant a una de les ballarines interpretes, no?
0: Jo crec que vaig viure una vida als anys 50 als Estats Units, em sembla.
1: T'hagués agradat ser Olivia Newton-John en aquesta pel·lícula,
0: sí, Maria? Sí, m'hagués agradat ser la Sandy. Sí, però sí, és que m'agrada molt. La Rizzo també, m'agraden totes. És un somni, aquesta pel·lícula, per mi. Mm. És que em sé els diàlegs de memòria, o sigui, m'encanta, m'encanta, de veritat.
1: Mira, mira, mira.
0: També dues vegades en directe.
1: Mare meva.
0: En català, en castellà, en versió original. No sé, m'encanta.
1: Haig de reconèixer que veient aquella pel·lícula em va inspirar molt el John Travolta i moltes vegades quan anava a la disco doncs jo ballava imitant una mica el John Travolta. Després li vaig agafar una mica de moviments al Michael Jackson, que també m'agradava molt, i vaig fer un popurri i bé, la veritat és que les meves aparicions estel·lars a les discoteques encara ara es recorden. Mireu, aquest és el Summer Nights, de Grease, John Travolta i Olivia Newton-John. Mireu, ara només és un petit tastet en aquesta màquina del temps de l'estiu del 1978, perquè més endavant en parlarem amb més profunditat, d'aquesta banda sonora.
0: I ara hem de parlar, però, de tecnologia amb avenços que van marcar l'inici de l'era digital i també de la científica moderna, el 78. Aquell estiu els científics van aconseguir produir la primera insulina humana sintètica mitjançant enginyeria genètica. Aquesta fita va revolucionar la biotecnologia i va obrir la porta a la medicina genètica i alhora també va ser una fita per als tractaments de diabetis. A partir d'aquell moment ja no caldria dependre de la insulina d'origen animal. I mirem ara el cel.
1: Doncs mirem al cel acompanyats d'aquesta banda sonora d'Interstellar, que durant aquesta temporada de l'estiu al matí a Radio 4 ha estat protagonista més d'una vegada. Aquell estiu del 78, l'astrònom James W. Christie va identificar Caron, la primera lluna coneguda de Plutó. Aquella troballa va ampliar el nostre coneixement del sistema solar i va ser clau per a futures missions espacials. Per cert, que el nom de Caron o Caronte fa referència al barquer del riu Aqueronte, que la mitologia grega s'encarrega de portar les ànimes a l'inframont.
0: Interestel·lar, que n'hem parlat diverses vegades i que ens trasllada directament doncs, en aquest món dels planetaris, que també ha estat protagonista aquest estiu amb el tema de l'eclipsi.
1: I tant, i tant, i tant.
0: I el 78, el 25 de juliol, atenció, perquè va néixer Louis Brown a Anglaterra. I us preguntareu, qui és? Doncs el primer ésser humà nascut mitjançant fecundació in vitro, un fet que va generar un intens debat social i ètic, també a escala internacional. Durant tot l'estiu, ara ho veiem una cosa doncs, molt habitual, però en aquell moment no ho era, realment. I marxem cap als esports. Hem de parlar de Mundial.
1: Sí, parlem d'esports. Si et sembla, Maria, l'estiu del 78 a l'Argentina es va celebrar el Mundial de Futbol, però no només això, sinó que per primer cop la selecció albiceleste va guanyar el Mundial en una final on l'Argentina es va enfrontar als Països Baixos. Així ho recordàvem fa uns anys els informatius de Televisió Espanyola. La figura d'aquell Mundial va ser Mario Kempes, màxim golejador amb 6 gols, escollit millor jugador del campionat.
0: No, com aquest any que l'Albiceleste no l'ha guanyat, Mundial. Se greu recordar-ho,
1: La va perdre contra nosaltres.
0: Exacte.
1: Demà recordarem.
0: Sí,
1: demà recordarem
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Demà dediquem la màquina del temps aquest any, a l'estiu d'aquest any. Vaja, aquest estiu,
0: per si no heu estat atents a tot el que ha passat, demà.
1: Sí, estem acabant de polir els detalls és, no us ho perdeu, eh? No, no us perdeu ni a l'estiu al matí de Ràdio 4 ni aquesta màquina del temps.
0: Sí, sí. Demà que serà ja l'últim espai, sí, l'últim dia del matí de Ràdio 4 estiu. A partir de dilluns, nova temporada de Ràdio 4 que es presenta aquest vespre i us en donarem tots els detalls també demà aquí. I si tornem al 1978, més a prop de casa nostra, parlant també d'esports, Jordi Llopart va ser el primer atleta català en guanyar una medalla d'or en una competició internacional. Va ser el 50 quilòmetres marxa al Campionat Europeu d'Atletisme que es va celebrar a Praga. I aquell estiu també va ser molt dur per molts amants de l'esport perquè va morir, atenció, el president del Real Madrid, don Santiago Bernabéu.
1: Descansi en pau. I mireu, a l'estiu del 78 a Catalunya es van viure moments clau de la música en directe. Es va celebrar la tercera edició del festival Canet Rock. Va tornar a fer acte de presència el mític i sempre controvertit Pau Riba, un dels impulsors del festival.
2: O tu, ventre de tots nosaltres, claustre angelical on ha arribat el cavall blanc de nostres gens, clavar Sant Jordi les seves llances. Tros estimat i fecund on els s'han deixat plantades cascuna de les seves ànsies.
0: I si parlem de Pau Riba, recordem que ens va deixar el 6 de març del 2022 amb 73 anys a causa d'un càncer de pàncreas. L'hem de recordar com un dels principals referents i pioners de la contracultura i de la psicodèlia a Catalunya. Un artista iconoclasta, músic, escriptor, escriptor polifacètic també, i que va sacsejar, com dèiem, la cultura catalana de la postguerra amb una actitud transgressora, modernitzant la cançó popular a través del folk rock i el folk i el rock àcid amb temes tan i tan emblemàtics com aquesta Noia de Porcellana. No,

0: mític tema aquest de Noia Morcita Porcellana, sí, sí, sí, de Pau Riba, que mai deixa indiferent, mai deixava indiferent, eh? Quin gran artista, totalment, quin gran poeta, molt polifacètic, eh? Però tornant a aquell Canet Rock de l'estiu del 1978, exactament, que es va celebrar el 2 de setembre del 78, cal destacar que va incloure grans estrelles també internacionals de la...
1: No sabia que el Canet Rock també venien internacionals, sí, doncs
0: sí,
1: artistes internacionals.
0: Sí, Maria, sí. Sí, sí, artistes internacionals de la New Wave i del punk, a més de referents de la música catalana i estatal, evidentment, eh? Blondie, la banda nord-americana liderada per Deborah Harry, va ser el gran reclam internacional d'aquell Canet Rock de l'estiu del 78.

0: us imagineu això, no, el Canet Rock?
1: Mira, jo m'estava imaginant conduir per les carreteres dels Estats Units, que no he estat mai. Doncs m'agradaria imaginar-me que estic conduint amb aquesta música, eh? One Way or Another, que de tant en tant l'haurem escoltat més d'una vegada. És un clàssic, eh? De Blondie, eh?
0: Totalment. Mm-hmm. I en aquell Canet Rock del 78 a Catalunya també va participar Nico, la icònica cantant alemanya i musa de Velvet Underground.

I atenció, artistes internacionals al Canet Rock, però també bandes de rock que cantaven en castellà. La banda liderada per Ariel Roth i Alejo Stivel, que eren els Tequila, i no es van voler perdre tampoc la participació del Canet Rock al 78.

0: Tot i que els components de Tequila són argentins, la banda es va formar a Madrid i es van convertir en un dels grans referents pop-rock de la cultura popular en els primers anys de la democràcia, abans de la movida madrilena.
1: I aquell estiu del 78 es van estrenar hits tan potents com Hay que venir al sur, de Rafaela Carrà.

0: Rafaela Carrà.
1: Un dels grans... mira, aquí la tenim. Mira, mira, mira.
0: És fantàstica, ara, ara, ara, ara, mira, mira. A les tietes els hi encanta, la Rafaela.
1: Sí, és un dels grans sex symbols, gran artista dels 70. Vaja, fantàstica la Rafaela Carrà.

0: L'Eric diu, sí. El meu home diu, ra, com sona aquesta cançó.
1: Sense mans, qui es pot consolar? Ja tenim el titular. I s'ha d'anar al sur, que sempre fa més caloreta, ja per la zona de d'Andalusia, que sempre...
0: Sí?
1: Sí, la veritat és que jo recordo, mira, quan estava a Televisió Espanyola, que em van enviar a fer uns reportatges allà al sur, allà per Sevilla, vaig estar 4 dies rodant, ni l'altre dia ho comentava, i vaig tornar contentíssim.
0: Veus que bé?
1: No, molt bé, la gent, l'ambient, no sé, vaig tornar... Vaig treballar molt, hem fet reportatges, a veure, no. Però és veritat que vaig notar, era finals de setembre, potser també el temps acompanyava, i vaig notar com molta alegria. Sí, i em vaig sentir molt, no sé, molt ben rebut.
0: I atenció que el 78 d'una dona com la Carrà digués i si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar, era molt...
1: En aquella època era transgressor,
0: Per això, era molt transgressor que una dona digués això.
1: Sí.
0: És que la Rafaela era molt transgressora, eh? Les tietes els encanta, sempre ho diuen.
1: I quan pujava dalt de l'escenari...
0: Magnètica, eh?
1: Magnètica, jo que diem en castellà, sentava càtedra artística. Com ballava, com cantava...
0: I aquells monos.
1: Tenia molt carisma,
0: I aquells monos, de brillantets, que portava sempre.
1: Ara estava pensant en els monos dels animals de Micos, no em quadrava.
0: Els
1: modelitos, no? Sí. Mireu, i aquell estiu del 78, la cançó Esperanza de los Pecos va arribar al número 1 durant 4 setmanes a les llistes d'èxits.
0: Els Pecos fan molt d'aquesta època, eh? Sí. I encara canten, eh?
1: Encara canta?
0: Sí, van fer un concert fa poc i van esgotar entrades. Em sembla que era l'any passat.
1: Mira, si tens un dia una mica trist, no l'escoltis, la cançó aquesta, però mira, Esperanzas. De un passat

0: mi els Pecos eren de l'època de ma mare i ma mare els escoltava. I hi ha una cançó que es diu Senyor, dels Pecos, que m'encanta. O sigui, m'encanta. A veure, la lletra és molt poc 2026.
1: Ah, és veritat, ara la vaig recordar. Va ser un dels seus grans hits, també.
0: Un noi que li diuen al seu gen, o sigui, un home que li diuen al seu sogre, no? El que... la parella de la seva filla, que li diu senyor, déjame estar con su hija, blablabla, blablabla. Nah, és molt poc 2026, però de molt poca actualitat. Però en aquell moment, no, el 80, que va sortir aquella cançó, doncs ja era d'això. I, clar, si hem de parlar del 78, hem de parlar d'aquest tema.

0: Això ho ballaves a la discoteca, Jordi.
1: Home, el 78 tenia 5 anys. Tenia
0: 5
1: anys. No, el que sí que et puc dir és que aquesta cançó la vaig escoltar durant molts, molts anys a un d'aquells casets. Casets, que en aquella època ni encara estava el CD, el caset. Quan tornàvem en cotxe amb la família, doncs un d'aquests recopilatoris dels millors èxits del 78, tal. I aquesta no parava de sonar, no parava de sonar. Sí.
0: Això va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada també per el John Travolta, un himne de l'època i de la música disco. Jo crec que tots hem ballat això, no?
1: I tant, i tant. Els Bee Gees van ser un dels grups de música pop i disc més exitosos, influents de la història, format a finals de la dècada del 1950 pels germans Jip, Barry i els bessons Robin i Maurice. Van vendre més d'atenció 220 milions de discs arreu del món i van destacar per la seva les harmonies vocals impecables i el seu característic falset.

0: Una veu increïble, no?
1: No, ho faig perquè no en surt.
0: M'agrada molt, Jordi, sempre sí. T'arranques amb
1: sí,
0: algun tema.
1: Sí, m'arranco i a vegades tiro més, a vegades tiro menys. En fi, sí, la veritat és que ens deien des del control tècnic que bona que és la música
0: és
1: disco.
0: Veritat.
1: Ho reafirmo aquí en directe, és veritat.
0: Totalment d'acord. I hem de parlar també d'una altra cançó que es va convertir en un èxit popular, el 78.

0: Això és Boogie Oogie Oogie, que es va convertir en un èxit popular, com deien, va aconseguir el número 1 a les llistes pop, soul i disc dels Estats Units al setembre del 1978. Una altra música també totalment diferent, però que ens porta cap a aquells anys,
1: I
0: no?
1: I també, mira, aquí escoltem una mica com canta.

0: Un altre gran exemple de música disco, eh? I l'estiu del 1978 es va estrenar algunes de les pel·lícules que a hores d'ara podem afirmar que són clàssics del cinema, eh?
1: Vinga,
0: com per
1: tristetes.
0: Exemple... Vinga, va, una altra vegada. Va, vinga, va.

0: Grease, John Travolta i Olivia Newton-John, un tema i una pel·lícula que tornen a ser protagonistes per tercera vegada avui en aquesta màquina del temps a l'estiu del 78. Sí, s'explica Maria que era tanta l'expectació que va causar la pel·lícula que en alguns cinemes es va superar l'aforament de la sala amb gent asseguda al terra.
1: No m'estranya, no m'estranya.
0: L'objectiu era veure la pel·lícula sí o sí. I és que amb aquesta banda sonora, amb aquesta energia...

0: ultrasound. Jo no li viene Newton-John.
1: Home, jo et veig, eh? Et veig de Brave, que ja t'ho vaig dir l'altre dia, sí. I et veig d'Olivia Newton-John, eh?
0: M'agrada molt.
1: Dos registres molt diferents, però sí. Segur que ho faria super.
0: M'agrada molt, la veritat. I em transporta, no?, en aquell moment, en aquells balls de final de curs, dels Estats Units, de finals dels 70, no?
1: Aquell flirteig, m'ha mirat, no m'ha mirat, sí, no, sí, sí, sí, sí.
0: Una història que al final també ens porta a una cosa molt poc 2026, també, que és si no li agrades a algú, canvia la teva manera de ser i li agradaràs. És el que ens explica aquesta pel·lícula fantàstica, no? Una mica?
1: És veritat, és veritat. Sí,
0: perquè els dos acaben canviant, ja no faig spoiler a ningú.
1: I quina transformació la de l'Olivia Newton-John, és espectacular.
0: Totalment,
1: eh?
0: I ell també canvia per ella, que es fa esportista.
1: Per ella, sí. És que l'amor ens fa fer coses molt bones.
0: I a més, Gris parla de coses també molt avançades. O sigui, Gris era un musical que ja es va estrenar, crec, uns anys abans a Broadway, i després es va portar en pel·lícula, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I el musical és molt més llarg que la pel·lícula. Hi ha altres cançons, hi ha més històries, i també parla, doncs, una mica de temes controvertits al 78, no? O sigui, també de la llibertat sexual femenina i de moltes altres coses.
1: I a mi el que m'ha passat al llarg dels anys, que és que quan he vist el John Travolta, que no està en una pel·lícula, que balla i canta, la primera vegada que el vaig veure, per exemple, Pulp Fiction.
0: Sí, dic, no hòstia,
1: bueno, sí que és veritat, hi ha un
0: sí
1: moment...
0: Que balla, Pulp
1: sí,
0: Fiction.
1: Hi ha un moment que balla, sí, és veritat. Ah. És veritat, sí, però no. En altres pel·lícules que l'he vist que no ballava i tal, i jo el recordava pues, a Fiebre del Sábado Noche, no?, que abans hem parlat d'ella, o en aquesta de Gris, i no enquadrava, no?, perquè hosti, és un actor molt polifacètic.
0: Totalment.
1: També. M'encanta
0: sí.
1: El John Travolta. Sí,
0: el fenomen Gris, que és un dels èxits intergeneracionals i duradors de la cultura pop global, que va néixer originàriament, com dèiem, com un musical de teatre al 78, es va convertir en un mite mundial gràcies a aquesta adaptació cinematogràfica protagonitzada per Olivia Newton-John i John Travolta, i encara avui en dia és un fenomen increïble, està a totes les plataformes,
1: sí,
0: i és
1: sí,
0: una
1: sí.
0: pel·lícula que s'ha de veure sí o sí.
1: I sí o sí, ara escoltem... Aquesta altra banda sonora d'una pel·lícula que...
0: Ai...

0: encara no he dit el títol de la pel·lícula, perquè segurament tots vosaltres ja la teniu al cap. El juliol del 1978 es va estrenar La venjança de la Pantera Rosa, dirigida per Blake Edwards i protagonitzada per Peter Sellers, però a Espanya no va arribar fins al desembre d'aquell any. Per mi, el millor d'aquesta pel·lícula, una de les coses millors, aquesta banda sonora, aquesta música.
1: Fantàstica.

0: El meu avi li encantava la Pantera Rosa. El meu avi Jaume, que ja fa anys que no està aquí amb nosaltres, però li encantava la Pantera Rosa. És superfan i reia moltíssim. Crec que era molt de la generació dels avis, no?
1: I què reia, del Peter Sellers?
0: Sí, li encantava la Pantera Rosa, totes les peripècies, no? El que feia, era super fan de la Pantera Rosa.
1: A mi m'agradava molt els dibuixos animats de la Pantera Rosa.
0: Sí, el meu avi també.
1: Que estava molt bé, sí.
0: És que era increïble, de veritat. Ja no es fan dibuixos, ara estic fent de viejuna. Ja no es fan coses com aquestes, no? Però, clar, aquell any, com diem, el juliol del 78 es va estrenar, però a Espanya no va arribar fins al desembre, aquesta pel·lícula, no?
1: Sí,
0: com la Constitució.
1: Com la Constitució.
0: El desembre del 78. Mentre els diputats i els senadors debatien el text de la futura Constitució espanyola, a finals de l'estiu del 78 també es va estrenar als cinemes L'Escopeta Nacional, de Luis García Berlanga, un retrat àcid de la classe política i empresarial dels darrers anys del franquisme.
1: Quina pel·lícula plena de detalls que retraten molt bé aquella època. Hem extret un parell de fragments de la pel·lícula L'Escopeta Nacional. El primer ens parla dels capellans.
2: Perdoni, verà. He sabido que iba a celebrar la Santa Misa y me gustaría ayudarla. Pero un pequeño problema. Yo solo sé ayudar en latín.
3: Naturalmente, como debe ser. Pero yo ya tengo acólito.
2: Ya, no sabe cómo lo siento.
3: Espere, hombre, espere. No se vaya. ¿Puede usted ayudarme a revestirme?
2: Sí, señor.
3: ¡Ay, maldito tabaco! Vamos. Le decía que yo ya tengo acólito. El señor López Carrión. El que va a ser ministro.
2: Ah, claro, claro. Lo merece, sí, señor.
3: Siempre que viene por aquí me ayuda. Y muy bien, por cierto, un cristiano ejemplar.
2: Como yo.
0: Atenció,
1: Sí, quin accent aquest, como yo,
0: Sí, més català,
1: l'accent català, no? Que feien paròdia també dels catalans. I també hem triat de l'Escopeta Nacional aquest segon àudio on es critica precisament els catalans i també als ministres.
2: Me embadurnen en saladilla, me ponen un huevo en la mano, me dicen que no pago la cacería, me toman por uno del cine, me hacen un secuestro, el ministro me retira el tuteo y usted, precisamente usted, me dice que no es el momento de hablar de los porteros automáticos. Tenía razón mi padre. Ni marketing, ni publicidad, ni leches. A la hora de vender el viajante. El viajante que se lleva su modesta comisión y apa. Pero yo ya he hecho un desembolso. Y si usted se cree que voy a tirar mi dinero, está usted muy equivocado. Yo he venido a convencer al ministro de que me tiene que ayudar a vender los porteros y lo voy a convencer. Por esto.
4: Pero qué va a estar...
5: Jaume, espera. No siguis imprudent. Potser el ministre s'emprenya i et fot a presidi.
2: A mi... Jo sóc un català, un industrial honrats.
1: Atenció, que en aquesta pel·lícula, en català, hi ha un moment que es parla en català, L'Escopeta Nacional,
0: sí, sí.
1: De Luis García Berlanga, un retrat àcid de la classe política i empresarial dels darrers anys del franquisme.
0: És, bueno...
1: No té desperdici.
0: No, jo crec que es pot recuperar, també. Estem amb la Maria Furga, estem recuperant clàssics aquest estiu, la nostra professora de cinema, jo crec que és un bon clàssic, també, per recuperar. No sé si ara tenim per les plataformes o no, però jo crec que sí. I per veure, doncs, com es retrat tot això de Berlanga. I hem recordat la secció, hem començat la secció recordant Gris, n'hem parlat durant tot aquest espai de Gris, perquè l'any 78 va ser tot un esdeveniment social, cultural i de masses. I hi ha una cançó de Gris que és... Totes són fantàstiques,
1: totes.
0: Però aquesta crec que dona molt bon rotllo.

0: M'encanta, Jordi. Sí, dona, molt bona energia.
1: Ganes de cantar, si et diu allò... L'estiu a Ràdio 4 s'està a punt d'acabar.
0: Curiositat d'aquesta cançó.
1: Res, me queda poquet i demà, no, quatre, ja està.
0: 5 hores.
1: Que fort.
0: No 5 hores, no? 4 i mitja.
1: Ha passat volant, això.
0: Curiositat, em sé tota la part d'aquesta cançó que comença ara i només ho fa com amb onomatopeies.
1: Pots fer-ho, vinga.
0: Ai, no, no! Perdó. No, no, no, perquè aquesta cançó que estàvem escoltant, la de We Go Together, té una part que parla només amb onomatopeies.
1: És veritat.
0: I va com xama, mare, mare, mare, mare, no sé què. I jo me la sé sencera, aquesta part de la cançó.
1: Doncs, però canta-la, fes-la, aquí en directe.
0: Ara, quan arribi, va. Ara la faré. Perquè és, però me la sé sencera perquè jo soc molt friqui de Gris, ja ho he dit.
1: I algun dia... Ara hem de fer temps fins que arribi el moment, no? D'acord, va, molt
0: bé. No, no cal, no cal, tampoc, si no voleu.
1: No, però sí, fem temps, sí.
0: Que va haver-hi un dia que jo vaig decidir, no sé, no és que me la decidís aprendre, però me la sabia de memòria. Mira, mira. Ara m'he liat, perquè tinc nerviosa.
1: Lava, lava, lava.

0: fort.
1: M'ho veig, ara m'he liat mare perquè m'estàveu mirant tots, però me la sé. D'escoltar-ho tantes vegades, me l'he pres.
0: Escolta,
1: no sé.
0: És fantàstic, això tens el registre informatiu, magazine, show, balles, cantes, en fi.
1: Coses d'aquestes friquis.
0: Estem molt contents perquè ens podem veure ja per les càmeres. Bé, això és
1: ja que és els últims dies estem fent show, estem fent show aquí, ara que són els últims dies ja. Bé, doncs aquesta cançó ja ens dona molt bona energia i Gris, i per tant, doncs acabem l'espai amb Gris, no, Jordi? Sí.
0: Demà, tu i jo, we go together.
1: Ah, we go together, i amb les tietes?
0: Ui, demà les tietes.
1: Demà les tietes, per acabar el programa, ben alt. Vindràs amb les tietes?
0: I tant.
1: Vinga.
0: Jo amb les tietes...
1: Fins la fi del món.
0: Fins la fi del món, i ja està l'impossible.
1: Tinc una sorpresa per demà per les tietes.
0: Ah, sí?
1: Ho vam dir, sí. Els hi hem fet una cançó dedicada a elles.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ara espero que no m'estiguin escoltant perquè els hi he fet spoiler, però bueno. Escoltem Gris. Vinga, i la Míriam Victòria, que ja ens està esperant, per acabar aquest espai del matí de Ràdio 4 d'avui, amb energia, amb benestar i per cuidar-nos, i amb tota la bellesa i els trucs de bellesa que ens porta sempre ella.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I a la producció, el David Alcalde, la Cèlia Pérez i el Joel Sevilla, a les vies de so, el Jaume Tudela i el Gorka Delgado, i aquí al meu costat, per encarar la recta final del programa d'avui, la Míriam Victòria. Un dia més, Míriam, què tal?
2: Bon dia, molt bé.
1: Bon dia, últim espai de bellesa i de benestar,
2: sí.
1: Aquí.
2: Sí.
1: Ens has donat molts trucs, moltes idees aquest estiu, eh?
2: Sí, bueno, el que he pogut, el que he pogut. A veure si es sostenen, no?, el resto de l'any.
1: Sí, intentar-ho.
2: És més important.
1: Avui parlem de què fer després de l'estiu. Recuperar la rutina, no? Perquè sí. Després de l'estiu, després dels excessos, de tot el que ha passat, què és el que necessita? Comencem per la pell, per la nostra pell. Hidratació, molta hidratació, suposo, no?
2: Sí, Maria. Jo el que sempre recomano és que comencem poc a poc les coses, val? Perquè el que no hem cuidat durant tot l'estiu no ho farem en dos dies. Mm. Però sí que és veritat que el que no tindríem que fer ara són, doncs, tractaments massa agressius. És a dir, ara començo i ara vull estar perfecta i, per exemple, em faig una exfoliació, no? Mm-hmm. Jo no ho faria ara. És a dir, primer tenim que reparar una miqueta la pell, és a dir, amb la hidratació, amb la neteja suau, amb els hàbits, i quan ja la tinguem una miqueta reparada, llavors ja podem, doncs, fer tractaments una miqueta més farragosos.
1: I si ara ens veiem alguna marqueta nova, alguna taca, ara després de setmanes, de mesos exposats al sol, què és el que hem de fer?
2: Sí, fem el mateix. Intentem cuidar-la amb hidratació i amb unes, sobretot amb unes cremes que siguin bones. Ja hem dit moltes vegades que tenim que buscar i tenim que mirar el que ens posem a la cara. Però, bueno, a la cara i al cos, eh? Ara estic una mica focalitzant a la cara. Però el que hauríem de fer és esperar una miqueta, reparar la pell, i llavors si realment aquesta taca està allà i no la podem treure, doncs hauríem d'anar amb un professional, però recomano que així sigut ja, que el sol estigui una miqueta més fluix.
1: Mm-hmm. I parlem també del cabell, no? Parlem de pell, parlem de cabell, perquè sempre arriba el cabell a aquestes dates ja castigat pel sol, per la suor, per la calor, per l'aigua del mar, per les piscines, no? Què fem? Perquè hi ha molta gent que diu, escolta, tisora, me'l tallo i ja està, no?
2: Sí, bueno, això és la solució ràpida.
1: Clar.
2: Però a les que ens agrada el cabell llarg, que jo crec que tinc cloc...
1: Sí, a mi també m'agrada el cabell llarg.
2: Doncs, bueno, que tenim que fer una mica, doncs sí, que podem tallar una punteta, com diem, no? Perquè, bueno, tenim que recordar que el cabell no és un teixit viu com la pell.
1: Clar.
2: Per tant, la pell té memòria, ho hem dit moltes vegades, el cabell no té aquesta memòria, però sí que és veritat que tenim que hidratar-lo, tenim que cuidar-lo, té que ser flexible perquè no es trenqui, però quan ja s'ha trencat o s'ha obert la punta, no ens queda una altra que tallar-la, perquè no repararà. És a dir, ens repararà la qualitat del cabell, la flexibilitat, la hidratació, com em deia, però un cabell obert, una punta oberta, no hi ha reparació possible. Mm-hmm. Per tant, hidratació tot l'any, i quan hi ha alguna punta oberta, doncs tallem. El total, el cabell creix un centímetre més o menys cada mes.
1: Ostres.
2: No hi ha problema. Hi ha gent que li creix més i gent menys, eh? Això depèn de cadascú. Però, bueno, no passa res, tallem dos centímetres i els tornem a recuperar en un parell de mesos.
1: Parlaves del cabell llarg, perquè és molt poc habitual veure, a mesura que ens fem grans les dones, no? Dones amb cabell llarg.
2: Sí.
1: I és molt bonic, també, el cabell llarg, amb persones grans.
2: Sí. Bueno, això cadascú té el seu parer, val? Jo el meu crec que és evident.
1: A mi m'agrada molt, també.
2: Quin és que és el que opino, no? Però sí que és veritat que quan et fas gran, la tendència és una miqueta a tallar el cabell. Depèn quin pentinat et facis, et fa inclús més gran. Mm. Vull dir que hi ha
1: I
2: moltes
1: tant.
2: Vegades que anar massa pentinada, és a dir, extremadament pentinada, et posa anys. Hi ha coses que també delaten una mica l'edat, a banda del que és evident. Però sí que és veritat que això és cadascú. Jo prefereixo tindre una melena, que és la que tenia quan tenia 20 anys, i llavors, doncs mira, algú em queda.
1: I si estem parlant de recuperar la pell, de recuperar el cabell, d'aquests excessos d'estiu, però, clar, aquí apareix sempre al setembre els detox, les dietes, la necessitat d'anar al gimnàs, compensar-ho tot... Hem de recuperar-nos de tot? Suposo que també a poc, no?
2: A poc, ja saps. Jo sempre dic tot, doncs, però d'una forma coherent, no? Mm-hmm. Perquè el problema és, com dic jo, l'enfoc que tenim, no? Mm. És que ens plantegem les coses malament, per això moltes vegades no aconseguim els objectius. Perquè moltes vegades tu dius, val, ara començo el setembre és com gener, és doncs, un que té il·lusions i comença amb coses noves, no? Són propostes noves. Llavors, tu dius, val, doncs ara jo vull aprimar-me 5 quilos en una setmana. El plantejament és incorrecte, perquè realment no és això el teu objectiu. El teu objectiu és menjar millor. Llavors, per què? Perquè l'únic que farà canviar el teu organisme, el teu metabolisme, són els hàbits. No són aquestes coses, a dir, no, ara jo m'aprimo 5 quilos en una setmana. No, el que tinc de fer és que ara mateix, doncs, per exemple, doncs, trec la pasta de la meva dieta. Coses que nosaltres puguem fer. Vull dir, ara mateix, bueno, doncs ara apagaré el mòbil una hora abans d'anar a dormir. Això són coses que hàbits. Jo puc fer, són hàbits. El que no puc fer és dir, no, ara jo vaig al gimnàs i en una setmana vull tindre la tableta marcada.
1: Això no pot ser.
2: Això és una tonteria.
1: Clar, i quan anem al gimnàs torna al setembre, no, les ganes de fer esport. Sí. Hem de començar on ho vam deixar o entenc que millor també tornar de manera progressiva, no?
2: Absolutament, de manera progressiva, per evitar les, bueno, tantes coses que passen, que un ha deixat l'esport, si és que l'ha deixat, i llavors quan torna, doncs, hi ha riscos. Mm-hmm. Pots tindre lligaments, pots tindre coses, perquè el teu cos, doncs, ha estat d'un altre en modo off, com dic jo, i després el tenim que anar fent a poc a poc. No podem començar, si fèiem 50 abdominals, doncs comencem per 30 i en un mes continuem amb les que fèiem abans.
1: Mm-hmm. I al setembre hi ha molta gent que diu que és el gener, per al nou gener, no? Sí. Hi ha gent que comença l'any al gener i hi ha gent que el comença al setembre perquè comença la temporada, no?
2: Sí.
1: I que a partir d'aquí, doncs, aquests propòsits de menjar millor, com dèiem, fer més esport, dormir més, estudiar, fer algun propòsit que tenies, fer algun viatge, algun propòsit que tenies pensat i que no ho has pogut fer. Clar, per què és el setembre que diem posem tantes coses, però si posem tantes coses el que passa també és que al cap de molt pocs dies, setmanes, ja ens hem oblidat de tot, perquè ens angoixem, no?
2: Ens angoixem perquè ens apretem massa. Jo crec que al principi, bueno, setembre està molt bé perquè ja et dic, és com l'aniversari, clar, com gener, com dir, a partir del meu aniversari, doncs penso fer això. Psicològicament és bo, perquè tens un impuls extra per fer les coses. Mm-hmm. Però, tornem un altre cop, hi ha un problema d'enfoc, i sobretot un problema de realitat, perquè al final és a dir, val, jo vull tindre una pell perfecta, però què estic disposada a fer? Aquesta és la pregunta que tens de fer. Jo què estic disposada a fer? Val, doncs, el que realment estiguis disposat a fer, doncs, bueno, pues netejar-me la cara abans d'anar a dormir cada dia, és important. Fantàstic.
1: Fem-ho.
2: Fem-ho. Llavors, és una miqueta dir, val, què és el que estic disposat a fer? Perquè el que no estic disposat a fer no ho faré. Mm-hmm. Llavors, una miqueta ser realistes amb nosaltres mateixos.
1: I també cuidar-nos, no? Valorar-nos, abraçar-nos i tenir en compte que els primers dies de tornar de la feina pot ser que aparegui aquest cansament, no? És sí, molt habitual.

0: recollir coses, és a dir, jo he passat l'estiu i he descobert, per exemple, doncs, que estar doncs, en contacte amb la naturalesa o anar a mirar doncs, la platja o anar a caminar per la sorra. Vull dir, hi ha coses que em fan feliç i possiblement jo ho he descobert aquest estiu. Llavors, no tenim que rebutjar aquestes coses que ens han fet feliç. Tenim que intentar sostenir-les la resta de l'any. És a dir, jo tinc que treballar, però he descobert que això que em fa feliç tampoc ho vull abandonar, perquè no té que ser una cosa restrictiva, la d'anar a treballar, la de continuar amb les rutines. Té que ser una cosa que ens agradi i ens tenim que mimar i cuidar, com tu acabes de dir, ens tenim que cuidar. I aquestes coses que ens agraden, tenim que continuar-les en la mida de lo possible.
1: Clar, és això, les vacances també ens han pogut servir per descobrir-nos millor, no? Per entendre'ns.
0: Exactament, també per divorciar-nos, però...
1: Pot ser, mai se sap.
0: Però vull dir que les vacances, al final, el que fan també és descobrir, tens més temps per tu i estàs descobrint coses que potser a tu van millor i al teu entorn li van millor, i aquestes coses no tenim que oblidar-les.
1: Això és el que hauríem de conservar una miqueta de l'estiu, no?
0: Exacte, conservar allò que ens agrada i ens fa feliços. Vull dir, no tenim que esborrar tot allò que ha passat, no? Tenim que aprendre.
1: I, Míriam, per anar acabant, per tancar aquests espais, algú que ens està escoltant ara mateix, que ens ha sentit durant tot l'estiu, diu, si ens quedem amb una sola idea de tot el que hem... parlat aquest estiu, hem parlat molt de bellesa, de salut, de benestar, de cuidar-nos a nosaltres mateixos. Amb què és el que ens hauríem de cuidar, de quedar? Jo crec, digue'ls tu i jo et diré el que em quedo jo després de tot això.
0: Fantàstic. Doncs mira, jo crec que hi ha una idea que és important, que és millor la constància que la perfecció. Mm. És a dir, no podem estar buscant perfecció. El que tenim que buscar són coses que realment puguem fer. I al final el nostre cos ens agrairà aquesta constància, aquests petits hàbits que són els que marcaran realment el nostre futur en la bellesa i en la salut, perquè el que marca són els hàbits, no unes altres coses.
1: Jo el que m'he quedat del que ens has explicat amb moltes coses, petits truquets molt, que són molt interessants, no? I de bellesa, de benestar, que m'agraden molt i els incorporo, però sobretot en què has de fer el que et vagi bé a tu. És a dir,
0: absolutament.
1: Que no, perquè estigui de moda una supercrema que li va bé a tothom, doncs si a tu et va bé una altra crema, o si a tu et va bé en comptes de posar-te al matí, a la nit i a la tarda, perquè sempre doncs te la poses, però mentre te la posis, està bé fer-ho, no?
0: Molt bé, Maria, perquè és que no hi ha una fórmula perfecta.
1: Per això és el que ens has ensenyat, jo crec.
0: És que cadascú té la seva. Llavors, és molt important que ens coneguem nosaltres mateixos i allò que tu vas fent, prova, error, això a mi em funciona. Potser una altra persona no, però a mi sí, doncs jo, que sóc única, que sempre dic, Sí, perquè les persones som absolutament úniques. Vull dir que cadascú és un món. Ens tenim que conèixer i tenim que prendre les mesures que ens afavoreixen a nosaltres.
1: Això és molt important. Míriam, moltes gràcies per aquestes setmanes. Ha estat un plaer tenir-te aquí.
0: El plaer sigui meu. Maria, moltes gràcies.
1: Crec que és molt, molt interessant com ho expliques i com parles de la bellesa d'aquesta manera tan sana, perquè hi ha poca gent que trobem a les xarxes que parli així. Tothom doncs, parla d'una manera... Amb potser més impositiva, no? Més imposant. Sí. I jo crec que tu expliques d'una manera molt divulgativa, molt fàcil i que tothom pot entendre i començar a cuidar-se. Moltes gràcies.
0: Moltes. A tu, Maria, gràcies.
1: Una abraçada, Míriam. Són gairebé les 12 del migdia. Nosaltres marxem. Arribarem demà a les 8 en punt del matí aquí per fer un altre matí a Ràdio 4 d'estiu, que ja serà l'últim butllet informatiu de les 12 i tornem demà divendres per acabar ja la temporada d'estiu i a partir de dilluns, nova temporada de Ràdio 4, que es presenta aquesta tarda. Estigueu molt i molt atents, demà també en parlarem. Una abraçada, que sigueu feliços. Adeu, adeu.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continua en marxa el Congrés dels Diputats al ple extraordinari sobre la situació migratòria que viu Ceuta des de fa un mes. A aquesta hora estan acabant de respondre els grups després de la primera intervenció del president del govern espanyol. L'oposició ha acusat el govern de traïció i ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez, mentre els socis d'investidura també s'han mostrat molt crítics amb l'executiu central i la seva relació amb el Marroc. Marxem a la Cambra Baixa. Rosa Carreño.
2: Bon dia. Sí, Sumar acusa el Marroc de buscar desestabilitzar el govern espanyol i demana a Sánchez més contundència.
3: Defender otra hipótesis no es creíble. El jefe de Estado no ha llamado ya a Mohamed VI. Convoquen ya a la embajadora de Marruecos y pídanle explicaciones sobre el ataque del 30 de junio.
2: Rufián defensa que al darrere de l'operació estava, a més, els Estats Units, Israel i la dreta i la ultradreta, i lamenta que el govern espanyol no ho denunciï.
4: ¿Qué respuesta, qué imagen se le da al mundo si frente a esta agresión callas, tragas y pagas? ¿Qué imagen se le da?
2: I Junts ha aprofitat per demanar un cop més les competències en immigració per a Catalunya.
5: Perquè volem fer exactament el que estan fent la resta de països de la Unió Europea, menys Espanya. I què fan? Controlar quanta gent entra i per quines vies ho fa. Ordre.
2: Diu Nogueras que ni a l'esquerra ni a l'ultradreta els interessa la immigració, només volen utilitzar-la pels seus interessos electorals.
0: Gràcies, Rosa. Doncs al seu primer torn de paraula, el president del govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva i ha defensat que no hi ha proves sòlides que permetin atribuir al Marroc la planificació. Tot i això, ha reclamat saber per què un informe policial que apunta en aquesta direcció no es va traslladar als responsables polítics.
6: ¿Por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior? ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
0: I Sánchez ha anunciat que en les properes setmanes el rei Felip VI visitarà Ceuta i Melilla. A pocs dies de l'inici del curs, la consellera Esther Niubó es reuneix aquest matí amb els sindicats que han convocat la vaga del dia 8 de setembre. Anem fins al Departament d'Educació per conèixer l'última hora. Laura Hurtado, bon dia.
7: Bon dia. Continua la reunió entre el Departament i el sindicat majoritari USTEC amb l'objectiu de desencallar el conflicte que ha portat els sindicats a convocar una vaga per l'inici de curs. Un cop finalitzi aquesta trobada, la consellera Esther Niubó es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de la vaga. El govern assegura que té voluntat de diàleg per intentar que el curs transcorri amb més normalitat que l'any passat i els sindicats, per la seva banda, consideren que la reunió arriba amb poc marge respecte a la convocatòria del pròxim 8 de setembre. Encara desconeixem el contingut de les reunions, però s'espera que les dues parts facin valoracions en les pròximes hores.
0: Gràcies, Laura. Doncs precisament la tornada a les aules es viu com un moment angoixant per les famílies amb menys recursos. Segons UNICEF, la pobresa és un factor que explica en gran mesura la desafecció amb el sistema educatiu. Gabriel González Bueno, especialista en polítiques d'infància d'UNICEF, ha apuntat a la idoneïtat d'una prestació universal per criança en declaracions a Ràdio Nacional.
8: Una prestació universal de almenys 100 euros de nivell estatal mejoraría y proveería también para los gastos educativos, pero también para todos los gastos de todos los hogares, pero también con el esfuerzo de las comunidades autónomas y de las administraciones locales para proveer ayudas más focalizadas.
0: Segons l'ONG, més de 2 milions d'infants a Espanya estan en risc de pobresa monetària. I fem un darrer punt en clau de successos. La Policia Nacional ha detingut a Salou un fugitiu reclamat per les autoritats colombianes per sicaritat, homicidi i tràfic de drogues. L'operació s'ha dut a terme en col·laboració amb la Policia de Colòmbia. Pilar Ribas.
9: Es tracta d'un dels líders de l'organització criminal El Mesa i antic integrant del bloc Centaures de les Autodefenses Unides de Colòmbia, alias Pirri, per dificultar-ne la localització. detenció utilitzava presumptament una identitat veneçolana falsa. Durant les investigacions, els agents van observar la sortida d'una persona amb les característiques físiques del fugitiu, quan el van aturar va intentar fugir utilitzant un vehicle. Finalment va ser interceptat i reduït pels agents després d'oposar resistència a la seva detenció. Les autoritats colombianes el consideraven un objectiu prioritari i l'havien inclòs entre els fugitius més buscats del departament d'Antioquia, oferint una recompensa de 250 milions de pesos colombians per informació que en permetés la localització. Es trobava reclamat pels delictes d'homicidi, organització criminal, fabricació i tràfic d'armes de foc o municions. També estaria relacionat amb el tràfic internacional de drogues amb destinació a França, Itàlia i Espanya. El fugitiu comptava amb una trajectòria criminal de més de 22 anys. Entre altres, hauria ordenat un atemptat contra integrants de bandes rivals i, com a conseqüència de l'atac, van morir 7 persones.
0: Gràcies, Pilar. Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Quin motiu el destí t'ha dut en aquest?
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
2: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospita, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Aquí estem. Comença ja el Sota Sospita edició estiu, entreteniment cultural i social a l'hora del vermut, aquí a Ràdio 4. Una coartada perfecta de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia. Som Esther Bages i Laura González i avui comptem amb la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán, per continuar fent teràpia de parella i resolent els conflictes més habituals a les relacions. I de nou la Tote ens endinsa en el món de les olors, les fragàncies i l'olfacte. Bé, gràcies per ser-hi. Comencem.
10: Anem a fer teràpia. La setmana passada amb la Sílvia Catalán parlàvem de teràpia de parella, de problemes de parella, ja que la nostra psicòloga i sexòloga doncs ocupa la seva activitat professional justament en això, en intentar resoldre els problemes més habituals entre les persones que s'estimen, que conviuen, que tenen fills o que no, etc. I, Sílvia, bon dia. Va ser molt curiós el fet de que tinguessis molt clar quin és el primer problema amb el que venen les parelles, que és la manca de comunicació, i quin és el segon, que són els problemes sexuals.
11: Sobretot, sí. Sí, sí, sí. És que, clar, fa molts anys ja que m'hi dedico això.
10: Ja, clar.
11: I entre les meves experiències i les del meu equip, no, que tinc un equip bastant gran i que també treballa amb teràpia de parella, és que al final sempre... O sigui, totes les teràpies, això és important a dir, és a dir, totes les teràpies, tots els pacients són diferents i les històries són diferents, però és veritat, no, que la casuística, sí, i aquestes coses que ens porten tenen molt a veure en el món en el que vivim i com entenem el que, una mica el que deia la setmana passada, no, com entenem les relacions des de la nostra societat, també. Mm-hmm.
10: Clar, en un món ideal, coneixes algú, t'enamores... i vius feliç per sempre, no? Mm. I ja està. I un cop ja has escollit aquella persona, és com que ja no has de fer res més que simplement doncs fer el camí junts. Però clar, la realitat és una altra, perquè hi ha molts factors tan interns, ara que parlàvem de la comunicació la setmana passada, com externs, que poden ser, no sé, problemes econòmics i tants d'altres, que afecten aquesta relació, que la condicionen, l'erosionen i fins i tot l'evolució vital, no? O sigui, tu coneixes algú amb qui teniu moltes coses en comú, et pots casar o no, o anar a viure junts o no, el que sigui, però igual poden passar els anys i pot ser que simplement evolucionis diferent i que per això la parella entri en una crisi, per exemple. Això succeeix?
11: Totalment. Mira, jo sempre explico que això de la monogàmia, no, té molts anys d'història, i ser monògam quan l'esperança de vida eren 50, 60 anys, 70, és una cosa. Ara que la nostra esperança de vida està cap als 80 i de més, home, doncs la veritat és que són moltíssims anys, no? I esperar que una cosa que em funcionava i m'anava bé als 20 o als 30 anys em segueixi anant bé i em segueixi funcionant als 50, als 60 o als 70, doncs potser és molt pensar. Que no vull dir amb això, que a vegades em diu, no, que sóc una mica cínica amb les relacions, no vull dir que no puguin existir relacions de llarga durada que siguin molt bones i que siguin fabuloses. Evidentíssimament, això existeix i que bé que existeixi. El que dic és que no tots ni totes hem d'aspirar a això, perquè jo poso la comparativa, encara que sembli així com molt banal i molt superficial, amb un telèfon mòbil, val? Jo vaig a comprar-me un telèfon mòbil i avui, si me'l compro no, a 2026, el que faré serà mirar un telèfon mòbil i dir, ah, mira, doncs això té aquestes característiques que m'interessen, tal, no sé què, no sé quant, fantàstic. Em compro el telèfon i va fabulós i compleix les meves expectatives. Què passa? Que igual d'aquí, tal com funciona la tecnologia, vés a saber, però igual d'aquí 4, 5 anys, 6 anys, de sobte hi ha una nova tecnologia que ens permet fer videotrucades en 3D. M'invento. Clar, si el meu mòbil fa 5 anys m'anava bé, igual ara no em va bé, perquè igual jo vull o necessito fer trucades en 3D. Vol dir això que és un mal mòbil? No, vol dir que ara no acompleix les necessitats que jo tenia. Vol dir que si ara me l'hagués de comprar, no em compraria aquest mòbil, em compraria una nova versió. Val? I això, que sembla, torno, o sigui, té un punt utilitarista i evidentment no podem comparar les persones amb mòbils, però perquè entenguem que les coses que necessitem en un moment donat poden ser molt diferents a les que necessitem d'aquí 3 anys o 5 anys.
10: Sí, queda clar.
11: Què pot passar? Pot ser que a la nostra parella s'instal·li doncs, actualitzacions meravellosament fantàstiques i ens segueixi sent, no?, una bona parella i nosaltres instal·lem les actualitzacions que necessita la nostra parella. Però també pot ser que doncs, aquesta persona, no?, de sobte, doncs, comenci a tenir uns interessos diferents. Jo què sé, de sobte... mira, ara recordo un cas d'una parella que els hi passava una mica això, que era una parella que els agradava molt, molt, molt tot el tema de la cultura, no? Els havia unit molt al anar al teatre i a cinema i tal. Eren com molt culturetes tots dos. I en un moment donat, un dels dos va començar a enganxar-se al tema de l'esport. Uh-huh. I va començar a anar al gimnàs, tal i qual, i al principi era com que bé, em sento molt bé, però al final va acabar fent una miqueta el seu estil de vida, no?, de cada setmana.
10: D'això.
11: Clar, era anar a competicions, anar a tal, no sé què. I l'altre, en plan, és que a mi això no m'interessa, i a mi m'interessava l'altre, però això no m'interessa. I l'altre deia, ja, però és que a mi el que m'interessa ara és això. Clar, llavors, què pot passar aquí? Doncs que decidim, ostres, doncs mira, ara ja la relació no és el que necessitem tots dos, i per tant, deixem la relació i ja està, o bé assumim que aquella persona doncs, ha canviat i que jo, si vull seguir, no, fent el cultureta i anant al teatre, doncs potser en lloc d'amb la meva parella doncs, ho hauré de compartir amb una amiga o amb un amic o amb els fills. O
10: fins i tot arriba a una qüestió com més paritària, més a mig camí, no? Doncs jo què sé, dels dos dies del cap de setmana fes competició quan d'allò, però el dimecres porta'm al teatre.
11: Exacte.
10: Per exemple, no? Una per tu, sí. Una per mi, a mi no m'agrada això, a tu no t'agrada allò altre, podem fer-ho per separat, o podem fer-ho amb un somriure a la cara, perquè aquesta és una altra, no? Aquella parella que no li agrada allò que fas sí. Tu, i va, però forçat, i està tota l'estona posant cara de pomes agres, i al final ni gaudeixes tu, ni gaudeixi l'altre.
11: No, això fatal.
10: Això però fatal.
11: Això la setmana passada ho parlàvem, no?, amb el tema de la negociació.
10: Sí.
11: Bàsicament és això, arribem a una negociació. És a dir, a mi la parella em segueix aportant perquè m'aporta moltíssimes coses i de més, i això és simplement doncs, un tema de logística, podem acordar això. Vale, doncs el cap de setmana tu el pots dedicar a això, però entre setmana anem dos dies al cinema. Fantàstic. Vale? I anem com negociant aquesta part. Però bàsicament és això, no?, que al final... Al llarg de la nostra vida podem descobrir moltíssims interessos i podem anar cap a bandes, no?, doncs que no vagin en paral·lel amb la parella. Uh-huh. I no passa res, vull dir, hem d'assumir que una parella... Mira, això és una cosa que crec que és molt important a nivell social, que entenguem que l'èxit d'una parella no necessàriament vol dir que la parella continuï junta. L'èxit d'una parella moltes vegades és haver tingut un espai de temps compartit, bonic, agradable, no?, que ens hagi omplert a tots dos i que s'hagi acabat en un moment en el que ja no ens aportàvem més, uh-huh, o en el que ja no anàvem alineats amb les coses. I això també és un èxit. No? El que passa que, fixa't, no?, l'èxit de parella a la nostra societat s'entén com una parella que no trenca, com una parella que aguanta, com una parella...
10: Sí, sí.
11: No? I és com, ostres, doncs igual no.
10: Igual no cal,
11: és més
10: aguantar.
11: Intel·ligent no aguantar, no? I poder doncs, decidir que la parella es trenca. De fet, a consulta això passa quan acompanyem moments de trencament i de més. Es veu clarament quan una parella trenca des de la tristesa, perquè al final és trist, un trencament de parella, evidentment. Però si és amb aquesta calma de dir, ostres, doncs mira, és que ja no ens aportem. Després són aquestes parelles que poden continuar... un vincle sa i un vincle sí. relaxat, per exemple, si comparteixen canalla. Uh-huh. I això, encara que ens sembli a vegades una mena d'unicorn, existeixen les parelles, exparelles, que poden fer coses conjuntes. Ostres, doncs mira, és que és l'aniversari del petit i ens hem ajuntat tots per celebrar-ho junts.
10: Ja, i això és habitual?
11: No, per desgràcia no és molt habitual, perquè normalment quan arribem al moment de la ruptura, arribem molt carregats. Arribem amb molta rancúnia, amb molt malestar, i llavors fem males ruptures, evidentment.
10: Perquè no ens hem comunicat bé, com explicàvem la setmana passada. Si t'interessa, pots anar a recuperar el podcast que dedicàvem a aquesta sessió, a entendre quins són els principals problemes de parella que porten a les parelles a consulta i com són aquestes teràpies, ens explicava la Sílvia des de l'experiència, per intentar resoldre els conflictes o plantejar els problemes que poden existir. Comunicació, vam parlar de la sexualitat com a símptoma moltes vegades de que hi ha alguna cosa més. En quina posició del rànquing estaria els temes econòmics, les desavinences per motius econòmics, financeres?
11: Mira, això ens costa molt de parlar-ho.
10: Sí.
11: Per tant, no sol aparèixer com a causa inicial. Ja. És a dir, jo no recordo cap parella que hagi vingut a consulta perquè no sabem gestionar-nos a nivell econòmic o perquè tenim problemes a nivell econòmic, però quan rasques una mica, moltes vegades hi és. No t'ho sabria posar en el rànquing, però potser estaria com en el sisè,
10: sí, cinquè,
11: sisè lloc. Sí. Clar, al final el tema econòmic és un tema molt complex.
10: I tant.
11: Venim de... I aquí, a més, no hi ha receptes màgiques, val? Perquè l'altre dia parlàvem amb una col·lega que és també terapeuta de parella i parlàvem de com gestionàvem nosaltres amb les nostres parelles el tema econòmic, i clar, ho fèiem completament diferent. I ella em deia, és que no entenc com ho podeu fer així. Jo li deia, és que jo no entenc com tu ho pots fer així.
10: Yeah.
11: Vull dir, que al final no hi ha una recepta màgica, sinó que és, tornem-hi, fixa't, comunicació de nou. És a dir, ens hem de sentir còmodes amb el tema econòmic. Què passa? Els problemes venen a nivell econòmic quan un dels dos de la parella guanya molt més que l'altre.
10: Clar, aquest desequilibri d'ingressos pot fer que una se senti més dependent o que l'altra se senti com superior o inferior, i hi hagi cert ressentiment a l'hora de gestionar aquest tema.
11: Clar, perquè a més, no, si per exemple estem parlant de diferències molt bèsties,
10: sí,
11: potser la persona que més guanya diu, ostres, doncs és que a mi em ve de gust portar un ritme de vida una miqueta més alt. I la persona que menys guanya diu, és que jo no em puc permetre això.
10: Ja, compte comú o comptes separats, llavors?
11: Aquí és on anem, no? Clar, jo sempre soc partidària de que hi hagi un compte comú, però no necessàriament que tot el que guanyem vagi en aquest compte.
10: Sí.
11: Jo el que acostumo a recomanar, però torno, això és una cosa meva, que jo crec que és com el més sensat, que és que posem un tant per cent dels ingressos. De manera que si tu poses un 10% dels teus... Bueno, un 10 no, un 50% dels teus ingressos,
10: sí,
11: tu ingresses 10.000 euros al mes perquè tens una feina meravellosament fantàstica...
10: Quina sort!
11: Sí,
10: eh? Em vull casar amb aquesta persona.
11: Sí, sí. Clar, posaràs 5.000, però jo si ingresso 1.200 euros al mes perquè tinc una feina doncs més normal o més precària, doncs ingressaré 600. I llavors amb aquests 5.600 podem fer els gastos de la casa. Què passarà? Que evidentment la persona que més guanyi sempre tindrà més capacitat d'estalvi. I llavors, davant d'imprevistos, aquesta persona haurà d'assumir que hi haurà una càrrega que haurà d'assumir ell. No? O ell o ella, és igual, eh? Però, per exemple, en tema imprevistos, no? Imaginem-nos que fem això del compte comú i que després, de sobte, pues, aquestes coses que passen, que es fa malbé la nevera, el microones, la tele i tots els electrodomèstics de casa i els hem de canviar tots. Potser no hi ha diners en el compte comú perquè vivim al dia, tal, no sé què, però llavors la persona que més té torna a portar més. Clar, aquí hem d'entendre que si fem una convivència conjunta i fem un equip, realment, hi ha d'haver una assumir que jo guanyo més, sí, i tu guanyes, sí, menys, o que jo guanyo menys i tu guanyes més. Per tant, hauré d'assumir, si guanyo menys, que l'altra persona posarà més diners i que ho estarà fent sense rancúnia, i això és important, i tornem a la comunicació, perquè si en algun moment jo sento que és injusta la situació, ho hauré de posar sobre la taula, i evidentment l'altra persona haurà d'entendre, doncs, que doncs, la seva parella no pot permetre unes vacances, sí, sí, al Carib cada setmana.
10: Clar. Clar, jo crec que en tema financer hi ha diferents causes, perquè ara estàvem parlant d'aquest desequilibri d'ingressos, no?, que pot resultar bastant evident i que una solució que tingui a veure amb les despeses proporcionals, doncs, sembla bastant sensata, però pot haver-hi simplement diferents estils financers a l'hora d'encarar els problemes, que un sigui estalviador, que l'altre sigui, doncs, molt despilfarrar, etc. Pot haver-hi també el conflicte de la falta de transparència, és a dir, que un no sàpiga absolutament res del que fa l'altre i d'on s'agasta les coses, i etc. Vull dir, això hi ha cadascú i com els pactes que tingui de parella, falta de planificació, o simplement que no entrin prous ingressos en general entre els dos per tal d'assumir el cost de la vida, que això li passa a moltíssima gent i això genera altres conflictes perquè fa estar insatisfet perquè et costa pagar la llum, perquè et costa portar, no sé, qualsevol despesa extra i perquè en aquest sentit vius preocupat. Però com em deies que això és la sisena, més o menys, cinquena, sisena causa dels conflictes de parella en el rànquing, anem a la infidelitat, que jo crec que deu estar una mica més amunt, no?
11: Aquesta sí. Aquesta jo et diria que en tercer lloc segurament estaria en temes d'infidelitat. No tan freqüents, que en són molt, de freqüents, vull dir, no són tan freqüents de consulta, perquè moltes vegades quan hi ha una infidelitat directament la parella es trenca i s'ha acabat, vale? Però sí que és veritat que quan arriben parelles a consulta amb temes d'infidelitat per solucionar-les són casos complexos. És bon senyal que vinguin i que vulguin arreglar-ho, per tant això ja és una cosa a tenir en compte, però sí que és veritat que solucionar la infidelitat va molt més enllà del simple fet de la infidelitat, sinó que al darrere no hi ha tot el tema de la traïció i el tema de l'engany i el tema de la confiança, i aquí és
10: sí, moltes coses complexa a reparar, diguéssim. Exacte. Però una cosa, això que diuen que es diu popularment que si algú enganya l'altre per alguna cosa serà, vol dir que hi ha una mancança a la parella? Això és veritat?
11: No necessàriament. Si algú enganya l'altre per alguna cosa serà, sí, serà perquè ha decidit enganyar. Això és important i això és una de les primeres coses que jo treballo a consulta quan venen amb temes d'infidelitat. És a dir, ser infidel a la teva parella és una decisió que tu prens. I això és importantíssim que ho tinguem tothom al cap. És una decisió que tu prens, que la prens en un moment de borratxera, que la prens en un moment de... No sé, és igual, més igual com la prenguis, però tu estàs prenent la decisió.
10: Sí.
11: És a dir, no és una cosa que tu no puguis evitar, no és una cosa que tu t'hi hagin obligat, és una cosa que tu has decidit.
10: Yeah.
11: Per tant, tu has d'assumir que has pres aquesta decisió. I això és molt complicat, perquè normalment quan s'atrapa, no?, a la persona que ha sigut infidel, el primer que comença a fer és posar excuses. No, és que anava borratxo, no, és que tal, és que clar...
10: O és que fa temps
11: no he pogut
10: que
11: evitar,
10: no tal, sí.
11: Exacte.
10: Que ens va
11: no,
10: malament.
11: És que, clar, exacte, com que no tenim relacions sexuals, tinc necessitats i de més, d'acord, però jo sempre poso el mateix paral·lelisme. Si jo tinc molta gana i vaig passejant per la Rambla amb totes les taules de gent menjant espaguetis i de pizzas i no sé què, no em llançaré a sobre d'una pizza d'una persona que estigui menjant en allà. Seré capaç de controlar-me per molta gana que tingui. No? Llavors, hem d'entendre que amb el sexe és el mateix. O sigui, no és una qüestió de que no pugui evitar llançar-me en braços de l'altre. És que tu prens una decisió i a vegades aquesta decisió té a veure amb un equilibri, no?, de cost-benefici. És a dir, jo sé que la probabilitat de que em pillin és petita, la probabilitat de passar-m'ho bé és gran, per tant, cost-benefici em surt de guanyar, per tant, tiro endavant. I moltes vegades aquesta reflexió no és una reflexió conscient, això és veritat, i per això tenim la sensació que ho hem fet sense decidir-ho, sense pensar-ho de forma impulsiva, però és una decisió conscient, perquè la decisió, no, és si jo estic en una relació on hi ha un pacte de fidelitat, evidentment no hi entra que jo sigui infidel,
10: clar,
11: o que me'n vagi amb una altra.
10: Com se sent la persona? Si tu et ve una parella a consulta que un li ha confessat una infidelitat a l'altre, posem pel cas que és una infidelitat esporàdica, d'acord? Que no és que ha tingut doble vida ni ha estat enrotllant-se dos mesos amb algun company de feina o companya, sinó que és quelcom esporàdic i que ha decidit, doncs, l'endemà de fer-ho o al cap d'uns dies, és igual explicar-ho, o que l'altre s'ha enterat per un amic, el que sigui, és igual. Però que ha estat una qüestió d'un dia. Posem pel cas.
11: Aquest seria el millor dels escenaris, realment.
10: Sí, sí,
11: perquè,
10: clar.
11: Perquè això, jo sempre dic que això pot passar, doncs això, no? Tu te'n vas de festa, surts, tens un dia... Jo què sé, pot passar...
10: O estàs a l'altra punta del món perquè has anat d'un viatge d'un congrés de la feina... Jo què sé, és exacte. Igual, no cal imaginar perquè tots coneixem a través de terceres persones, si no de primera persona, aquest tipus de circumstàncies.
11: Exacte. Vale, llavors és... fixa't, jo... En aquell moment he pres aquesta decisió, m'ha semblat que era una bona idea, després he vist que evidentment no ho era, i el que faig de seguida que et torno a veure és, mira, ha passat això.
10: Jo?
11: Que aquesta és la millor de les situacions.
10: Jo considero que això és una cagada, Sílvia, què vols que et digui?
11: Què vols dir? El confessar-ho?
10: Home, menja tu, sí.
11: Ah, no, això aquí podríem estar d'acord. També vull dir que al final és una cosa que...
10: Sents culpa, t'aguantes, m'entens?
11: Exacte, tu pots gestionar, al final ha sigut tu qui ho ha fet... Però si tu decideixes que necessites explicar-ho, també has d'assumir la conseqüència. Pot ser que l'altra persona et digui vés-te'n a pastafang i marxa de casa. I llavors has d'assumir aquesta conseqüència. I l'altra persona tindrà tot el dret del món a fer-ho, evidentment. Però si tu ho expliques, no? L'altra persona, evidentment, se sentirà traïda, se sentirà... Li farà mal, perquè, evidentment,
10: home,
11: ens fa mal, no?
10: Si tu li expliques, per començar, el problema ara és teu. Jo tenia culpa, penediment i tal qual, ara te'l passo a tu i ho gestiones tu. És una mica moltes un traspàs de responsabilitats.
11: Sí. Això des de la psicologia moltes vegades diem que és com la manera que té la persona infidel d'anar a buscar com el càstig. No? És a dir, no és tant et passo la culpa, sinó és posa'm un càstig, renya'm. No? Perquè sé que no ho he fet bé i necessito que algú em renyi.
10: Yeah.
11: I llavors és com aquesta gestió. També és veritat, jo per exemple he tingut a consulta, bueno, jo i les meves companyes, a persones que han sigut infidels i que carreguen amb aquesta culpa i necessiten treballar aquesta culpa perquè ha sigut una cosa puntual i no ho volen dir a la parella perquè saben que posen en risc la parella, però realment la culpa els té com molt alterats.
10: Doncs mira,
11: i evidentment això
10: aquest
11: és una cosa,
10: aquest és el càstig.
11: Clar, exacte, sí, tal qual, eh? Però dic que si venen una parella en aquesta situació, no?, de sigut una cosa puntual, de seguida m'ho ha confessat i de més, és, entre cometes, relativament fàcil de treballar. Les infidelitats que tenen llarg recorregut, i sobretot aquelles en les que la persona enganyada fa temps que sospita i li està dient, està passant algú, tens alguna altra cosa, passa algú, et sento raro o rara, estàs estrany. I l'altre, no, són coses teves, tu estàs imaginant tot i no sé què. Aquestes infidelitats sí que costen moltíssim.
10: No, és que això jo crec
11: moltíssim.
10: Que, vull dir, aquí el perdó, mira, què vols que et digui, eh? Jo recomanaria, com a no terapeuta ni experta, ara sí, envia la pastafang.
11: Bueno, és que aquest tipus d'infidelitats sí que es poden treballar, però és veritat que és molt difícil. És molt difícil perquè hi ha molta rancúnia i, evidentment, perquè no és només que te n'hagis anat al llit amb una persona, sinó que ho has fet de forma reiterada i, a més, m'has enganyat a la cara.
10: Però llavors, com treballeu això? És a dir, no? Una de les dues persones, o venen els dos, és igual. I et diuen, no, és que m'ha confessat la infidelitat, ara jo tinc aquest marron, em sento que m'han traït, em sento que no ho acabo de creure, em fa mal l'ànima, o sigui, com tinc ràbia, no sé si la nostra relació ha estat una mentida, no? Posa pel cas que la persona sigui molt dramàtica. O sigui, com treballeu això?
11: Mira, es treballa des de la comunicació emocional, va? És a dir, explicar com et sents, explicar com tal, totes dues parts, i des de la part de la reparació. És a dir, jo els dic que, vale, si esteu aquí, no?, és perquè d'alguna manera considereu que la relació val la pena com intentar solucionar-la, però, evidentment, hi ha hagut un terratrèmol a nivell de relació... i reparar, no? Els hi poso la metàfora de l'edifici. Al final, una relació no deixa de ser un edifici que construïm amb molt d'esforç de forma conjunta, i aquesta infidelitat el que ha fet ha sigut, doncs, això, un terratrèmol que ens ha tirat gairebé tot l'edifici a terra.
10: Bueno, i els ciments, tant, una mica, no?, de la confiança.
11: Clar, per tant, hem de reconstruir, i això portarà un temps, portarà un esforç, portarà moments de tensió i de més. Llavors, primer hi ha d'haver un compromís de dir, vale, volem fer. I després hi ha d'haver la part de reparació, és a dir, la persona enganyada se li ha de donar espai perquè pugui demanar una reparació. I demanar una reparació, que evidentment no compensa, però demanar una reparació pot ser el, doncs, jo què sé, Necessito que a partir d'ara, doncs, cada tarda estiguem junts i em demostris com m'estimes escrivint-me cartes d'amor, m'invento, vale? Això podria ser una reparació que la persona li faria sentir estimada i de més. L'altra persona pot acceptar-ho o no, evidentment, val? Perquè aquí partim de la base de la llibertat de cadascú. Però si l'altra persona no ho accepta, ha d'acceptar que no hi ha una reparació. Ara, també s'ha de treballar amb que aquesta reparació no pot ser per sempre més. És a dir, si tu acceptes continuar amb una persona que tu saps que hi ha hagut aquest engany, que hi ha hagut aquesta infidelitat, has d'assumir que això ha passat i en algun moment això ha de deixar de sortir a cada moment. És a dir, no puc... un cop això està reparat, no puc fer-ho servir d'aquí a 15 anys per dir, és que tu aquell dia em vas fer no sé què.
10: Sí, sí.
11: No? Llavors, però per això et dic, hi ha una part, i quan es treballa amb això, per això et dic que és molt difícil treballar-ho, perquè hi ha d'haver com una maduresa emocional per part de totes dues persones i una fortalesa de parella per part de l'equip, que és molt complicada. És molt complicada.
10: Entenc.
11: Llavors, moltes vegades... això s'intenta, moltes vegades això es prova de fer, però arriba un punt que moltes vegades la persona enganyada és com, no puc sostenir, o sigui, no puc tornar a confiar en aquesta persona, em sento insegura sempre, no hi ha manera, i llavors el que s'ha de valorar és, val, llavors què t'aporta estar en aquesta relació realment?
10: Clar,
11: és que molt dolorós, jo crec, sí. Són processos molt complicats de consulta.
10: Em fa l'efecte que sí, perquè en el moment que la confiança torrontolla, si tu ara has dit, no, de no retreure-li molt de temps després, clar, però si t'han traït d'aquesta manera o tu te sents traït o traïda d'aquesta manera, després quan digui, no, vaig al gimnàs, no, vaig avui amb els amics a sopar i no sé què, tu cada vegada estàs pensant, i si m'ho torna a fer...
11: Clar, però hi ha d'haver aquest acte, no? Aquest acte de fe, al
10: de
11: final,
10: fe,
11: de confiança.
10: Exacte.
11: No, de dir, vale, assumeixo que aquesta persona s'ha compromès. Clar, per part de la persona que ha enganyat, hi ha d'haver un compromís.
10: Sí, sí,
11: un compromís,
10: sí, sí.
11: Evidentment, de no repetició. I això, evidentment, quan passa, ja és tocat i enfonsat. I això ho he vist més d'un cop i més de dos a consulta.
10: Mira, dues preguntes ràpides per acabar, perquè m'agradaria continuar parlant d'aquests altres problemes de parella habituals i de com es fan a les teràpies. Un, per consol d'aquelles persones que puguin sospitar o que els hi hagi passat alguna vegada, pot ser que et siguin infidel i encara i així t'estimin?
11: Mira,
10: ui, que significatiu, sí. Aquest riure...
11: És una pregunta molt complexa, perquè aquí dependrà del tipus d'infidelitat, torno, eh? O sigui, si és un dia de bogeria, tal, no sé què, i m'he liat amb algú de forma puntual i de més, sí que pot ser que estimis aquella persona. Evidentment, quan hi ha un engany reiterat, quan hi ha un amagar, quan a l'altra persona, no, li estàs fent aquesta llum de gas de no, no, això t'ho estàs imaginant tu i en realitat això no està passant més que el teu cap, aquí em costa més pensar que hi ha realment un amor sa.
10: Uh-huh.
11: Vale? És a dir, la persona pot dir, no, no, és que jo estimo molt a la meva parella, i això jo m'hi he trobat a consulta. És com, ja, te l'estimes, però no te l'estàs estimant bé. És a dir, quan tu estimes algú, no li vols fer mal. Llavors, si tu, amb aquestes accions, li estàs fent mal, doncs les has estimat malament, realment. Llavors, per això reia, no? Perquè és una miqueta complexa la resposta.
10: I la segona pregunta, i en continuarem parlant el proper dia, hi ha estadístiques de qui confessa més, si homes o dones? També riu.
11: No, és que no sé dir una estadística, perquè, o sigui, la idea que tenim és que els homes són més infidels que les dones, i és una idea no
10: errònia,
11: tot certa,
10: sí.
11: Perquè hi ha moltes dones que són infidels. El que passa que les dones... si volen amagar-ho, tenen més habilitats per amagar.
10: Jo havia sentit això, que les dones enganyen millor.
11: En general, O sigui, evidentment, després ja...
10: Ara fent una mica de broma, però sí, sí.
11: No, no, però és veritat que els homes moltes vegades, no?, pues, a vegades per despreocupació, perquè pensen, no sé, perquè es pensen impunes, no?, en aquesta societat masclista en la que vivim moltes vegades, és com, no em passarà res, o ja em perdonarà, o això són coses que passen, no? Moltes vegades els homes tenen més aquesta idea de que ja em perdonarà, i en canvi la dona sap que si hi ha una infidelitat... a l'home li costarà molt més.
10: Sí, d'acord.
11: I llavors per això És complicat saber un número de confessions, però jo et diria que potser per percentatge segurament confessen més els homes que les dones.
10: Mira, va, et llenço una última pregunta amb un sí o un no, si us plau, o amb un número, com consideris. Hi ha moltes possibilitats de reincidència un cop algú ha estat infidel?
11: Sí.
10: Vale. Sílvia Catalán, gràcies.
11: Ja ho matisarem.
10: Ja, però sí, en parlem, sí. Adéu.
11: Adéu.
3: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
4: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
12: Demi, el estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
4: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Roger Sijón, Colport.
12: Sí, mi amor.
8: Sota suspita.
3: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
8: Amb Laura González.

0: Ens va quedar pendent amb la Tote, experta en perfums, que ens expliqués què podríem fer a casa, perquè ens parlaves, Tote, què tal, bon dia, benvinguda
1: bon dia,
0: de nou.
1: Bon dia, gràcies.
0: Ens parlaves de com olorar bé a l'estiu, tenint en compte doncs, les suors, tenint en compte la calor, tenint en compte doncs, que és una època difícil de l'any. Uh-huh. I ens vas parlar, en acabar la conversa, dels hidrolats.
1: Dels hidrolats.
0: Recorda'ns
1: sí.
0: Què és.
1: L'hidrolat és el que parlàvem l'altre dia, que és aquesta aigua que surt quan destilem, o sigui, quan estem fent servir l'alambí, que fem recol·lecta de lavanda, sobretot a l'estiu, la bullim a l'alambí i per una part surt l'oli essencial, que és molt concentrat, i per l'altra cau una aigua. I aquesta aigua és l'aigua pròpiament dita de la planta, en aquest cas de la lavanda o de les roses, dels
0: Això ho podem fer amb gairebé qualsevol flor, que sigui
1: sí.
0: Que tingui perfum, diguéssim, sí. Que tingui olor.
1: Sí, abans es feia més a l'efloraix, que l'efloraix era posaves una capa de greix vegetal o animal, posaves els pètals, una altra capa, posava els pètals, i aquest greix
0: sí.
1: era el mateix perfum, i la gent s'ho posava al cos. Antigament es feien moltes coses.
0: I ara ja no es fan, ara tot
1: no
0: és químic
1: tant,
0: tot és laboratori.
1: I molt més ràpid, clar.
0: Ja, ja.
1: Si hem de fer capa per capa.
0: Llavors, si jo, per exemple, em vull fer una fragància que sigui aigua amb un lleuger toc a roses mm-hmm. o a lavanda o a qualsevol altra flor, ho puc fer a casa?
1: Ho pots bullir a casa.
0: O sigui, jo
1: sense
0: he de bullir...
1: fer servir un alambí, però ho pots bullir.
0: Molt bé, llavors jo hauria de bullir la flor, o sigui, els pètals, o com ho he de fer?
1: Agafes els pètals sí. de rosa, els bulleixes, els deixes refredar.
0: Sí.
1: Aquí sí que ja no serà un hidrolat, perquè l'hidrolat és l'aigua que ve directament de la planta. Aquí ja estàs barrejant. Jo posaria doncs, una aigua potser embotellada,
0: mm-hmm.
1: i llavors aquesta aigua la deixes reposar quan ha bullit.
0: Vale, després de bullir els pètals, aquesta mateixa aigua la deixem refredar.
1: I la colem.
0: D'acord.
1: I això t'ho poses per la cara, pel cabell, ho pots fer amb la banda. I si encara no t'ha quedat amb un aroma que sigui intens per tu, li poses unes gotetes d'oli essencial a aquesta ampolla.
0: Molt bé. Mira, doncs ho faré, ho provaré.
1: I ho guardes a la nevera.
0: Jo és que tinc la lavanda, per exemple, saps per què la faig servir? Perquè em van regalar una fragància que era lavanda pura, diguéssim, uh-huh. i la poso al llit per anar a dormir.
1: És que la lavanda per anar a dormir, o sigui, relaxa moltíssim.
0: Sí?
1: Moltíssim.
0: Faig bé, eh?
1: Fa superbé. Clar, és que els olors ens condicionen molt el nostre...
0: O sigui, estat d'ànim, potser, no?
1: El nostre estat d'ànim. Llavors, clar, tot el que facis per anar a dormir ja t'estàs relaxant perquè estiguis més tranquil·la, més descansada.
0: Clar, a mi és que m'agrada molt que el llit olori bé.
1: Sí.
0: Tampoc no pots canviar els llençols cada
1: no,
0: dos dies,
1: però,
0: saps què vull dir?
1: Sí, però és molt important. És que avui dia, tu mires per TikTok, a mi em fa gràcia veure això, i hi ha d'aquestes TikTokers que expliquen truco para irte a dormir, i parlen de supermercats que tenen el suavitzant de la roba.
0: Sí.
1: Llavors dius, o sigui, això no és molt recomanable.
0: Els perfumadors
1: però...
0: de roba?
1: Sí.
0: No, eh?
1: No gaire.
0: Per què?
1: O sigui, que ho facis a la roba i s'està rentant, vale, perquè després l'estàs eixugant, però directament al llit, o sigui, olora bé, però no seria... O sigui, això s'ha de...
0: Ja t'estàs impregnant de tot aquell químic, no?
1: Exacte.
0: I després, aquestes bosetes de perfum que es posen als armaris, que es pengen allà on tens el penjador,
1: perfecte.
0: Això és recomanable?
1: Super recomanable, perquè porta la lavanda com matxacadeta.
0: Vale, seca.
1: Exacte, seca. El que passa que no durarà gaire i ho pots reanimar sempre amb l'oli essencial.
0: Ah...
1: Tot el que tinguis a casa que sigui natural sempre porta l'oli essencial al costat i així ho vas revifant.
0: Però l'oli essencial...
1: De la lavanda, vull dir, si és la lavanda,
0: vale.
1: Lavanda, si tens un ambientador que t'ha quedat sense olor perquè és natural, de llimona, doncs hi poses unes gotetes d'oli essencial de llimona.
0: Com d'important és que aquestes olors que fem servir, ja sigui fragància pel cos, xampú pel cabell, uh-huh. per la roba, pel que vulguis, sigui natural, perquè això ho dius contínuament.
1: És que encara no sabem, o sigui, sí que és veritat que agafem moltes coses químiques i és que és inevitable,
0: uh-huh.
1: però si és una cosa que te l'has de fer tu, doncs comença des de zero, ho fas a casa, ho bulls tu, li afegeixes una mica d'oli essencial i d'aquí ja no surtis. És com si estiguessis fent una producció de fa molts anys, que abans es feia tot més natural. No vull dir que tot el que és químic sigui dolent, ni molt menys, ja. Però si ho tens a casa i ho estàs fent tu, clar. Doncs saps que amb un oli essencial ja saps el que estàs ensumant, ja saps el que estàs posant al teu llit, i a més, com ho poses en un difusor, no et quedarà impregnada la gota ni estarà brut. O sigui que jo sempre dic que si ho fas a casa, millor que sigui natural.
0: Clar, i en general, no? Perquè al sí. final no sabem quanta cosa química sí. el nostre cos sí. està absorbint dia a sí. dia, ja no només amb el tema d'olor, sinó altre tipus de coses, robes sintètiques,
1: Exacte.
0: No sé, envasos plàstics pel menjar... Vull dir, al cap i a la fi ens estem perdoneu la vulgaritat, fotent-nos molta merda a sobre.
1: Molta, constantment. De vegades no som ni conscients. Jo veia un estudi l'altre dia dels microbis que porten totes les coses que fem servir.
0: Sí.
1: O sigui, la superfície del mòbil era com a dir... Tot. I clar, jo entenc, o sigui, que és normal, però entenc que si pots fer un oli essencial, segons quin, si ho passes per la superfície, si està barrejat de casa, neteges i neteges bé.
0: Però l'oli essencial es pot fer a casa, també?
1: L'oli essencial és molt complicat.
0: Val, això ho sé que ho hem de comprar.
1: Sí, però com ho barreges amb aquest difusor...
0: Sí.
1: Hi ha alguna marca que ara s'ha posat molt de moda, que és netejadora, que no deixa de ser oli essencial barrejat amb aigua.
0: Fixa't.
1: I neteja, eh? Hi ha diverses marques que he vist i he provat i neteja, igual que els sabons.
0: Sabons, xampús, gels, etcètera... Tu recomanaries fer servir, diguéssim, la mateixa gamma de producte per tot arreu? O no passa res si el sabó és de la marca no sé què, el gel, el xampú és de l'altra, i llavors portes tutti frutti en el cabell, però coco en el cos, però la crema és d'ametlles, però...
1: Jo és que, començant per la hidratació, sempre faig servir oli d'ametlles i llavors jo li afegeixo el que vulgui.
0: Vale.
1: Amb la pell mullada, si tu poses amb la pell mullada l'oli, després tu esbandeixes, no estàs... No, o sigui, perquè la gent diu, no, perquè queda com... La roba queda bruta, no queda bruta, perquè al posar l'oli essencial amb la pell mullada fa una pel·lícula
0: sí.
1: i llavors impregna. Si ho poses amb
0: hidrata,
1: sec,
0: hidrata
1: molt. Perquè l'aigua fa de conductor.
0: O sigui, recomanació, quan sortim de la dutxa, abans d'assecar-nos, és el moment...
1: De l'oli d'ametlla, un oli vegetal,
0: sí.
1: i ens ho posem pel cos i llavors ja ens aixuguem amb la tovallola a toquecitos.
0: Això de toquecitos, clar, jo penso és que trigaré mitja hora a sortir.
1: No, què va. I encara que no estiguis del tot aixugada, no passa res, perquè s'asseca, perquè ja portis aquest oli.
0: Molt bé, i sobretot a l'estiu, vull dir, si no t'asseques del tot, no passa res.
1: Passa res.
0: Sortiràs del carrer i t'assecaràs de seguida, no?
1: I tant. I el del xampú, després l'olor se'n va. Si ara, clar, que si m'agrada aquesta línia perquè és... per les primeres canes, que si m'agrada aquesta línia, llavors és una mica difícil que fem servir tot de la mateixa línia
0: sí.
1: d'olor.
0: Sí, no passa res llavors,
1: no,
0: perquè barregem,
1: el que
0: no?
1: mana és el cos, sí, perquè el cabell, al cap i a la fi, o sigui, un cop estàs fora ja es va, l'olor se'n va.
0: Una vegada ens explicaves com ens havíem de posar la colònia o el perfum.
1: Ai, quina gràcia, sí.
0: Sí, no? Que era allò de tireu a l'aire
1: sí.
0: i passa per sota, no? Perquè vagin... És aquesta la idea, eh?
1: Sobretot no fregar. Perquè
0: no fregar.
1: No fregar.
0: Que això ho fa molta gent, no? De posar-se en un canell i fregar amb l'altre. Això no es fa per què?
1: No, perquè les fragàncies... Tu quan tires les fragàncies hi ha una nota de sortida, de cor i de fons. Sempre surten les notes més volàtils, que normalment són les cítriques, quan dius, ai, mira... Quina olor fa? Que després, clar, vull dir, jo sempre recomano, quan t'hagis de comprar una fragància, no te la compris al moment. Posa-te'n dos, més no, una cada canyell, i te'n vas a casa teva. Perquè l'olor és la que se't quedarà després d'una hora o dos.
0: Molt bé.
1: No són aquestes notes que surten.
0: Clar. I quan anem a comprar-nos una fragància, estem en uns grans magatzems o una botiga especialitzada, on tu vulguis, i llavors ens donen aquests palets... De cartró perquè la tastis allà, perquè la provis, a mi és que em fa l'efecte que no tenen la mateixa olor que després me la poso en el cos. No, vull dir, és que és diferent, llavors jo així no puc valorar si aquell perfum m'agrada.
1: No tenen la mateixa olor. A les perfumeries d'autor, que són així molt xic, et donen de vegades cercles de ceràmica. La ceràmica,
0: cercles de ceràmica.
1: La ceràmica, la porositat que té, és molt semblant al nostre pH. Llavors, si perfumes una ceràmica, l'olor que queda després serà molt semblant a la que queda a la teva pell, més o menys. El mullet o el paper secant sí que no és... Però clar, s'han d'inventar alguna cosa. Ja. Però amb el paper secant causa amb la tentació aquesta de... Va, una, dos, tres, quatre, després portes un matxembrat de papers i d'olors barrejades que no
0: incapaç.
1: Saps.
0: Jo quan he ensumat tres, ja no sé reconèixer... Que estic olorant, la veritat.
1: I et posen de vegades això dels grans de cafè, que és mentida. No, que això neutralitza, però no fa res.
0: No fa res.
1: No, això és màrqueting puro i duro. No
0: ah,
1: fan...
0: sí?
1: Sí, lo dels grans de cafè, olores grans de cafè i què? Lo millor és...
0: Ah, com, si quan, com quan et donen la peça de xocolata per netejar la boca, no? Fixa't, no sabia això.
1: Sí, no, realment no fa gaire, lo dels grans de cafè.
0: Vale.
1: És millor provar dos o tres, anar
0: ja.
1: Anar amb paciència. Jo que dius, vull una fragància nova, doncs posa-t'ho una setmana. Quan surts a treballar, si tens la sort de tenir un centre comercial o una perfumeria, el que sigui prop de casa teva, de la teva feina... passes, et perfumes els dos canyells, un amb cada fragància...
0: Sí, i vas a casa.
1: I vas a casa.
0: I vas ensumant a veure què t'agrada més.
1: Que potser t'enamores el primer dia de la primera, però dius, ai, no m'acaba de fer, el dia següent dos més, perquè si comences amb els mullets, amb els papers secants, et liaràs al final. I sobretot, no comprar pensant que et quedarà com a la teva amiga.
0: Vale.
1: Perquè és el que dèiem l'altre dia, que
0: sí.
1: No...
0: M'agrada molt la teva colònia, ja, però és que tu et quedarà diferent.
1: I la gent es pensa que no te la vull... No, si no és perquè me la copis, és que quedarà diferent. Potser et queda millor que a mi, però igual no, perquè cada pell és diferent. Tenim una microbiota diferent, mengem diferent...
0: Llavors el que mengem també s'olora, és a dir,
1: sí.
0: No? Allò que diuen de que si has menjat molt d'all després suaràs all,
1: sí.
0: Això és veritat, eh?
1: Bueno, de fet, quan anem a un país que les persones mengen moltes espècies...
0: Hi ha països que, sí,
1: oloren
0: que
1: diferent.
0: A curri, el que sigui, espècies...
1: A l'Índia oloren a curri, i no és una cosa despectiva, és la bellesa d'anar a un país diferent, perquè saps que olorarà diferent. Llavors, clar, amb aquesta persona, si li posem una fragància cítrica, li quedarà diferent que a nosaltres, però és pel que menja.
0: Vale. Això diuen que quan venen els asiàtics a Europa que fem mala olor als europeus.
1: Ah, sí, diuen que fem mala olor. Bueno, sí.
0: Això té a veure, suposo, amb la diferència cultural,
1: clar,
0: no?
1: Clar, nosaltres, per nosaltres els hi fem mala olor i potser nosaltres, que jo no ho diria mai, no? Però és que tot el que sigui diferent avui dia a l'ésser humà, tenim la pell molt fina. Tot el que és diferent...
0: Ho rebutgem en lloc de sentir
1: curiositat.
0: Sí,
1: en comptes d'integrar-ho i de pensar, ai, doncs mira, quin interès. No, ho rebutgem. Tenim la pell molt fina, eh?
0: Molt bé.
1: Com això, moltes coses.
0: I llavors, l'altre dia que també parlàvem de com se'ns ha afinat l'olfacte, en el sentit de que cada vegada suportem menys el que considerem pudors, això ha anat canviant molt. Vull dir, el que abans no era una pudor, ara sí que ho és.
1: Sí. És que, de fet, nosaltres, el nas, el sistema olfactiu el tenim per caçar. I no feia tant que anàvem pel terra. Ens rossegàvem i caçàvem. I quan estàvem a les...
0: Per ensumar el perill, també,
1: el
0: per
1: perill,
0: exemple.
1: Aquesta frase d'això no m'olora bé és això.
0: Vull
1: dir, una cosa que no t'agrada és que no olora bé, però per la situació no com olora en si. I, de fet, nosaltres abans, quan estaven els prehistòrics que anaven a caçar els homes i les dones es quedaven a les coves, elles sabien perfectament quan tornaven ells. Per l'olor de l'animal mort, de tot, de l'home que venia, i teníem l'olfacte molt desenvolupat. I avui dia sembla que sigui... Realment el tenim mort. Moltes vegades...
0: Hi ha alguna manera de reactivar-lo?
1: Sí, mira, la pandèmia va haver-hi molts casos, clar, pel Covid, que la gent tenia anòsmia, que deixava d'olorar. I clar, quan deixes d'olorar, deixes de gaudir d'un bon àpat, deixes de gaudir de l'olor del teu fill, de les coses que t'agraden. Llavors es pot entrenar sense cap problema. Doncs cada dia tu pots agafar tres aliments diferents. Doncs va molt bé la magrana per fer-ho.
0: Mm.
1: La magrana va molt bé. La parteixes per la meitat, olores, i també s'ha d'olorar per la boca. Per la boca. Obres la boca i aspires. Sí, perquè va relacionat.
0: Clar. I llavors es connecta amb les papilles gustatives, o què?
1: Es connecta amb papilles gustatives, amb tot el que és el sistema límbic, records, totes aquestes coses. Una magrana aniria bé, un formatge ben fort, una copa de vi, olors diferents, i les vas, olores cada dia les tres, i les deixes a la nevera. fins que aguanti la magrana, que no es posi molt lletja, i cada dia notaràs olors diferents, matisos diferents, i tot això va portant informació a tot el teu el sistema olfactiu.
0: Vale, o sigui que amb una, diguéssim...
1: Es pot entrenar.
0: D'acord, de manera activa,
1: activa.
0: No? I conscient.
1: Exacte,
0: pots anar recuperant la capacitat.
1: Exacte, Laura, amb la consciència. O sigui, pues avui m'olora, inclús tanques els ulls i potser et venen sensacions, o et venen records, tot això ho apuntes.
0: Sí, perquè és curiós que com les olors ens transporten, no?
1: Molt,
0: el moment de la infantesa.
1: Molt, molt.
0: Sí, sí.
1: I no li donem
0: aquella, aquella olla de l'àvia i de sobte estàs ensumant...
1: Les cuines de les àvies.
0: Sí, que interessant.
1: Sí, sí.
0: Has dit formatge i jo automàticament, tenint en compte també l'època, m'he transportat als peus.
1: Sí.
0: Què es pot fer amb els peus d'algunes persones que n'hi han amb sandàlies? Perquè jo en conec més d'una i més d'un que penso, però com pot ser que des d'aquí, a aquesta distància, estigui olorant la resta de les teves sabates? Jo tenia una companya, que ja no hi és, que no sé quina sola de sabates duia, perquè ella sempre anava amb una mena de xancles, que sempre portava les mateixes, però coi, jo li olorava.
1: Sí.
0: Jo li olorava, i suposo que més que el peu devia ser que havia quedat tot allà a la sola de la sabata, m'entens?
1: Clar.
0: Perquè devia ser sintètic, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
1: És un problema.
0: Com ho gestionem, això, a l'estiu?
1: A veure, és un problema i també és la suor de les mans, o sigui, va relacionat. Hi ha una operació que es fa a l'esquena, que es trenquen, o sigui, es sesguen uns nervis, però clar, la suor ha de sortir, si no és per les mans i els peus, surt per les ingles o per l'esquena.
0: Sí, sí, sí.
1: Però es va posar molt de moda aquesta operació perquè la gent realment, o sigui, te'n va donar la mà, jo ho he vist, i se l'aixuguen abans... I el dels peus, clar, si tu a la sola constantment hi ha humitat o mullat, aquella sola és igual que sigui una sola de suro o una sola de pell, al final tota aquesta humitat doncs
0: s'absorbeix.
1: Hi ha una marca que té uns polvets, la solució no és gaire...
0: No és fàcil,
1: no és
0: però
1: fàcil.
0: Hi ha gent que li fan molta olor als peus.
1: Molta, molta.
0: I no hi ha remei.
1: Hi ha uns sprays, hi ha una marca que ara m'anava a sortir la marca, però hi ha uns polvos, i clar, amb els polvos és com les gimnastes, no?, que es posen al...
0: Sí, que et resseca, diguéssim, perquè no suïs.
1: Però això al final, o sigui, no té un bon remei.
0: Ja, clar, per una ocasió especial igual sí, però...
1: És que al final es resseca molt la planta també, no sé què és pitjor. O sigui, la solució, un metge et diria l'operació, no sé, si entre l'operació i els polvos aquests i l'esprai potser, però no té fàcil solució.
0: I a tu què et diu una persona per les seves olors?
1: Jo em guio molt per l'olor corporal. Corporal no és el que dèiem abans de que hagi
0: suat. Ja ens has explicat que la suor en si mateixa no olora, vull dir que és tot el que hi ha al costat, diguéssim.
1: I que aquesta connotació tan negativa no és. És després, o sigui, el que suposa amb el contacte amb la pell, que és el que passa.

0: sí. O és allò de dir, ai, és que no, sí, l'olor és que és el primer que ens fixem en una persona, som, és que som animals.
1: I de manera inconscient,
0: inconscient,
1: eh?
0: Totalment, inconscient.
1: Fixa't. Vaig sentir una vegada que fins i tot a vegades ens relacionem a nivell sentimental i de parella per com combinen la nostra microbiota amb la dels altres.
0: Sí.
1: Això ho vaig sentir a través de, bueno, uns científics i tal qual, que vaig pensar, això no ho he, no ho he entès.
0: Sí, però... això ho va explicar un dia el Xevi Verdaguer, també l'escoltava.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, explicava allò de la microbiota.
1: I llavors, clar, si, si la microbiota afecta a com pot olorar la nostra suor, doncs té sentit, no?
0: Això no ho havia pensat mai, clar que sí. Sí, sí, perquè o és o s'atrau o
1: clar,
0: o, clar vull... potser o som del mateix pH o tenim un pH més, més àcid o més...
1: O simplement que combini,
0: camí,
1: no?
0: Que combini.
1: Que sí, combini.
0: Sí. Ostres, això, això
1: és un camp per explorar,
0: i
1: que
0: tant,
1: sí?
0: No ho havia pensat mai, això, Laura.
1: És un camp per explorar.
0: O potser, els, no sé, si ets molt alcalina i una persona molt àcida, igual los polos opostos atraen, no ho sé, també podria ser.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ai, mira.
1: Curiós, vull dir que moltes serà... vegades en les nostres associacions emocionals
0: hi ha
1: molta, molta més inconsciència, no?,
0: sí,
1: que racionalitat.
0: Que pensem que controlem tot, no
1: controlem mentida,
0: res.
1: No controlem res. Per últim, et vull preguntar, quina és la teva rutina a l'hora de presentar-te en societat olfactivament parlant?
0: Com...
1: Quan tu ja ens has explicat que el teu és això de l'oli vegetal, de metlles, en sortir de la dutxa.
0: M'agrada molt això. És que et semblaré molt avorrida, Laura, però com estic envoltada de fragàncies, jo em perfumo amb olis essencials. Potser... Bueno, ara m'està donant per posar-me el yuzu, que és la llimona aquesta japonesa,
1: sí,
0: que m'encanta.
1: Yuzu?
0: Yuzu.
1: Però a palo seco?
0: A palo seco. Poso aquí una goteta, una altra aquí.
1: Una goteta al canell?
0: I ja està. Alguna vegada faig servir fragància, però...
1: O sigui, com quan et posaves la llimona per prendre un tequila, saps què vull dir?
0: Sí.
1: Refregant.
0: O sigui, l'oli essencial, ja em refereixo.
1: Ah,
0: no,
1: vale, vale.
0: Ai, però ho provaré.
1: Jo m'estava imaginant ja.
0: No em trobo aquí, Youth, és més difícil trobar.
1: Vale.
0: És la llimona aquesta japonesa, i
1: sí,
0: l'hora entre la llima, és que és molt... La propera vegada portaré l'oli essencial de yuzu.
1: Oh.
0: I ara em poso de yuzu o de mandarina.
1: O sigui, tu vas canviant, vull dir, no tens
0: sí,
1: una olor que diguis no, la tot és això sempre.
0: No, i perfum no gaire.
1: No, eh?
0: No, perquè com els faig servir per les experiències,
1: sí,
0: són com els meus actors. Els tinc aquí, ara tu, ara tu.
1: Si algú ens està escoltant i diu jo vull una experiència olfactiva, perquè tu fas molts tallers, moltes
0: sí,
1: experiències, fas
0: sí,
1: moltíssimes coses, com són i què poden fer per assistir a una d'aquestes?
0: Faig molta... Mira, ara la...
1: O fas per empreses, com va?
0: Sobretot faig servir molt vi i perfum,
1: sí,
0: també faig servir kombuchas, cafès, el que em demanin, però és, tu proves a través de les teves papil·les gustatives i llavors olores i ja t'està transportant, però és que tornes a veure aquesta beguda, el vi, la kombucha, el que sigui, i ja no olora diferent perquè s'ha desenvolupat. Jo treballo amb les mateixes... El follón és trobar fragàncies i vins amb les mateixes famílies olfactives.
1: Ostres.
0: Pot sortir molt, molt bé, o si fas alguna cosa que no és, no té res a veure i és horrible. Però la gent viatja sense moure's del lloc i com jugo molt amb les emocions, ja sé si els portaré per un tema amb nostàlgia, divertit, coses d'aquestes. Faig una mica de trampa.
1: O sigui que aquelles col·lectius, empreses, famílies o qui sigui que
0: o
1: vulgui...
0: Aniversaris.
1: O, sí, que vulgui tenir una experiència olfactiva, ja sigui, doncs, això, a través del vi, a través de fragàncies, de
0: crear la teva fragància,
1: de crear la pròpia, etc, etc, et troben a xarxes?
0: Sí, tot ells back.
1: Tot ells back.
0: Sí, sí, sí, estic allà i sempre m'escriuen per allà.
1: Molt bé. Tot i moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Gràcies.
1: És una experiència tenir-te aquí i un
0: gràcies
1: plaer.
0: Gràcies a tu, Laura, igualment.
1: Gràcies. Com a cluenda del Sota Sospita d'avui, Buhos i Leire Martínez, aquest no hi ha pla B, amb el que arribem a la una. Adéu-siau.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Ple extraordinari al Congrés dels Diputats, marcat per la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per donar explicacions per la crisi de Ceuta. Unes paraules del president que han evidenciat les diferències entre l'executiu central i els seus socis parlamentaris i, per descomptat, amb l'oposició. Mentre el president Pedro Sánchez manté que no hi ha proves sòlides que impliquin directament el Marroc en l'entrada massiva de migrants, diversos grups li han reclamat una posició més contundent amb Rabat i més transparència sobre els informes policials. Des de Sumar i EH Bildu han coincidit a demanar més explicacions sobre el paper del Marroc. Aina Vidal i Merche Izpurua.
2: Si España está pagando un precio por defender Palestina, pues se asume. A mucha honra. Prefiero un país que pague un precio por defender los derechos humanos a un país que calle mientras exterminan a un pueblo para no molestar a los aliados y lacayos de Vox y el Partido Popular.
3: Una respuesta basada en deshumanizar a las personas migrantes para justificar la respuesta violenta y securitaria a este fenómeno que también hemos visto en Ceuta. Pero hacerlo no frenarà la immigració, senyories.
0: Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Míriam Nogueras, de Junts, han reiterat que potser ha arribat el moment d'esgotar la legislatura.
4: Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
5: Si vostè s'aferra al poder pel poder, vostè, els socialistes i els seus socis seran els culpables de l'arribada de l'extrema dreta.
0: De la seva banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez d'haver amagat informació i ha afirmat que hi ha indicis que el Marroc va coordinar l'operació. Vox, de la seva banda, ha qualificat els fets d'invasió. I encara pel que fa a Ceuta, una dona ha estat detinguda aquest dijous com a presumpta autora de la mort del seu cosí, un ciutadà marroquí a qui tenia acollit a casa seva i que podria haver accedit a la ciutat autònoma durant l'entrada multitudinària del juliol. Els fets han tingut lloc aquest matí, quan la dona li hauria provocat ferides mortals amb una arma blanca. La investigació continua oberta i la Policia Nacional treballa per esclarir les causes dels fets. USTEC manté la vaga del primer dia de curs i demana al govern reobrir les negociacions després de la reunió amb la consellera Esther Niubó. Anem fins al Departament d'Educació per conèixer la darrera hora. Laura Hurtado, bona tarda.
6: Bona tarda. Fa gairebé dos mesos que el sindicat no reunia amb el departament. La trobada d'avui ha acabat sense cap novetat. La USTEC manté la vaga i fa una crida a la mobilització del col·lectiu. Iolanda Segura, portaveu.
7: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs, la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet.
6: El sindicat reconeix que s'han fet avenços positius, però considera que hi ha aspectes que encara no s'han tancat, com la reducció de ràtios o l'augment de recursos per a la inclusió. Per això demana al departament que es comprometi a reobrir les negociacions per garantir que el curs transcorre amb normalitat.
0: Gràcies, Laura. Més qüestions. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha conclòs que Espanya va vulnerar el dret de reunió de quatre manifestants d'Aturem al Parlament l'any 2011, la protesta contra les retallades aprovades pel govern d'Artur Mas. Els magistrats consideren desproporcionades les penes de 3 anys de presó que els va imposar el Tribunal Suprem, tot i que no van arribar a complir la condemna íntegra. En la sentència feta pública aquest dijous, els jutges europeus creuen que les penes de l'alt tribunal van suposar una dissuasió per la resta de mobilitzacions semblants. L'acord d'Estrasburg admet que la protesta va pertorbar la normal activitat del Parlament, però recorden la necessitat d'un rigor especial a l'hora de jutjar els fets. Creu que el Suprem va condemnar els manifestants per haver contribuït a una atmosfera intimidatòria, però no els va atribuir fets concrets. En clau de successos, els Mossos continuen investigant la mort del nadó que ahir va ser localitzat a l'interior d'una bossa d'escombraries a l'interior d'un bloc del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Segons expliquen fonts policials, policials consultades per Ràdio 4 s'està pendent de rebre els resultats de l'autòpsia per determinar si la criatura va néixer morta o si, per contra, presentava signes de criminalitat. Això variaria radicalment la tipificació del delicte que se li imputaria als pares del nadó, els qui, de moment, com dèiem, els Mossos continuen buscat. I detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu reclamat per la justícia francesa per un homicidi comès a París. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional va detenir l'individu en comprovar que sobre ell pesava un ordre de detenció internacional. L'arrestat va ser posat a disposició judicial a l'espera de ser entregat a les autoritats gal·les. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: setmana.
1: Igualment.
0: Marxes ja a Vic o t'esperes una miqueta?
1: Bueno, si voleu, estem aquí una estona petant la xerrada i llavors ja...
0: Meravellosa, meravellosa. Que tinguis molt bon cap de setmana i records a la família de Vic.
2: Igualment, bon cap de setmana.
0: I, Alba, doncs això, que et veig el diumenge.
1: Sí, jo ara me'n vaig a la Costa Brava.
0: Oh!
1: Sol i platja.
0: O sigui, t'he rebentat una miqueta el cap de setmana a Costa Brava o no?
1: No, perquè ja tornàvem demà a buscar els nens. Anem de viatge de nòvios avui i demà.
0: Que guai!
1: Sí.
0: M'encanta això.
2: I els nens estan al cau?
1: A casa els avis i després demà a l'esplai. A l'esplai. No, és un insult dir que és a cau.
2: És que jo els confonc, és que no he anat mai ni a cau ni a esplai, per tant...
0: Sí, un univers que desconec. I que tampoc tinc massa...
1: Interès, no?
0: No, que segurament amb fills això ja començaré
2: no
0: a
2: prendre. No veurem, la gala de sobte amb un folar...
0: No, pot ser que sí. Un folar. Depèn de quin folar.
1: Ara no van amb folar, eh?
0: Vols que li vols fer a la gala el serrallet aquest, no? És que ja et conec.
2: Jo de petita el portava. El meu germà em deia que era Robo Laura.
1: És que ara era Robo Laura.
2: Tenia un serrell...
0: Robo Robot, vols dir?
2: Sí, Robo Laura.
1: No donar recorda.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Continua en marxa el Congrés dels Diputats al ple extraordinari amb motiu de la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions sobre la gestió de l'executiu arran la situació migratòria a Ceuta. A aquesta hora el president del govern espanyol està replicant els grups i reiterant els missatges de la seva primera intervenció a la Cambra Baixa. Ha insistit que cap informe va anticipar l'arribada massiva de migrants i descarta la participació del Marroc. Tot i això ha reclamat saber per què un informe policial que apunta en aquesta direcció no es va traslladar als responsables polítics.

0: polítics.
1: ¿Por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior? ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado?
0: Sánchez també ha anunciat que en les properes setmanes el rei Felip VI visitarà Ceuta i Melilla. Les paraules del president han evidenciat les diferències entre l'executiu i els seus socis parlamentaris i, per descomptat, amb l'oposició. Diversos grups li han reclamat una posició més contundent amb el Marroc i més transparència sobre els informes policials. Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
2: Bona tarda, sí, oposició i socis qüestionen la tesi del president que treu de l'equació el Marroc. Feijóo li demana que dimiteixi per haver permès la invasió i per haver amagat la veritat.
3: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
2: Abascal parla de traïció.
4: No sabe lo que pasó. Qué curioso, pero sí sabe quién no fue. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo. Pero no es verdad. Marruecos és su amo, senyor Sánchez.
2: Entre els socis, Sumar també li reclama més contundència.
5: Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
2: Esquerra creu que el govern s'equivoca no demanant explicacions al Marroc.
6: Ustedes entregaron su credibilidad en pos de una supuesta diplomacia genial, la del señor Álvarez. Ustedes ahora están entregando su dignidad. Su dignidad.
2: A judici de Junts, el president ha quedat inhabilitat per no preveure o per haver tapat el que va passar.
7: Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
2: Els socis d'Esquerra veuen carències en la gestió de la crisi i avisen del perill que les dretes se n'aprofitin del malestar de la ciutadania.
0: Doncs la Comissió Europea ha confirmat que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts a les fronteres exteriors de la Unió Europea quan sigui necessari. Tot plegat després que el president Sánchez hagi avançat des del Congrés que sol·licitarà a Brussel·les la presència permanent de l'Agència de Gestió de Fronteres a Europa a la ciutat autònoma. I amb el debat polític centrat en la migració, avui hem conegut que més de 80 persones, entre elles dues dones i un nadó, han mort a bord d'una pastera localitzada a la deriva al sud de les Illes Canàries. En l'embarcació, que va sortir fa 26 dies de Gàmbia, i viatjaven 128 persones rumb a l'arxipèlag. Segons ha confirmat Salvament Marítim, la barcassa va ser localitzada per un dels seus avions aquest dimecres a la tarda a 120 quilòmetres de Gran Canària i ha estat rescatada a mitjanit amb 45 supervivents a bord. La investigació de l'accident ferroviari de Damuth, on van morir 46 persones, referma la hipòtesi del trencament d'una soldadura com una de les causes del descarrilament. Així ho recull l'informe d'inspecció ocular de la Guàrdia Civil que ha transcendit avui. Núria Alcalà, bona tarda.
8: Bona tarda. Segons l'acta elaborada pels perits de la Guàrdia Civil, aquest trencament de la soldadura entre els dos carrils de diversa antiguitat s'identifica com la primera anomalia rellevant en el marc de l'accident de Damuth. Així s'ha recollit a l'informe definitiu d'inspecció tècnica ocular d'unes 120 pàgines que ja s'ha remès al jutjat de Montoro, que investiga el cas. En el document, els agents descriuen una fractura transversal completa que va provocar la pèrdua de continuïtat del carril i la separació dels seus extrems. Segons aquest informe, després d'aquest primer trencament, la infraestructura va col·lapsar, no poder suportar ni el pes ni la velocitat dels trens. Els investigadors no detallen ara per ara que aquesta sigui la causa de l'accident, però sí corroboraria la principal hipòtesi del descarrilament.
0: Obrim plana internacional. El Nepal ha elevat a més de 1.250 els morts per la riuada de la setmana passada a la frontera amb la Xina. Míriam Andreu.
9: Una catàstrofe que ha deixat més de 4.200 desapareguts, entre els quals hi ha uns 900 treballadors de projectes hidroelèctrics a la zona afectada. En aquest context, UNICEF ha alertat que almenys 22.000 infants necessiten urgentment aigua potable, sanejament i suport en matèria d'higiene després dels anys que han patit els sistemes desabastament als districtes afectats. La representant d'UNICEF al Nepal, Alice Akunga, ha advertit que els danys als sistemes d'aigua i als lavabos, juntament amb la concentració de desenes de persones en espais compartits, augmenten ràpidament el risc de contraure malalties transmeses per l'aigua.
0: D'altra banda, dimarts passat, quan es reprenien els atacs nord-americans contra l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units va escortar 40 vaixells mercants amb 18 milions de barrils de petroli a través de l'estret d'Hormuz.
9: Segons el mitjà estatunidenc CNN, suposa el volum de cru més gran que ha travessat l'estret des de l'inici del conflicte. Abans de l'esclat de la guerra, fa poc més de 6 mesos, hi transitaven uns 20 milions de barrils diaris.
0: I Brussel·les veta a partir d'avui l'entrada en territori comunitari de carn o productes d'origen animal procedent del Brasil.
9: El motiu, la manca de garanties al compliment de les normes europees sobre l'ús d'antibiòtics en el bestiar. La legislació europea prohibeix l'ús d'antibiòtics per fomentar el creixement o el rendiment dels animals, així com l'ús dels antimicrobians reservats per infeccions humanes per tractar el bestiar. El Brasil és el país extracomunitari que més productes avícoles ven a la Unió Europea i el segon exportador de carn bovina en el cas d'Espanya.
0: En esports, els equips de futbol preparen els partits de la quarta jornada de Lliga que comença demà amb un Betis-Real Madrid. Marga Lluc, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Al respecte ha parlat avui el tècnic blanc José Mourinho, que al marge del partit s'ha referit al seu jugador Raúl Asensio, que en les últimes hores va ser multat per conduir ebri i que a partir d'avui afrontava un judici per difondre un vídeo sexual juntament amb altres tres futbolistes del que ell ha quedat absolt.
11: Todo lo que tú haces continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
10: I en l'aspecte purament esportiu, dic que avui es disputa un partit avançat a la sisena jornada de Lliga Real Societat Celta a les 9 de la nit. En tenis, Carlos Alcaraz va superar ahir la segona ronda de l'Open USA, derrotant el portuguès Jaime Faria en 3 sets i jugarà en tercera ronda contra el xinès Yibing Bu. En canvi, Rafa Jodar va caure clarament en el seu debut al darrer Grand Slam de la temporada, perdent amb el també xinès Yun Kaochete Bu per 6-2, 6-1 i 6-1. Sí, va passar ronda Dani Mérida en categoria femenina. Paula Badosa va eliminar l'australiana Kasatkina i juga avui contra una de les favorites, la nord-americana Coco Gauff, i avui es disputa la dotzena etapa de la Vuelta amb Enric Mas com a líder.
0: Gràcies, Marga, i fem un apunt cultural. La cursa per representar Espanya als Oscars ja té tres finalistes. L'Acadèmia de Cinema ha preseleccionat La Bola Negra, Los Domingos i El Ser Querido. Els directors de La Bola Negra, Javier Ambrosi i Javier Calvo, arriben a aquest punt amb el premi a la millor direcció al Festival de Cannes, i d'aquesta manera continuen amb la intenció d'ampliar el públic de la seva pel·lícula.
12: Representar a Espanya con La Bola Negra nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel. Más allá de lo que pase, hay planes de que la película llegue a la mayor cantidad de gente posible.
0: El director de El Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, ha celebrat ser finalista a la cursa cap als Òscars, assenyalant la bona acollida que està tenint el film.
13: Está yendo todo muy bien, la taquilla está reaccionando muy, muy, muy bien. Las críticas muy, muy bien, y sobre todo estamos recibiendo tantos comentarios de gente, de público, sobre todo, que le está llegando tanto la película que, no sé, es que sonreímos como tontos, ¿no?
0: La tercera candidata, Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, va triomfar als últims Premis Goya.
14: Yo entiendo, ¿no?, que por el recorrido parece como muy sólida, pero que es verdad que hace un año estábamos pues produciéndola, montándola, ¿no?, y parecía una cosa bastante más loca, ¿no?
0: El proper 17 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà Espanya als Premis de l'Acadèmia de Hollywood. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Nil Moliner.
15: Es sobrenatural con tan solo mirarme puede reventar y tirarme por los...
0: El cantant català va publicar el maig Nexo, el seu quart disc d'estudi, que inclou cançons com Nexo 04, Tu cuerpo en braille, que estem escoltant.
15: Que apunyala en silencio, mata su...
0: Avui Nil Moliner actua a la Fira de Melilla i continua així la seva gira per festivals de tot el país. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5.
1: Molt bona tarda. Pendents que passi a disposició judicial la parella detinguda aquest dimecres a València per la presumpta desaparició del seu nadó a Santa Bàrbara, a Tarragona. Segons els veïns, l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per la insalubritat de l'immoble i el consistori assegura que la família tenia expedients oberts amb serveis socials. Pendents també a aquesta hora de les reunions que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha mantingut aquest matí amb el sindicat majoritari USTEC i també amb la CGT. De moment, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que mantenen la vaga del dia 8, el primer dia lectiu.
2: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs, la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït. Per tant, aquesta vaga és un fet.
1: I atenció a aquesta dada, a Catalunya més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa iniciaran aquest curs sense beca menjador, segons les dades presentades per la ONG Educo. Això vol dir que es quedaran sense l'únic àpat saludable per la seva situació de vulnerabilitat. De seguida ampliem aquestes i d'altres informacions. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció, el Santi García al control central i qui us parla, Elena Pérez. Temps ara per la informació de serveis. Anem a veure com se circula aquesta hora per les carreteres. I abans que la passatgera d'una motocicleta morta aquest dimecres a la nit en un accident a la 27 a Valls, a la comarca de l'Alt Camp, un ciclista també ha perdut la vida aquest matí en un accident a la Nacional 206 a Cabanelles, a l'Alt Empordà, i per últim també ha mort el conductor del camió que avui al matí ha volcat a la ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat. Connectem ja amb el Servei Català. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Hi ha menys volum de trànsit i el més important, ara ja no tenim grans incidents que ens hagin de complicar la situació. A l'extrem nord de Barcelona, a la C58, hi teníem un vehicle avariat. Sortint de Barcelona, que tallava carril, provocava aturades fins al nus. Ara el vehicle ja està en retirat, però encara hi ha aturades a les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat, puntuals ja a la ronda litoral entre el Bon Pastor i, com dèiem, el nus de la Trinitat. En canvi, a la Pota Nord de Vina encara parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma. Però vaja, a banda d'aquesta zona més carregada, com us dèiem, en general a la xarxa viària circulació molt i molt tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I quina és la previsió del temps? Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
4: Avui a Catalunya, les temperatures en lleuger ascens, especialment cap a l'interior, sense canvis a la resta. S'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, temps estable amb cel poc ennuvolat. Avui, el vent de component sud amb intervals moderats durant la tarda.
0: Edició migdia.
1: Comencem pendents de la parella detinguda aquest dimecres a València per la presumpta desaparició del seu nadó, l'Isen, de 18 mesos, a Santa Bàrbara, a Tarragona. Ara hauran de passar a disposició judicial. Anem a conèixer l'última hora fins a Santa Bàrbara. Allà hi és una unitat mòbil de Ràdio 4 amb la Judit Huerta i el suport tècnic del Carles López. Judit, endavant.
5: A poc a poc es van aclarint alguns dels fets. El diumenge, els pares ara detinguts haurien portat les altres tres nenes de la parella a l'avi pater que viu a Castelló. L'home va preguntar pel nadó, el Nizan, de 18 mesos, i la mare li va respondre que no el veuria mai perquè l'havien deixat mort dins d'una capsa a la casa de Santa Bàrbara. Va ser aleshores quan l'avi, que no coneixia el nadó, va presentar la denúncia. El cert és que aquí, al poble, no hem pogut encara parlar amb ningú que hagués vist mai el petit. Els veïns expliquen que les condicions d'insalubritat de la casa eren terribles i que ho havien dit a l'Ajuntament. El consistori respon, diu que els serveis socials ja havien obert diversos expedients. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde.
6: Bueno, des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ENS que l'ha demanat, i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
5: Ara estan pendents de si els Mossos reprenen l'escorcoll de la casa de tres plantes. De moment ja n'han revisat dues. La neteja la fa una empresa especialitzada per l'acumulació de brutícia. Els Mossos supervisen tot el que treuen i de moment ja han tret una trentena de gossos, alguns morts, altres desnodrits.
1: Gràcies, Judit. I els Mossos continuen investigant la mort del nadó que ahir va ser localitzat a l'interior d'una bossa d'escombraries a l'interior d'un bloc del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, a Barcelona. Segons expliquen fonts policials consultades per Ràdio 4, s'està pendent de rebre els resultats de l'autòpsia per poder determinar si la criatura va néixer morta o si, per contra, presentava signes de criminalitat. Això variaria, evidentment, la tipificació del delicte que se li imputaria als pares del nadó, als qui, de moment, la policia continua buscant. I parlem ara del crim de Manresa. Els investigadors encara coneixen les causes del succés. Se sap, no obstant, que el grup de menors implicat hauria estat protagonitzant baralles poc abans de l'atac mortal i s'ha d'aclarir en quin context van acabar agredint Sergi Bassoles mortalment la víctima.
7: I el que ja confirmen fonts de la investigació consultades per aquests micròfons és que en Carles i el seu grup d'amics haurien tingut alguna disputa prèvia amb el grup dels agressors. Els menors detinguts i ja privats cautelarment de llibertat en un centre d'internament de menors es movien habitualment en ambients de delinqüència. Segons confirmen fonts policials, tots dos tenien múltiples antecedents violents, des d'agressions prèvies amb armes punxants, robatoris violents, també robatoris de cotxes i motos, així com conducció sense carnet, entre d'altres. Hores d'ara, els Mossos continuen avançant en el procés d'identificació del grup dels agressors. En el moment de l'atac a la víctima, a banda dels dos menors arrestats, hi havia com a mínim altres dos joves. Així ho haurien relatat el grup d'amics de la víctima, qui ara els investigadors de la policia catalana han començat a prendre declaració. Tot plegat a l'espera de possibles noves detencions. En quant als dos arrestats, i com dèiem, ja internats en un centre de justícia juvenil, Ràdio 4 pogut confirmar que un d'ells ja havia estat mesos enrere intern en un d'aquests centres de menors, quelcom que planteja, sens dubte, si mesures privatives de llibertat com aquestes són realment efectives.
0: Edició migdia.
1: Parlem ara d'educació perquè l'USTEC i la CGT mantenen la vaga del primer dia de curs el dia 8 de setembre, després de les reunions aquest matí amb la consellera d'Educació, que els demana fer un parèntesi de les mobilitzacions. Anem en directe fins a la conselleria per conèixer quina és la darrera hora. Allà hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
8: Bona tarda. Els sindicats reconeixen que s'han fet avenços, però consideren que no són suficients. Per això demanen al govern que reobri les negociacions i fan una crida a la mobilització el pròxim 8 de setembre. El departament, per la seva banda, treu pit de les millores pel nou curs i demana confiança. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Esther Niubó, consellera.
2: Són uns guanys que reivindiquem com a propis, però no són suficients, el sentit de la consulta ho va deixar molt clar i, per tant, cal reobrir les negociacions per posar sobre la taula aquestes qüestions i d'altres que no van entrar en aquest acord.
9: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
8: Entre altres, els sindicats demanen reduir les ràtios i augmentar els recursos per a la inclusió. El govern assegura que els ha traslladat el compromís de continuar reunint-se per abordar aquestes qüestions.
1: Doncs la Fundació Pere Tarrés ha demanat no convertir els infants en víctimes col·laterals del conflicte educatiu. Albert Riu, director del Servei de Colònies de la Fundació, ha recordat en declaracions a Ràdio 4 que són els infants els que queden privats del servei educatiu amb les vagues.
10: Insistim que aquesta victimització o aquesta, per alguna manera, no, aquestes conseqüències que reben els infants es manifesta en tot, es manifesta des de la disminució de dies lectius, es manifesta des de la pèrdua de les colònies, de les sortides. Doncs és obvi, és evident de que tot això a qui acaba afectant en última instància és en els infants.
1: I parin atenció a aquesta dada. Catalunya, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa iniciaran aquest curs sense beca menjador, segons les dades presentades per l'ONG Educo. Són majoritàriament alumnes de l'ESO perquè en els seus instituts no hi ha un espai Marga Esparza habilitat com a menjador.
11: Només un 30% dels instituts tenen un espai on els alumnes puguin dinar i si els centres educatius no disposen d'aquest espai o d'una alternativa on puguin anar a dinar, deixen de tenir dret a una beca. Guiomar Tudó, directora d'Educo, assegura que hi ha solucions alternatives.
12: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions i el que demanem és que aquestes solucions es facin extensives a tot Catalunya.
11: Són menors que en la majoria de casos el dinar és l'únic àpat saludable i nutritiu que poden fer durant tot el dia.
12: Els adolescents, evidentment, les seves necessitats alimentícies són altíssimes. Si tu tens la panxa buida, no pots estudiar, això està claríssim, no? I per tant necessitem assegurar aquest àpat al dia.
11: Tot i així, aquest curs s'ha incrementat el nombre de menors amb beca menjador perquè el govern ha invertit més diners, però encara queden 135.000 infants i adolescents sense beca. Des d'Educo també reclamen la universalitat de les beques menjador, que només representarien el 0,4% del producte interior brut de Catalunya.
1: El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió de 4 manifestants d'Aturem al Parlament l'any 2011, la protesta contra les retallades aprovades pel govern d'Artur Mas. Els magistrats mantenen que van ser condemnats a penes desproporcionades. Núria Alcalà, bona tarda.
13: Bona tarda. L'acord d'Estrasburg admet que la protesta va pertorbar la normal activitat del Parlament, però recorden la necessitat d'un rigor especial a l'hora de jutjar els fets. Creu que el Suprem va condemnar els manifestants per haver contribuït a una atmosfera intimidatòria, però no els van atribuir fets concrets. Recordem que la protesta va obligar el president Artur Mas i d'altres diputats a accedir a la Cambra Catalana en helicòpter. Tot i així, els magistrats europeus consideren desproporcionades les penes de 3 anys que els va imposar el Tribunal Suprem per un delicte contra les altes institucions de l'Estat, tot i que no van arribar a ingressar a presó. A la sentència feta pública aquest dijous, els jutges creuen que els arguments de l'alt tribunal van ser insuficients per justificar el que consideren una condemna severa i que aquest precedent va suposar una dissuasió per la resta de mobilitzacions semblants.
1: I a Girona, l'alcalde de la CUP, Lluc Salellas, encara l'últim tram de mandat amb el govern municipal en minoria després de la sortida de Junts de l'executiu. En aquest nou escenari, el govern haurà de buscar acords amb l'oposició per tirar endavant els projectes pendents. Girona, Gemma Esteve.
14: Una de les principals prioritats de Salellas és continuar millorant el servei de recollida d'escombraries, un dels temes que més conflicte ha generat durant aquesta legislatura. L'alcalde defensa que amb les modificacions introduïdes la situació s'ha anat corregint, tot i que admet que encara hi ha marge de millora. Per això anuncia noves mesures que presentarà els grups de l'oposició. Salellas governa en minoria amb Esquerra Republicana després que Junts sortís del govern el juliol. Ara vol mantenir el diàleg amb el seu exsoci, però també amb el PSC.
15: Si algú pren la decisió que no vol aprovar res més al govern, doncs nosaltres negociarem, ja ho vaig dir, amb tothom, perquè el que ens interessa al final és que si podem aprovar una modificació del contracte de la neteja que és beneficiosa per la ciutat i que ens permet, doncs, que la ciutat estigui més neta, nosaltres el que volem és que s'aprovi.
14: Entre els objectius dels propers 9 mesos també hi ha entregar els primers 100 habitatges protegits de lloguer social, millorar els equipaments esportius o deixar encarrilada una nova escola bressol. També es vol encarregar l'avantprojecte per pacificar i transformar la plaça Catalunya durant el proper mandat.
1: I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha registrat 3 donants en una setmana que han fet possible 7 trasplantaments d'òrgans i 4 de còrnia. S'ha de tenir en compte que Lleida va registrar el 2025 el seu rècord històric amb 18 donants. Lleida, Joana Cendra.
16: Quan algú es fa donant, s'activa tot un protocol per veure quins òrgans valen i quins no, i sobretot a qui li valen. Tot plegat requereix d'una coordinació màxima entre professionals del centre, però també amb l'Organització Catalana de Transplantaments, que actua a tot el territori català i espanyol. Les 3 donacions que s'han produït en una setmana d'agost a Lleida són un fet inusual pel centre. Mariona Badia, coordinadora.
17: Havíem tingut 3 donacions en 10 dies, ens havia passat fa uns anys, i 2 en una setmana, això sí que ho hem viscut, però 3 en una setmana, sincerament no ho recordo, i menys una setmana d'agost.
16: L'any passat Lleida va assolir el rècord històric de donació d'òrgans amb 18 donants, 5 més que l'any anterior. Aquestes donacions van possibilitar 87 transplantaments, dels quals 12 van ser procedents de donant viu. L'Arnau de Vilanova és el segon hospital no transplantador de Catalunya amb més nombre de donants.
1: I temps ja pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
1: Esports.
18: Dia de balanç i darreres presentacions dels últims fitxatges del mercat d'hivern. És el cas de l'Espanyol, que ha presentat Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. I a hores d'ara parla el director esportiu Monchi. Anem cap allà, en Josep Capel, bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda. Efectivament, ja ha acabat la presentació de tots els jugadors. Ha explicat Gorosabel que encara necessita ritme com per poder entrar en una convocatòria. Respecte a Brian Zaragoza, diu que ja està disponible de cara a aquest diumenge. Ara mateix parla Monchi. Ha explicat que de cara al mercat està satisfet perquè ha complert amb els primers objectius que volien a l'hora de tancar les incorporacions per la propera temporada. Anem a sentir-ho perquè encara continua aquesta roda de premsa.
18: Molt bé.
20: Tengo duda y cuando se fue nadie quería que se fuera. Yo te puedo poner mil ejemplos de esas cosas, ¿no?, en mi trayectoria. Les primeres impressions a vegades no són les millors i luego el temps te va dando.
18: Doncs Monchi, que parla d'aquest mercat d'hivern, d'estiu, que ha fet l'Espanyol i continua aquesta compareixença gràcies al Josep Capel. I continuem, els equips preparen els partits de Lliga de la quarta jornada, que comença demà amb el Betis Real Madrid, i que Barça i Espanyol jugaran diumenge. A València, un quart de cinc de la tarda, els blaugranes, i a Cornellà contra el Sevilla a les 9 de la nit, els blanquiblaus. A segona divisió, el director esportiu Quique Cárcel també ha parlat d'un mercat que ha tingut novetats de darrera hora, Josep Guardiola.
3: Cárcel ha valorat un mercat que en les últimes hores ha tingut novetats. Ahir al vespre s'oficialitzava la marxa d'Unagi cap al Panathinaikos. Aquest matí s'ha fet oficial l'arribada de Carles Pérez, que dimarts quedava desvinculat del Celta i ha arribat com a agent lliure. En el total del mercat, 9 entrades i 10 sortides.
18: Gràcies. I també ha passat balanç el director esportiu del Sabadell, Lucas Viale, en el seu retorn a la segona divisió. Recordeu que feia 11 anys que no jugava la categoria de plata al conjunt ballassà, que ha fitxat fins a 14 incorporacions, ara que ara continua aquesta compareixença. Un Sabadell que avui es va proclamar campió de Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la final disputada la nova Creu Alta per 2-1. Durant aquest partit es va lesionar el jugador blaugrana Bissibú amb un fort cop a la cama esquerra, però les proves mèdiques han demostrat avui que es tracta només d'una contusió i, per tant, que no hi ha una lesió important. L'equip arlequinat jugarà el seu partit de la quarta jornada de segona divisió dilluns dia 7 a 8:45 contra el Córdoba. Abans dissabte 5 a 16:45 jugarà el Girona al camp de l'Sporting. La jornada comença demà amb el Betis Real Madrid.
21: Gràcies, Marga. I abans de la cultura anem fins a Tarragona, perquè hi ha dos ferits per un ensorrament. Última hora, Pilar Ribas.
22: Els fets han passat uns minuts abans de les 11 del matí a un immoble del carrer Joaquim Rodrigo. El SEM ha activat dues unitats per atendre els dos ferits que han estat evacuats en estat menys greu a l'Hospital del Vendrell. Els bombers s'han desplaçat al lloc dels fets amb 5 unitats i juntament amb l'arquitecte municipal han revisat l'afectació estructural de l'immoble. Segons fonts dels bombers, el balcó s'ha ensorrat quan les dues persones es trobaven allí. La causa, apunta, ha estat el sobrepès a la barana i els problemes en una viga que ha cedit. S'ha sanejat i senyalitzat la zona col·lapsada. Tot i així, els inquilins poden tornar a casa. Els bombers també han informat que hi havia un avís previ del mal estat del balcó.
21: I ara sí, temps per la cultura. Emma Vilarasau, Jordi Boixaderes, Carla Sanz, el primer espectacle conjunt de la Calòria i Té de Teatre, o el retorn de Dakota, de Jordi Galceran, són alguns noms destacats de la nova programació del Teatre Poliorama. La Sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3, fundada per Degoll de Goma, el Tricicle i Anexa, Marta Urquín.
23: El dinar familiar de la Truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes, que ha triomfat al Grec, torna al Poliorama per obrir una programació que combina grans produccions, dramatúrgia contemporània i espectacles per a tots els públics. Reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena, com Per fi me'n vaig, de Carles Sanz, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de la Calòrica i Té de Teatre, El quinto paso, amb Chino Darín i Ginés García, o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota, de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica, fidel a la identitat del Poliorama, de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella, de Degoll de Gom.
24: La Truita, que comença amb un súper excitàs, després una experiència brutal, que és Té de Teatre i la Calòrica, és a dir, juntar dos companyies. Hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
23: La temporada celebra tres efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. Degoll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa, que ha sumat socis com La Brutal, Té de Teatre i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech, de Vitor.
24: Tots hem tingut un gran amor pel teatre i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura. Les nostres reunions eren reunions de feina i d'amistat.
23: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i les nits del Poli.
21: I avui marxem amb la música de Fito Páez. Suena.

0: El músic argentí torna avui a Barcelona per protagonitzar una de les seves cites més esperades. Deixa enrere temporalment els multitudinaris escenaris per despullar-se artísticament al Palau de la Música Catalana, on oferirà aquest vespre un íntim i emotiu recital només amb la seva veu i l'acompanyament del piano. Aquest concert es presenta com un parèntesi acústic excepcional dins de la seva agenda per descobrir les cançons en el seu estat més pur, tal com van néixer a la intimitat del seu estudi. Abans de marxar, dir-los que avui a 2:15 de la tarda Ràdio 4 presenta a Barcelona la seva nova programació de cara a la temporada que començarà dilluns vinent, una temporada molt especial marcada pel 50è aniversari al desembre de la primera ràdio pública en català. Van abrir-se les flores. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.
1: Ràdio 4.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Continua en marxa la jornada maratoniana al Congrés. A les 9 del matí ha començat el ple extraordinari amb la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Després ha estat el torn de rèplica dels grups i ha tornat a intervenir el president, que ha reiterat que de moment no tenen informació en ferm i que ha compartit amb la cambra tots els informes que el govern té disponibles.
2: Se apunta a Marruecos, se apunta también a Estados Unidos, se apunta también a Israel. Yo no quiero entrar en el terreno de las especulaciones. No es mi deber, no creo que sea acertado. Mi deber y mi obligación y mi responsabilidad es actuar sobre hechos y datos ciertos, y los he compartido con todos ustedes.
0: I és que les explicacions al Congrés de Sánchez han evidenciat les diferències entre l'executiu i els seus socis parlamentaris i, per descomptat, amb l'oposició. De fet, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la rèplica després de la segona intervenció de Pedro Sánchez, ha llançat unes recomanacions al cap de l'executiu sobre com hauria gestionat ell la crisi.
3: ¿Qué habría hecho yo? No irme de vacaciones. Cesar al ministro de Interior por incompetente y por mentiroso. No dejar en ridículo a la

0: Guardia Civil, a la Policía Nacional y al CNI y al Ministerio de Defensa. Por supuesto, acompañar al rey a Ceuta y no reprocharle que no ha ido a Ceuta porque sigue sus instrucciones.
1: A aquesta hora han finalitzat el segon torn de rèplica als grups i torna a intervenir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que durant tot el matí ha mantingut que no hi ha proves sòlides que impliquin directament el Marroc en l'entrada massiva de migrants i diversos grups en aquest sentit li han reclamat una posició més contundent amb Rabat i més transparència sobre els informes policials. El govern de la Generalitat demana als sindicats educatius un parèntesi de les mobilitzacions mentre que l'USTEC i la CGT mantenen la vaga del primer dia de curs. Anem fins al Departament d'Educació. Laura Hurtado, bona tarda.
2: Bona tarda. Les reunions d'aquest matí han acabat sense acord. Els sindicats consideren que les millores per a aquest curs no són suficients i demanen al col·lectiu que surti al carrer per pressionar el govern a reobrir les negociacions. El departament els demana confiança i es compromet a mantenir el diàleg obert. Laura Jané, de la CGT, i Esther Niubó, consellera.
3: Els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig. Això no va de sous, això va de recursos.
4: El sistema educatiu necessita un parèntesi, que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
2: El conflicte, recordem, s'allarga des del curs passat, que va acabar amb mobilitzacions, després que el col·lectiu docent rebutgés l'acord del govern amb la resta de sindicats de la mesa.
1: Gràcies, Laura. Obrim plana econòmica. Hutchinson Port estrena al port de Barcelona les seves noves dues grues de 90 metres, de les més grans del món, i anuncia l'arribada de tres noves grues al 2028, que juntament amb nous blocs de càrrega suposaran una inversió de 140 milions. Maite Boada.
5: Bona tarda. El Port de Barcelona ha estrenat avui dues noves grans grues per carregar i descarregar contenidors al port. Unes grans grues que han suposat una inversió per Hutchinson Port de 12 milions d'euros cadascuna, però que junt amb els blocs de càrrega han suposat per l'inversor xinès 130 milions. Amb tot, Guillermo Belcastro, CEO de BEST, de Hutchinson Port BEST, ha anunciat una inversió encara més gran pels propers anys.
6: Estas dos grúas vienen a completar nuestra fase de inversión que incluye 7 bloques automatizados, su obra civil y el equipo de tierra por un valor superior a los 130 millones de euros. Luego de este hito, queda pendiente los últimos 6 bloques automatizados, actualmente en construcción, con una inversión aproximada de otros 140 millones de euros.
5: Les noves grues permetran, ha dit el ministre de Transport, Òscar Puente, l'arribada i sortida dels vaixells més grans del port des d'aquesta infraestructura, amb una capacitat per transportar 24.000 contenidors.
7: Dos grúas que dicen que Barcelona quiere seguir jugando en la primera división del comercio mundial y que este gobierno va a acompañar mientras lo haga.
5: En aquest sentit, també Òscar Puente ha destacat el potencial del port de la ciutat pel creixement de les exportacions, ja que els seus resultats han multiplicat per 4 els del sistema portuari espanyol.
1: Gràcies, Maite. I en relació a la informació de serveis, la passatgera d'una motocicleta ha mort aquest dimecres a la nit en un accident a la 27 a Valls, a la comarca de l'Alt Camp. Un ciclista també ha perdut la vida aquest matí en un accident a la Nacional 260 a Cabanelles, a l'Alt Empordà. I per últim també ha mort el conductor del camió que avui al matí ha bolcat a la ronda litoral de Barcelona, sentit Llobregat, i que ha mantingut tallada la via durant més de 6 hores. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Dani, has portat una caixeta de música.
10: Pues sí, em vau dir que tenia que portar alguna coseta especial i... Sí,
9: la podem escoltar, no?
10: Sí,
9: a veure, sí, sí, a veure si reconec quina és la melodia.
10: Ara comença.
9: Ah. No la reconec.
10: Superclàssic.
9: Ah! Supercalifragilístico, sí, espieloso. Sí. I per què t'han regalat aquesta?
10: Perquè és la meva mare.
9: Sí.
10: Sí. I m'agraden molt les caixetes aquestes de música de sempre.
9: Sí, sí, sí, sí, sí.
10: I... i bueno, la meva mare se'n va anar a l'agost i és algú molt, molt important a la meva vida en tots els sentits.
9: Sí.
10: I de repent, i al principi no ho reconeixia, perquè no, si ho fan, si no ho
9: jo
10: fas
9: tampoc,
10: a la velocitat...
9: Jo tampoc, clar, una miqueta més de velocitat, no?
10: Exactament, sí, faltava sí, una sí, miqueta. Sí.
9: Avui el nostre irrepetible és el músic i cantant Macaco.

0: Daniel Carbonell, Macaco, benvingut a Irrepetibles.
1: Un plaer, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.
0: Com dic, músic, cantant, compositor, un referent de la barreja multicultural, fusió entre rumba, reggae, funk, hip-hop, i conegut no només per la teva música, sinó també per involucrar-te amb tot tipus de causes socials, compromís amb el medi ambient, el canvi climàtic, la natura, de tot plegat parlarem avui, però estàs de gira presentant el teu nou disc, que es diu Futuro en

0: Estem escoltant la cançó que dona nom al disc i que diu, entre moltes altres coses, Dani, somos millones de latidos en un solo corazón. Però no sé si això ho tenim clar.
1: Perquè
0: la sensació és que no. La sensació
1: és que no. Com tu dius, és que no, no? Però la realitat no és solament una emoció, un pensament, és que estem tots connectats i que el que passa aquí afecta allà i el que passa allà afecta aquí, no? I això no és màgia, ni res esotèric, ni espiritual, és ciència, no? I som petits sers, animals, molt petits, molt més petits dels que ens creiem, que som aigua, que hi ha vibracions, hi ha freqüències, repeteixo, no és res, és ciència, i tot afecta a tots.
0: Què són aquestes dues ratlles negres que porta sota els ulls?
1: Pues seria una mica la tribu de la paraula amb el meu equip quan se'm va córrer tot això del futur ancestral.
0: Sí.
1: Jo porto, m'acompanyen, no porto músics d'arreu del món, no? De quantitat de països, jo he crescut amb gent de tots jocs.
0: Sí.
1: I ens agrada molt la idea de amb aquest directe fer petits símbols, no? Hi ha tot tipus de metàfores sonores, però també buscar metàfores a la imatge, com aquests monos, com el hongo este arco-fletxa,
0: sí,
1: que porto,
0: sí,
1: aquí, com les pintures, i ho portem al directe. A part, jo sóc molt nen, me'n recordo el disc anterior, que anava todo trajeado, no? I un periodista a Madrid em va dir, hombre, ya tocaba, ¿no? Porque con la edad que tienes vas vestido muchas veces de una manera. Y pensé, pero, wow, que estos no conocen a mi ídolo, que és el Flea del Chili Peppers, que té quasi 70 anys i és més funky que nadie. I pensé, buah, és que soy nada que ver. Aquí, com deia Saramago, el padre de l'hombre que soy és el niño que fui.
0: Quins estereotips tenim, veritat?
1: Uau!
0: Tan marcats.
1: Sí. No? I tenia una cara, el periodista, pobret, potser tenia 40 anys, però semblava que tingués 100, no? Semblava com el típico de la caixa, sin querer faltar a nadie.
0: Sí, això cadascú, no? Que vesteixi,
1: sí,
0: com vulgui.
1: Exactament,
0: no?
1: Però saps, jo estava de color gris, no? Jo gris no soy.
0: No.
1: Niño hasta el final.
0: Escolta, i com estàs? Perquè ara fa un any vas tenir un accident important a la muntanya.
1: Pues molt bé. Mira, fa poc vaig estar fent snowboard i que m'agrada
0: molt. O sigui, que estàs recuperat.
1: Sí, em vaig recuperar super, super ràpid. Va ser més que un accident, perquè no fue que jo me cayera. Soc molt monkey i hago un poco a veces el animal en el mar, en la muntanya i eso. Però a part venia de fer un fora pistes i mai m'ha passat res. Porto proteccions també i tal per les gires i tot això. Però sempre els forapistes, no?, tenen aquesta cosa de les roques i tal, que
0: sí,
1: pots fer mal, però és un riesgo que assumes tu contigo mismo, no? No fas.
0: Uh-huh.
1: Per això va ser creuant un pont amb una part ja dins de les pistes, portant un dels meus sobris que anava a prop i el fill d'un col·lega, i anava com... tenia que passar per aquell pont a 15 per hora i un boig esquiant que anava com a 80... em va arrasar per darrere i vaig estar a punt d'anar-me'n a l'altre bar.
0: Sí. Sis costelles, no?
1: Sis costelles i el pulmó es va encollir.
0: Mare
1: i em vaig quedar sense aire i un dels pisters que em va veure l'accident em va salvar la vida directament.
0: Déu-n'hi-do.
1: I sí, en 3 mesos ja estava nedant. Vaig tindre que suspendre concerts, una gira per
0: Havies
1: Amèrica.
0: Havies d'anar fora i tot, sí.
1: Sí.
0: Disfrutant una altra vegada dels concerts.
1: Vaig tindre que suspendre això, però al cap de 6 mesos ja estava de gira, vaig tornar a Amèrica, això ja va fa un any i pico, ja he fet moltíssims concerts arreu
0: del món. Però sé que disfrutes sobretot gravant el disc, a l'estudi.
1: Sí, tot gravar un disc és com fer una pel·lícula, no? M'agrada molt el cine, i els concerts seria pues, el teatre, no? És una comunicació molt directa i nunca poder repetir la misma obra dos veces, aunque tengas un guión, que jo moltes vegades me'l salto, i m'agrada molt improvisar els directes. Ahí, no? Pues cada lugar, cada sitio, el contexto, el públic, com estàs tu, pues fa que sigui molt especial i molt únic, no? Cada concert.
0: I també hi ha hagut moments molt emotius, com el que vas viure amb aquesta cançó.
2: No son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptar esas diferencias. ¿Qué?

0: Després parlarem més de la teva mare, si et sembla, perquè és molt important a la teva vida. Però aquest cor el vas incorporar perquè havia somiat amb ella.
1: Sí, en realitat no va amb la cançó Los Iguales, però l'única manera de posar aquest somni, sí, cançó, esto que es, va sortir a l'últim moment, era añadiéndolo como cola al final, ¿no? Quan acabes d'escoltar Los Iguales, que és una canció que no tiene nada que ver, que parla sobre la diferència, ¿no? Sí. Una oda a la diferència, continua en Ovejas Negras, pues va passar això. Mira, aquell dia tenia que portar ja masteritzar el disc, ho fa Kiko Claus, un gran enginyer, i jo sóc de somiar molt i m'aixeco, agafo el mòbil, gravo coses, inclús moltes vegades gravo coses dormit, que em passa molt.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí,
0: tinc avui moltes... t'ha passat?
1: No, avui no. Però m'ha passat...
0: Perquè si no et demanava a veure què tens gravat al mòbil, eh?
1: Sí, inclús tinc àudios per escoltar, perquè a vegades he agafat el mòbil, m'he posat a gravar i dic coses...
0: Però de forma inconscient?
1: Inconscient.
0: Ahà.
1: Sí, i m'aixeco.
0: Però té sentit
1: també
0: el que dius?
1: Sí, es fan unes mescles curioses. I el dia aquell estava... De repent hi havia com un teatre, un anfiteatre, estava el Bicoco, que és el baixista, director musical que toca amb mi, que és com el meu germà gran, un gran músic, dirigint un cor de músics africans a un anfiteatre. Després estava Àlex Huelvet, que és el teclista que toca amb mi, que portava com els cascos que portem ara, però així de gran, no? Muy Tim Burton, no? I sí, estava aguantant. I de repente jo estava allà escoltant, buah, que xulo el coro que està dirigint, estàvem tots sentats, no? Bicoco allà dirigint, i de repente em giro i darrere tot dic, ah, la mare. I de repente estava la meva mare i em comença a dir aquestes paraules i uau, em vaig... Ja va així, si vaig agafar el mòbil i ho vaig gravar, no? I al principi volia posar-ho com una noteta de veu, el mateix que vaig gravar en aquell moment. Vaig parlar amb el Tirta i hòstia, necessito gravar una cosita més.
0: El disc ja estava gravat, eh?
1: Sí.
0: Ja s'havia acabat.
1: Sí. Llavors ell ja em deia com que tenia que dir això que dic aquí, que te falta decir esto. Llavors vam posar, que no és el cor de la meva mare, però pusimos ese latido del sonido del corazón, i aquestes frases. La meva mare també era un amant molt potent de la natura, del cielo, les estrelles, li encantava, i bueno, vaig posar això.
0: Retrocedim en el temps.

0: Daniel Carbonell Heras. Vas néixer a Barcelona el 6 d'agost de 1972. Ens situem, per tant, als anys 70, la teva infantesa, en què sonava molt aquesta cançó de Bob Marley. Com recordes la infantesa, Daniel?
1: Pues la infantesa molt, molt xula. A casa meva hi havia molta música i entre els discos que hi havia, el meu pare havia sigut bateria de jazz i era un boig del so i els micròfons i l'acústica i tot això, i discos, que hi havia discos de jazz, de flamenc, de tot, també hi havia discos de reggae i, per exemple, pues el mestre Marley. Jo era molt de jugar sol, muy de flipar, no? I una de les coses que m'agradava, hi havia uns baffles molt grans a casa i m'agrada treure la tapa, no? M'agrada veure el cono del
0: com
1: baffle,
0: com retumbava sí.
1: I parecía un poco el niño de Poltergeist, no? Me ponía ahí delante y escoltava pues tot tipus de música. Els meus pares decían, bueno, dejémoslo, está ahí, por lo menos no da la bulla.
0: Perquè es parlava molt de música a casa teva.
1: Sí. Hi havia molts discos i la meva mare, pues això, havia sigut cantant, el meu pare era bateria de jazz, enginyer,
0: tal,
1: llavors hi havia tot això del món del sonido i la música.
0: O sigui que tenies el futur escrit, més o menys, no?
1: Sí, més o menys. Els meus pares tampoc és que m'animessin a que fos músic, m'agradava cantar des de petit. Por las dos ramas estaba la música y el sonido en mi casa.
0: Uh-huh.
1: Y pero también siempre deían pues esta cosa de wow, es difícil, ¿eh? O sea, por lo típico, ¿no? Hay que comer, ¿no? Y hay que y els meus pares eren els dos uh-huh. luchadores natos, ¿no? Y sabían las dificultades de la vida, ¿no? Y entonces es como però una vegada jo ja estava posat, pues ellos eran los
0: claro.
1: fans número uno, ¿no? I tal. Però sí que al principi, que jo estava molt, molt perdut, no era un buen estudiante, era... Tengo TDAH, tengo tal... Sempre sortia que era artista, ¿no? Per a les coses.
0: Perquè t'agradava pintar, també.
1: Sí, molt. I sobretot els profes con los que tenia como onda, ¿no?
0: Sí.
1: Sobretot m'agradava la seva vibra, com explicaven les coses... Llavors sacava bones notes. Si no, era com ràpidament m'iba al mundo de los sueños a flipar-lo.
0: Un viatge astral, no? A un altre lloc.
1: Sí.
0: La teva mare, com dèiem, cantant, Maria Teresa Heras, coneguda artísticament com Teresa Maria.

0: quina veu més meravellosa tenia la teva mare.
1: Hòstia, el que em flipa, a part de les pel·lis
0: sí, que va ara fer, anirem, no? Ara anirem, sí.
1: Sí, sí, sí. I que ella era una dona hiper guapa por dentro, por fuera, i super artista i super guerrera, no? Em fa molta gràcia perquè estos discos jo he escuchado menos, no? Era l'època Yeye, no? Que claro. Gravaven. I ella també va fer les pel·lis, tal. Després sí. Le dijeron si quería irse a hacer por toda América, porque decían que era la Bárbara Streisand latina, que iba a arrasar, tal, va conèixer el meu pare i va deixar
0: va
1: tot,
0: no,
1: lo típico de l'època, fatal.
0: Sí, sí, sí.
1: Però aquests discos és molt bèstia perquè, si et fixes, el so és todo, gravaven... Jo soc molt fan, no? Ara està molt de moda volver a tot este tipo de sonidos i más con toda la cosa programada, los reggaetones i tal, pues hay la otra cara,
0: claro.
1: Que es el sonido hecho a mano que yo reivindico.
0: Sí, sí, sí. Més artesà, no?
1: Sí, pues las sí, Valerias sí. Castro, las Silvias Pérez Cruz, amigas nostres.
0: És que hem d'anar cap aquí perquè la intel·ligència artificial, si no, s'ho menjarà tot.
1: Bueno, són opcions, cada un que faci el que vulgui, però ja. El que volia dir és que en aquella època, per exemple, que és com gravava Amy Winehouse i tots aquests músics, sí, gravant sí. Com micros ambiente, sí. No? Y entonces los planos de las canciones lo grababan una cuestión muy física, ¿no? Vale, tú te poses allá, el batería allá, el coro más lejos, tal, llavors escoltaven i quasi tenies la mescla feta a la gravació, ¿no? És brutal.
0: Amb més perspectiva, clar.
1: Sí.
0: Et cantava a tu?
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí, sí, sí. Ella cantava molt i sí, sí, fins al final.
0: Sí.
1: Sí, quan tenia la meva mare tenia Alzheimer i a l'última època estava en una residència, no? Que estava molt ben cuidada aquí a Horta, llavors cada dia pues, algú dels germans anava a veure-la, no? Que tienes esa lucha interior y con esto también aprovecho para reivindicar la sanitat pública y que todos serem grans i que ara ja pues, ja no és com antigament, no? Que els nostres pares venien a casa, nosaltres els cuidàvem, tal, que tens ahí una lucha interior, perquè la meva mare fue una madraza, llavors els germans i tal, pues la llevas a un sitio donde alguien la tiene que cuidar cuando ya, ella te ha cuidado todo,
0: sí, sí.
1: Y dices, soy un poco un traïdor, no? Vale, parla el tipus de vida que tenim, jo viatjo molt, els meus
0: germans. Sí, sí, aquest sentiment de culpabilitat moltes
1: sí,
0: vegades.
1: Sí, sí. Però bueno, estant allà, que estava molt bé, i anàvem, quan no podia uno, pues iba otro, un dia jugant, hi havia uns jardins, i un dia jugant em vaig posar a cantar, ella no recordava el que jo li acabava de dir feia 10 segons, no? Uh-huh. Però sí que recordava perfectament les cançons. Això va passar un dia que em vaig posar a cantar una cosa i la meva mare va començar a cantar i se'n recordava totes les lletres, no? I fue una cosa, uau, super. La vaig gravar, me'n recordo, ho vaig posar al chat de la família i ens vam quedar tots com molt flipats i muy movidos. Y va a ser algo muy potente.
0: Y por eso vas a crear la memoria del corazón.

0: despierto.
1: És tan important per tu que vull recordar també que el 1963 va participar al Festival de la Cançó Mediterrània, que es va celebrar al Palau de la Música de Barcelona, amb la cançó En Roma, que acabem d'escoltar, i quasi en representa el Festival d'Eurovisió amb la cançó Caracola. I vull que escoltis una joia. Crec que no ho has escoltat mai. L'autora de la cançó, Fina Calderón, deia això anys després a Televisió Espanyola.
2: En televisió, uns proponien un cantante, otros proponían otros, y ahí fue lo que tú puedes, lo que tú quieres. Mira, a mí me encantaba Mitchell, que cantaba muy bien. Estaba Teresa María con una voz muy bonita.
3: Wow.
2: O sea, que había, hubo varias discusiones acerca de los intérpretes. Pero
4: yo creo que tú no estabas del todo convencida, ¿no?
2: Yo es que, como te dije al principio, consideraba que Caracola era una canción de tipo romántico. Entonces, no era de grupo, digamos. Era una canción más bien para un solista.
1: Però Televisió Espanyola finalment va portar el grup TNT. Ella t'explicava aquestes coses?
3: Pues això, per exemple, no ho sabia. Ella també tocava superbé el piano. Era de... La meva mare era d'un poblet d'Aragó. Una dona, com et deia, molt guapa físicament i molt guapa per dins, però una dona molt guerrera, no? Como, imagina't aquella època, una mujer que se iba a Barna, que se iba a Madrid, tal...
1: Sí, molt avançada, no?
3: Sí, a buscar-se la vida amb la música... Va estudiar piano per uns familiars de la família, perquè els meus pares pues, tampoc... Ai, els meus pares, els meus avis no podien finançar la carrera seva de pianista piano. I de líric, i super, super, super talentosa.
1: Tant és així que la teva mare era la veu cantada a les pel·lícules de Julie Andrews o Audrey Hepburn.

0: una meravella.
1: Això de què és, aquesta?
0: És Audrey Hepburn.
1: Sí, però de quina pel·li,
0: quina
1: aquesta?
0: Película? My Fair Lady.
1: Ah, aquesta My és Fair de Lady. My Fair Lady. Sí. My Fair Lady és molt, molt, molt, molt bèstia. Sí, sí, sí, sí. No, i és molt... molt fort la veu i com interpretava i com mastegava les paraules i el trèmolo este.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Poderosa, sí, sí.
0: Hem parlat molt de la teva mare, però continuem a la teva joventut. Uh-huh. Perquè va ser la veu de Mikey a la pel·lícula Los Goonies. Uh-huh. Any 1985, tenies només 13 anys.
2: Es que no lo entendéis. No os dais cuenta. Él era un profesional y no pudo llegar hasta aquí. Nosotros sí hemos llegado. ¡Es nuestra oportunidad!
3: ¿Una oportunidad de qué, Mikey? ¿De morir? Si seguimos adelante, verás cómo a alguien le pasa algo. Incluso puede que muera. Además, tenemos que avisar a la policía.
2: A lo mejor Gordy ha avisado ya.
3: A lo mejor Gordy está muerto.
2: No digas eso, no vuelvas a decirlo. ¡Los Goonies nunca dicen muerto!
3: Pero yo no soy un Goonie.
0: ¿Cómo va a surgir eso, Dani? Gracias a la teva mare,
1: sí,
0: suposo.
1: No. A veure, el meu pare va muntar un estudi de gravació, després van passar coses i ho va perdre, però ell no volia que estigués jo en el món del doblatge, no? I una vegada...
0: No volia?
1: No, perquè volia que anés a l'escola i tot això, a mi m'encantava, i tot va sortir perquè em van començar a trucar de la... Vaig fer casualment un dia que estava a l'estudi del meu pare, quan al principi era molt, molt petit a l'estudi, un dia necessitaven un nen, no sé, que estaven gravant i tal, i ah, està mi hijo, venga. Què, tu fas? I jo, vale, tal. I ho vaig fer, uau, que bien lo hace, no? Tal. I em van començar a trucar de la competència. Ah. Llavors treballava molt a la competència del meu pare. Mon pare estava com medio així, a la meva mare li agradava, uh-huh. I jo em saltava al col·le, que estava encantat, no? I m'agradava molt perquè...
0: Era la cosa perfecta, no?
1: Sí. O sigui, no sóc molt fan del doblatge, perquè m'agrada, jo sempre veo les pel·lis en original, uh-huh. Però sí que s'ha de dir que aquí, just a Espanya, és de los lugares del mundo donde se ha hecho el mejor doblaje del planeta.
0: És veritat,
1: no?
0: I sobretot a Barcelona, eh?
1: Sí, s'ha fet molt bo. Sí que el mundo de los dobladores, a mi em va començar a anar superbé. Per exemple, pues vaig fer el càsting dels Goonies, que hi havia com... 800 niños, estava la supervisora de Spielberg, no? A Clàudia, no sé què, i em van agafar a mi i tal, i jo era superpeque i bueno, ho feia ja, i m'agradava perquè estava allà i no estava en el cole, no? Que no m'ho gustava uh-huh. nada. Uh-huh. Però sí que al món del doblatge havia un ego hiper heavy. Quan vaig començar a créixer, flipé, per això tampoc li agradava molt al meu pare, o sigui, és molt fort, però moltes de les voces i de, o sigui, es guanyava molts diners, o sigui, en el moment, i ara dentro de nada supongo que ja el doblaje con la IA desaparecerà, o si no ha desaparegut,
0: sí,
1: ja
0: té tots els punts,
1: sí, això segur, esto es un hecho, quiero decir. I me'n recordo d'alguns dobladors que eren molt flipats, quasi més que actores. Guanyaven molta, molta, molta pasta.
0: Yeah.
1: I, pues, muchos que hacían mucha publicidad, no sé qué, la voz, yo soy, no sé quién, tal, i arribaven, tal, i jo me quedava ahí, tal, no? I quan vaig anar creixent, com que no me gustava mucho el ambiente, también había gente muy bonita, por supuesto, uh-huh. Però hi havia molt, molt flipat, no?
0: I llavors vas veure molt clar que el que volies fer era música i vas començar les Rambles.
1: Sí, bueno, anterior de les Rambles vaig tindre grups així més de hardcore, uh-huh. No? L'època està el skate, també tota la cosa del hip-hop, no? Mezcles ahí, no? Que vas canviant ahí i tal. Però després sí que vaig estar molts anys tocant al carrer amb amics i tal.
0: Què tal l'experiència?
1: Ens ho passàvem molt bé, guanyàvem molts diners...
0: Ah, sí?
1: Sí. Colassamos las Ramblas, o sigui, hi ha fotos de les Ramblas.
0: O sigui, som generosos, no?
1: Sí, o sigui, sobretot els guiris.
0: Ja.
1: Pagaven i nosotros, pues, jo crec que teníamos ahí recursos, no? També, pues yo era molt primet i creo que supongo que hacía mucho el monkey y tal, y entonces les daba pena y me daban dinero y liábamos unas muy poderosas. La policía no estaba tan hardcore com va passar després i era un súper buen escenario, ¿no?, para comunicarse de una manera como muy, muy directa y ver que funciona y que no. Después nos íbamos por las islas, montábamos sound systems, feien de tot, ¿no? Y éramos muchos músicos, mucha gente de todos lados, y de allí salieron muchos, muchos proyectos.
0: Mm-hmm. Per exemple, va ser un dels membres fundadors del grup Ojos de Brujo. Mm-hmm. Això ho sap poca gent.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Com va ser allò?
1: Pues va ser molt divertit amb el Juanlu, que és un dels meus millors amics, que és un músic al·lucinant, baixista, productor, un gran, ara està fent uns discos al·lucinants. Pues jo tenia Macaco, i a l'època de que estàvem allà, érem un munt de músics, com et deia, de quantitat de països, sí. Però era molt difícil d'estar amb els dos projectes, no?
0: I el primer disc en solitari va ser El mono en el ojo del tigre, any 1999.

0: Després del verano sacaremos, noviembre, diciembre, sacaremos un disco, ¿vale? O sigui, estic amb aquest pollastre. Estoy haciendo otro disco que saldrá en octubre, que se llama El coro es el futuro ancestral, i he estat gravant amb tota Àfrica, amb Benin, amb tota nens africans, i és la metàfora sonora sobre que el coro para mí es el colectivo, ¿no?, frente a este individualismo extremo, i el vull gravar tot de cançons, algunes que ja quasi tot està fet, però tinc que gravar amb coros, diferents coros, con temes socials de niños i gente mayor, ¿no?, i el vull sacar a l'octubre. Estic muntant aquesta petita productora que es diu Le Petit Bleu, el Pequeño Azul, català, francès, anglès, que és on vull treure els projectes d'imagen, sonido, música, no? I és un projecte que són projectes que van lents, perquè també lo quiero hacer como muy a mi manera, sí, cocinado a fuego lento. Hi ha, per exemple, pues, la pel·li aquesta que tinc escrita, tinc el tractament, falta el guió, i he estat amb diverses productores que la volien i tal, però tengo que encontrar el
1: home, sobretot el moment, perquè no tens temps per res. Daniel Carbonell, Macaco, cantant, activista musical, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, que vagin molt bé els concerts de la gira, o els que tens més endavant, presentant el teu disc, Futuro Ancestral, i marxem amb Prohibido Irse Sin Hacer Ruido. És important marxar fent molt de soroll sempre. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Daniel. A tu. Gràcies per aquesta entrevista tan
1: gràcies. Bastant. I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Si me prohi...

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'última hora de Ceuta ens deixa la mort d'un menor a causa de la diabetis severa que patia des de feia temps. Més detalls. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. El jove d'origen marroquí tenia 17 anys i es trobava al centre d'acollida L'Esperança, a Ceuta, després d'haver creuat la frontera el passat 31 de juliol a l'entrada descontrolada d'aquell dia. El menor estava vigilat pels serveis sanitaris de la ciutat autònoma, però les atencions no han sigut suficients per combatre aquesta malaltia crònica.
0: Precisament, Ceuta ha tornat a centrar el debat polític aquest dijous amb la compareixença del president del govern Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats.
2: Sánchez ha virat lleugerament el seu discurs respecte al Marroc després de la pressió dels socis de govern, tot i que ha mantingut que no hi ha proves concloents que demostren la col·laboració del país del Magreb en l'entrada massiva de finals de juliol.
3: Que se sepa la verdad, y eso no significa que nosotros no podamos actuar con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes, sólidos, para poder concluir la autoría o la participación directa o indirecta de un tercer Estado, como es el caso de Marruecos, que a día de hoy no es el caso.
2: L'oposició, en canvi, li ha retret la feblesa en Marroc i que no s'hagi tornat encara a la normalitat. Escoltem Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
4: No siga insultando a la gente de Ceuta, a la que le han robado el verano la tranquilidad y su seguridad.
5: Usted no actúa como el presidente de España, usted actúa como el virrey de Al-Andalus y como el embajador de Rabat.
2: També els socis de govern li han retret la seva actitud complaent amb la monarquia a la guita.
0: Gràcies, Pau. I de Ceuta també n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que és de viatge oficial a Ucraïna. Diu que els ucraïnesos defensen la unitat d'Europa tal i com es va defensar ahir a Ceuta.
6: Nosotros mandamos, yo mismo ayer expresé toda mi solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y fíjese, tiene un punto en común que es Europa. Ceuta es frontera de España y frontera de Europa. Aquí se están defendiendo los valores europeos son los que tenemos que defender en todo momento y circunstancia sin excusas. También aquí en Ucrania.

0: Com ho estem fent.
1: Des de Kiev, la capital ucraïnesa, Salvador Illa ha signat 3 acords de cooperació amb 3 regions al país. Són acords de cooperació amb l'objectiu d'intensificar el suport de Catalunya i les necessitats humanitàries, econòmiques i socials que tenen derivades de la guerra. I mentrestant, continua la crisi migratòria també en altres regions. Més de 80 persones, entre elles 2 dones i un nadó, han mort a bord d'una pastera localitzada a la deriva al sud de les Illes Canàries. A l'embarcació, que va sortir fa 26 dies de Gàmbia, hi viatjaven 128 persones en destinació cap a l'arxipèlag. Segons ha confirmat Salvament Marítim, la barcassa va ser localitzada per un dels seus avions aquest dimecres a la tarda, a 120 quilòmetres de Gran Canària, i ha estat rescatada a mitjanit amb 45 supervivents a bord. Acaben sense acord les reunions entre USTEC i la CGT amb educació i, per tant, els sindicats mantenen la vaga prevista pel 8 de setembre, el primer dia de curs. La consellera reclama als sindicats la desconvocatòria d'aquesta aturada. Escoltem la portaveu de CGT, Laura Gené, i la consellera Esther Niubó.
2: Els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig. Això no va de sous, això va de recursos.
3: El sistema educatiu necessita un parèntesi, que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs.
1: Tot i que els sindicats han afirmat que la vaga es manté, Niubó ha expressat que la voluntat és la de mantenir l'esperit de diàleg. L'ensorrament del balcó d'un habitatge unifamiliar a Calafell ha causat 2 ferits aquest dijous al matí. Més detalls, Pilar Ribas.
4: Els fets han passat uns minuts abans de les 11 del matí a un immoble del carrer Joaquim Rodrigo. El SEM ha activat 2 unitats per atendre els 2 ferits que han estat evacuats en estat menys greu a l'Hospital del Vendrell. Els bombers s'han desplaçat al lloc dels fets amb 5 unitats i, juntament amb l'arquitecte municipal, han revisat l'afectació estructural de l'immoble. Segons fonts dels bombers, el balcó s'ha ensorrat quan les 2 persones es trobaven allí. La causa, apunta, ha estat el sobrepès a la barana i els problemes en una viga, que ha cedit. S'ha sanejat i senyalitzat la zona col·lapsada. Tot i així, els inquilins poden tornar a casa. Els bombers també han informat que hi havia un avís previ del mal estat del balcó.
1: I un apunt de la món de la cultura. Peter Jackson, director de la saga Els Hobbit i El Senyor dels Anells, rebrà el Gran Premi Honorífic al Festival de Cinema de Sitges. També rebran el Gran Premi Honorífic els actors Danny DeVito i Amy Irving. I pel que fa al temps, avui pugen les temperatures amb màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. El cel és avui clar i bufa vent de component sud. De moment, les altes temperatures es mantindran des d'ara i durant tot el cap de setmana. Doncs és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Aquestes són les 4 i 6 minuts d'aquest dijous, anomenat 3 de setembre del 2026. Estem ja al penúltim programa de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4 i estem preparats per fer-vos costats fins que siguin les 7 en aquest dia tan especial. Us farem costat, doncs, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, el Julio Leal, el Marc García, la producció, la Sònia Rodríguez Justícia, la Llubí Medina i avui a les vies de so, el Martín Noia, l'Edu Ortega i el Pau Robert. Comencem aquí a l'Estiu XL.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I qui també està al meu costat és en Marc Avena. Marc Avena, què tal, com estàs?
2: Hola, hola. Malament.
0: Passa? Què et passa?
2: Ho acabes de comentar tu mateix. Penúltima edició de l'Estiu XL. Això significa que la d'ahir va ser l'avantpenúltima.
0: Sí, molt bé.
2: I la de demà serà l'última, Last Dance, Joan.
0: Home, clar, perquè és normal, les coses tenen un inici i un final.
2: Tinc un dubte, Joan, tu sempre comences el programa dient comencem. Si estàs començant, cal dir comencem?
0: Doncs sí, ho dic, no sé per què.
2: Bé, és aquí una forma... el que sap d'aquest mitjà de comunicació és tu,
0: A lo millor és una redundància, tens raó, Jo no... A dir pas que no tinguis raó, però mira, no sé, són coses que passen.
2: He dinat molt, no m'has demanat, però t'ho dic, he dinat molt i no em trobo massa bé. Estic marejat.
0: Això què vol dir?
2: No ho sé.
0: T'han de fer el boca a boca o alguna cosa? Perquè està aquí el Marc García, que li pots fer el boca a boca si es desmaia.
2: Producció, atenció, no, perquè potser hem de trucar a la 112.
0: Home, si teniu tan bon rotllo, si es posa malalt, no li faré jo,
3: Bueno, però... jo pel programa ja vaig dir que moro, però...
0: Per tant, ja està, molt bé.
2: Però per mi no.
3: Bueno, per tu, en conseqüència, el programa també.
0: Doncs comencem a l'Estiu XL, com veia, un altre cop més aquí a Ràdio 4, i tenim temes interessants per parlar, no, Marc?
3: Sí, perquè l'altre dia, mentre veníem al tren cap a la feina, estava llegint un article sobre que al Japó s'ha inventat la primera nevera per a humans que refreda el teu cos en segons per combatre les onades de calor. La veritat és que em va semblar un gran invent i més encara tenint en compte la calor que hem patit aquest estiu i vaig començar a indagar una mica. La qüestió és que entre clic i clic em van començar a sortir tot d'invents especials i vaig pensar, això dona per un tema en el programa. I és per això que avui començarem el programa parlant de gadgets i invents japonesos. Per fer-ho tenim amb nosaltres una persona que coneix molt bé tant la tecnologia com el Japó, Gina Tost, periodista i comunicadora especialitzada en tecnologia, economia mobile i empreses emergents i que, entre d'altres, ha treballat en mitjans com Televisió Espanyola i el canal NHK del Japó. Bona tarda, Gina. Com estàs?
4: Molt bona tarda.
0: Benvinguda.
4: Moltes gràcies.
0: Ai, Marc, que m'encanta que parlis dels catxibatxes aquests, perquè jo et prometo que sí que em compraria una nevera per humans.
3: Home,
0: jo em ficaria la nevera.
3: I si refresca, com posa que refresca i tal?
0: Jo crec que en un futur caldrà que tot el pis sigui una nevera.
3: He llegit que la nevera, o sigui, està com a uns 15 graus, però et tira com una mica d'aire al coll, al cap i alguna part més del... Crec que era l'esquena, perquè així a uns 5-3 graus i que fa que et refredis lo suficient com per després... En hores de feina, poder seguir treballant a tope.
2: I la teva, Joan, seria mini, de platja.
0: Sí, jo amb una de càmping ja faig.
2: Sí.
0: A mi no fa falta. Tu faria falta una més gran, Una XXL.
2: Un pèl més gran.
0: Precisament, més cara, Perquè això, si és més gran, serà més car.
2: O no.
0: Home, jo crec que sí. Escolta, anem a parlar del que estàvem proposant. Gina, per què tenen aquesta creativitat els japonesos d'inventar aquests catxibatxes que només trobem amb aquesta gent? Perquè jo, això, no se m'hagués passat pel cap mai.
4: Hi ha una diferència cultural molt gran entre Europa i el Japó. Aquí, quan agafem un... quan tenim un problema, és això, com ho puc solucionar? Allà és una mica al revés, no? Això que em passa cada dia, com puc fer que no em torni a passar, no? A més, es barreja també una cultura industrial i tecnològica molt potent, grans empreses com Sony, no? Sanyo, són d'allà, una gran tradició pel disseny, pel producte, no? I, sobretot, una llibertat i poca vergonya a l'hora d'experimentar. I tenen una... un concepte, que és el Chindu, que consisteix a inventar objectes que solucionen un problema molt real, però tan específic que arriba a ser una mica ridícul, no? Com això, no? Una nevera per humans, o hem vist un munt, no? Un ventilador per refredar fideus... És una creativitat portada al límit.
2: I d'això se'n diu Chindu.
0: Chindu. Hi havia molts exemples d'aquests, no, Marc?
3: Sí, perquè jo he estat buscant i m'he trobat coses ben curioses. Per exemple, una núvia hologràfica, i clar, us preguntareu què és això. Doncs consisteix en una càpsula on es projecta un personatge d'estètica anime de nom Azuma Hikari i amb qui pots conversar, però no només això. També t'envia missatges de text durant el dia i pot encendre la tele o el llum de casa, entre moltes altres coses.
0: Molt bé. També hi havia alguna persona que estava sortint tenint com a parella una persona que no era real, que estaven creant també nòvies i nòvios virtuals, que això també ve d'allà, eh? Mm. Sí, entre altres coses. Tenim més.
3: Sí, perquè fins a quin punt, per això, Gina, aquestes tecnologies estan pensades per combatre la solitud?
4: A veure, això és molt interessant perquè darrere d'aquesta anècdota, no?, o aquesta etiqueta de nòvia virtual, és una qüestió gairebé global. Si us heu fixat, estem passant de relacionar-nos amb la tecnologia com una eina a relacionar-nos amb la tecnologia amb una presència. No teniu amics o amigues que en el xat GPT li té un nom? El Gepetto, la Valeria, el no sé què, li tenen un nom. Fins ara l'ordinador esperava que nosaltres li féssim ordres, no? Doncs programa, enviem aquest e-mail, programa amb això el calendari, però amb la intel·ligència artificial, amb els assistents de veu, aquests, els Alexes de turno i tal, els hem personificat, no en el tipus de per tu, sinó en persona, i els hi hem donat una personalitat. El Japó explora aquesta frontera d'una manera brutal i culturalment ho tenen com molt normalitzat, aquesta relació emocional amb personatges virtuals procedents del manga, de l'anime, dels videojocs, no? I el que fa 10 anys semblava una cosa com molt extravagant és una cosa que allà ja passa i que no us estranyi que d'aquí 5 anys estigui aquí.
3: Però estem parlant, Gina, de que llavors els usuaris desenvolupen sentiments reals per a aquestes intel·ligències artificials.
4: Tu no li tens un nom al xat GPT?
3: Bueno, Chati.
4: Veus? És que clar. Doncs tu amb la Chati o el Chati ja li desenvolupes un... I estic segura que en algun moment l'has insultat.
3: Crec que no, eh?
5: Jo sí.
0: Jo tinc gent que parla amb el xat GPT i quan està parlant, si no li contesta el que vol, l'insulta.
5: És que de vegades se li va l'olla i l'has de posar al seu lloc, també.
4: Ho veieu? És l'equivalent a, quan la tele no anava bé, donar-li cops.
0: Sí.
4: És l'equivalent. Doncs ara, si el xat GPT no respon al que tu vols o se li en va, l'insultes, perquè és aquesta... No li dones cops. El personalitzes i el tractes com a un ésser viu.
0: A mi un dia m'estava discutint una cosa i jo sabia que no era veritat el que estava dient. I jo li deia, escolta, que això no és així, que és així. No pot ser perquè no sé què, que jo vaig ser-hi. És a dir, que no em portis la contrària. I vaig enrabar-me així com que jo vull tenir raó. Però clar, no, seguia amb el seu rotllo. Jo encara no li he posat nom, eh? Això també t'ho dic.
4: Hi ha un concepte molt interessant, psicològicament, amb els assistents virtuals tipus els de l'intel·ligència artificial, que es diu psicofancy, que és com... estan programats per donar-te la raó. No li heu dit alguna tonteria i us han dit «Oh, quina bona idea, Marc! Com m'agrada això que m'acabes de dir!» Doncs això es diu psicofancy, perquè està estudiat que si et donen la raó, et penses que el que està donant-te la raó és tan intel·ligent com tu. Si, en canvi, no et porta, no està dins del teu equip intel·lectual, aleshores penses que és inferior. I el que busquen és... aquest apropament cap al teu caràcter, cap a la teva manera de relacionar-te amb l'entorn i el món.
5: I Gina, és normal que això a mi em faci molta por o sóc un exagerat?
4: És normal. Tot el que és nou fa por, sobretot. I sobretot quan són caixes negres i no sabem què hi ha al darrere.
5: Ara.
4: I sobretot quan les persones que ho dominen potser no tenen els millors interessos en tu i en la humanitat.
0: Això sí que...
2: Això no és gent psicofancy, eh?
0: No, això no és psicofancy, però, clar, això de que et donin la raó... Que hi ha una dita que diu darte la razón como un tonto.
4: Sí.
0: Al final tampoc és que siguis més intel·ligent, és que no. El que fa és enganyar-te.
4: Exacte. Això és el que fan les intel·ligències artificials. De fet, jo, al meu Chati, que no té nom, li tinc dit que té prohibit fer-me la pilota.
0: Ah.
4: No per portar-me la contrària, sinó però aquestes frases típiques de «Qué buena idea!» o «Quina bona idea!» perquè faig que em parli en català. «Quina bona idea, Gina!» No, això no. O sigui, a mi, si et pregunto 2 + 2, m'has de dir 4. No és «Quina pregunta més interessant!» No. Vull que em diguis el que jo t'estic preguntant.
0: Jo no sabia que se li podia dir a la Chati o al xat GPT que no et faci la pilota. Això sí que ja em sembla brutal.
4: Clar,
0: clar, perquè això parla de molts temes, molt o sigui, molt d'efectivitat entre la màquina i tu.
4: Clar, és que el que estan intentant és que t'hi connectis absolutament. És un model de negoci.
2: Tu no vas bé, Joan.
0: No, ja et dic jo.
2: Tu acabaràs com el de la Preixi.
0: No, home, de fet, ahir em van passar ja de ChatGPT que s'està posant en marxa campanyes de publicitat, com fa Google Ads, perquè quan tu entris a demanar alguna cosa, directament et aconsella una cosa que va amb marca publicitària inclosa.
4: Clar, i de fet, la publicitat, sabeu el que és el SEO, el Search Engine Optimization, que és que tu, quan buscaves una cosa a Google, apareguessis als primers resultats. Ara, això, per a les intel·ligències artificials, es diu GEO, val? I és el SEO de les intel·ligències artificials, perquè quan tu li diguis, escolta, quin és el millor xampú que puc fer servir, et digui el de la marca, no?, que tu vols o que la marca vol que aparegui en els resultats.
0: Clar, però aquesta cerca que fa ChatGPT la fa perquè aquesta marca està ben posicionada a Google i, per tant, ho agafa d'aquí, o perquè és el propi ChatGPT qui té ja alguna campanya publicitària darrere que fa que sigui la primera opció?
4: Depèn. Com que són caixes negres, no sabem com... Primer, d'on han trobat la informació i com prioritzen aquesta informació. De fet, molts artistes, precisament no tant amb ChatGPT, però sí amb la IA generativa, estan molt en contra perquè han fet servir el seu material per entrenar-se i, per tant, si tu li dius fes-me un dibuix estil Ghibli, et sap el que és l'estil Ghibli. Què vol dir? Que ha estat entrenat amb Ghibli. Tu creus que Ghibli ha donat que són japonesos? Han donat permís perquè s'entrenin aquestes intel·ligències artificials? Clar, aquí hi ha un tema de drets d'autor molt potent que s'ha, evidentment, de gestionar.
5: D'autor, d'imatge...
4: Tot.
0: O sigui, pot ser que passi amb ChatGPT com va passar també amb les xarxes, que primer van deixar que ens enganxessin com bojos, per després no només controlar la nostra informació, sinó també vendre'ns productes?
4: Clar, és un model de negoci. Aquesta gent el que busca és una rendibilitat que ara mateix s'ha de dir que no tenen.
0: Clar. Començo així, perdent diners, però en un temps, com seré jo qui et vendré els productes, seré jo qui controlaré aquesta pasta.
4: És una cursa per aconseguir usuaris. El que més aconsegueixi usuaris serà molt més fàcil recuperar aquesta inversió després.
0: És interessant perquè pensaven que era només una eina per explicar i sembla que al final també ens fotrà gols.
4: Clar, aleshores, per això jo estic molt a favor de tots aquests equips de recerca públics, no?, que expliquen com han entrenat, no?, aquests models de llenguatge que fan recerca perquè la intel·ligència artificial sigui ètica, propera, transparent i que no ens intenti enganyar, no?, i colar un gol per l'esquadra.
5: I quins serien, Gina, aquests cercadors públics?
4: No és un cercador públic, sinó models de llenguatge, que és el que fan servir, el cervell que fa servir aquests. Treballen amb plataformes com Hugging Face, que per cert ara la volen comprar, precisament, perquè clar, allà està tot l'equip de recerca del món treballant en aquests models de llenguatge, i que precisament el que busquen és aquest cervell. Tu no saps com està entrenant OpenAI, però en canvi saps com està entrenant el Barcelona Supercomputing Center, aquí al Centre de Recerca de Barcelona de Supercomputació.
3: Perquè, Gina, a més d'aquests invents que tenen a veure, no?, amb la intel·ligència artificial, també he trobat uns coixins, que, per exemple, que els anomena de Kimakura, que t'abracen mentre dorms, simulen companyia... I clar, aquests invents són realment tendència al Japó i fins a quin punt la gent els té a les seves cases?
4: A veure, els invents aquests absurds com Chengdu són tendència perquè formen part d'aquest moment cultural, no? Però el coixí aquest que abraça, no tothom té un coixí d'aquests, és a dir, és més una broma. Com qui té una manta d'aquestes que pesa, no? Doncs... Pues algunes persones, però no tothom, no forma part de la nostra cultura. Però sí que és veritat que amb els coixins aquests que abraça, històricament i des de, jo crec que els anys 90, amb la sortida del manga, apareixien unes coixineres pels coixins en forma de personatges anime. Sí. I per tant, tu te'n podies anar al llit amb la Bulma, de Bola de Drac, per exemple. I a més, el coixí tenia com dues voltes i la Bulma per un cantó anava més vestida i per l'altre cantó anava menys vestida. Però això és un altre tema. Però vull dir que sí que és veritat que el tema dels coixins i dormir amb els japonesos ja és un tema que fa temps que arrosseguen.
3: Clar, però hi ha tant el tema de la núvia hologràfica i com el dels coixins que mostren una certa com soledat. És això un sinònim de que al Japó hi ha una pandèmia de soledat, tu que ja has estat en primera persona?
4: A veure, jo crec que és una simplificació molt ràpida, perquè evidentment aquí estem a la ràdio i tenim doncs, un temps per parlar, però el que realment demostren és que és una societat que inventa tecnologia, no?, per donar resposta els seus propis problemes, els seus hàbits, els seus valors, i que per això sorprenen, no? Perquè permeten veure a través dels objectes que és aquesta societat completament diferent a la nostra. I això suposo que també ens atrau molt, perquè ens veiem reflectits, però a la vegada els entenem.
5: Clar, pot ser que no siguin del tot diferents, o tan diferents com ens pensem, sinó que estan i són més avançats, no?
4: Tampoc crec que sigui un tema d'avançat. És un tema
5: perquè
4: de...
5: Perquè abans o després tot el que allà qualla, també qualla aquí.
4: Bueno, també hi ha coses que no quallaran mai, eh? Ja, que no quallaran mai.
0: Però entenc que, per una empresa que, clar, que fabrica aquestes coses... ha de ser rentable d'alguna manera, suposo que per al volum de població, perquè si no, no seguiríem fent-ho.
4: Sí. És que moltes vegades no s'exporten, o sigui, no es venen fora del Japó aquestes coses. El que sí que he vist que ha arribat, i ho comentàvem abans fora de l'estudi, són els paraigües transparents. No sé si n'heu vist molts.
0: Sí.
4: Històricament, els paraigües aquí eren o negres, o liles, o tenien formes de pilotes de futbol. És igual, al Japó, tots els paraigües són transparents. Per què? Perquè quan plou, plou bastant, aleshores la gent va tapada i per poder veure a través del paraigües i no haver-lo de portar més amunt, d'aquesta manera poden veure a través del paraigües. Està molt ben pensat.
0: Sí,
4: i això ha arribat aquí. Per què? Perquè és un problema global.
5: Són uns genis.
0: Clar, ara que aquí comença a ploure més, que hem estat a sequera, però ara comença a ploure més, és una bona idea aquesta del paraigua.
5: Per què no se't va acudir a tu?
0: Mira, perquè no sé, no sóc japonès.
5: A Catalunya vam inventar el caramel en pal.
4: Perdona, m'hem inventat moltes coses, eh? Fins i tot el submarí.
5: Clar que sí, molt
3: ben dit. Ara que parlàvem de genialitats, per cert, jo em quedaria també amb dos invents que he trobat que són bastant, bastant divertits, i el primer d'ells és un ventilador per fideus.
0: Això per què?
4: Perquè estan calents.
0: Ah,
4: i per no haver de bufar tota l'estona que et canses. Però és això, és gairebé com un acudit cultural seu, perquè és un problema tan específic de quan menges uns fideus calents, que ni te'ls menges sempre, ni te'ls menges durant tot l'any, i de més que el que busquen solucionar a través del riure.
0: Home.
3: I després hi havia un altre, que és una espècie de suport que es converteix la motxilla en una espècie de paraigües de mans lliures. O sigui, com va? S'enganxa les corretges de la motxilla i permet subjectar-hi el paraigua. D'aquesta manera no cal aguantar-lo amb la mà i tens les dues mans lliures per mirar el mòbil, cuinar... Bueno, fer el que et doni la gana.
5: Fantasia.
0: Jo és que, sincerament, estic al·lucinat amb aquestes coses. Haig de dir que algunes sí que les compraria.
4: Sí, estic segura que... Tu vas a Japó amb iens a la butxaca... i torna sense iens, però carregat de bosses.
0: I de xurrades quan arribi aquí, no?
4: No,
0: perquè
4: potser
0: allà...
4: I menjar.
0: Potser em crida l'atenció quan estic allà, però quan he arribat aquí dic què he fet.
4: No, bueno, depèn de quina és la teva consciència també ecològica. Perquè tot això, evidentment, està fet de plàstic i contamina. Però endavant amb el meme.
5: Pregunta-li, Marc, al teu xat, i quina és la teva consciència ecològica. Aviam què et diu.
3: Em fa por, a veure quina és la resposta.
5: Jo no ho faré, per si de cas.
0: Estic una mica al·lucinat amb aquests temes. Crec que m'hauria d'anar al Japó, a mirar coses. Em podria perdre en un súper d'aquests, comprant coses d'aquestes. Perquè això només per tafanejar.
4: Però és que
0: crida molt l'atenció. Si ets tafaner, crida molt l'atenció.
4: Si ets tafaner, el que et dic, no només que vagis a les botigues, sinó que t'asseguis en un banc a mirar la gent, i ja només per les tribus urbanes, per els fluxes de persones, els passos de zebra, no sé si heu vist aquelles vegades, aquells passos de zebra que s'activen, no, 8 passos de zebra a la vegada en un creuament, és hipnòtic. És hipnòtic.
5: Quan fa que no hi vas? Al Japó.
4: Molt, molt, massa, no ho sé. Fa molt de temps, sí, fa molt de temps, perquè he tingut fills i això m'impedeix agafar un avió de més de 10 hores amb criatures. Però no us preocupeu, que ara tinc alguns viatges, però segur que estan a la meva llista.
5: Objectiu 2028, com a molt, o no?
4: Home, o si pot ser abans, si pot ser el 27, millor. El 27, millor.
3: I Gina, quin invent japonès que encara no existeix t'agradaria que inventessin?
4: Clar, aquí és molt difícil i jo no sóc més creativa que els japonesos.
0: Home, si ho dius igual te'l roben, eh?
5: Allibera el xindo que hi ha en tu.
0: Més en compte, eh? Que quedi clar que ho has dit aquí, que està gravat, perquè no te'l robin.
4: A mi el que em passa és que, veus, em cauen els tirants dels vestits, de les samarretes i tal, perquè tinc poca espatlla. Aleshores, jo crec que una corda que va del tirant cap a l'orella, una arracada d'aquestes, em solucionaria el problema. El que passa que hauria de ser elàstica perquè pogués moure el cap, eh?
5: Clar, però activaria una mica el que és l'orella, no? El pavelló auditiu, o no?
4: No, haig d'intentar que sigui prou llarg i prou elàstic perquè no em faci unes orelles de moai.
5: Entesos.
0: Vas estar quant temps al Japó?
4: No, o sigui, al Japó hi he anat, però sobretot quan jo vaig treballar per la NHK, vaig treballar des d'aquí. Ells van venir a veure'ns a nosaltres perquè una cosa que és molt graciosa, vam fer un programa sobre cultura catalana i jo els vaig acompanyar a Montserrat, els vaig acompanyar a la Boqueria, vam estar fent panellets perquè això va ser un octubre i, clar, aquesta fascinació que nosaltres sentim cap a ells, ells també la senten cap a nosaltres. I vam fer un programa de 24 episodis parlant sobre cultura catalana al Japó. A 13 milions d'espectadors de mitjana per capítol.
0: Home, Déu meu, això és molt bo, eh? És brutal, clar, perquè la cultura catalana i quina de les coses que van veure els hi va cridar més l'atenció.
4: Home, els panellets va ser un gran hit, eh? Aquell dia va ser un gran hit. El Barça, Montserrat, la Sagrada Família... Són coses que, evidentment, siguis del país que siguis, fins i tot el nostre, són increïbles i es valoren moltíssim.
0: Jo estic una mica... Clar, és veritat, és normal, eh? Perquè generalment a un li agrada veure el que és diferent, el que no està acostumat a veure. Llavors, si tu vas allà, t'agradarà el que no és habitual, i si es venen aquí, els agradarà el que tampoc han vist allà. Per tant, és normal que es fascinem mútuament per coses que no estem habituats a veure. Però, home, nosaltres crec que no hem arribat a l'extrem de fer aquestes coses tan avançades tecnològicament que creen tanta afinitat personal amb una màquina. Encara no hem arribat a això tant.
4: Ells també són uns grans... tenen una indústria electrònica molt gran. Les guerres que van patir també van fer que desenvolupessin una gran tecnologia de ràdios, una gran tecnologia de comunicació, que fa que la seva indústria tecnològica estigui molt avançada. S'ha de dir, però, que una de les primeres cantants hologràfiques que van tenir, que és la Hatsune Miku, la veu de la Hatsune Miku es va fer a menys de 100 metres d'aquest estudi, aquí, a la universitat. Pompeu Fabra, que hi ha al costat, sabeu? Hi ha un grup de recerca de sons i música, i la veu de la Hatsune Miku del Japó, que ha fet concerts, imagineu-vos, estadis plens de 100.000, 200.000 persones en un concert d'una cantant virtual, i la veu que canta està feta aquí, a Barcelona.
5: No hi ha una placa o...
4: És com aquestes coses que passen, que són tan friquis que ningú sap. Només la gent friqui com jo.
0: Home, doncs això és important, eh?
4: Sí, no, és increïble allò del grup de recerca. Sí, sí.
3: Sí, perquè ara que parles de tot això del món hologràfic, a mi em tornava a venir al cap el tema de la núvia hologràfica.
4: Per algú serà.
3: No és per el que penses. Però no, o sigui, veig com que els japonesos tenen com una capacitat d'incorporar aquest aspecte tecnològic com a una part més íntima, més personal del seu dia a dia, que crec que aquí encara no ha arribat, no?
4: No, allà ja us dic, és una simplificació molt burda, de la seva cultura, però sí que és veritat que hi ha molta gent envellida, hi ha molta gent que viu sola, i aleshores tot aquest acompanyament els ajuda molt en el dia a dia, perquè al final els humans som éssers relacionals, socials, que busquem aquest contacte. I si no el tenim, perquè la nostra cultura és així com més freda i més distant, ens acabem acostant, doncs, a aquests gossos robot, aquestes nòvies virtuals, aquests coixins que ens abracen.
3: Perquè, Gina, què t'ha ensenyat al Japó que encara apliques avui en la teva manera de treballar o d'entendre la tecnologia?
4: Mira, m'agrada perquè són molt puntuals, molt educats, molt nets. Tu vas en un tren al Japó i la gent està callada. I fa bona olor. I ningú t'empeny ni et toca. No hi ha... També és veritat que hi ha en aquells vagons per dones, però això és un altre tema.
5: Sí.
4: Jo recordo l'última vegada que vaig anar al Japó, estava en una estació esperant que vingués un tren. Els trens són tan puntuals que el senyor que estava com revisant una mica la plataforma, no?, per on arriben els trens i tal, de sobte el tren va arribar un minut tard. I el senyor es va posar... Jo no entenia què deia, no?, però tan nerviós, el veies tan incòmode com si tingués, no sé, ganes d'anar al lavabo. Allò, mirava el rellotge, mirava la via, mirava no sé què, trucava no sé qui... Allò, estava el tio mogut, mogut, i de sobte al cap d'un minut... va arribar el tren i el senyor va veure que es va tranquil·litzar. Estic segura que aquest senyor, mesos més tard, encara se'n recordava d'aquell minut que va passar aquell mal moment perquè aquell tren havia arribat tard.
0: Home, i això és una cosa... Bé, però també...
5: Aquí és una pel·li de ciència-ficció, aquí.
0: Aquí a Rodalies patiria moltíssim. Clar,
4: aquest senyor aquí a Rodalies li agafa un cobriment de cor.
0: Sí, sí.
5: Es fa l'Arakiri.
4: No, sí, fatal.
0: Escolta, l'altre dia em va sortir a xarxes, era molt divertit, eh? Un robot que tenien... que, clar, relliscar-se, li van donar un cop i el robot es va rebel·lar i va començar a pagar la gent. Escolta, arribarà un moment en què això que ens tornarà... O sigui, com hem vist a les pel·lícules.
4: Ja ens està tornant en contra. El que passa que no són hòsties físiques.
2: Ah, boníssima resposta. No l'he vist venir, aquesta, eh?
0: No, aquesta no. O sigui, que clar, quan la gent pensa que ens escolten amb els aparells, que ens controlen, que ens medeixen, tot això té alguna cosa de realitat.
4: Sí, però no són els robots, són les empreses que hi ha darrere d'aquests robots, que són com els programen. El problema no són els robots malignes, el problema són els humans malignes que hi ha darrere de les empreses dels robots malignes.
2: Jo tinc molta por.
0: No, no, realment és que no ens n'adonem.
2: Ara tinc més por que abans de començar el programa.
0: Però recordem que una de les coses que té més valor sempre per qualsevol empresa és la informació.
4: Sí.
0: I al final s'està agafant de tots els llocs des de fa moltíssim temps.
4: Però perquè la informació són diners.
0: Sí.
4: I el que més importa en aquesta època capitalista que estem vivint són els diners i, per tant, és el que es busca, maximitzar aquests guanys. I l'única manera de maximitzar-los amb tu és saber què t'interessa en tot moment per poder-t'ho oferir i vendre-t'ho directament.
0: I comprar, que tenim una mena de compra compulsiva. Encara que jo reconec que si anés al Japó, moltes coses que estic veient aquí que són una mica friquis, me les acabaria comprant.
2: El coixí que t'abraçaria, sí, eh?
0: No ho sé, això... Bueno, jo ara m'ho amb el coixí abraçat, eh? Però no perquè tinc
4: forma. Però el coixí no t'abraça, tu.
0: No, l'abraço jo, però no... Soc de dormir amb el coixí abraçat, però
2: això no acabarà gens bé. Jo ho anuncio ara.
0: Ja ho veurem. Hem parlat de com és la cultura japonesa, hem descobert algun tema dels gadgets, també com ens porten la informació, com la compren, com ens... com el ChatGPT ja es diu Chati. He après moltíssim en aquesta mitja hora.
2: Chindu, psicofancy.
0: Sí, sí, escolta.
2: Geo.
0: Estic flipant una mica. Jo crec que, no sé, si no li poso nom al meu ChatGPT, és tot raro?
4: No.
2: Sí, sí.
4: No,
2: sí.
4: Pots fer el que vulguis. Al final és teu i tu el maltractes com vulguis.
0: Bé, doncs, Gina, tots gràcies per estar aquí amb nosaltres,
4: a
0: per
4: vosaltres.
0: Passar aquesta estona a l'Estiu X de la Ràdio 4 i per explicar-nos aquestes curiositats que ens han deixat. A mi m'ha deixat una mica flipat moltes d'elles, perquè no les coneixia.
2: M'he flipat i preocupat.
0: Bé, no preocupis tant, que tu preocupes molt ràpid, eh?
2: Tots són disgustos, Joan.
0: Ai, Déu meu.
2: Tots són disgustos.
0: Marc García, gràcies també.
3: Fins aviat.
0: Són 2:15 de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4.

0: Ha sigut una de les cançons importants de l'estiu, perquè també va ser una de les cançons importants del Mundial, amb Shakira i el seu Dai Dai, una cançó que hem ballat moltíssim. Quan són 2:06 de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, l'estiu XL.
1: Estiu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: Aquí seguim a Ràdio 4 Vés de l'Estiu XL i avui parlem de Forastera, el primer llargmetratge de la directora i guionista catalana Lucía Leñar, una història que ens parla del dol, de la identitat i dels papers que assumim dins d'una família. I per parlar d'aquesta pel·lícula tenim per aquí la Zoe Stein. Zoe, què tal, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies, molt bé.
0: Escolta, jo sóc un expert en destripar pel·lícules i explicar coses que no puc explicar.
3: Ai.
0: I l'he vista.
2: Spoiler.
0: I l'he vista. Per tant, com tu ets la que expert en explicar el que es pot explicar, explica'ns una mica què es pot veure la pel·lícula Forastera.
2: Bueno, és la història d'una noia adolescent, la Cata, que va a casa de la seva família, dels seus avis, que viuen a Mallorca, i l'àvia mor de manera sobtada, inesperada. I la pel·lícula va del dol, de com aquesta família intenta, doncs, lidiar con ello. I a partir d'això, doncs, la Cata descobreix un joc quan es posa, doncs, el vestit de l'àvia difunta i crea un joc, un dol performàtic, per dir-ho d'alguna manera, que uneix els dos personatges, el de la Cata amb el seu avi, que fa el Lluís Omar. Sí, no vull dir molt més.
4: Com es nota que va a poc a poc mesurant les seves paraules, amb moltíssima precaució. S'ha d'anar en compte,
0: Per no ficar...
4: Ara bé, m'encanta, Zoe, el concepte dol performàtic. Dol performàtic.
2: És que és per dir... No? Dol performàtic.
4: Ben, és
2: això. Crec que sí.
4: És això.
2: No?
0: Tot és una... Realment, a la pel·lícula sí que es pot veure diferents maneres de viure el dol, perquè no és el mateix el que, com el porta la Cata, com el porta el Tomeu, com el porta la Pepa, o com el porta la teva germana. És a dir,
2: totalment,
0: cadascú ho porta d'una manera diferent.
2: Sí. I crec que això és la vida mateixa, no? Com que cada persona realment porta el dol d'una manera diferent. O sigui, és la realitat, i que no sabem molts cops definir què és el que està passant. I crec que un dol transforma molt les dinàmiques familiars, o fa que tambalegin primer, i que la família s'hagi de retrobar amb aquesta buidor, no? O sigui, que amb una persona que ja no hi és, que representava un pilar important, sobretot en aquesta història era un pilar, l'àvia, i de sobte no hi és. I això fa que tambalegi la dinàmica familiar.
0: Això va començar amb un curt, després de l'èxit que va tenir va passar a ser un llargmetratge. Quan els reps per primera vegada i veus el personatge que et toca fer, com ho veus? Com ho afrontes?
2: Doncs, clar, quan vaig rebre el guió del llarg, jo ja tenia una mica la base d'haver fet el curt, i no em venia de nou. O sigui, la base és la mateixa, però sí que la història té punts molt diferents. O sigui, de com és el personatge de la Cata, també com es representa la relació de l'avi i la neta, és molt diferent al curt, hi ha canvis. Però sí, jo realment, o sigui... El primer que vaig pensar va ser que era un caramelo de personatge.
0: Un no, caramelo de personatge.
2: Sí. I que era un guió molt ben escrit i que m'agradava molt com s'explicava la història. No tant el què, no? El dol, tal... No, sinó el com. Em semblava una manera molt innovadora d'explicar un dol.
4: Perquè tu, Zoe, com a professional de la interpretació que ets, des de quin punt dones vida a Cata? Com ho has fet? És a dir, quina feina vas haver de fer?
2: Des de quin punt?
4: Clar, perquè jo entenc que és la teva feina, òbviament.
2: Sí.
4: Que si ho fas tu és molt més fàcil que si ho fes jo. Per mi seria impossible. Però no sé si vas buscar un punt concret per poder interpretar la Cata, com ho fas?
2: A veure,
4: és un caramel de personatge, però és que és molt complicat.
2: Sí, Sí, no és senzill, no és senzill. És complexa, però crec que justament això és el que a mi m'agrada. Els personatges que també tenen com una mena de... No de misteri, però personatges que són, poden ser fins i tot opacs, que no saps molt bé què els està passant i que tu com a actriu has d'interpretar això com una persona que està en un moment de búsqueda i que es mou entre diferents mons. És una mica camaleònica la Cata també. I a mi això... m'agrada molt com a actriu llançar-me a la piscina sense no saber molt bé. A veure, més concretament el com, jo diria que vam parlar molt, la Lucía i jo, parlar molt, simplement també de la nostra vida, o sigui, com de connectar, de parlar molt de les escenes, uh-huh. I no vam tenir tants assajos com a tal, més aviat va ser com alguns encuentros on era una mica connectar també amb el Lluís, amb la Marta, la Núria, perdre una mica la fredor, no? Crear una mica un vincle familiar. I després al rodatge, la Lucía em donava molta llibertat. Jo crec que també perquè ja ens coneixíem, jo això ho vaig valorar molt, sentir que creia en mi i que, bueno, et dona una mena d'estat de seguretat i de... Sí, per poder-te llançar. I a mi m'agrada molt llançar-me a la piscina sense tenir una resposta, de vegades. I això a la Lucía també li agrada. Com sempre dèiem, bueno, esto, ¿por dónde tiramos? Vamos a ver.
4: Podríem dir que a la Cata també li agrada, però això ja és una,
2: sí, també,
4: una cosa meva.
2: Sí, també.
0: Si us sembla, anem a posar en situació els oients. Escoltem el tràiler de la pel·lícula.
3: Catalina!
5: M'agastaràs el nom?
6: O jo, abuela.
7: ¡Abuelo!
8: Qué pena.
9: Se tropezó con una escala. Sí.
10: Es lo que tienen estos vestidos.
11: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.

0: cuenta que no está bien.
1: Yo creo que está mejorando, pero tú no lo ves.
2: Pots sentir?
1: Sí. Ostres, és nom.
3: He espert totes bandes en aquesta casa.
0: Ja he llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
3: Se m'apareix quan més la necessit.
0: Anem, si me dius que t'ajuda a posar rentaplats. Això és una altra cosa.
2: Ets una grossera.
0: Papa, és una broma.
2: És una provocació darrere un altre.
4: Aquí teníem el tràiler de la pel·lícula que ja estarà als cinemes aquest proper dia 11 de setembre, és a dir, la setmana vinent, el proper divendres, s'estrena als cinemes de tot el país. La pel·lícula Forastera, que és una pel·lícula, el primer llargmetratge de la directora i guionista catalana Lucía Leñar. Estem parlant amb la Zoe Stein, el seu paper de Cata, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula. Escolta, hi ha un moment que la Cata... té una barrera molt fina entre... No, és, però això és veritat, té una barrera molt fina entre ella i la seva àvia. Això és complicat de gestionar per ella i per l'entorn, perquè clar, hi ha moments que està fent un paper com d'ajudar que una altra persona pugui assumir el rol, però també és perillós perquè està fent creure que hi ha una persona que existeix que no existeix, que ja no hi és.
5: Sí. Sí, bueno, és el que dius tu.
4: No, però clar, aquesta barrera que ha d'arribar a separar en el moment d'interpretar-ho, això com ho gestiones? Perquè clar, és complicat, eh?
5: Sí, realment això crec que era va ser bastant no el que més em va costar, però com on jo tenia com més... on vaig tenir més pensaments o més, bueno, por de dir com faig això. Com ho gestionem, perquè des del minut 1 amb la Lucía ja vam dir que no... O sigui, no volíem fer que la Cata de repente és l'abuela. O sigui, no, era més aviat jugar-ho sempre des de la Cata fa aquest joc, però no és la mateixa persona, però ella s'hi vol apropar al màxim. Llavors, com crear una línia molt fina entre el que és la Cata i el que és l'àvia i el que està fent la Cata en aquell moment com a àvia. Va ajudar molt treballar com tot el que és els gestos, la part de gestualitat amb la Marta que feia de l'àvia i trobar com un punt intermig de joc on jo em pogués apropar una mica a partir dels gestos, sobretot a ella, no? Però sí, realment era complicat i va ser provar, anar provant molt i molt divertit, la veritat. Jo haig de dir que... molt divertit.
6: S'ho ha passat pipa, Joan.
5: Sí,
4: ja ho
5: sincerament
4: veig.
5: Sí.
4: A més, una de les coses també que es m'acaba la pel·lícula són els paisatges que esteu gravant a Mallorca, en un lloc
5: idíl·lic,
4: amb unes vistes brutals, amb unes platges brutals, perquè hi ha escenes que sí que es veuen a la platja.
5: Sí.
4: I la veritat és que quina sort fer-ho allà. I a més, en català. Ho he fet, també és una pel·lícula que està rodada en català. Què tal l'idioma a l'hora de gravar una pel·lícula que, a més, hi ha trossos que també són en castellà i es van combinant?
5: Bueno, és que en aquesta pel·lícula justament és molt important l'idioma, perquè es parla el castellà, també es parla anglès i també el mallorquí. Llavors hi ha com... A part, no només perquè parlin aquests tres idiomes, sinó que els tres idiomes tenen una importància de quan es parlen i el per què i amb quins personatges es parla cada idioma. I això és algo molt, molt interessant, perquè sí que crec que l'idioma també forma part una mica de qui ets tu, de la teva identitat, no? La llengua. Llavors, era interessant veure com la Cata, això que deia camaleònic, també es representa amb els idiomes. És a dir, quan té la història d'amor d'estiu, no? Verano, amor de verano, és en anglès, amb un noi estranger. Ella mateixa també sent estrangera, forastera, amb tot. I després el mallorquí, quan és l'àvia, no? I és la llengua dels avis, i després el castellà, que és la llengua amb la mare. Doncs, bueno, tenia molta importància i a mi em va ajudar molt per crear com aquesta Cata, segons amb qui està parlant en cada moment i què està passant a l'escena.
6: Aquesta pel·li, Joan, res no és casualitat.
4: No, res no és casualitat.
6: Jo tinc moltes ganes de fer una pregunta.
4: Vinga, fes-la.
6: Lluís Omar.
5: Sí.
6: Tòtem. Què has après tu d'aquest home? I què li has pogut ensenyar tu a ell?
5: Ostres, bueno, això li hauries de preguntar a ell. Clar, no sé molt bé la resposta.
6: Malauradament no hi és aquí.
5: Clar, ja, a veure, jo sé molt clar, o sigui, sé respondre què he après jo d'ell. El Lluís és un actor que jo admirava ja abans de conèixer-lo, que l'havia vist molt a teatre, també en cinema, i em semblava algú amb una presència molt especial, que crec que això es té o no es té, i era un d'aquells actors que per mi ho té. I ara que el conec personalment, només puc dir coses bones. És una persona realment meravellosa, que crec que té una ànima molt bonica i que sap treballar molt bé, sap escoltar molt bé, i això és molt important. I això ho valoro molt, i ha sigut realment increïble treballar al seu costat. I el que m'emporto, sobretot, és com la seva calma. O sigui, crec que jo també treballo bastant des d'una tranquil·litat quan estic rodant, però ell tenia un saber estar, saps?, que omple molt la sala i que em donava molta tranquil·litat, molta seguretat. I això ho valoro molt. I també m'emporto, doncs, moltes converses que he tingut amb ell, com de la vida, de la professió, no? Com que això crec que em dona molt també com aprenentatge, no? Que de vegades no tens referents amb qui poder parlar obertament de la professió, i ho he valorat molt, poder tenir algú al meu costat amb qui poder parlar.
6: Això està molt bé. Sí. Jo no entenc de cinema, Joan, tu saps, no entenc de cinema. Mm-hmm. No soc un expert en la matèria ni molt menys, però tant la Zoe com el Lluís són dos actors que no necessiten parlar, no necessiteu obrir la boca per connectar, per provocar emocions. Simplement amb una mirada, una manera de moure's. No sé, sí, que, eh? No sembla que actueu, que suposo que és el millor que us podem dir, que no sembla que actueu.
5: Ostres, doncs mira, sí, moltes gràcies. És exactament això la nostra feina, veure que no actuem, més o menys.
6: En aquest cas, missió aconseguida.
4: La pel·lícula arriba aquest divendres, el següent, als cinemes de tot el país, però, clar, ja porta un temps amb un recorregut a diferents festivals. Per exemple, el Festival de Toronto, on va aconseguir el Premi Fifresi, i també va rebre el Premi Pilar Miró a la millor nova direcció espanyola a la Seminci. Com va ser aquest moment?
5: Doncs els dos moments van ser molt, molt macos, especials. Toronto va ser, bueno, increïble, va ser una bogeria de sobte estar allà 4 dies, jet lag, que estamos haciendo aquí, no?, un poco. De sobte com començar a presentar la pel·lícula en anglès, no?, directament venint de Mallorca, va ser estrany, però molt maco, i jo crec que tots molt agraïts de que hagi tingut com tan bona crítica. Que la gent hagi parlat també de la pel·lícula és preciós, perquè nosaltres, doncs, l'hem disfrutat molt fent-la, i després veure que es valora d'aquesta manera, doncs és precioso. I Seminci també, i que hi hagués el premi per la Lucía també, molt merescut. Què dir?
4: Zoe, hem sequestrat el Lluís. Tenim aquí al nostre costat. Lluís, que tard benvingut, eh?
7: Que bé, escolto la Zoe parlant de Toronto, clar. Mm. Sí.
4: Tu fas de Tomeu a la pel·lícula. Com veus la relació entre Tomeu i la Cata?
7: Bueno, és l'avi i la neta, diguéssim. Jo crec que quan comença la pel·lícula, doncs és la situació ideal, perquè elles, les netes, estan amb els avis a l'estiu, en una casa meravellosa, a Mallorca. L'àvia i l'avi són fantàstics, o sigui, cadascú està en el seu espai, jo tinc els meus amics, les meves retransmissions esportives, les partides de cartes, una, ja es veu d'entrada, no?, una bona relació amb la Cata, i passa el que passa, no? Vull dir que això és... Tot això va a la pel·lícula, no?, de cap i volta les morts inesperades o tràgiques dintre d'un entorn familiar, i aquí jo crec que el Tomeu s'enfonsa, o sigui, allò... No és allò, tocado y hundido, no és que no diguis que... I qui el rescata d'allà és la Cata, no?, que de cop i volta, amb la seva recerca, amb la seva... Doncs obre un espai absolutament insospitat, absolutament... però què és això? Però... És la meva salvavides, o sigui, mai més ben dit, no? I a partir d'aquí, doncs s'obre un espai desconegut, apassionant, inclassificable, però que és un acte d'amor en el més bon sentit, no? I que naveguem junts, el temps que naveguem, i això dura el que dura, i a ella l'ha transformat, perquè a ella li passen més coses, perquè ella té 17 anys, és un personatge que està a la recerca de la seva pròpia identitat, que té una sèrie de relacions. L'avi, evidentment, és troncal per la història que era l'àvia, diguéssim, perquè està molt clar que el pal de paller d'aquesta família, doncs segurament és l'àvia, i jo sóc, vaja, em surto molt ben... A mi em fa molt de bé aquesta història, no? Encara que en moments que estem visquent, però a mi em sembla que és molt significatiu aquell moment que jo estic arreglant la llum ja finalment, que la presència que dels fantasmes...
4: Que sempre fa
7: pampallugues. És com que dir... L'àvia diu, bueno, ara ja està. Això ja està estabilitzat, ja me'n puc anar, sí. I...
4: Sí, perquè hi ha la figura fantasmagòrica, que en teoria és com una cosa que no queda clar. No sé, que també apareix a la pel·lícula. Jo et volia preguntar abans d'acabar, Lluís, clar, tu tens més suport a la pel·lícula per part de la Cata que per part de la teva pròpia filla, de la Pepa. La relació a la pel·lícula sembla que no és gaire... Qui t'ajuda més a passar el dol és la...
7: Oh, indubtablement.
4: Ella.
7: Però sí, fa tendresa, també he vist des de fora el personatge de la... de la Núria, que és la filla, no? Perquè ja és una relació que sempre ha sigut complicada.
4: Sí, sí,
7: no? I això es veu. Però jo crec que això també està molt ben reflectit per part del guió i del que proposa la Lucía. Vull dir que aquestes coses, això és com la vida mateixa, no? Vull dir que dintre dels mateixos entorns familiars hi ha a vegades coses que flueixen més i coses que flueixen menys. Però, insisteixo, hi ha aquell moment del sopar, que és el moment, diguéssim, més turbulent de relació amb la meva filla, que no, dic, no la vull, no vull veure més, però que s'ha cregut, que tal, no sé què. La Cata surt en defensa d'ella. I tot això, el que és bo és que la turbulència és a fi de bé, diguéssim. O sigui, que aquesta família, cadascú en aquest final acabarà trobant un nou espai, perquè segurament la meva relació amb la meva filla no s'hagués estabilitzat d'aquesta manera si no hagués passat la desgràcia que ha passat en aquesta família. Vull dir que a vegades una cosa porta l'altra. Evidentment que si poguéssim hagut d'estalviar la mort de l'àvia, doncs què millor, no? Però això és la vida, no? I afortunadament això també arriba a bon port.
4: Doncs aquí hem parat avui de la pel·lícula Forastera, que podeu veure als cinemes a partir de l'11 de setembre a tot el país, aquest divendres no, el proper, una pel·lícula que protagonitza, com bé sabeu, la Zoe Stein i el Lluís Omar. Gràcies per estar aquí a Ràdio 4 a l'Estiu XL. Fins aviat i que vagi molt bé la promo.
7: Molt bé. Moltes gràcies.
5: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Estiu XL a Ràdio 4.
4: Manquen 4 minuts perquè siguin les 5 de la tarda. Estem una mica... Tenim un estudi d'aquests curiosos que em volies comentar, cadena.
6: Joan, tu et sents sol? Estàs sol? Seria la pregunta.
4: Home, tinc companyia.
6: Però no tens parella.
4: No, això no.
6: Fa molt temps que no tens parella.
4: Sí.
6: Generació Z té la solució a això que t'està passant, a la teva solitud.
4: Quin és el tema que...
6: Es diu Pheromone Maxim.
4: Pheromone Maxim.
6: Pheromone Maxim.
4: Tu ets generació Z, Marc García?
9: Sí, jo he nascut el 2003.
4: Doncs a veure si això
6: t'afecta. Tu estàs sol, també?
9: Jo estic sol.
6: No tens parella?
9: No.
6: Doncs això us interessa als dos.
4: A veure...
6: Als dos hi ha qui ens estigui escoltant que no tingui parella i la vulgui tenir, compte, eh?
4: Sí, clar.
6: La solució és que heu de dir adéu a la dutxa, adéu al sabó, adéu al desodorant, adéu a raspallar les dents... Adéu a tot el que signifiqui nanet i polit. Per què? Perquè com més brut vagis tu, més feromones s'alliberes i això dispara l'atractiu que els demés poden sentir per tu.
4: Sent un... Anava a dir una paraula, però me l'aguanto perquè no la puc dir,
6: no,
4: però...
6: Però això és una tendència mundial, eh? Tu no tens TikTok?
4: Sí.
6: No tens Instagram?
4: Sí, tinc Instagram.
6: Busca el hashtag et coixinet Pheromone Maxim, en anglès.
4: Pheromone Maxim.
6: Pheromone...

0: que poques coses hi ha més estimulants, més sensuals, més atractiu que l'olor natural d'una persona, d'un ésser humà.
1: Jo estic d'acord que està molt bé l'olor natural d'una persona, però no l'olor acumulat d'una persona de molts dies sense dutxar-se.
0: No sé, de vegades com més brut, molt millor.
1: No, no, jo no estic d'acord amb això.
0: Marc, tu estàs d'acord o no?
2: Jo no estic d'acord, però si a tu et posa la suor...
0: Feromon màxim.
2: Feromon màxim.
0: No, és que hi ha aquell punt, hi ha aquell punt de fer... De fer olor a tu, és que seria la conclusió.
1: Sí, sí, però una cosa és fer olor a tu i una altra cosa és fer olor a marrano.
0: Uf, és que aquí hi ha debat, eh? Aquí hi ha debat.
1: Això no ho veig,
2: jo és que fins ara em dutxava pel matí, em ficava, bueno, la meva dosis de colònia... I ara, clar, molt després que m'ho expliqui el Marc, entenc el meu període de sequera.
0: I tu quan vagis per la matí a la piscina, a la sauna, perfecte. Tu ves el dia que tu vulguis, les vegades que tu vulguis, però mai et dutxis, mai et posis colònia, ni molt menys desodorant, no raspallis les dents, i tu deixa que tot flueixi.
2: I quantes setmanes he d'estar així?
0: Bé, fins que trobis parella, suposo, no?
1: No, ves, és quin perill. Escolta una pregunta, Marc, t'has trobat alguna persona del teu entorn que estigui practicant el feromon... Com has dit això?
0: Feromon màxim.
1: Això?
2: No, la veritat és que el primer cop que ho he sentit ha estat aquí al programa.
1: Ah, o sigui que de moment la tendència encara no...
2: Per sort, almenys en el meu nucli dur, direm que no ha arribat a aquesta tendència.
0: Jo estic aixecant els braços.
1: No cal, no cal. Si nosaltres no volem cap tipus de relació amb tu...
0: Alliberen aixelles i alliberen feromones.
1: No les necessitem, cadena. No les necessitem ara mateix. El Marc i jo volem seguir estant solters. No tenim cap problema.
0: Fem el màxim.
1: Cadena. Com a mínim, si tenim algú al costat, que estigui net i polit, eh?
0: No faig pudor a mi mateix.
1: No, deixa-ho córrer. Anem camí de la informació a les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4. Arriben els serveis informatius i després nova hora de l'estiu Gisela aquí, en aquest punt del dia. No marxeu perquè tenim moltes coses per compartir. Fins ara mateix.
3: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. El Marroc està investigant l'entrada descontrolada de persones a Ceuta, tal i com ha informat el ministre d'Exteriors del país a la UITA, el seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. El succés provocat per l'informe de la Policia Nacional presentat als jutjats aquest dilluns, on s'acusava la gendarmeria marroquina de guiar els migrants cap a les fronteres, sumat a la pressió del Parlament espanyol, han obligat al Marroc a moure fitxa. I és que des del passat 31 de juliol, quan més de 70.000 persones van creuar la frontera amb Ceuta, el paper del govern del Marroc ha estat en entredit per la seva passivitat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut entrar en conflicte amb el país veí durant tot el mes i és per això que en la compareixença d'avui ha tornat a explicar que no hi ha proves concloents.
6: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: Tot plegat en una jornada en què l'oposició i els socis de govern s'han unit per criticar la gestió de l'executiu durant aquesta crisi.
4: Gràcies, Pau. La Comunitat de Madrid no assistirà demà al Consell de Política Fiscal i Financera convocada per votar el nou model de finançament autonòmic i ha animat les altres autonomies governades pel PP a fer el mateix com havia per paralitzar la reforma. El govern que lidera Isabel Díaz Ayuso considera que la proposta del nou model de finançament s'ha pactat de manera bilateral entre el govern espanyol i Catalunya i d'esquena a la resta de les comunitats. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha presentat avui a Brussel·les el posicionament català respecte a la reforma de la política agrària comuna, coneguda com la PAC. En matèria pesquera, ha participat en una trobada conjunta entre el comissari europeu i quatre comunitats més, que són les Illes Balears, Múrcia, València i Andalusia, tot plegat per demanar una revisió del model de pesca i adaptar les polítiques europees a la realitat de la pesca mediterrània i de petita escala. Escoltem Òscar Ordeix.
7: Hem reduït, hem perdut flota pesquera, treballadors de la mar, i això ha tingut un impacte socioeconòmic importantíssim. Hem aportat les nostres consultes. Les properes setmanes esperem tenir novetats, però ja ens ha dit que hi haurà modificacions. També en l'avaluació dels estocs, que és aquí on tenim també grans discrepàncies, i per tant sortim satisfets que ens ha escoltat.
4: El conseller també s'ha reunit amb la directora general d'Agricultura de la Comissió Europea, qui ha reiterat la necessitat de mantenir l'estructura actual de la PAC, un posicionament consensuat amb les entitats de la taula agrària el mes de juliol passat. La Generalitat reforçarà 13 línies de bus interurbà aquest setembre i octubre amb

0: Més expedicions i nous serveis. Andreu Vinyes, bona tarda.
1: Sí, bona tarda. Les millores afecten diferents punts de la demarcació de Barcelona, la connexió entre Girona i l'aeroport de Vilobí, les expedicions entre Vic i Rupit, i hi haurà també una nova línia entre Guissona i Cervera. Diu el govern que les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Fins ara s'han invertit 7,8 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que hi ha mesures que esdevindran estructurals pel trasbàs d'usuaris que abandonen l'ús del tren, que no està als nivells d'excel·lència desitjats, ha dit. En aquest sentit, des de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez lamenta que cap de les noves línies estigui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Al sud ja portem molt de temps reclamant autobusos. De fet, en Vilaseca els va demanar i es van quedar sense alternativa, tot i tenir el suport de l'alcalde.
1: I també lamenta que es prioritzi el transport per carretera i no el ferroviari.
0: Gràcies, Andreu. Ha mort el conductor del camió que ha bolcat aquest matí a la ronda del litoral de Barcelona. L'accident s'ha produït a 8:15 a.m. a l'altura de Montjuïc i el vehicle ha quedat tombat a la via. L'home de 58 anys ha tingut un infart i ha mort a l'acte, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. A causa d'aquest accident s'ha hagut de tallar la ronda del litoral en sentit Llobregat durant 6 hores. Això ha provocat cues de fins a 10 quilòmetres i s'han hagut de tallar totes les entrades de la ronda per evitar que hi accedissin més vehicles. Finalment, la circulació s'ha pogut restablir cap a les 2:00 p.m. I pel que fa al temps, l'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el seu rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre, amb els 33,6 graus observats aquest dimecres. Es tracta d'un nou màxim en els 113 anys d'història d'aquest punt de mesura. Aquest dimecres també ha deixat la màxima històrica al setembre a Montesquiu, a Osona, on es van mesurar 36,1 graus. I ara la previsió per les pròximes hores. Jordi Oriós, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui les temperatures en lleuger ascens, especialment a l'interior de Catalunya. S'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, predomini del temps estable amb cel poc ennuvolat. El vent aquesta tarda de component sud amb intervals moderats. És una informació d'AEMET.
0: Doncs és tot per nostra més notícies. Aquesta sintonia a Ràdio 4 a les 6. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 5 i 6 minuts. Seguim aquí a la segona hora de l'estiu, Gisela, d'aquest dijous 3 de setembre del 2026. En aquesta pròxima hora tenim per tu, per exemple, una secció de llibres fantàstica amb el nostre company Julio Leal per llegir llibres, per saber què hem de llegir aquests propers dies. I també parlarem de la tornada de les vacances amb la nostra psicòloga, la Susana Sánchez, entre altres coses. Si et sembla bé, arrencam aquesta nova hora.
1: Estiu Gisela a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Marc García, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, Joan.
0: Què tal?
2: Doncs encara una mica en xoc per tot aquest tema del feromon màxim.
0: Encara no?
2: Sí, clar.
0: A veure què faran els teus amics a partir d'ara.
3: Diguem-ho bé, jo, sisplau, diguem-ho bé.
0: No, tu no, sisplau,
2: encara,
0: tu no.
2: Encara no estic lo suficientment desesperat, però mai se sap, mai
0: se sap. No, sisplau, no.
3: Tu com a representant de la Gen Z, de la generació Z, ho hauries de fer. Ho hauries de practicar ja mateix.
2: Jo és que no em sento part de la generació Z.
3: Podries començar per dir bé com es diu aquest fenomen, aquesta tendència. Feromon màxim.
0: Ai, Déu meu, jo espero que això no vagi a més, perquè encara que hi ha gent que ja ho té a sèrie, però
3: mira com allibero.
0: No, deixa-ho.
2: Imagina't els trens, els metros, els treballs, a les feines.
0: Les universitats, les escoles... Va, avancem amb temes perquè volem parlar d'un tema que està bastant ara mateix en auge, com si diguéssim, no? Al setembre, segurament.
2: Sí, perquè s'acaben les vacances i, en conseqüència, s'acaba l'abundància, el gaudi i el plaer. A moltes cases arriba el moment de fer números i comencen els problemes. Els ja habituals per haver gastat de més i no haver controlat del tot les despeses, ara se sumen algunes famílies a haver de fer front als crèdits. I és que darrerament els espanyols cada vegada ens endeutem més, segons dades del Banc d'Espanya, i és que l'any 2025 es van demanar fins a 46.600 milions d'euros de crèdit, i això es veu també reflectit en l'augment de gent que es paga les vacances d'aquesta manera. Per entendre fins a quin punt és preocupant endeutar-se per anar de vacances, els riscos i què fer quan ja s'està immers en aquesta situació, parlem amb Gerard Hernández, president de FACUA, l'Associació de Consumidors a Catalunya. Bona tarda, Gerard.
4: Bona tarda.
2: Heu notat un augment de persones que us demanen consells o ajuda perquè han finançat les vacances amb crèdits o targetes?
4: Bé, sí, els darrers temps, els darrers anys, no, s'ha notat un augment, no, de la gent, doncs, que decideix no prescindir de les vacances. Evidentment, estem parlant d'algú que tothom espera, no?, poder disfrutar de les vacances, i doncs qui no té possibilitat de afrontar-ho, no?, amb recursos propis, per dir-ho d'alguna manera, doncs ara s'ha trobat que la possibilitat de finançar-ho cada vegada és més fàcil, i per tant, doncs, és una tentació, no?, que molta gent acaba, doncs, caient i a vegades trobant-se amb problemes després.
2: I quins són els principals problemes que comentaves als quals s'enfronten els consumidors que recorren als crèdits per poder pagar-se les vacances?
4: Bé, d'entrada, els problemes que podíem trobar qualsevol consumidor quan s'endeuta més enllà de les seves possibilitats, no? El sobreendeutament dels consumidors és un problema recurrent, no? I en aquest sentit, doncs, també hem de fer una crida a la responsabilitat dels consumidors a l'hora de fer números abans de contractar un crèdit, no?, abans de llançar-se, doncs, bueno, a fer les vacances de la seva vida, no? Evidentment, tothom vol poder disfrutar, no?, i no estar-se de res, però bé, hem de fer números abans, no després, no? En aquest sentit, mira bé que realment sigui una despesa assequible. I després, evidentment, la lletra petita, que moltes vegades ens trobem, doncs, en condicions abusives, interessos abusius, no?, comissions estratosfèriques per cancel·lar anticipadament, i bé, doncs, això també són de consultes i moltes reclamacions.
2: Perquè, clar, des de FACUA, per vosaltres, quin és el principal perill d'aquests tipus de finançament? El tipus d'interès, les comissions, les quotes, o que el consumidor no sigui conscient del cost final?
4: Bé, d'entrada, la falta de, creiem, no?, de cultura, no?, en aquest sentit, de cultura financera, a l'hora de ser conscient de que estem assumint, doncs, una obligació de pagament, que a vegades són mesos, però poden ser, potser, perfectament 2 anys, no?, i és molt de temps per estar pagant una quota quan ja potser estem pagant altres quotes, doncs, del cotxe, de la hipoteca o del lloguer. Per tant, hem de tenir en compte això, no? Hem de tenir en compte que no hem d'estirar més el braç que la màniga, i, bueno, i després, evidentment, doncs, allò tan poc habitual en nosaltres, i jo el primer, no?, a tothom els passa, que no llegim la lletra petita, no? No llegim la lletra petita, no ens assabentem, doncs, d'això, de si resulta que hi ha una comissió d'obertura o una comissió de cancel·lació, si hi ha, doncs, algun tipus de, doncs, això, d'interès que sigui abusiu. Evidentment, quan es tracta d'euros abusius, evidentment el que hem de fer és reclamar, perquè això hem de saber que té solució, no? Si hi ha clàusules abusives, estem en el nostre dret de reclamar i que s'anul·lin aquells interessos excessius, no? Però bé, per això cal primer ser-ne conscients, no? I això és el que moltes vegades falta, no? Falta aquesta presa de consciència, no? Però bé, per això també estan les associacions com FACUA, doncs, per informar la gent i per poder-los ajudar a reclamar quan calgui.
3: Com sé jo, Gerard, si l'interès que em faran per un crèdit que m'han concedit és abusiu o no?
4: Bé, no és fàcil, perquè evidentment no hi ha una xifra màgica que diguis, doncs aquesta partida, aquesta xifra és abusiu. No, al principi hauríem de mirar quin és el preu del mercat, l'última jurisprudència parla de 6 punts percentuals per sobre d'aquest preu mitjà. Clar, evidentment, el consumidor mitjà i jo primer no estem cada dia mirant quin és el preu mitjà dels crèdits, no? Però si veiem tipus d'interès que superin les dues xifres, ojo, no? Potser ja ens estem acostant a el que és abusiu o no, o inclús pugui ser inclús considerat usura, no? Per tant, en aquests casos, ja dic, convé mirar-ho bé, informar-se, comparar, no? També és una recomanació molt, molt saludable, no?, en aquest sentit, i ja dic, i a vegades, doncs, ser conscients de que potser no podem arribar allà on voldríem, no? Potser, en comptes d'anar-nos a les Maldives, doncs, es podem anar a Mallorca, no?
3: Aquesta seria la segona part de la meva pregunta o del meu dubte. Com sé jo si estic caient en aquest sobreendeutament que tu comentaves?
4: Bé, d'entrada, fer una mica del recompte, no?, de quins són els nostres gastos, les nostres despeses recurrents, no?, habituals a cada mes, inclús doncs, altres préstecs que tinguem, com bé deia, doncs, sigui hipoteca, o sigui el cotxe, o sigui la subscripció del gimnàs, per exemple, no? Coses que sabem que cada mes ens ve primer de mes un rebut de X, no? Evidentment, això ho podem més o menys calcular. I hem de saber, doncs, que hem de guardar un racó, no?, un marge. No podem estirar més que la màniga i anar apurant, perquè al final, quan menys t'ho esperes, ostres, quan ja no, moltes vegades no te'n dones compte fins que ja hi ets ficant, no?, en un problema, i evidentment sí, hi ha solucions, i ja dic, quan es tracta de condicions que siguin abusives es pot reclamar, però altres vegades no és així, i el consumidor es veu abocat a situacions doncs, realment doncs, molt, molt difícils, no?, de superar, i hi ha la famosa llei de segona oportunitat, que pot ser un recurs, però és un recurs que serveix per casos extrems, perquè ha de ser realment en una situació molt greu, els estopalls que marca la llei són realment bastant baixos, no?, en aquest sentit. Bueno, ja dic, és un recurs, però no ens hem de confiar. No ens hem de confiar en que això ho solucionarem en dos dies, perquè no, perquè segurament passarem una mala temporada, i ja dic, hem de tenir això, hem de tenir consciència de que necessitem sempre tenir un racó, no? Un racó un marge, no? Un marge de maniobra de dir, bueno, si el mes que ve em ve una reparació o vaig a comprar la renta per exemple a Espanya, els tindré els diners? No els tindré? Em podria permetre, si la hipoteca em puja 50 euros, seguir pagant el que pago cada mes? Aquests càlculs mentals que moltes vegades, bueno, a ningú li ve de gust, no? No és un plat de bon grat pensar en aquestes qüestions, però que és inevitable que hem de pensar-ho, perquè avui en dia doncs hi ha moltes coses que en aquest cas que no depenen de nosaltres, que són variables i que són variables que hem de tenir en compte si volem no patir, no? I ja dic, en aquest cas, el crèdit del consum, els crèdits per viatjar, doncs va molt bé perquè, bueno, doncs et pots prometre un capritxo i doncs mira, me'n vaig a no sé on, no? Però bé, té els seus riscos, com deia, i hem de ser conscients, no voler arribar on no podem arribar, no? I d'altra banda, quan ens trobem realment en problemes, doncs saber que hi ha recursos també per intentar doncs, sortir-se'n, no? Si hi ha reclamant doncs, quan hi ha condicions abusives, o si doncs, a través de mecanismes de ser una oportunitat, vull dir, hi ha fórmules, però no ens hem de refiar d'aquestes fórmules, hem d'intentar ser previsors, no, en aquest sentit. I costa a vegades, doncs, perquè la tentació és molt gran, no? De dir, home, me'n vaig a les Maldives o me'n vaig a l'altra punta del món, no? Però potser ens hem de plantejar que potser si no pot ser aquest any, haurà de ser l'any que ve.
0: Hem parlat, parlaves de previsió, clar, s'ha canviat una mica la forma de funcionar, no? Perquè jo recordo quan era petit que, per exemple, els meus avis el que feien era agafàvem una ampolla d'aquestes d'aigua de plàstic i anàvem ficant cada mes diners per estalviar per les vacances. I ara ho fem al revés. És a dir, ara el que fem és no estalviem i demanem un crèdit per marxar. Llavors ha hagut un canvi de forma d'actuar. Això s'ha accentuat també després de la pandèmia, que la gent va estar tancada i llavors ha pensat i ha canviat la seva forma de pensar?
4: Bé, sí, és una tendència que ja ve de temps endarrere, no? Però és veritat que amb la pandèmia tot s'ha accelerat i aquestes ganes boges, no?, que sembla que tenim tots des d'aleshores de sortir i de no estar-nos de res, no? Doncs això també, evidentment, el mercat ho sap, no? Les financeres ho saben i ho exploten, no? Ho exploten oferint-nos això, escolta, la publicitat, no? Mete les Maldives per 4 duros al mes, no? Bueno, potser aquests 4 duros no són tan 4 duros. Potser, ja dic, quan comencem a rascar, potser entre interessos, comissions, ens surt per un pico. I a banda, com deia, que potser, pues, segons els que siguin els recursos de familiars, pues, potser ens podem trobar un problema si ens embarquem així a la lleugera, no? Per tant, ja dic, en aquest sentit, precaució, no deixar-nos endur per la publicitat tan a la lleugera. I també, ja dic, també, evidentment, aquí l'administració també té una tasca de no només de formar els consumidors, que també, sinó de perseguir aquestes pràctiques abusives de financeres sense escrúpols que apliquen condicions abusives, que moltes vegades també ens trobem amb problemes a l'hora de viatges, per exemple, cancel·lats, que després no hi ha manera de cancel·lar el crèdit, que això també és un dels problemes que ens trobem recurrentment, no? Que, clar, si tu pagues un viatge i després no hi vas, vale, t'hauràs de barallar amb la financera. Però els diners, almenys, el problema no serà els diners, perquè els diners tu ja has pagat. En tot cas, serà barallar-te amb l'agència o amb qui sigui, amb l'operador, perquè te'ls torni. Però, coi, allò de pagar per una cosa que no tens, realment és fotut, eh?
3: Jo estaria patint des del dia 1 de vacances. És a dir, si jo vaig amb l'entitat bancària a demanar un crèdit i me'l concedeixen, que ja seria potser molt dir, si és per aquest motiu, per anar de vacances, jo estaria patint abans de pujar a l'avió.
4: De fet, has tocat un tema, no?, que és molt important, i és el distingir entre si jo vaig al banc a demanar un crèdit, és un crèdit personal. Per tant, m'és igual, al banc li és igual perquè sigui aquest crèdit. Me'l farà pagar sí o sí. Ara bé, si és un crèdit vinculat, un crèdit al consum, que me'l concedeix la mateixa agència, amb el tramit de la mateixa agència de viatges, en aquest sentit, bé, si és veritat que té els riscos de que ens vulguin colar comissions, interessos abusius, etcètera, etcètera, però té la virtut de que si està vinculat, el podem anul·lar si anul·lem el viatge. Uh-huh. Que aquest també és un problema que moltes vegades ens trobem, no? Que a vegades, doncs, també per desconeixement, diem, escolta, doncs, em vaig al banc, em dona millor condicions que si ho faig finançat a través de l'agència, però, clar, si jo demano al banc li és igual el motiu pel qual has demanat els diners. Me'l farà tornar, encara que jo després no viatgi per la raó que sigui. En canvi, si és al revés, si jo financio a través d'una agència, d'una financera que treballa amb l'agència, per tant, és un crèdit vinculat, un crèdit al consum, que se'n diu, aquí sí que tenim la garantia de que, si més no, encara que ens haurem d'anar allà segurament, no serà fàcil, però podem aconseguir que si aquell viatge no es dona a terme perquè es cancela, per exemple, l'agència dels 3 dies abans ens comunica, escolta, aquell vol ser cancel·lat o aquell país ara resulta que està en guerra i no hi podem anar, que això, malauradament, últimament passa, doncs almenys tenim la tranquil·litat que podem cancel·lar aquell crèdit. Podem cancel·lar-lo sense, en principi, sense problema. Ja dic, segurament haurem de barallar, haurem d'enviar 4 correus amunt i avall, però podem acabar cancel·lant i recuperant aquella inversió, no?
3: Aquesta opció que ens comenta el Gerard d'acceptar un finançament vinculat a l'agència i el paquet que comprem a l'agència és una opció que jo no havia contemplat i que em sembla interessant precisament pel que acabes de comentar.
2: Clar, perquè també, Gerard, fins a quin punt les entitats financeres haurien de ser responsables d'evitar que els seus clients assumeixin uns sobrecostos o uns deutes que ja es veu que seran difícils d'assumir.
4: Sí, de fet, els bancs, en aquest sentit, sobre el paper, tenen moltes obligacions, no? Passa que després ningú li exigeix rendir comptes, no? És veritat que quan tu vas demanar un crèdit, l'entitat t'ha de fer una sèrie d'avaluacions per veure si ets solvent, si aquell crèdit el podràs pagar, no només per ells poder concedir el crèdit i saber que el pagaràs i que els tornaràs els diners, sinó per protegir-te tu mateix de possibles sobreendeutaments, no? En aquest sentit, ja dic, sí que hi ha... Doncs això, el FIPPEL, tenen noms així força rocambolesos, però hi ha una sèrie de mecanismes d'informació que tu li has de donar al banc perquè ells avaluïn, no? Si realment, no només que et podràs tornar perquè ells voldran recuperar els diners, sinó si realment això a tu et pot suposar un problema de sobreendeutament. Passa que és veritat que moltes vegades, bueno, fan una mica la vista grossa i tiren pel dret, no? I llavors com que, bueno... Ja t'interessa, ja et perseguirem perquè paguis, és el teu problema si després tu no pots pagar, no? Ja dic, en aquest sentit sí que és recomanable, com deia, en cas que siguin per viatges, fer-ho a través de crèdits vinculats, perquè ja dic, si més no, tenim la garantia de que si aquest viatge no es fa, almenys no estarem pagant per algú que no tenim, que això ja és... I si ha de passar, si ja es fot, haver de pagar, no?, algú amb interessos, i a sobre és per algú que no tens i no tindràs, doncs bé, evidentment aquí sí que és recomanable que sigui a través de crèdits vinculats, que ja dic, s'ha de mirar lletra petita, però tenen aquesta virtualitat, aquesta garantia de que almenys podrem anul·lar-lo si el viatge no es du a terme.
2: I fins a quin punt la legalitat és tova amb les entitats financeres i, en canvi, dura contra el consumidor?
4: Bé, en aquest sentit, és veritat que la legislació és molt millorable perquè, bueno, el consumidor, com deia abans, la llei de les demandes d'oportunitat existeix, però té uns topalls econòmics molt baixos, de tal manera que realment has d'estar a punt de ser desnudanat, a punt de... Vamos, no?, de que estiguis passant gana gairebé, no?, perquè et puguis acollir aquesta, no?, mesures de reestructuració de deute, de quitances... És a dir, no, ja dic, no es faci en aquest sentit, segurament és molt millorable la llei de la segona oportunitat, com també les obligacions que tenen les entitats financeres, que, com bé deia, aquestes bones pràctiques que suposadament tots amb la crisi del 2008 se'ls va imposar una sèrie d'obligacions, bones pràctiques, etc. Faltaria que realment hi hagués valentia per part dels organismes supervisors, Banc d'Espanya, per exemple, de fer-les complir i de sancionar els bancs quan no les compleixin, perquè moltes vegades ens trobem que les reclamacions del Banc d'Espanya, bueno, acaben en no res, no? I per tant, bueno, si jo sé que no passarà res, quin és l'incentiu per complir, no?, per portar-me bé si no tindré càstig, no?, si no ho faig, no? En aquest sentit, no tant potser la legislació, que sí que és veritat que ha millorat en quant a les obligacions de les entitats bancàries, sinó que realment hi hagi valentia per part de les administracions, per part dels organismes que ho han de supervisar, doncs realment fer inspeccions i realment aplicar sancions que siguin dissuasòries, que siguin contundents.
2: I aquells consumidors que... un cop se'ls acaben les vacances, venen a Facua i us diuen és que no podem assumir aquest cost, no podem pagar, què els hi recomaneu fer?
4: Clar, a veure, el primer que hem de mirar és si realment, com dèiem abans, si realment les condicions d'aquell crèdit eren o no abusives. Si eren abusives, probablement reclamant, podrem aconseguir que s'anul·lin aquells interessos excessius i, per tant, disminuirem el deute a unes xifres que siguin potser assumibles. Quan no és així, quan ni tan sols fent això és suficient, l'únic mecanisme que ens queda és aquest, el d'acudir a la llei de ser una oportunitat, que ja dic, hem de tenir uns requisits econòmics d'ingressos bastant baixos perquè puguem acollir-nos, i a través d'aquest mecanisme, que és el procés judicial, intentar reestructurar els nostres deutes. No només aquest sinó d'altres, perquè s'entén que ja dic, no es tracta d'un sol deute. Quan tens un sol deute, doncs, ja te'n busques la vida per pagar-lo, però el problema és quan s'assumen, no? Quan tens diferents deutes, que moltes vegades és un cercle viciós que has demanat un deute per pagar un crèdit i quan no has pogut pagar el crèdit has demanat un altre, no? I vas entrar en un cercle viciós del qual no pots sortir. Llavors, en aquestes situacions, sí, així més extrems, més greus, és quan realment doncs, segurament es pugui, a través d'aquest mecanisme, doncs, poder reestructurar aquell deute i poder-se'n sortir. Quan no és així, quan simplement és que, bueno, doncs, ens hem embalandonat, per dir-ho d'alguna manera, no?, i hem contactat un crèdit, no tant per les condicions, sinó pel propi import, no?, més elevat del que podríem assumir, aquí tenim mala peça també, perquè realment la responsabilitat és del consumidor. De fer-ho en l'última instància, si hi ha les obligacions que tenen les entitats de fer-nos una sèrie de demanar informació per ajustar les ofertes dels seus consumidors, però al final la responsabilitat última és el consumidor que subscriu aquell crèdit. Per tant, això no invalida per si que el fet que jo no tingui solvència no invalida el meu consentiment. Per tant, si jo m'he compromès i he signat un contracte, tinc un contracte que és d'obligat compliment. Per tant, ja dic, hi ha mecanismes, però hi ha casos en què pues, normalment no hi ha altra solució que pues, privar-nos d'altres coses, no? I per si volem poder pagar aquell crèdit. Ja dic, abans d'arribar aquí hem d'estudiar totes les opcions. Segona oportunitat, reclamació si n'hi ha interessos abusius, perquè moltes vegades això és el que fa que es converteixin en inassumibles aquests crèdits, no? Però és veritat que, ja dic, hem de ser també els consumidors responsables i també assumir la nostra part de responsabilitat a l'hora de no contractar a la lleugera crèdits que després no puguem pagar.
2: Clar, però fins a quin punt és responsabilitat de la persona? Perquè tu ara explicaves, tu pots anar pagant crèdit rere crèdit rere crèdit. O sigui, el problema és que gastem massa o que se'ns posen massa facilitats amb el sistema de crèdit perquè tinguem aquest sobreendeutament.
4: Aquí el problema ve per les dues bandes. És a dir, és molt fàcil, perquè és molt fàcil avui en dia obtenir un crèdit, i en aquest sentit és veritat que, bueno, potser... Bueno, no tant el posar dificultat al crèdit, perquè al final el crèdit no és qüestió de que sigui difícil obtenir crèdit, sinó que aquests mecanismes per intentar evitar el sobreendeutament, per intentar que els crèdits es limitin a la funció de la solvència de les persones, que això, per exemple, en el cas de les hipoteques sí que es mira més, perquè sigui una legislació que és específica, i sí que no podem demanar més d'X capital en funció del valor de la tassació, etcètera, etcètera. Però això amb els crèdits menors no passa. Els menors sí, et fan potser subscriure, fer omplir un formulari per veure si podràs pagar o no podràs pagar, però al final la decisió és teva. I aquí és on deia, aquí és on entra la responsabilitat personal de cadascú de dir, escolta, el que dèiem al principi, no? Fer una mica de càlcul mental, dir, escolta, a mi em sobren, entre cometes, 50 euros al mes per pagar això, però no si em sobraran ara, no, si em sobraran durant els 10, 12 o 18 mesos que els hauré d'estar pagant. Clar. Perquè potser ara potser sí, però si d'aquí 6 mesos em pugen la hipoteca, els podré seguir pagant? Això ho ha de plantejar cadascú en el seu camp, no? I ja dic, i evidentment, quan hi hagi clàusules abusives, s'ha de denunciar, s'ha de reclamar. Si n'hi ha casos de sobreendeutament que es puguin acollir a la segona oportunitat, doncs evidentment per això està. Però no ho fiem tot no, a això, sinó també una mica de responsabilitat del consumidor a l'hora de dir, escolta, potser, com deia al principi, potser en comptes d'anar-me a les Maldives aquest any me n'hi vaig l'any que ve, o en comptes d'anar-me a les Maldives me'n vaig a Mallorca. Uh-huh. En aquest sentit també una mica de responsabilitat, no deixar-se endur pel consumisme i per la publicitat que sembla que ho hagis de fer tot ja i ara, no?
0: I també per la pressió social que existeix ara mateix.
4: Exactament.
0: Hem parlat de l'endeutament que segurament molta gent, doncs, a vegades té, amb el president de Facua, aquí a l'Estiu XL. Gràcies per estar amb nosaltres, Gerard Hernández. Bona tarda.
4: A vosaltres, bona tarda.
0: Ara mateix manquen 2 minuts perquè siguin 5:45 de la tarda a Ràdio 4.
1: Estiu XL. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
0: Aquí seguim des de Ràdio 4, des de l'Estiu XL, i l'estiu és una època boníssima. Bé, sempre és una bona època per llegir, però l'estiu encara tenim més temps disponible i per això ens ve de gust fer-ho. I cada setmana tenim recomanacions que ens apropa el nostre company Julio Leal. Julio, bona tarda, com estàs?
5: Molt bona vesprada. Com tu bé dius, ara no tenim l'excusa de no tinc temps.
0: Exactament,
5: en teoria de vacances, podem aprofitar aquest temps per a gaudir de bones novel·les, de bons llibres, que n'hi ha moltíssims.
0: Doncs comencem per les que tenim per aquesta setmana, per exemple.
5: Doncs aquesta setmana anem a començar amb un thriller molt mediterrani ambientat a la Costa Brava, editat per Salamandra, Crimen bajo la tramuntana, ens ofereix una investigació que s'obri pas entre classes d'immersió, mercats, restaurants i paisatges del Baix Empordà. Perquè, tal com anem a descobrir de seguida, en aquesta zona del nostre territori plena de llum, l'autèntic perill no ve del vent o de la mar, sinó dels comptes pendents que ningú ha volgut saldar. I qui millor que la seva autora, Mireia García Contreras, per apropar-nos a la que és la seva segona novel·la. Què tal, Mireia?
6: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bé, Mireia, en primer lloc, no hi ha millor escenari per una novel·la a l'estiu que la Costa Brava, que és un lloc meravellós per passar l'estiu i també suposo que per muntar una història, no?
6: Sí, la Costa Brava és un dels paradisos que tenim a casa nostra i és fantàstic per passar l'estiu, però també per passar la temporada baixa, si t'ho pots permetre, i òbviament per ambientar un thriller, també és ideal.
5: Però bé, Mireia, no només et quedes a la costa, sinó que també amb el teu relat ens portes a conèixer l'interior de l'Alt Empordà.
6: Sí, una part de la novel·la, de la trama, transcorre a les Gavarres, al massís de les Gavarres, que sí que és és una zona del Baix Empordà interior que també val la pena descobrir. És una preciositat, què he de dir, un lloc meravellós. Mm-hmm. O sigui, la Costa Brava no és només platja, no és només mar, és també, té també una part d'interior que és meravellosa, bueno, i els pobles també, ho té tot. Francament, l'Empordà és un paradís.
5: un tresor que tenim.
6: Un tresor, sí.
5: En la teua presentació no hem volgut donar moltes pistes del que anem a trobar, però què pots contar-nos de Crimen bajo la Tramontana? Comença fort perquè directament ho fa amb l'aparició d'un cos sense vida a les primeres línies.
6: Sí, sí, de seguida, home. Una de les característiques del gènere, del thriller, de la novel·la policíaca, és que has d'agafar el lector de seguida, l'has d'agafar del coll perquè s'endinsi dintre de la història que li vols explicar. Llavors, sí, la novel·la arranca ja amb un cos, amb una persona que mor, bueno, que troben un cos, i aquest cos serà l'excusa perquè la Cecília Soler, que és una ex-policia, ex-inspectora dels Mossos d'Esquadra, que està suspesa de feina, de sou i de feina, que, i això ho descobrim al final de la novel·la, perquè pues amb l'excusa d'aquest cos que apareix, la Cecília i el seu excompany, el Marc Vila, pues, aniran tirant del fil i descobriran una sèrie de no assassinats, però sí una sèrie de és que no vull desvelar gaire.
7: Els comptes pendents és el que tenen, eh?
6: Sí, els comptes pendents, sí. Sí, exactament.
7: Bé, acabes de comentar...
6: Em costa parlar sense fer spoilers.
7: T'entenc perfectament, perquè aquí estem tots iguals, que ho sàpigues, eh?
6: Sí,
7: a banda de la protagonista, de la Cecília, també a mi m'han cridat l'atenció personatges o persones com l'Aurèlia o la Teresa. Què ens pots dir d'elles? Sí.
6: Pues mira, l'Aurèlia és... L'Aurèlia és un personatge fantàstic. Estic molt, molt orgullosa de l'Aurèlia. L'Aurèlia és una dona gran, una catedràtica de filologia clàssica, jubilada, que se'n va viure... que és la veïna de la Cecília. I és una la típica senyora que no té pèls a la llengua,
7: sí,
6: però que és molt aguda, molt intel·ligent i que té una visió de la vida extraordinària. Uh-huh. I és la típica persona que tots voldríem tenir al nostre costat, perquè et cuina, et diu les coses com són, et cuida, però sense condescendència. I l'Aurèlia és un personatge molt especial, perquè a més és la professora de llatí de la Cecília, perquè la Cecília vol aprendre llatí, i l'Aurèlia li dona classes.
7: Uh-huh.
6: La Teresa és una... Ai, perdona.
7: No, digues.
6: No, deia que la Teresa és... Bueno, és la propietària d'un centre de ioga i és una senyora una mica peculiar, també. Però, bueno, això m'estimo més que el lector...
8: Sí, perquè estàs donant moltes pistes,
7: fas
8: eh?
7: Bé,
8: és veritat
7: bé,
8: que es dones moltes pistes que són de ganxo, que a més enganxa moltíssim. Mm. Per exemple, saber que ja comença la història amb una persona allà que apareix un cos, mort, però que sembla que això arrossega més coses després del darrere, i llavors ho hem de deixar una mica obert perquè la gent continuï investigant i vulgui llegir aquest Crimen bajo la Tramontana, que si no, no farem masses spoilers. Escolta, quan t'has de fer un procés d'escriptora, clar, en tota la novel·la un s'ha de documentar. Com et documentes per escriure una investigació policial que resulti creïble i alhora emocionant?
6: Pues mira, per tota la part aquesta de procediments vaig parlar amb un mosso d'esquadra, òbviament. Una persona, un conegut, que és mosso d'esquadra, pues va tenir a bé de quedar un parell de dies amb mi i explicar-me com funcionen internament els Mossos, com funcionen els procediments, en un cas dins de la criminal. Això era el que més em preocupava i aquesta persona pues, em va ajudar. Amb tota la resta, la veritat és que amb tota la resta no ha calgut gaire documentació, perquè la documentació ha consistit en anar a la Costa Brava, anar a l'Empordà i patejar l'Empordà i disfrutar, que sí.
5: Que és el més important. Mireia, sí. A banda d'entretindre-nos, també ens convides a la reflexió abordant la temàtica del turisme de masses, la pèrdua d'identitat d'alguns llocs o la transformació del territori.
6: Mm-hmm. Sí. No és una crítica al turista, perquè turistes som tots quan viatgem. És una crítica és una reflexió més que crítica sobre el descontrol. El descontrol potser que ve de la política també, no? O sigui, del fet de que no es posen regles o que les regles no són clares a l'hora de permetre pues, que el mar s'ompli de vaixells, de creuers, que els apartaments es converteixin o les vivendes es converteixin en apartaments turístics. I és, hi ha una, és una reflexió a l'entorn de com estem convertint el nostre país en un PortAventura. Però la culpa no és dels turistes, no és del turista en si, no és del ciutadà que decideix visitar-lo. La culpa jo crec que és molt més macro i és on s'hauria d'abordar.
7: Queda dit, Mireia. Tu com a autora, bé, aquesta seria una mena de pregunta doble, tu contesta-la com bonament puguis. D'una banda, què penses que és o què t'agradaria que fos el que més sorprèn a un lector d'aquest llibre, de la teva novel·la? I què significa per a tu com a autora i com a persona la tramuntana?
6: A veure, què voldria que... La primera pregunta, què m'agradaria que s'endués un... Pues mira, a mi m'agradaria que el lector, quan acabés el llibre, es quedés convivint, al seu cap, es quedessin convivint amb aquest lector els personatges.
7: Clar.
6: Durant, no sé, uns dies. Per això, per mi, com a autora, és la victòria màxima. Aconseguir que un cop un lector tanca el llibre encara es quedi amb aquesta persona. I si és... pues perquè encara conviu durant uns dies o unes hores amb la Cecília, amb l'Aurelia o amb un altre personatge, doncs pues mira, fantàstic. I després, l'altra pregunta que m'has fet, perdona, que se m'ha oblidat, que tinc una memòria de mosquit.
7: Què és per a tu la tramuntana, Mireia?
6: Ah, sí, pues la tramuntana és el símbol de l'Empordà. És com quan fas un joc d'idees o un brainstorming, dius Empordà, i busques paraules que... Pues, tramuntana. L'Empordà sense la tramuntana no, jo crec que no s'entendria. No s'entendria.
8: Doncs hem parlat amb la Mireia García Contreras, que té una novel·la fantàstica, un thriller per aquest estiu, perquè el podeu llegir, que es diu Crimen bajo la tramuntana. Escolta, Mireia, que el llegirem, esperem que ho viu al màxim i que vagi tot molt bé, que tinguis un bon estiu.
6: Pues igualment, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio 4 a l'estiu XL. I també doncs, tenim més coses per compartir, no, Julio?
9: Així és, avui també vull recomanar una novel·la que de segur que us va a sorprendre. Les flores d'ayer, de l'escriptora valenciana Virginia Bonet i que edita N de novel·la. És una d'aquelles històries que demostren que el passat mai no queda soterrat del tot. De vegades n'hi ha prou amb una carta, una fotografia o un record per a fer trontollar tot aquell que creiem saber sobre la nostra família i sobre nosaltres mateixos, ja que és precisament el punt de partida d'una novel·la que combina molt bé el misteri amb l'emoció.
8: Jo crec que és una mica culpable de que darrerament el Julio fa que ens emportem llibres de la ràdio perquè es va recomanant coses i anem agafant coses cada setmana, Julio.
7: Jo ja en tinc un parell, eh?
8: Jo també, eh?
9: Hem de fer biblioteca bones lectures.
8: Està clar, està clar.
9: Perquè Virginia Bonet també construeix una trama plena de secrets familiars, silencis i decisions preses fa molts anys que continuen tenint conseqüències en el present. Però el més interessant no és només descobrir què va passar, sinó veure com els personatges afronten aquestes revelacions. Són persones que tenen llums i ombres, són molt humanes i és fàcil empatitzar amb elles. Podem dir que l'autora escriu amb una prosa delicada, elegant i molt evocadora. No té pressa per explicar la història, va deixant xicotetes pistes, dosificant la informació amb molta habilitat, de manera que el lector necessita continuar llegint per encaixar totes les peces del trencaclosques. És una novel·la que atrapa sense recórrer a grans artificis, que a voltes no, això tampoc agrada. Les coses senzilles, a voltes, són les millors.
8: Sí, sempre diem que a vegades menys és més. Totalment és una cosa que a vegades quan es carrega
7: molt... Si no sempre,
8: molt,
7: eh?
8: Si no sempre, eh? Mm-hmm. O sigui que... Seguim parlant de més recomanacions per aquests propers dies.
9: Doncs tornarà per a un llibre que ens dona consells que podem ficar en pràctica. És M'importa un pepinillo.
8: M'ha encantat el títol, volia que el diguessis tu.
9: El títol és, la veritat, que molt cridaner i sens dubte pot resultar un treball de gran ajuda que ens ofereix a Saila Romero Ferrer, psicòloga sanitària i especialista en teràpia focalitzada en les emocions. Això ja el punt de partida és molt interessant. Es tracta d'un viatge valent i pròxim per a dones que complissin en tot, però que se senten esgotades. Amb humor, tendresa i rigor, l'autora convida les seues lectores a escoltar el seu cos, sanar ferides de l'infantesa i també a recuperar la seua veu en pràctiques senzilles que funcionen en la vida real. De segur que algunes de les nostres oients s'han sentit identificades alguna vegada amb aquesta dona que és forta però que inclús està trencada per dins, amb aquella que viu amb el pilot automàtic ficat i que deixa passar la vida. Aquesta obra està pensada per a dones que vol ajudar a entendre per què es troben en aquesta situació, per què es repeteixen els patrons de pensament. O sigui que, la veritat, que un treball molt interessant.
8: Sí, sí, la veritat és que... Bé, jo d'això una vegada vaig veure una pel·lícula i em va agradar moltíssim, ara no me'n recordo el títol, però que intentava trencar també amb aquestes històries i de canviar una mica el fet de certes costums i certes coses que s'han de canviar, que no poden seguir així.
9: L'obra està dividida en quatre parts, ràpidament. La primera és el cos com a missatger, on proposa analitzar l'origen del problema. La segona, el ressò dels nostres arrels, que fa referència al mapa emocional que s'hereta. Després, desxifrant les nostres petjades emocionals i que tracta qüestions com la soledat, la vergonya o la desconfiança. I per últim tenim el pas del dolor a l'alliberament, on aborda qüestions com la reconciliació interna, el despertar o el retrobament amb la xiqueta interior.
7: I la felicitat, Joan Julio. Ai, què és la felicitat?
8: És molt important.
7: Aquesta
8: la
7: és la
8: felicitat,
7: pregunta, eh?
8: Sí, perquè això, si ho preguntes... Jo vaig fer una vegada un experiment i vaig preguntar-ho. Què és per tu ser feliç, no? I cadascú posava una cosa, a vegades, que no t'ho imaginaries mai, eh? Això, a vegades, fas un pòsit i cadascú posa un pòsit diferent i la percepció de cadascú de la felicitat és molt diferent d'uns als altres.
7: Julio, de mayor quiero ser feliz.
9: Un títol, la veritat, que molt suggerent, perquè anem a acabar esta secció amb una recomanació per al públic més menut, recomanat especialment per una franja de 3 a 8 anys, encara que això, per a mi, és molt relatiu, perquè molts llibres, com aquests, no tenen edat. Es tracta de la quarta entrega de Mayor Quiero Ser Feliz, que edita Beascoa. La seva autora és Ana Morató García i compta les il·lustracions de Brenda Figueroa, Mamen Marcen i Marina Martín. Així que anem a contar ràpidament que és una obra que conté 6 contes. El primer es diu El marcador i parla de l'esforç i de com el llenguatge també influeix en la nostra motivació. La segona, Què vas a pescar hoy?, que ens convida a l'agraïment i també a triar l'actitud positiva cada dia. El tercer, Ping-pong, no? Aquest joc, aquest esport que tracta sobre les excuses i sobre com aprendre a assumir responsabilitats personals. Passem a Les senyales, que ens ajuda a establir límits. La detective, que és una història sobre l'empatia i la importància d'expressar els nostres sentiments. I, per últim, De què lado estàs?, que és una reflexió al voltant de les decisions diàries i sobre el tipus de persona que volem ser.
8: Doncs home, està molt bé, perquè treballar els valors sempre és important.
9: Especialment això en les primeres etapes de la vida, que és clau perquè els més xicotets se senten bé i sentir-se bé és el primer pas perquè de major puguen ser feliços.
7: I tant que sí.
8: Que maca la felicitat, eh? I aquí estem cada setmana molt contents, molt feliços de compartir amb el Julio Leal les recomanacions literàries per aquest estiu, per tothom, no només per un públic molt concret, eh? Fem recomanacions cada setmana per als més grans, per als més petits, i ho fem sempre aquí, des de l'estiu XL. Bona setmana, Julio Leal.
9: Igualment,
8: aquí gràcies. Ens seguim veient per aquí, eh? I seguim aquí a Ràdio 4, des de l'estiu XL.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
8: Aquí seguim a Ràdio 4 l'estiu XL i bé, doncs hem compartit diverses setmanes amb la Susana Sánchez, psicòloga especialista en psicologia clínica i directora del gabinet psicològic Reder. És la darrera setmana que estàs amb nosaltres. Susana, gràcies per haver compartit aquest estiu amb nosaltres.
10: Gràcies a vosaltres.
8: I avui hem de parlar d'una cosa que és molt típica aquesta setmana, que és la tornada a la rutina.
10: Que tornem.
8: I que tornem i com ens organitzem. Nosaltres marxem ara, precisament, però hi ha gent que torna.
7: Quina sí. llàstima, sí. la gent que...
10: Sí. S'acabó,
8: torna.
7: Ja no pot gaudir de més vacances perquè s'han acabat.
8: Exacte. Després de les vacances arriba un altre moment important, que és tornar al dia a dia, la feina, els horaris, els estudis, les activitats dels nens, recuperar hàbits saludables. El setembre sovint es viu com un començament de nou, és el nou començar, nous propòsits, que molta gent fa nous propòsits tant any nou
10: com el setembre. Sí.
8: I llavors genera una sensació d'estrès de... no?
10: És que és una frontera, és després de l'estiu. No, després de l'estiu. l'estiu, no, després de l'estiu, no? Llavors es queda tot allà arreplegat el després de l'estiu, que es comença. Sí, és un moment bastant estressant. Encara que sembli mentida, la gent ho passa una mica malament perquè comença a connectar amb aquests pensaments de tot allò que estava allà en stand-by i que hem de tornar a arrencar. I ens atabalem. Pensem aquella idea de com és que jo feia tantes coses i com arribava a tot. Que comencen aquest tipus de pensaments de no és viable, no és possible.
0: I entenem que igual que quan hem desconnectat ho hem fet d'una forma, no?
10: Paulatina, ara també hem de fer-ho de forma paulatina, si us plau, no arribeu el dia abans que torneu a la feina, intenteu arribar uns quants dies per organitzar aquests hàbits diaris per tornar una mica a la lògica o les rutines i començar a avançar certes coses d'aquestes que creiem que estan pendents i que han d'arrencar en el primer dia laboral. No?
7: És que això al cap i a la fi seria una mena de diumenge al vespre.
10: Exacte.
7: Però molt més bèstia.
10: Sí, i què passa els diumenges al vespre? Que tothom se t'avala molt. Doncs el mateix, doncs deixa't dos dies... No? Dos dies i una nit, alguna cosa així, per intentar començar a reorganitzar-nos en cicles circadians, que és aquests ritmes, no? De dormir, menjar, etc. Organitzar una mica el típic, no? La casa, no? El teu espai o la teva habitació, és igual, organitzar les coses, no? Les teves coses al seu lloc, i començar a pensar en els plantejaments per veure si puc avançar o puc ja començar a ordenar.
0: Una altra de les coses que passa és que, clar, tenim molts temes com penjant, no? Perquè sí. Són moltes coses. Si ets una família, tens la teva feina que tornes, però a més la tornada al col·le dels nens. Què significa? Que has de posar-te a mirar els uniformes, els llibres, les extraescolars, el nen que va a futbol... Clar, és que tot arriba a l'hora. Això com ho podem gestionar per no acabar bojos?
10: De veritat, no cal organitzar-ho tot a l'hora. No se'ns passa el tren. Vull dir, si comencen els escolars a l'octubre, comencen llavors, no passa res. Saps allò de hi ha més dies que llonganisses? Anem fent poc a poc, si avui no puc anar demà. No, és que avui teniu tot enllestit. Tothom volem tenir-ho tot tancat per tranquil·litzar-nos quan després no ens tranquil·litzem perquè estem atabalats per altres coses. Llavors, poc a poc anem fent, no passa res. Vull dir, si comença l'esport a l'octubre, el nen... No passarà res, no anirà a les Olimpíades, vull dir, tranquils, no passa absolutament res. Hem d'anar, fem una llista de coses que són prioritàries i anem mirant quines són primer que les altres i ens ordenem. Hem de frenar el pensament accelerat d'intentar tenir-ho tot. Igual que dèiem que és impossible unes vacances perfectes, és impossible una vida perfecta. No hi ha una vida perfecta. Anem fent i tot el que fem sumarà, anirà bé i no cal que estigui tot hipercontrolat, hiperorganitzat.
0: I entenc que és igual d'important en aquesta etapa repartir les tasques, perquè si no se les menja una persona concreta de la família.
10: Sí, i com sempre, és que si no ho faig jo no ho fa ningú, és que si deixo amb ells no ho fan... Clar, però és que així no educarem mai a aquest ritme que les altres persones ho fagin.
0: També tenim el tema dels nens, que han estat tot l'estiu d'esbarjo, faig el que em dóna la gana...
10: Som mogli,
0: ara tinc que anar a dormir més aviat perquè demà haig de començar el col·le... Clar, en quants dies d'antelació hem de començar ja a canviar aquests ritmes?
10: Tres o quatre dies d'anar a dormir a una hora més aviat per intentar que... Sí, tenint en compte que es ficaran al llit a una hora més aviat, no es dormiran fins dins d'una estona, però no allargar fins realment molt tard al sofà, perquè si no els costarà més relaxar-se.
0: Llavors, si durant l'any ja hi ha problemes de nens que estan fins a les 3 de la matinada jugant a la Play, que no saben els pares, sí. I el dia següent al col·le envien inclús que arriben tard, imagina't a l'estiu, no?
10: A l'estiu és, és caos, directament. Llavors hem de començar abans. Cert que tenim els bebitos, que és una cosa, i els nens que són intermitjos, que és un altre.
7: Sí, no seria el mateix.
10: Exacte, que també els bebitos també, perquè finalment els bebitos avui dia també ja van a dormir tard, i aquestes coses perquè és difícil de tranquil·litzar-los, que aquest costa més també col·locar-los un altre cop en un horari de llar d'infants, de ritmes, etc. Llavors, tot hem de començar una miqueta abans. Intentem no enfadar-nos, intentem no fer crits, intentem no desesperar-nos, però constància, vale? Fins que aconseguim reeducar o recol·locar aquells hàbits.
0: Parlàvem fa uns dies de que a vegades quan t'avorreixes
11: venen al teu cap idees noves.
10: Sí.
11: I clar, quan les pots portar a terme? Al setembre. I és quan de sobte tens un llistat d'idees noves per fer i una de coses que t'has plantejat per fer. Sí. Perquè diem que hi ha com dues èpoques, com hem dit abans, per començar a fer coses noves. L'any nou, que és després de les vacances de Nadal, i sobretot al setembre. Clar, què fem, Susana? Perquè ens estem fent posant una de deures i tornar
3: a fer... Deixar de fumar, gimnàs,
11: dieta, perquè ens hem engreixat. Ara vull començar l'anglès perquè comença al setembre.
3: Acabar la carrera.
11: Clar.
10: Podem parar un moment i pensar quin és el meu projecte de vida? I si faig tot això, serà perfecte.
3: És que no ho sé,
10: serà
3: Susana.
10: Fantàstic.
3: No sé quin és el meu projecte de vida.
10: No,
3: és el
10: llavors és... O sigui, tenim la nostra vida, que és com si fos una bola fantàstica, i anem a ficar-li toppings, però fiquem-li un. Disfrutem d'un i després ja farem l'altre, que no se'ns escapa el tren. Deixem de fumar? Doncs anem a deixar de fumar només. Quan acabem de deixar de fumar, ja farem una altra cosa. No, deixar fumar, perdre pes, perquè clar, ens hem engreixat l'estiu,
3: sí.
10: Fem el gimnàs, els nens, vull tornar a quedar amb les amigues... No arribem al lloc. Vull dir, és impossible. Uh-huh. I a més, és que aquest ritme, per molt que sigui idíl·lic al meu cap, que després no em donarà felicitat, no em donarà tranquil·litat. Us ho puc assegurar perquè aniré de cul per arribar a tot.
11: Tornem de vacances, ens retrobem amb gent que no hem vist des de fa temps, fem el cafetó i comparem. Ai, el que has fet tu, sí. Ai, el que he fet jo, sí. Ai, a lo millor no ha sigut lo meu, el que he fet jo, allò que semblava fantàstic. M'agrada més el que ha fet l'altre.
10: Clar, però tornem a quina és la finalitat de les vacances.
11: Clar, però passa.
10: Descansar. Llavors he de racionalitzar un altre cop. Què importa que l'altre hagi anat a Japó i jo m'he quedat a Castelldefels? Uh-huh. Què importa? Jo he descansat? Què necessito? Què no necessito? No fa falta ficar l'altra verda. Espera't, perquè aquesta tela no. És, jo vull anar a Japó? Doncs llavors és un dels projectes de la vida, llavors començo a estalviar, l'important, començar a estalviar i potser dintre de 2 o 3 anys arribaré a anar a Japó. Uh-huh. Però no cal pensar que ha sigut un desastre d'estiu per això. Jo aquest estiu he tingut el que he pogut fer o el que he volgut fer. Si vull fer una altra cosa, doncs faig el projecte per intentar pensar a poc fins a arribar a aquell punt que m'agradaria anar a Japó. No?
11: Uh-huh.
10: Pensem, reflexionem, no ens deixem portar per una voràgine d'emocions negatives que l'únic que fa és frustrar-me, pensar-me que sóc mediocre i no arribar enlloc.
11: I clar, setembre també és un mes en el que, com veies abans, recuperem hàbits saludables, no? En el gimnàs, menjar... És possible que sigui millor, per exemple, com has saltat la dieta molt i no has fet res d'esport? Doncs escolta, mira, doncs faig 3 dies de dieta i menjo una miqueta que m'allibero. La següent setmana doncs menjo 4 dies ja de dieta i, saps, per no, que no sigui dràstic, que no passis un dia d'estar menjant...
10: No cal que sigui dràstic, redueix una mica els extras... Uh-huh. I vaig reduint extras cada dia, si puc estalviar-me algun altre gelat, me l'estalvio, i a poc, com hauré passat de 100 a 80, arribar fins als 60, serà més fàcil, no? Que passar de 100 a 60 directament. Llavors, anem fent una tècnica que sigui això, doncs em redueixo els croissants, em redueixo els gelats, em redueixo aquests extras que he tingut, i uh-huh. vaig fent... Però puc fer-me un dia uns macarrons, d'acord? Sí, amb això ja he fet una mica, he parellat una mica el mono, després ja vaig a rizar un poc el rizo i buscar una mica més de restricció.
11: També hi ha estrès amb els nens, perquè, clar, tornen a l'escola després de molt temps, possiblement amb nous companys que no coneixen, possiblement amb un nou equip de futbol amb un extraescolar, possiblement un canvi de cicle... de primària...
10: Sí,
11: i clar,
10: sí.
11: Això genera estrès, començar una carrera. Clar, com els podem acompanyar perquè...
10: Escoltant-los. O sigui, tots passem per situacions complexes, pues, escolta'm com ha anat, un dia un altre, i què hi ha, què no hi ha, m'explica, mira, fixa, les aules són així, ara els companys són així, m'ha tocat amb un, amb l'altre. Escoltem, no hem de resoldre res, hem d'acompanyar.
3: Aquí la Susana ha fet Diana, perquè no escoltem.
10: No, gens.
3: Avui no escoltem.
10: Ni pensem ni escoltem.
11: I hem de parlar d'un altre tema, i és que, vale, estem de vacances, ha sigut meravellós, però aquest benestar que hem aconseguit el volem mantenir en el temps. fins que arribi al pont, que ens toqui, que estem mirant els ponts al calendari, fins que arribi les vacances de Nadal.
10: De setembre fins a Nadal n'hi ha molts.
11: Clar,
10: ponts,
11: no? I a més també, doncs, de racionalitzar una mica el temps, perquè el temps passa molt de pressa. Tu la tercera setmana de setembre vas al súper i ja estan els torrons posats, que sembla que tinguem pressa, i no ha arribat ni la castanyada.
10: Cert,
11: això com
10: cert.
11: Ho podem fer perquè no doni la sensació que tot passa molt de pressa?
10: O sigui, controlant la nostra conducta, que no vagi de manera compulsiva a seguir el ritme d'aquest tren, que no cal seguir-lo.
11: Uh-huh.
10: Ara no m'he de gust els torrons. No es compris els torrons.
11: Vale.
10: Ja vindrà el Nadal. Ja disfrutaré dels torrons al Nadal. No et preocupis, que arribarà. Encara que tu no vulguis, arribarà el Nadal i te menjaràs els torrons. Frena mentalment aquest tren que va cap allà i que no té aquest fre. Frenem-lo per no compulsionar, per no canviar la meva conducta en relació a aquestes coses que em facin que de repent jo no visc les coses, sinó que correm amb tot.
11: I ara obrim el meló per ella. Senyores, senyors, setembre és un mes complicat.
10: Hi ha
11: molts divorcis, hi ha moltes separacions després de molt temps de convivència.
10: Cert.
11: I es trenquen parelles.
10: Cert.
11: Això és per les vacances, o això ja venia d'abans, o què passa, Susana? Perquè
10: les relacions es van deteriorant de manera paulatina, d'acord? Però llavors, quan arriba el moment en què realment estem 24 hores junts, perquè no estem la resta del temps, no estem 24 hores junts, és com molt evident, és massa evident tot aquests tipus de problemes. Llavors, clar, la gent torna dient, Déu meu, jo no el suporto, Déu meu, és insuportable aquesta dona, vull dir, són els comentaris que n'hi ha i la sensació, doncs, això de decepció del meu món, de la meva vida, no? Perquè veig una realitat que és diferent a la que voldria. I realment hi ha molta gent que en aquell moment agafa el precipitant de ha sigut insuportable, ens separem.
11: Uh-huh.
10: Clar, cada parella i cada família és una història, d'acord? No podem generalitzar, però realment moltes de les vegades es veu la realitat en aquell moment.
11: Però aquesta realitat ja estava abans de les vacances,
10: sí,
11: el que ha passat que tu no la veies.
10: Exacte.
11: I les vacances ha sigut com el...
10: Perquè la nostra atenció està en un altre lloc durant el dia a dia.
11: Però això també s'hauria de parlar, perquè imagina't que tu tens aquestes coses que potser estaven abans, no?
10: Sí.
11: I que les has sabut gestionar, a les vacances han aflorat d'una altra manera, perquè potser aquella persona també té una altra cosa que li passa pel cap, que li està passant.
10: Cert.
11: És a dir...
10: Sí, però tu estàs veient d'una manera molt, molt concreta i realment acostumen a ser tres de personalitats que ja els coneixem.
11: Uh-huh.
10: I que està en un nivell d'intensitat o de temperatura que realment és quan se satura.
11: Uh-huh.
10: D'acord? No, o sigui, no són coses que floreixen només allà, sinó que són coses que ja estan de temps.
11: I també les pel·lícules que et pots muntar. Vacances, gelos, veus que la teva parella rep molts missatges al mòbil i no et diu qui és...
10: Però llavors ja entrem en altres conflictes que són diferents. Llavors ja penso que hi ha problemes d'aquest tipus i llavors ja comença aquest punt de suspicàcia.
11: Susana... hem d'admirar el mòbil de la nostra parella?
10: No hauríem de mirar el mòbil de la nostra parella.
3: I
10: no
3: si
10: hauríem.
3: Tens sospites fonamentades?
10: Ai, aquesta... Lo políticament correcte, jo sempre dic, no hauríem de fer-ho, perquè no és bo. Però, clar, quantes coses s'han sapigut quan la gent ha mirat els mòbils?
3: Sospites fonamentades, insisteixo.
10: Exacte. És un gran què. El mòbil, fixeu-vos, la quantitat de coses que ens ha portat.
11: Sí, sí.
10: En el nostre dia a dia.
11: Abans no passava,
10: abans no passava.
11: No es podia controlar aquestes coses.
10: Exacte.
11: I un like no podia generar tant problema,
10: No, gens ni mica, gens.
11: O sigui, era així de curiós. Escolta, un missatge final per afrontar el setembre amb més calma i menys exigències per la

0: I anem cap a les 6 de la tarda, Marc Cadena.
1: Estic amoïnat, estic preocupat.
0: Què et passa?
1: Veig els companys molt atabalats, nerviosos, molt mudats, maquillats. Què està passant,
0: home,
1: Joan?
0: Maquillats, maquillats, jo no m'he maquillat.
1: I tu què?
0: Jo, mira, vaig una mica mudat.
2: I'm sí. Just a gigolo, and everybody knows, honey, winnie, winnie, honey.
1: On vas?
0: Doncs mira, és que a partir de 8:15 podrem escoltar aquí a Ràdio 4 la presentació de la nova temporada.
1: Ah?
0: Sí.
1: I la 26-27.
0: La 26-27, que la podreu escoltar a partir de 8:15 aquí a Ràdio 4, i jo ara mateix me n'haig d'anar cap allà.
1: I per què vas tu?
0: Mira, perquè m'han convidat.
1: I per què a mi no?
0: Perquè t'has de quedar aquí.
1: Ah, jo em quedo aquí, ara?
0: Sí, ara mateix et quedes, sí. Conduint el programa fins a 7. No t'havia dit?
1: Estàs segur del que estàs dient?
0: Això és una mica similar a quan vas venir tu per dir-me que quedaves a casa a dormir. O sigui, que tampoc t'he avisat. Saps? O sigui, sí.
1: Ets molt generós, perquè ben bé no seria el mateix. Eh? Bé, doncs que vagi molt bé, ja m'explicaràs.
0: Gràcies. Ara arriba la informació a les 6 de la tarda, al butlletí, i després més estiu XL. Demà a les 4 i 5 jo sí que torno, per fer l'últim programa.
3: Apa, guapo! Adéu-siau. Guapo!
0: Gràcies.
4: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Aquest dijous a la tarda, la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, recordem, detinguda ahir per la Policia Nacional a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Al cap de setmana, els Mossos ja van trobar l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes d'aquest nadó. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família, segons ha apuntat l'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno.
5: Bueno, des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ens que l'ha demanat, i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
4: Després de la localització de les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, els Mossos mantenen el secret de les actuacions. D'altra banda, els Mossos continuen investigant la mort d'un altre nadó que dimecres al migdia va ser localitzat dins d'una bossa d'escombraries a l'interior d'un bloc de pisos al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Segons expliquen fonts policials consultades per Ràdio 4, s'està pendent de rebre els resultats de l'autòpsia per poder determinar si la criatura va néixer morta o no, cosa que faria variar radicalment la tipificació del delicte que se li imputaria als pares del nadó, els qui de moment la policia continua buscant. Pel que fa a la crisi de Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha queixat de que no se li informés de les conclusions de l'informe de la policia entregat a l'Audiència Nacional, on s'apunta que la gendarmeria marroquina va guiar els migrants cap a la frontera. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. En un escrit enviat a la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perello, Marlaska ha mostrat la seva preocupació per la decisió de la jutgessa que du el cas de prohibir als policies facilitar la informació als seus superiors. I és que el ministre de l'Interior, fortament qüestionat per la gestió de la crisi, considera que la informació era, paraules textuals, de gran interès i que ha de ser compatible conèixer la informació amb la independència judicial. Pocs minuts més tard, la presidenta del Tribunal Suprem ha reconegut la gravetat de la situació del cas, però ha defensat que l'actuació de la jutgessa és correcta i que se li ha de mostrar més respecte.
4: Gràcies, Pau. La Comunitat de Madrid ha avançat que no assistirà demà al Consell de Política Fiscal i Financera. En un comunicat afirmen que es tracta d'un sistema de finançament que trenca amb la igualtat dels espanyols. El Ministeri d'Hisenda lamenta la notícia i considera irresponsable la crida a boicotejar la trobada. Toni Conde, bona tarda.
7: Bona tarda. El govern de la Comunitat de Madrid afirma que es tracta d'un acord pactat de manera bilateral entre Catalunya i l'Estat i d'esquenes a la resta de comunitats autònomes. Critiquen que el nou model de finançament vol blanquejar el deute generat pel que qualifiquen de gestió corrupta dels governs independentistes seguida pel govern de Salvador Illa. La Comunitat de Madrid diu que ha transmès aquesta posició a la resta de conselleries del PP i remarca que la forma d'evitar que la tramitació del nou finançament continuï és que totes les comunitats del PP s'absentin del Consell de

0: política fiscal i financera, de tal manera que no hi hagi quòrum i no es pugui celebrar. Fonts del Ministeri d'Hisenda han lamentat la decisió de la Comunitat de Madrid i han titllat d'irresponsable la crida a fer boicot al Consell. Segons han afegit, la reunió preparatòria d'avui ha transcorregut amb normalitat i totes les comunitats de règim comú han traslladat que assistiran a la reunió.
1: Gràcies, Toni. Més qüestions. La Generalitat reforçarà 13 línies de busos interurbans aquest setembre i octubre amb els expedients i nous serveis. Les millores afecten diferents punts a la demarcació de Barcelona, la connexió entre Girona i l'aeroport de Vilobí, les expedicions entre Vic i Rupit, i també hi haurà una nova línia entre Guissona i Cervera. Des de la plataforma Dignitat a les Vies, la portaveu Ana Gómez lamenta en declaracions a Ràdio 4 que cap de les noves línies estiguin al cap de Tarragona o les Terres de l'Ebre, i recorda que la solució ha de passar per millorar el tren a llarg termini.
2: Em sembla un drama. Per començar, el que s'han de fer és ara mateix posar autobusos perquè la gent no perdi les feines i perquè la mobilitat no sigui lastrant tota una població. I el que s'ha de fer paral·lelament és solucionar el tema del tren, perquè la finalitat ha de ser tornar al tren. Ha de ser un transport sostenible i ecològic, com és el tren. És que hem de deixar les carreteres.
1: Recordem que està previst saber si continuarà l'autobús que connecta Altafulla i Torredembarra amb Barcelona de forma provisional durant el mes de setembre, i que municipis com Vilaseca han demanat autobús i no han rebut cap resposta. Ens interessem a aquesta hora per la situació del trànsit a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest moment hem de dir que la situació viària a l'àrea metropolitana nord i sud és complicada. Comencem per la part sud, destacant retencions a la 2 a 3 quilòmetres de Sant Joan d'Espí cap a Lleida i 2 de Cornellà cap a Barcelona. En el cas de la E23, arran d'un accident a Castellbisbal, encara en sentit a sud, cap a l'AP7 hi ha un carril tallat, hi ha retencions en aquest punt, i ara mateix també s'acaba d'afegir un accident a Esplugues cap a, en sentit a la Ronda de Dalt, un altre carril tallat. Anem a la part nord, un accident a la C58, just al nus de la Trinitat, en sentit Rondes i Meridiana, un altre carril ha tallat 4 quilòmetres de lentitud, com també a la C33, que va ja gairebé paral·lela. En el cas de la P7, aturades a Barberà, a Cerdanyola en sentit Tarragona i a Sant Cugat per una avaria d'un vehicle en sentit Girona. Hi ha aturades, les rondes molt carregades també, lamentablement aquest matí ha estat un dia bastant tràgic i per tant hi veiem l'enrenou, demanar-vos sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
1: Gràcies, doncs és tot per part nostra. Tornem a més notícies a les 7. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal, com estàs? Són les 6 i 7 minuts, continues escoltant La Primera en català i aquí comença l'última hora de la penúltima edició d'això que s'anomena XL i que un dia més estarà amb tu en directe i fins que siguin les 7 en punt del vespre.
1: Es diu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: És impossible no ballar, no cantar aquesta cançó amb la que ha començat aquesta última hora de l'estiu XL d'avui, dijous. Això s'anomena Bring Me Love, la més gran Madonna acompanyada d'una jove que ja no és una promesa, és tota una realitat. Sabrina Carpenter, totes dues amb el seu Bring Me Love.
1: Estiu XL a Ràdio 4.

0: I aquesta també a casa la ballem i la cantem, eh? 4 minuts i serà un de 7. Julio Leal, hola.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Benvingut a l'Estivixera de nou.
1: Sí, estem de nou ací i amb aquesta sintonia tots sabem de què anem a parlar, no?
0: Sí, la podem escoltar una mica més o no?
1: Vinga, va.
0: Vinga, va. Por fin llegó el verano. Sàpigues, Julio, que estic molt content de tenir el convidat que seu ara mateix a la meva dreta, però molt content.
1: Sí, perquè anem a dir que anit es va emetre a la 1 de Televisió Espanyola la final del Grand Prix del Verano. En ella, la localitat de Polinyà va estar a punt d'aconseguir el premi de 20.000 euros que estava en joc i també el trofeu que acreditava com els vencedors d'una competició en què han participat 12 municipis de diferents llocs de l'Estat. L'enfrontament amb Quintanar del Rei va estar molt renyit i pràcticament fins a l'últim instant no es va saber el desenllaç. I per tal de conèixer com la població del Vallès Occidental ha viscut aquesta experiència televisiva, ens acompanya a l'estiu Ixela, el convidat del que tu feies referència, a Javier Silva, que és l'alcalde de Polinyà. Moltes gràcies, Javier, per acceptar la nostra invitació i estar avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Benvingut i quina llàstima, eh?
2: Bueno, ja ho sabíem, però sí. Sí, és una llàstima, sobretot quan se t'escapa en el darrer moment, en el darrer minut, quan ho has lluitat i...
0: Paraula clau, cruste.
2: Cruste, maldito cruste.
0: Posem en situació, Julio, de la gent que, pel motiu que sigui, no veiés la final, la gran final del Grand Prix, de què va passar, com va anar la cosa.
1: Una llàstima que superguera, en veritat, perquè sí. Va ser molt emocionant, perquè va estar, com tu deies, molt renyit i, a veure, jo imagino que l'alcalde... A veure, és un programa gravat de fa unes setmanes, podem dir-ho així. Com es viu el dia després?
2: Doncs bé, perquè hem rebut molt... El dia després de gravar-ho...
1: I el d'avui?
2: Són sensacions diferents. El dia després de gravar-ho estàvem molt, molt tristos. Mm-hmm. Ens va durar uns dies, eh? Mm-hmm. La veritat és que sí, perquè, clar, tenies a tocar i... I jo recordo, jo no sóc molt plorant, eh? I vaig plorar bastant aquells dies. Però ara, després d'aquestes setmanes, la veritat és que el dia després de l'emissió és molt diferent, perquè hem rebut molts missatges de recolzament, la gent està contenta, ei, mira, heu arribat fins aquí, heu estat a punt, ha estat molt bé, heu fet un molt bon paper, i per tant...
1: Clar, se n'adoneu de la importància d'allò aconseguit.
2: Correcte.
0: Va ser una de les finals més emocionants, més renyides, més apretades de tota la història del programa.
1: Sí, jo penso
0: en aquells moments de màxima tensió i no sé, com els vas viure?
2: Bueno, és que en el moment del diccionari,
0: sí.
2: Totes les vegades estàs molt nerviós.
0: És una prova la que donen una paraula, una definició, i has de dir si és correcta o no.
2: Ah, exactament, sí. I clar, depèn de tu i no és només sumes o restes punts. Clar, és injust, entre cometes, perquè et jugues molt... Té sentit perquè és televisió, no? I així es manté una mica fins al final, no?
1: Aquest
2: espectacle, i és normal... Però, clar, és que és injusta. Jo he vist... A nosaltres ens va passar, anaven guanyant per un punt i van perdre. En altres edicions o en altres competicions d'altres dos pobles també ha passat, no?, que els hi ha passat això i, per tant, té aquesta part d'injustícia i, per tant, tens tanta responsabilitat que ho sents. Però, bueno, però tu passes bé.
0: Javier, alcalde de Polinyà, què és el més significatiu que com a població s'endú Polinyà d'aquest Gran Prix?
2: Donar a conèixer el nostre poble.
0: Molt bé.
2: Això a vegades costa molt, especialment quan ets un poble petit, que jo sempre dic que fins i tot a Sabadell, que estem al costat, hi ha gent que no ens coneix, i per tant, doncs, això és molt important. Generar sentiment de pertinença dintre del poble, fer que la gent es conegui, que comparteixi... Bueno, jo crec que tot és positiu, perquè fins i tot donar a conèixer el nostre poble deia fora del poble, però dintre del poble, perquè hi ha cosetes, no?, que aprofitem per parlar, no?, del nostre patrimoni, de cosetes del poble, que gent del propi poble no coneixi. Per tant, doncs, ens ha servit per donar a conèixer algunes cosetes, com el Malo de Polinyà, com el Mastodon, i aquestes coses.
0: Heu aprofitat molt bé l'aparador, eh? L'aparador de la 1, de Radio Televisió Espanyola, per donar a conèixer el poble, que bé, entenc que és un dels motius de participar-hi, a banda de passar-ho bé.
1: Sí, perquè, a veure, el fet d'arribar a participar ja és una fita, perquè no és fàcil participar al Grand Prix.
2: No és fàcil. Nosaltres ja ho vam intentar el 2023, el primer any que va començar. No ens van acabar escollint aquell any. I ho vam tornar a intentar i al final aquest any va...
1: Perquè s'ha de fer una espècie de càsting, d'alguna forma.
2: Sí, et fan enviar un vídeo. Tu, si vols participar, et conviden, per dir-ho així, o tu mostres la intenció de voler participar i et demanen un vídeo. I tu has de gravar un vídeo amb el que et demanen. Aquest any, per exemple, deien, volem veure a l'alcalde, però volem veure sobretot que ens ensenyeu al capità que tindreu i als participants, no? I que demostreu que teniu moltes ganes de participar. Clar. I per tant vam fer un vídeo nosaltres d'aquesta manera i el vam enviar i ens van escollir com a representants de Catalunya, de fet, clar.
0: Em demano, sisplau, una còpia d'aquest vídeo. Em faria molta il·lusió.
2: Està penjat a l'Instagram de l'Ajuntament.
0: Perfecte, molt bé, doncs. Dit i fet, el buscaré.
1: I Javier, com s'ha organitzat tot? Perquè heu anat tres voltes a Madrid en poc temps, m'imagine.
2: En un mes. La primera, a més, com van gravar el primer programa, molt separada, però les altres dues amb una setmana de diferència. I, bueno, doncs, organitzem... va ser una mica una bogeria en algun moment, perquè, clar, es organitza 150 persones de... Bueno, 100 persones, perdó, de públic.
0: Sí.
2: No tothom té disponibilitat, perquè això es grava entre setmana. 35 participants entre la primera i la segona, hi ha participants que, clar, és que s'han de demanar festa a la feina, i, per uh-huh. tant, doncs, hi ha participants que han de tornar i no poden tornar, i has de buscar uns altres.
0: O s'han posat malalts, casualment, no? I han faltat a la feina, però després el jefe els veu a la tele.
2: Però com no saben qui dia es va gravar, potser no hi ha problema.
0: També és cert, també és cert.
1: Però sí. I com se seleccionen els participants, els 35 que van a competir?
2: Doncs vam fer diferents processos. Primer, els que van sortir aquest vídeo, no?, que vam enviar, perquè ja ens van dir, ei, volem que surtin participants que vindran de veritat, i per tant, els capità, que ja el vam escollir pel vídeo, i alguns dels que van venir. Després vam fer una criba amb entitats esportives del poble, vam demanar algunes entitats del poble, a totes les entitats esportives que ens diguessin un parell de noms.
0: Molt bé.
2: I després, finalment, vam fer proves físiques per acabar de decidir, doncs, a omplir la llista i fer una reserva, també, per aquestes coses que poguessin passar.
0: Aquest és el secret de que hagin arribat tan lluny, Juli.
1: Mm-hmm. Com bé comentaves, sens dubte el Grand Prix és un programa que unís generacions, però també que unís a les famílies, tal i com anem a escoltar.
3: Aquí estoy yo, que me gusta una buena rajeta con el pueblo de Poliñá. A ver, quiero escucharos, pueblo. Es que se me pone la piel de gallina. Ramón, es muy fuerte porque Grand Prix es un pueblo, o sea, es un programa que une, y es un programa pero que une a familias, porque aquí ha habido un pequeño reencuentro. Alejandro, tú has estado jugando, ¿verdad? Eres parte del equipo de Poliñá.
4: Sí, he estado aquí jugando.
3: Y lleva más de un mes, puede ser, sin que te encuentres con tus papas.
4: Exacto.
3: Y habéis venido tus papas y tú aquí, ¿os habéis reencontrado?
4: Sí,
3: ¿no? Mira, los papas, un aplauso, por favor, un aplauso. Un abrazo de familia. Mira, Lo están haciendo divino.
5: Lo están haciendo genial.
3: Ojo, son unos cracks. Qué cosa
0: Javier,
3: más bonita.
0: La pregunta sería, ¿Lala Chus qué?
2: Una reina.
0: Volem saber interioritats d'aquest programa. Una reina?
2: Una reina.
0: Segur?
2: S'han tractat molt bé tots. Des del primer, des del Ramon, Lala o Gorka, que són una mica les cares visibles, fins a la darrera persona que hi havia allà. La veritat és que en tot moment ens van cuidar, ens van tractar bé, i Lala especialment, la veritat és que, bueno, no tinc paraules. Avui mateix ens ha deixat un missatge justament a l'Instagram a mi, dient, no?, moltes gràcies, que hem fet un paper molt bo i tal i qual, i aquestes coses. Doncs,
0: va costar molt que arribessin a pronunciar correctament el nom de Poliñá?
2: No, la veritat és que no.
0: Bé.
2: Deien Poliñá, no Poliñá,
0: sí,
2: és veritat,
0: sí,
2: això
0: sí.
2: S'entén, però bueno, però a Poliñá, que tenim una població molt castellano parlant, també la gent diu Poliñá, o com diu la meva àvia, Poliñán.
0: Bé.
2: Que això també passa.
0: També passa, cert. Sí.
1: Més curiositats o més dubtes que poden tindre. Abans d'anar, podeu practicar les proves? Perquè algunes d'elles van ser perfectes, o molt bé.
2: Sabem les proves que seran, el capità té coneixement de les proves que seran, però és veritat que fins que no arribes allà, una estona abans de començar el programa no et diu qui participant va a cada prova.
0: Uh-huh.
2: Per tant, és molt difícil. Sabem els bolos, sí que podem escollir qui sigui, perquè és l'únic que no necessàriament ha de complir amb els requisits de pes i d'edat, però la resta, fins que no arribes allà, no ho saps. Per tant, no. Tenir gent àgil, gent diferent, perquè, clar, no és el mateix potser tenir força que ser una mica més àgil, i per tant, i el programa, doncs, ho distribueix d'aquesta manera.
0: I és possible que tingueu el rècord del programa alguna prova? O m'equivoco?
2: Jo diria que la Cucanya, amb els 9 que van fer, de fet, ens van comentar que s'havia jugat un sopar, crec que el Ramon García ho diu en algun dels programes abans, que ningú arribava a fer 9 a la Cucanya i nosaltres a la final vam fer 9, tot i que, bueno, Quintanar va fer 8, vull dir, va ser... Ja ens vam estrenar a la Cucanya amb 8 I una anècdota és que, si us fixeu, en el primer programa nosaltres fem 8 i hi havia 10 pernils penjats a la cucanya, i a partir del segon programa vam posar 12 per si de cas. Per tant,
0: molt ben
2: fet.
0: Millor pecar per excés que no per defecte, tu.
2: I tant. I els troncos locos, jo crec que els 15 aquests que vam fer a la final, jo crec que també són records.
0: Jo t'ho demanava per aquesta prova.
2: Sí. És que, bueno, va ser espectacular. Jo quan vaig veure que Quintanar en aquell moment feia 10 a Victoria, a la madrina li vaig dir esto no lo superamos, Victoria. DF es muy difícil. I després vaig veure els meus, que són uns cracs, passant un rere l'altre i arriba a 15 i va ser apoteòsic.
0: Si t'acabes de connectar ara mateix a la sintonia de Ràdio 4, estem parlant amb el nostre convidat, Javier Silva, alcalde de Polinyà, sots campions d'aquesta edició del Gran Prix. Julio, què et sembla si escoltem més moments?
1: Sí, perquè un dels moments en què va participar el nostre convidat va ser al lloc de la patata caliente. Abans de preguntar-li a Javier, anem a sentir este momento.
5: Número de partidos jugados por el futbolista Raúl González en el Real Madrid.
6: 300.
5: Más.
6: 400.
5: Más.
6: 800.
5: Menos.
6: 600.
5: Más.
6: 700.
5: Más.
6: 750.
5: Menos.
6: 730.
5: Más.
6: 740.
5: Más.
6: 745.
5: Menos.
6: 742.
5: Menos.
6: 741.
5: Correcto, pasa la patata. Número de bienes culturales en la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional.
7: 200.
5: Más.
7: 300.
5: Más.
7: 400.
5: Más.
0: Tu sabies la resposta. D'entrada la sabies des del segon ull i vas aguantar. Vas aguantar fins que allò estava a punt d'explotar i li vas passar la patata caliente, literalment, al teu rival. Confessa, Javier, confessa.
2: És impossible, la veritat, tenir estratègia a la patata caliente perquè no saps en quin moment patarà. Vull dir, no...
0: La xifra de partits del tal Raúl com a jugador de l'equip blanc, l'has oblidat ja o no? L'acabem d'escoltar.
2: 741, era?
0: Bum! Ja explota la patata, ho sento.
1: Però dona temps a pensar.
2: Jo crec que has de ser molt àgil en començar, no, a enquadrar els números i a dir alguns números que tinguin certa lògica, no? I, per tant, doncs, anar de 50 en 50, de 100 en 100, de 10 en 10, fins a arribar. I, per tant, has de ser molt àgil aquí.
1: I mirant de reull, no? La patata.
2: I, o no, perquè per si de cas. Però sí, és espectacular.
0: Des de dins, ara que has vist, doncs això, des de dins, tot el que mou un programa com aquest, com es grava la feina dels companys de Televisió Espanyola, a tu què és el que més t'ha sobtat o més t'ha cridat l'atenció, en positiu? Què és allò que no t'esperaves, però sí que un cop allà te n'has adonat?
2: El bon rotllo, jo crec, el bon rotllo de la gent. Sí, jo crec que al final la gent està treballant allà, no? I quan un està treballant, doncs té dies millors, dies pitjors,
0: està
2: i pot haver-hi problemes, que és normal, i la veritat és que en tot moment perceps, no, que la gent que està treballant allà és que ho gaudeix, i això s'ha trasllada a tu com a participant, com a públic, i es manté, i són moltes hores gravant al final, i hi ha moments que et sents esgotat, perquè et portes moltes hores allà, però l'adrenalina fa que siguis, no?, que continuïs amb energia.
0: Bé, i si hi ha mala maró, ho dissimulen. Són professionals i no l'ensenyen davant dels convidats.
2: Segurament.
0: És el que passa aquí a l'Estiu XL, que hi ha molt bon ambient, i jo diria que millor ambient que a Gran Prix, però bé. És una opinió meva.
1: És una opinió, però bé. Anem a continuar amb el programa, perquè, com comentaven, estava el tema de los troncos locos, que va ser tot un èxit. Després va arribar los bolos, on el conegut culete, que s'ha fet famós. És aquest home ha triomfat.
2: A puteo, sí. Vull dir, el culete, clar, ja quan... Ja, nosaltres, clar, en el moment de gravar no sabíem el que havia passat prèviament, però ja ens havien dit, el culete és muy bueno, el culete és muy bueno. Clar, després ho hem vist, com era de bo, i ho vam veure a la final allà. Ho hem patit, i la veritat és que és un crac maquíssim i molt merescuda aquesta fama, perquè la veritat, bueno, des del primer programa que ho va fer d'una manera que jo no sé com va ja tirar tants bolos, perquè no...
1: Però es va deixar un.
2: No, això ahir, però el seu primer programa, la gràcia que va tenir és que el que feia el padrí que tenia no li guiava bé.
1: No, sí,
2: i fins i tot va tirar uns quants, i per tant, i ahir va ser apoteòsic, i nosaltres ja havíem tingut, amb el nostre tirador de bolos, havíem tingut el rècord, perquè ho havíem fet molt bé el primer programa nostre, però clar, el de culete ja és maquíssim, la veritat.
1: I bé, arribem al moment de clau del programa i de segur que hi ha una paraula que mai oblidaran a Polinyà. Parem atenció.
5: La palabra es la siguiente. Cruste. Cruste. En un alimento cocinado capa externa dorada y crujiente. ¿Cruste sí o no, Poliñá?
0: Digas no.
5: ¿Vale el Grand Prix de este verano de 2026?
0: Javier, digas no, sí.
5: Sonó el gong. Últimos segundos de cortesía, igual que hemos hecho.
0: Gol, ensayé final, ¿eh?
5: Ay, me pongo yo hasta nervioso por dentro.
0: Yo también,
5: Javi,
0: compañero, yo también.
5: ¿Un sí o un no? ¿Vale un Grand Prix?
0: Julio, sí. Digas no. Ay, ay, ay.
5: Han dicho que sí. Poliñá ha dicho que sí a esta última palabra y la respuesta correcta es...
0: El meu cor.
5: No.
1: Quina tensió.
2: Això fa mal.
0: Ho fa molt bé, ho fa molt bé. El senyor Ramon ho fa molt bé, les coses com són. Però fa mal, em fa mal a mi fins i tot. Fins i tot, havent vist el programa ahir i sabent el que havia passat, ara mateix jo estava patint, el cor m'anava a mil.
2: Sí.
0: Tu t'has fet alguna prova? Perquè tu tens un cor a prova de bombes.
2: Estic bé, Javier. Soc alcalde, estic bé.
0: Ah, bona, ho aguanto bona tot. Resposta. Bona resposta.
2: No, fa mal, fa mal. Al final, ostres.
0: La definició que et van donar, o segons, tenint en compte aquesta definició que et van donar al programa, jo hauria dit que sí, també.
2: No tens tant de temps a raonar-ho. Després dius, clar, penses en crustó, en català, sí, sí. No? I dius, no sé així si el és. Català ens ha jugat una mala passada, no ho sé. Perquè no et dona temps a arribar a concluir-ho tant, no? Però sí, segurament era molt lògic dir que sí en el nostre cas. Bueno, va com va.
0: Què tal els veïns, el dia després? Bé. Tot i que ja sabia la majoria el que havia passat, no entenc, perquè la majoria estaven a la gravació... Com ha reaccionat?
2: Doncs els que estaven bé, jo me'n recordo a més que en el moment de sortir de gravar hi havia un del bus dels públics del públic que marxava, no? I vaig anar a saludar abans de marxar i quan vaig pujar al bus van començar a aplaudir. Vaig començar a plorar en aquell moment de tota, no? Tota l'adrenalina allà ficada. I bé, després és veritat que durant aquests mesos hi ha gent del poble, clar, la gent que no hi anava, clar, la gent comenta aquestes coses. I molta gent ens deia, ens esteu enganyant, heu guanyat, ens esteu enganyant. I jo, bueno, ja ho veureu, no? No.
0: És que això de mantenir el secret és curiós perquè fins i tot aquest programa, que forma part de la mateixa casa que la Uno, de Televisió Espanyola, no se'ns ha dit el que havia passat. Ningú, i ho hem intentat de totes les maneres, ningú ens ha dit si havia guanyat Poliñá o no.
2: Fixa't.
0: És a dir, que ens vam haver d'esperar ahir per veure el programa, perquè abans era impossible saber si guanyava o no aquest Grand Prix, aquesta edició d'enguany. És que ara m'he emocionat perquè sap greu. Però no és una derrota. Mm. Us sentiu guanyadors, d'alguna manera? Entenc que sí. Clar que sí.
2: Hem guanyat molt. Hem guanyat moltíssim. Hem guanyat, ja ho deia, no?
0: Senyor alcalde, què han guanyat? Què ha guanyat Poliñá? Endavant.
2: Coneixement, prestigi...
0: Molt bé.
2: Sentiment de pertinença, com dèiem abans, uh-huh. Donar a conèixer el nostre patrimoni, donar a conèixer la nostra gent, sortir a la tele, veure't a la tele, veure't a la plaça plena de gent gaudint de mirar-se a si mateix, no? Allà participant i jugant i caure i riure, perquè al final, alguns moments, és que rius. Algun viatge a l'hospital també va haver-hi, però... Hem guanyat.
0: Els veritables guanyadors d'aquesta última edició de Grand Prix són els veïns i veïnes de Poliñá.
1: La neu ha celebrat d'alguna forma aquest subcampionat?
2: Sí, hem fet alguna celebració ja, no del supercampionat, sinó de participar. Nosaltres el juliol vam tenir la festa major, el pregó jove el van fer els participants, vam fer algunes cosetes. De fet, el motiu de la festa major, la samarreta de la festa major, anava molt vinculada al Grand Prix. Tenim el tema del mastodon i vam fer com una samarreta amb un mastodon, com si fos la vaquilla, però que era el mastodon en realitat de Poliñá.
0: Jo vull donar d'aquesta, sisplau,
2: ja te l'enviarem, Javier. Ja te l'enviarem. I ara, el dilluns vinent, sí que farem un acte de reconeixement, no? Als mastodons, perquè a l'equip els direm els mastodons i farem un acte de reconeixement als sots campions.
0: I abans d'acabar, si el Julio no vol afegir res més, si em permets, faré públic un comentari que feies fora d'antena, i és que aquests dies tens l'agenda buida.
2: Sí.
0: Per quin motiu?
2: Bueno, perquè en principi Televisió Espanyola tenia previst, no, que la final fos el dilluns vinent, un sí. programa cada dilluns, i jo tenia vacances agafades ja des del desembre, uh-huh. i jo tornava aquest dissabte de vacances, i fa uns dies van anunciar que s'avançava la final, que té cert sentit segurament amb la televisió, i per tant vaig haver de tornar des de Vietnam, concretament fins aquí.
0: Pam! Acaba la temporada d'estiu, acaba la temporada d'estiu també, és a dir, que bé, acaba l'estiu i comença la nova temporada, la 26-27, que per cert, bé, d'aquí a una hora aproximadament podrem escoltar en directe el que és la presentació de la nova programació d'aquesta casa, de la primera en català de Ràdio 4, temporada 26-27. Alguna cosa a afegir, Julio?
1: Res més. Enhorabona, no, a Polinyà.
0: Clar que sí, enhorabona a Polinyà, i gràcies, Javier, per haver passat aquí, per haver-te deixat caure en persona, en directe, perquè això facilita molt més les coses.
2: Estic encantat.
0: I fins a la propera. Enhorabona.
2: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Ara passa un minut de 2:00 de la nit, seguim endavant, estàs escoltant l'Estiu XL, i d'aquí no ens movem pas fins que siguin les 7 en punt.
7: Estiu XL, Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: es diu XL. A Ràdio 4.
1: Déjà vu.
2: Com ho diries tu, Marc?
3: Jo crec que és el déjà vu de tota la vida.
2: Déjà vu?
3: El déjà vu.
2: Però la bus en ve alta. Déjà vu.
3: El déjà vu.
2: Déjà vu, déjà vu.
3: Ah, sí, així una mica cunyat, el déjà vu.
2: Aquesta variant, Marc García, m'agrada, eh? Déjà vu.
3: És que l'altre queda en francès, molt afrancesat, el programa, i no, estem a Barcelona.
2: Oh, la la, és magnífic. Très joli. Café olé. Bé, bé, és que és bona, és bona. Per què et penses, Martín, que aquest home està assegut a la meva dreta ara mateix? Per què? Perquè sí, no, perquè és l'MVP. És l'MVP d'aquest programa que s'anomena Estiu XL. Què t'ha semblat la cançó que escoltàvem fins fa uns segons?
3: Doncs m'ha semblat divertida, però estava intentant entendre a veure què deia, perquè...
2: Bam, bam, tu t'has de quedar amb el bam, bam.
3: O salami pan, no sé...
2: Jamaican bam, bam, de Hugel.
3: Un grupasso.
2: Un omple pistes d'aquest
3: estiu. Un grupacle, un grupacle.
2: Grupacle, grupacle. Sí. Si tema, o sigui, si tamasso és tamacle, grupasso és grupacle. Montse Vidal, Dixit. Bé, comencem amb el déjà vu. Jo et poso en situació, aviam si endevines l'any d'avui, eh? Era un any en el que els podcasts, i especialment els videopodcasts, van continuar guanyant la batalla als mitjans de comunicació convencionals. Era un any en el que...
3: Sembla que hem d'estar prop.
2: Bé, era un any en el que els Pets, Marc, celebraven els 40 anys de vida com a banda. Era un any en el que vam passar més estona amb la IA, amb el teu xati, ChatGPT, que amb la família o la parella.
3: Doncs mira, et diré ara un any a veure si l'endevino. Mira, justament l'any que vaig conèixer el xati, 2023.
2: Bé, deixa'm acabar i de seguida descobriràs si... Bé, si el que has dit és així o no. La gira mundial de Lady Gaga va fer escala a la capital de Catalunya, a Barcelona, i aquest home que escoltarem tot seguit es va consolidar com a fenomen planetari.

0: No, Bad Bunny. Ah. No siguis dolent, eh?
1: No, no, és que sempre em confonc.
0: Debe tirar ma foto. Tu has dit abans any què?
1: 2023.
0: Doncs senyores i senyors, és hora de saber què va passar i com va sonar el passat any 2025. L'any passat. Dos quarts i mig, repassant el que va passar i com va sonar l'any passat, 2025. Pel que fa al cinema, Marc, es van estrenar bé pel·lícules com Ballarina, que és un spin-off de John Wick, que va protagonitzar Ana de Armas. També Jurassic World Rebirth, amb els dinosaures de nou a la gran pantalla amb l'última aventura d'aquesta franquícia. Sóc incapaç de dir Rebirth, com ho he dit, eh? Però bé, aquí queda. Bob Esponja, la pel·lícula.
1: Hosti, aquesta...
0: L'has vista o no?
1: No l'he vista, però mira, potser...
0: Una de les
1: ara pelis... sortint d'aquí, mira...
0: Una de les pel·lis imprescindibles del passat any 2025. També Fórmula 1, amb Brad Pitt i Javi. Jo li dic Javi, Javier Bardem. I 2025 també va ser l'any del nou Superman. Nou Superman, amb James Gunn a la direcció.
1: Aquest any hem estrenat Spider-Man, l'any passat Superman.
0: Bé, i a tu segur que t'agrada un grup que va ser, si més no, una de les grans sorpreses de l'any passat, de l'any 2025. Et diu alguna cosa el fenomen K-pop?
1: El K-pop?
0: K-pop Demon Hunters?
1: Bueno, sí, sí, sé que hi ha una febre, no?, per aquest fenomen coreà.
0: Una mescla d'animació, fantasia, acció, K-pop, un K-pop.
1: Diguem que si hi ha febre, jo estic a 32 graus, eh?
0: Bé, doncs K-pop, el que dona sentit a aquesta expressió, K-pop, sí? És una cançó com aquesta.

0: que escolta s'anomena Marc Golden i és una de les cançons que més es van reproduir a totes les plataformes d'àudio i vídeo durant el passat any 2025. Hunter X.
1: Jo l'havia sentit algun cop. Que mira que jo dels fenòmens musicals, si els he sentit, és algo especial, tu.
0: Sí?
1: Sí, mira que jo no sóc gaire de... Jo quan veig llistes així de 2025, tal, jo me les salto, me les acostumo a saltar.
0: Però a tu el que t'agrada són els esports. La música sí, però els esports sobretot.
1: La música m'encanta, o sigui, per relaxar-me, per tenir els meus temps, el meu temps lliure, però home, els esports és la meva passió, el que em mou, sí.
0: I què va fer l'any passat, el 2025, al Barça de Hans-Dieter Flick?
1: Home, vam fer un doblet bastant maco.
0: Campió de Lliga i campió de Copa. Sí. Pas malament, eh?
1: I ens vam quedar a les portes de la final de Champions, que si no arriba a ser per aquells minuts fatídics a San Siro...
0: Això encara fa mal, eh?
1: Encara fa mal, si és que em posaré a plorar aquí mateix.
0: A l'alcalde de Polinyà encara li va fer mal, o li feia mal fa uns minuts, doncs, el que va passar a la final de Grand Prix, doncs, i això és similar, eh?
1: Doncs imagina't la semifinal de Champions, no?
0: Als esports també en podem destacar que va ser l'any en el que Aitana Bonmatí va guanyar, atenció, la seva tercera pilota d'or consecutiva, eh?
1: Té mèrit. O sigui, és una... Quina jugadora, quin tros de jugadora.
0: I això serviria com a consol per no haver guanyat la final de la Champions davant l'Arsenal de les Gunners?
1: Home, jo crec que com a esport d'equip sempre ha de primar el que és guanyar en col·lectiu.
0: Bé, sí, com sigui, força Barça. Més cançons que van sonar el passat any 2025.

0: Aquestes hores estan actuant al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, escolteu, de Barcelona. The Weeknd amb el seu... Com es diu això? Cry for me.
1: Tamacla.
0: Tamacla.
1: I jo no volia deixar passar el tema dels esports, Marc, sense abans comentar una cosa. Digues. Any 2025 va ser també un any on el balonmano granollers va quedar subcampió de la Lliga Sobal, que també s'ha de dir, home, s'ha de dir.
0: Que consti en acte, no?
1: Sí, home.
0: Bé, avui...
1: Clar que sí.
0: Avui t'ho passo per alt, però no t'acostumis.
1: Orgull blanc i blau.
0: Sí, sí. Orgull blanc i blau pel que t'interessa, tu també. Després de The Weeknd, escoltem més cançons, seguim apel·lant a la nostàlgia, aquest programa que es diu Estiu XL i que està a punt d'acabar també. No només l'edició d'avui, sinó l'edició de tot l'estiu. Però bé, això serà demà. Ara el que toca és seguir gaudint, seguir fruint de música com aquesta.

0: que em fa cosa parlar sobre d'aquesta cançó. És cançó Umama.
1: Aquesta és maca. És Teddy cançó, Swims.
0: És cançó Mimitos, és cançó Jujaneo.
1: Clar, això pels afortunats, no?
0: Això s'anomena loose control. Quants cops hem perdut el control directament, eh? Hem perdut el control, els papers i tota la resta.
1: De les nostres vides, jo prefereixo no comptar-los.
0: Més música, seguim apel·lant a la nostàlgia al passat any 2025 amb temacles com aquest.

0: Jesus, hallelujah. Oh, this sí que és cert que per fer la playlist musical d'aquest Déjà Vu d'avui hem comptat amb l'ajuda dels més joves d'aquest programa, que serien Marc García, aquí present a la meva dreta, Medina Productions, davant meu, a la peixera, i bé, ha costat de tants tamacles que hi havia, ha costat fer una selecció de mitja hora aproximadament.
1: Sí, sí, la veritat és que va ser un any bastant bo musicalment parlant. Jo, per exemple, aquesta cançó també et dic que em dóna la sensació com d'haver-la sentit tants cops que et diria que ja feia més temps que havia sortit.
0: Pot passar que se'ns colli alguna cançó, però no sé, Marc, si trobes a faltar algun estil, alguna cançó, algun grup dels teus que van destacar l'any passat, 2025.
1: Home, la veritat és que les dues últimes cançons m'han agradat prou, que em pensava que això no passaria, però, home, sí, a veure, amb el bon moment que està passant l'indie en espanyol, al nostre país, amb grups com Ultraligera, Viva Suecia, Siloé... Ostres, necessitem una mica més de varietat, Marc.
0: No tinc ni idea de cap grup dels que acabes d'esmentar, eh? De cap. Doncs,
1: quan arribis a casa, jo et passo la meva playlist.
0: Perfecte.
1: De fet, jo tinc amics...
0: Sí.
1: Que confien molt en el meu gust musical.
0: Bé, jo confiaria en el teu gust musical. Musical i no musical.
1: I jo els hi comparteixo. Els hi comparteixo quan m'agrada un disc, quan m'agrada una cançó, i llavors se l'escolten. M'ha passat més d'un cop.
0: Em fas molta gràcia. Tu saps que em fas molta gràcia o no?
1: Ja ho sé, però després anem a concerts, sí, sí.
0: I en plena política, Marc, què va passar el passat any? Doncs bé, és el primer any complet del segon mandat de Donald Trump, continua la guerra a Ucraïna i el conflicte humanitari a Gaza. Bé, tot segueix igual en aquest sentit. Més o menys, eh? Més o menys tot segueix igual. Més música del passat any 2025, som-hi!

0: a passar el tall o no? Martín, ha de passar el tall sí o sí, aquesta. Oi, tant que el passa. Gràcies. I és que ha començat el mes de setembre, però continua sent estiu. I no un estiu qualsevol. L'estiu XL.
1: Home, és que si hi ha estiu XL, és estiu.
0: A la primera en català, 50 anys en català, i amb tu, a Ràdio 4, Estiu XL, amb temacles com aquest.

0: Una cançó òptima per fer Pheromone Maxing. El concepte del que parlàvem a l'anterior hora, eh?
1: Jo crec que no hi ha cap cançó òptima ni cap motiu que et porti a fer Pheromone Maxing.
0: Si fas tard i no saps de què va això de hashtag Pheromone Maxing, sisplau, recupera RTV Play o bé a RN Audio l'anterior hora del programa d'avui i bé, descobriràs aquest nou univers anomenat Pheromone Maxing.
1: El que no aporta la generació Z en aquest planeta no ho aportarà ningú.
0: Això s'anomena Good Luck, Babe, que és una bona manera d'enviar pasta fang a algú, eh? Ep, que tingui sort i siau. La veu de Chappell Roan.

0: quieres pasarla bien.
1: El Canari Quevedo, la catalana Aitana, amb això que s'anomena Gran Via, una de les avingudes més maques de Capital City, de Madrid. Has anat mai a Madrid o no, Marc?
2: Sí, hi he anat un parell de cops.
1: Ho has passat bé allà?
2: Sí, una gran ciutat, amb molta festa, es menja molt bé, les tardes són molt disfrutones, sí, amb tapeo...
1: Què t'agrada a tu, tot allò que sigui disfrutant, eh?
2: Home, però a mi m'agrada barrejar, eh? O sigui, disfrutar, gaudir, anar de festa, llavors algun menjar així tontorron a mitja tarda, però també alguna visita al museu, eh? Perquè jo... Sí, sí, aquí on em veus, aquí on em veus, a mi vaig anar al Museu Reina Sofia a veure el Guernica.
1: I no vas anar al Prado?
2: El Prado és que em vas...
1: No vas veure el Jardín de les Delícies del Bosco?
2: És que em feia molta més il·lusió veure el Guernica, la veritat, de Pablo Picasso.
1: Tots són criteris, opinions, i totes elles respectables. Només faltaria. Més música del passat any 2025.

0: d'edat, Marc, ho dic com si fes 50 anys de l'any 2025. És el passat any 2025.
1: A mi hi ha moments que em fa la sensació que aquesta cançó potser havia sonat fa 10 anys.
0: O sigui, Bad Bunny, aquesta l'escollida de Mediana Productions, juntament amb el teu vistiplau, això s'anomena Baile Inolvidable, o el que seria el mateix. Tu com diries? Baile?
1: Inolvidable.
0: I disfrutant, no?
1: I disfrutant.
0: Bad Bunny.
2: Hay un paso nuevo que quiero enseñarte. En la noche ya ni puedo dormir. Lo que
0: o sigui, al final aquest paio m'acabarà agradant, eh?
1: El Bad Bunny.
0: Fixa't el que et diré o el que et dic, vaja. Bueno,
1: va fer una gran actuació a la Super Bowl que va agradar molt.
0: Bé, però va ser Super Bowl, ja va ser el 2026, oi? Va ser aquest any.
1: Sí, va ser aquest any.
0: Molt bé.
1: Jo sí que t'he de dir que a mi tots els esports americans mai els he seguit gaire, perquè ens volen aquí vendre que és un espectacle, i per mi l'esport és una competició. Si vols veure un espectacle, ves al teatre.
0: Només ens separen 7 minuts perquè sigui la 7 en punt. Més cançons de l'any passat. Som-hi!

0: Fica de ple en una mena d'estat de flow permanent. A sí o no, Marc?
1: Pell de gallina.
0: Jo l'hagués presentat així. No fa pas tant temps l'hagués presentat així. Una d'aquelles melodies que fica de ple en un estat de flow permanent. La coneixia abans d'aquest matí? No.
1: Jo tampoc.
0: No?
1: És que abans Marc t'explicava una cosa. Que jo, ja de jove i tal, ja amb 14-15 anys, quan veia que anàvem a sortir de festa i tal amb els amics, jo em sentia descol·locat quan sonaven les cançons, perquè és que no coneixia cap. I va haver-hi un moment que vaig dir, bueno, ja quan veia que el divendres aquest sortirem, pues jo intentava, m'agafava l'Spotify, la llista de, jo què sé, els 50 èxits aquí a Espanya, els més escoltats. Llavors ho intentava escoltar, intentava sentir les cançons, i als 10-15 segons, bueno, potser 30, arribava el moment que deia... Fins aquí ha arribat la meva paciència.
0: No podia seguir. Martín, demano el teu comodí, sisplau. Aquest és un projecte anomenat W Sound. La cançó es diu La Plena, però qui són ells? Tic-tac. No ho sap ni ell, Marc. Tan flow, tan ballat, tan mala seva memòria. Bele i Obion de Drums a l'estiu XL. I dit això, que quedi constància, que consti en acta, ara sí que estem arribant a la recta final pràcticament del Déjà Vu, però encara hem de descobrir alguna cançó més que s'ha colat a dins d'aquesta playlist del passat any.

0: Aquesta la coneixem, Marc.
1: Aquesta sí, Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus.
1: Qui era la seva padrina? Qui era la seva padrina?
0: Ni idea.
1: Dolly Parton.
0: De debò?
1: De debò, de debò.
0: Ah, per això van fer tantes coses juntes, i hi ha tants vídeos a les xarxes, amb elles dues interpretant o bé una cançó de la Dolly o bé una cançó de la Miley.
1: Doncs era per això, perquè era la seva padrina.
0: Com és que ho saps, això?
1: Perquè la setmana passada vaig fer la peça de la Dolly Parton, després de la seva defunció.
0: Un aplaudiment. MVP de l'Estiu XL, Marc Garcia. I ara sí, va, farem una cosa. Arribarem a les 7 en punt amb una cançó que de ben segur no et deixarà indiferent, i és que per mi és una de les millors cançons de l'any passat, per mi i per milions de persones que l'han escoltada milions de cops a qualsevol plataforma d'àudio. La cançó és aquesta. Lady Gaga i Bruno Mars. Això s'anomena Die with a Smile. Que misteriós, Marc.
1: Molt.

0: fins a la propera. I fins aquí aquest programa, la penúltima edició, i això em posa molt trist d'això que s'anomena XL, però demà serà el gran dia, demà serà l'últim dia d'aquest programa que t'ha acompanyat fins a les 7 en punt del vespre i que han fet possible a la producció Natàlia Sánchez, Aitor Caminero, Julio Leal, Marc García, també Sònia R. Justícia, Judit Medina, i a les vies de so el Pau Robert, el Martín Noia i l'Edu Ortega. Una salutació del Marc Cadena. Fins demà, passat un molt bé.
1: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat avui a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos d'edat. El cap de setmana els Mossos d'Esquadra ja van trobar l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors que buscaven les restes del menor. El cas està sota secret d'actuacions. La Comunitat de Madrid ha avançat que no assistirà demà al Consell de Política Fiscal i Financera. El govern que lidera Isabel Díaz Ayuso afirma que es tracta d'un acord pactat de manera bilateral entre Catalunya i l'Estat i d'esquenes a la resta de les comunitats autònomes. En un comunicat, la comunitat madrilenya trasllada aquesta posició a la resta de conselleries d'Economia i Hisenda del PP i remarca que la forma d'evitar que la tramitació del nou finançament continuï és que totes les comunitats del Partit Popular s'abstinguin del Consell de Política Fiscal i Financera de tal manera que no hi hagi quòrum i no es pugui celebrar. El Ministeri d'Hisenda lamenta la notícia i considera irresponsable la crida a boicotejar la trobada. La trama corrupta de València, coneguda com el cas Azud, encara la fase definitiva. La jutgessa d'instrucció ha decidit processar 38 persones per la presumpta trama en què els polítics cobraven comissions a canvi d'adjudicacions públiques en obres urbanístiques. Entre els investigats s'inclouen José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa de València, Rita Barberà, i el seu número 2 quan governava, Alfonso Rus, també a diputats socialistes com Rafael Rubió. La jutgessa situa Gorbín Grau i l'empresari Jaime Fabré a la cúspide d'aquesta trama. La incertesa mostrada pel govern espanyol respecte a la informació que posseïa abans de que les 70.000 persones creuessin la frontera amb Ceuta l'han obligat a moure fitxa, tal i com ha anunciat el president Pedro Sánchez. Es faran públics tots els informes de la policia i els organismes d'intel·ligència rebuts entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. La data fixada per fer públics aquests informes serà el proper dimarts 8 de setembre. Sánchez pretén demostrar així que el govern no va rebre alertes o avisos extraordinaris que anticiparen l'entrada massiva del passat 31 de juliol. Pel que fa als partits catalans amb representació al Congrés, ambdós han mostrat la seva visió respecte al tractament dels migrats que encara hi romanen a la compareixença d'aquest matí. Escoltem Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Míriam Nogueras, de Junts.
4: Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
5: Catalunya ja no pot acollir més.
3: Durant la compareixença, tant l'oposició com els socis de govern han mostrat el seu descontent per la feblesa mostrada amb el Marroc.
1: Gràcies, Pau. Les plataformes d'intel·ligència artificial, ChatGPT, Gemini, Claude i Grok, pateixen aquest dijous una caiguda global, segons ha informat la plataforma Down Detector. D'acord amb aquesta plataforma, que monitoritza aquest tipus d'incidències, milers d'usuaris de 70 països han reportat interrupcions en el servei. I coneguem ara l'estat de les carreteres catalanes. Sílvia Delamo, bona tarda.
6: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. Seguim encara amb força els problemes de l'altitud. A la part nord de l'àrea metropolitana encara hem de destacar aturades a Barberà en sentit a Tarragona i a Cerdanyola, on està pendent de ser retirat un vehicle d'aquest matí que s'ha incendiat encara el camió al voral en sentit Tarragona i l'altitud just al punt d'aquesta incidència. En el cas de la C58 i la C33 han patit diverses incidències també durant la tarda i ara mateix a la C58 d'entrada de Montcada cap a Trinitat hi ha 2 quilòmetres

0: i mig, i a Ripollet hi ha aturades en sentit Sabadell, en el cas de la C33, que van gairebé paral·leles. Hi ha ara doncs, uns 4 quilòmetres des de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i per tant demanar-vos cautela. A la part sud destaquem la A2 a Sant Joan d'Espí cap a Lleida i la Cornellà cap a Barcelona. I en el cas de les dues rondes, molta lentitud perquè hi ha diverses retencions, per tant, sobretot, això sí, en sentit Llobregat, demanar-vos cautela de nou. Bona tarda.
1: Gràcies. I temps ara pel temps. Jordi Oriós, bona tarda.
2: Bona tarda. Demà les temperatures màximes en ascens a gairebé tot Catalunya i atenció perquè seran significativament elevades a l'interior. Perill important a les depressions centrals perquè es podran assolir o superar els 38-39 graus. També s'esperen valors elevats a l'Empordà. Demà màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, demà poc ennuvolat, amb temps estable, només intervals de núvols baixos al sud de Tarragona a primera i última hora. És una informació d'EMET.
1: I acabem parlant de casa nostra, de Ràdio 4, perquè d'aquí a poc menys de mitja hora es presenta a Barcelona la nova temporada de l'emissora que enguany commemorarà els 50 anys del seu naixement. Programa especial a partir de 7:45, on es presentaran totes les novetats de la nova programació. Nosaltres ens retrobem al butlletí de les 9. Fins aleshores, bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Aquí les teniu, aquí les teniu. Les primeres veus del nostre dia a Ràdio 4. Comencem des del principi, ben aviat. Vull dir, gairebé posa les carreteres, obre la persiana, badollador. Bon dia, bona sort.
1: Bon dia, bona sort.
0: Tu ets qui obre, com dèiem, la jornada. I clar, això requereix d'energia. Moltes vegades els oients estan despertant i tu poses tota aquesta èmfasi. Què ens espera aquesta temporada?
1: Sí, veure, de fet, nosaltres ja diem, tant amb la Montse com amb l'Ares, que són les dues companyes que m'acompanyen en aquesta tasca diària, que ens diuen, la típica gràcia de que se t'acosta algú i diu, vosaltres sou els que poseu els carrers.
0: Dic, això?
1: No. Els que posen els carrers arriben després. O sigui, nosaltres anem una miqueta abans. Bé, aquesta temporada, esperem, volem fer una línia continuista, però continuista amb el que seria l'esperit, però canviant una mica el contingut. Aquesta vegada volem posar molt el focus en la informació que donarem a primera hora del matí, tant de 6 a 7 com de 7 a 8, amb els serveis, perquè la gent estigui al corrent del que passarà tant a la xarxa viària com al temps, que tingui tots els elements disponibles per sortir de casa amb la coneixença de què passarà amb el temps i amb el trànsit, i també el focus que posem en l'entreteniment i la gent que incorporarem nova a la graella del bon dia i bona sort. Posem gent molt bona, molt bona, molt bona, que us agradarà molt.
0: Em consta.
1: Incorporem una mica un equilibri, jo crec, molt encertat, perquè la gent tingui en el seu mateix espai tant els serveis com la informació com l'entreteniment, que en un petit període de temps, ja sigui dutxant-se, preparant l'esmorzar, vestint-se o agafant el cotxe per fer el curt o llarg desplaçament, entrin aquests tres factors i que puguin arribar a la feina, al lloc de destí, amb coneixement de tot el que està passant i, a més, amb aquest punt d'entreteniment divertit. No?
0: Moltes gràcies, Badó. Llavors, clar, el dia ja s'ha posat en marxa i és el moment del cafè, el cafè d'idees amb la Gemma Nierga. Arriba l'actualitat en profunditat, la reflexió, l'anàlisi, l'entrevista. Clar, en aquest món que anem a cop de titular, com és d'important poder mastegar bé les coses i poder donar-los una volta, que és el que feu al Cafè d'Idees, entre altres coses, a banda de passar-ho molt bé.
2: Sí, però sobretot és veritat el que dius, arribem a les 8, obrim el Cafè d'Idees, 7a temporada, i hem d'intentar explicar l'actualitat. El Badó ja els ha despertat, han arribat a la feina, s'han entretingut, saben quin temps farà, després els expliquem com està l'actualitat. L'actualitat està greu. Estem en un moment que a mi em preocupa molt, és a dir, hi ha molt soroll, i nosaltres des de Ràdio 4 el que hem d'intentar és, a través de les nostres fonts, a través dels nostres convidats, a través del nostre rigor, a través de la nostra feina de periodistes, intentar fer arribar la realitat, que és la que és, no la que creiem, sinó la que és, perquè alguns fa creure que hi ha una altra realitat paral·lela. Per això dic que és un moment greu, complicat, però per això és un repte que assumim amb molta il·lusió. El Cafè d'Idees va de 8 a 10 i a les 10 donem el relleu al Xavi Freixas. Per tant, anem a intentar fer això, interpretar la realitat, que a vegades tenim la percepció que va molt més ràpida del que els mitjans de comunicació podem atrapar, no? I això és el que farem aquesta nova temporada.
0: Fent-ho amè, amb rigor, sens dubte.
2: Ho intentem.
0: I el matí continua. Xavi Freixas, van avançant les hores.
3: Bona tarda, Laura.
0: I també va canviant la manera de presentar aquest acompanyament, aquesta actualitat, aquest mood amb l'oient?
3: Ens ho passem molt bé.
0: Això
3: no. I nosaltres, al capdavall, el que busquem és parlar dels temes que pensem que més interessen a l'audiència, la primera part d'actualitat, de luxe, anar just darrere de la gran Gemma Nierga, que marca l'agenda informativa. Nosaltres mirem de continuar-la marcant amb altres titulars a partir del que ja ha generat ella, i després la part més d'entreteniment, i ja dic que amb col·laboradors, Santiago Niño Becerra, per exemple, economista que coneixeu tots, Alfred Rodríguez Picó, que tindrem una tardor moguda meteorològicament parlant, la sexòloga la Povedano, la doctora Carles, la doctora Montse Fol, Folk, el Guillem Guardiola, per aprendre a parlar més i millor el català, i més enguany, que és el 50è aniversari de la nostra emissora, el 13 de desembre, la primera en català. Per tant, aquest any encara més, diguéssim, el català sempre un dels puntals i dels plats forts del matí de Ràdio 4, Lo Pau de Pons i molts altres que ja coneixeu i altres que coneixereu aquest any, perquè tenim novetats també importants. Mantenim a pràcticament tots els que teníem, perquè pensem que ha anat bé, que l'audiència ens acompanya i que la cosa ha funcionat. A més, gaudim, som com una família, l'equip i tots els col·laboradors, però, evidentment, tenim algunes novetats que descobrireu a partir de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia, després de la Gemma Nierga i del Badó Lladó. Badó?
0: Doncs aquí
3: ens veiem i ens saludem cada matí.
1: Cada matí. I trec.
3: Ens despertes a tots.
0: Si és que els agrada parlar. Però ens agrada també escoltar. Moltes gràcies. Tres moments diferents del matí, tres maneres d'acompanyar-nos, tres veus essencials a Ràdio 4. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Però la nova graella, a banda de consolidar-se, també creix i ho fa amb noves veus, amb nous programes, noves propostes que amplien, doncs, aquesta manera, no?, d'informar, d'entretenir i, sobretot, d'acompanyar els nostres oients. Anem a conèixer-les.

0: Aquí els teniu. Anem un per un i deixeu-me que comenci amb una de les veus que també ja coneixem a Ràdio 4 i que assumeix una de les grans apostes de la temporada, que és liderar les tardes a Ràdio 4, la tarda a Ràdio 4, Xavi Martínez.
1: Què tal, Laura? Què tal, família? Gràcies a totes, a tots, per estar aquí. Deixa'm agrair també, evidentment, a la direcció per la confiança una temporada més, però sobretot a les companyes i als companys també, que és un luxe fer ràdio amb vosaltres. O sigui que
0: fem
1: gràcies
0: safreig
1: a totes i a tots.
0: Volem saber què és el que tenim aquesta temporada. Alguna de les novetats que portes, no sé, explica'ns cosetes.
1: Passen moltes coses aquesta temporada. Que estic molt feliç de poder presentar i dirigir la tarda de Ràdio 4, de recuperar aquesta gran marca també, de 4 a 7 de la tarda. Tenim un equip meravellós que veu, evidentment, d'una etapa que jo crec que ha anat molt bé i que ens ha fet passar molt bé, que ha estat Xavi Fornia, que per cert no es perd, perquè Xavi Fornia segueix a Ràdio Nacional d'Espanya quan no hi ha Lliga, els caps de setmana. Però la marca és la tarda de Ràdio 4, tindrem col·laboradors del Xavi Fornia, com per exemple l'Arantxa Coca, que ja porta 5 anys amb nosaltres, la nostra psicòloga i doctora en psicologia, experta en teràpia de parella i família, el Xavi Franquesa, que explica molt bé la realitat des de la seva mirada hipercatxonda, a mi m'encanta, i tenim novetats molt maques. Estic molt content de poder dir que tindrem el Marc Viernés acompanyant-nos aquesta temporada. És un dels catalans que jo crec que ho està patant més darrerament i que analitza també el dia a dia, la realitat, amb una mirada que a mi m'encanta. O sigui que serà un luxe tenir-lo a més 2 dies per setmana, el Marc Viernés. I entre d'altres, tindrem l'Adam Martín, tindrem el David Gallà, que s'incorpora a aquest equip, que és un regal. No sé on estàs, David, però aquí estàs. Gràcies. Bé, i moltes sorpreses que no desvetllarem avui. Jo sí que recomano escoltar dilluns, a partir de les 4 de la tarda, la tarda de Ràdio 4, perquè la sintonia és, per mi, la millor sintonia que jo he tingut en un programa i hem fet uns quants.
0: Això després discreparé, vale?
1: Ja veuràs.
0: D'acord? Em sap greu.
1: El que tu vulguis.
0: Em sap greu.
1: Ens juguem el que tu vulguis.
0: D'acord. Us ho explicaré d'aquí uns minuts, que la millor és la meva. Però vaja,
1: evidentment.
0: Anem a parlar amb la Mariola Dinarès. La tàctica. Aquí posem la ràdio al servei de la vida quotidiana, perquè escoltar també és ajudar. Ja us ho hem dit, som la ràdio que escolta. Quines són les decisions, dubtes, els temes? Com agafareu la quotidianitat per transformar-ho en ràdio?
2: Bé, la idea és fer a la ràdio...
0: I benvinguda.
2: Hola. Bueno, ben tornada, perquè jo vaig començar a Ràdio 4 fa molts anys, però bé, era una altra època. Però sí, el que volem fer és la ràdio de sempre, però amb les eines d'ara, no? I la ràdio de sempre, la gràcia que té, tothom parla del podcast, sí, molt bé, molta tendència de podcast, però aquesta màgia de poder trucar a la ràdio en un moment concret i allò que està passant en aquell moment, o sigui, no s'hauria de perdre, no? Volem potenciar això i altres coses, per exemple, farem una lluita contra el cunyadisme creixent, diríem. El que volem fer és portar experts i expertes a la ràdio perquè la gent pugui preguntar-los el que sigui, no? I aleshores jo crec que fa molta falta, apostem per experts, per exemple, temes com les finances domèstiques, amb la Marta Domingo, per exemple, o bé el consum responsable, amb l'Albert Vinyals, o l'electrificació, el cotxe, la mobilitat, amb el Joan Dalmau. I clar, jo com que vinc del món digital, he fitxat a la persona que en sap més d'intel·ligència artificial d'Europa i d'Espanya, que és el doctor Ramon López de Mantaras, perquè, clar, tothom parla de la IA, nosaltres posarem un expert allà i que la gent l'avassalli a preguntes i que ho expliqui una persona que realment en sap.
0: Ja sabeu, no heu de preguntar al chat, heu de preguntar a la Mariola la tàctica.
2: I també tindrem la tertuliana. L'únic moment que farem cunyadisme és el divendres d'última hora amb la Carolina Ferri, que li deixaré dir el que vulgui de tota la setmana.
0: Està bé, això? Està bé, està bé. I de les decisions quotidianes a quelcom que també és molt quotidià al nostre dia a dia, com és l'esport. L'esport no només el resultat, eh? Jo ara faig l'assistència i el Josep Maria Ruí marca el gol, perquè què passa quan acaba el partit? Què ens aportarà el quart temps?
3: Mira, ho has dit tu, Laura. Hi ha dues formes de viure l'esport. La primera és mirar què fa el teu equip si guanya, mirar què fa el gran rival si perd. Per això només cal fer una cosa molt simple, molt senzilla, molt avorrida. Mires un trosset de la pantalla o no mires el verd, la pista, mires només el marcador. Però això és molt avorrit, també, i et perds la resta de les coses. La resta de les coses de l'esport són les importants i és el que nosaltres ens volem dedicar. Mira, et faré un spoiler i serem revolucionaris. El quart temps renega de la tertúlia i de la polèmica. amb la Jessica Valls, amb el Joan Camí i amb el Sergio Heredia com a col·laboradors, amb el Jaume Riello al meu costat, amb la Sònia, amb la Rosa, amb el José i amb la resta de l'equip. El repte és fer informació esportiva, però de Ràdio Pública.
0: Que bé, quines ganes de que comenceu també el quart temps. Parlar i escoltar. M'agradaria que el Carles Mesa, que fa l'Irrepetibles, ens expliqui una mica com són aquestes converses, aquestes històries que van de principi a fi, aquesta manera d'endinsar-se en biografies que potser no copsen les primeres planes dels titulars, però que ens acosten a gent tan valuosa. És un espai tan necessari també i de servei públic.
4: Bona tarda a tots. Estic nerviós, eh? És la tercera temporada d'Irrepetibles, però estic nerviós. I dius molt bé que és tot el recorregut biogràfic d'un personatge a qui jo escolto. Estem en uns temps, deia la Gemma, que és un temps de molt de soroll, soroll informatiu, però també soroll físic. I llavors, durant aquests 50 pocs minuts, el que fem és escoltar els convidats que venen a la ràdio, no? Que moltes vegades no estan acostumats a que se'ls escolti, no? Dèiem amb la Mariola, fora d'aquí, que ens estem acostumant també als mitjans a parlar amb gent que surten a tot arreu. Sempre són els mateixos col·laboradors, els mateixos convidats que van d'una ràdio a una altra. I el que fem, per exemple, nosaltres començarem dilluns amb el Josep Maria Pou. És un dels grans de la interpretació del nostre país, però no tots seran tan coneguts o tan rellevants com el Josep Maria Pou, perquè tenim gent de la ciència, gent de la cultura, no tan coneguts, però que sí que tenen moltes històries interessants que explicar-nos, no? I això, i aquesta és la tasca, crec, que ha de fer una emissora pública com Ràdio Nacional, no? Donar veu a aquells que no sonen constantment a tot arreu. I seran converses tranquil·les, però això no vol dir que siguin converses per dormir. No ens avorrirem, seran converses relaxades, però aprendrem molt. Jo aprenc moltíssim de la gent amb qui parlo. I aquestes entrevistes seran totes en català, de dilluns a divendres, però n'hi haurà una que serà en castellà i que s'emetrà per Radio 5 la nit de dissabte, de 9:30 a 10:30 de la nit.
0: Moltíssimes gràcies, Carles, Xavi, gràcies. Mariola, Josep Maria. Informació, entreteniment, servei, esport, conversa. I escolta'm, que el dia va avançant, entrem en el vespre, canvia el ritme, potser la manera de fer l'anàlisi, però continuem a Ràdio 4 i de seguida coneixem què tenim en aquest vespre de dilluns a divendres en aquesta casa.

0: aquí el Toni Marín i el Xavi Collado. Toni, el pla B.
1: Bona tarda, un any més, sí. Tot preparat, ja.
0: Tot preparat, ja.
1: Dilluns ens hi posem.
0: A veure, ja ho tens dominat, això del vespre. Els oients et coneixen.
1: Treballa molt bé, el vespre.
0: Sí?
1: És una franja a la qual ja ha passat la majoria de les coses i te les pots mirar amb una mica més de calma. No sempre, evidentment, perquè si alguna cosa fem i alguna cosa sabem fer tots aquí és que la ràdio estigui molt viva i, per tant, tingui l'orella parada, sempre posada, en allò que pot passar. Però és evident que és un moment més de reflexió. I això està molt bé, ens agrada molt. Ens agrada molt fer una ràdio no només que escolta, sinó que convida a ser escoltada, justament per això que deia la Gemma del soroll abans, no? Crec que ens hem de distanciar del soroll i és l'esforç que nosaltres fem cada dia per respectar l'oient, perquè sigui una informació que efectivament sàpiga que no li estem prenent el pèl, que no és partidista, que no és tendenciosa, i que si alguna cosa fem al pla B és donar veu absolutament a tothom.
0: I tens alguna novetat que ens puguis explicar així?
1: Tenim moltes. Tenim moltes.
0: Avança alguna cosa, home.
1: Primer, que no estic d'acord amb el tema de les sintonies del Xavi
0: ja,
1: teu.
0: Ja comencem.
1: Ja us ho dic ara, perquè hi ha qui s'ho ha treballat
0: molt
1: aquest any. Ho comprovareu. Treballat molt. Jo crec que a partir de dilluns la gent veurà que hi ha hagut qui ha treballat molt justament per les sintonies de la ràdio. Després hem fet una cosa que a mi m'agrada molt, perquè normalment les seccions sempre són setmanals, d'acord? Ja hem incorporat seccions que són quinzenals, però fins i tot aquest any, ahir la Sònia, jo crec que es va tornar una mica boja quan li explicava, hem creat tot un seguit de seccions mensuals que ens permeten obrir un ventall de col·laboradors realment espectacular, tocant una mica tots els temes que entenem que són importants, que aniria des de la Neus Sala i el succés. Nosaltres també, Mariola, parlem d'intel·ligència artificial, com no fer-ho, seguirem apostant per la cultura amb el Pepe Ribas, en fi, hi haurà moltes persones que us convido, efectivament, a que a partir de dilluns ens escolteu. Sí.
0: I després del pla B, em penso que hi ha un programa superxulo, a més a més, no?
1: M'han parlat molt bé, no només del programa, sinó de la conductora del programa.
0: Sí, de debò.
1: Diuen que es creu que té una sintonia molt xula, que ho és, però, en fi, Laura González, sota sí. sospita, a partir de les 10 serà un plaer.
0: Estic molt contenta, perquè he passat del cap de setmana al migdia, a l'hora del vermut que li dèiem, a fer aquest espai d'entreteniment cultural per a menys inquietes, als vespres, a les nits ja, de 10 a 11. Ara donaré pas també al Xavi Collado, que és el que em segueix a Nova Metròpoli, i que la nit està supercomplerta, però jo tinc moltes ganes d'explorar. A mi m'agrada molt la foscor, no només per quan es fa de nit, sinó la foscor de l'ànima humana. Oh. Les històries... de vegades cruentes per entendre com som o com podem arribar a ser, i ens centrarem bastant en aquesta línia, però també tenim ciència, cultura, sèries, pel·lis, tenim moltes coses. I a les 11, el Xavi Collado.
2: Doncs
0: amb el Metròpoli?
2: El Metròpoli, la dotzena temporada ja del Metròpoli, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: Semblava que va ser ahir quan vam començar amb el Metròpoli. Però jo no entraré en el tema de les sintonies, eh? Perquè ja veig que esteu amb una picabaralla...
0: Perquè no tens res a fer.
2: No, escolta, jo crec que sí, perquè les sintonies del Metròpoli, totes les que sonen al Metròpoli, són sintonies originals, gravades l'any passat per al Metròpoli. És a dir, ara ja he guanyat amb això, eh? Saps? No volia dir res, però ja ho he dit. I el Metròpoli continuarà, com sempre, donant aquesta visibilitat a aquells artistes novells que comencen i també als consolidats. El Metròpoli ha estat un cazatalentos, perquè recordem que per al Metròpoli, entre d'altres, van passar, abans de ser el que són avui dia, la Rosalía, i això és una entrevista que està a la Meroteca de Ràdio 4. Però com la Rosalía, la Chanel, quan la Chanel es dedicava al teatre musical, no? També va estar amb nosaltres, després va participar a Eurovisió representant a Ràdio Televisió Espanyola. I continuarem amb aquest esperit de buscar aquelles veus, aquells artistes emergents que moltes vegades no tenen l'oportunitat de poder estar en una emissora de ràdio. I nosaltres, com a servei públic que som, tenim l'obligació, vosaltres ho sabeu bé, de donar veu a tots. I sobretot apostar per aquells que d'aquí uns anys poden ser els número 1 en qualsevol lloc del país.
0: Prenc nota, és que jo sóc molt jove, només porto 25 anys aquí, i llavors així aprenc una miqueta. Gràcies,
1: un
0: eh?
1: Que el deixem sota sospita, si no et sap.
0: Això. Toni i Xavi, moltes gràcies. Anem a continuar, anem a avançar. Perquè fins ara hem parlat d'horaris, programes, maneres, però, clar, sigui l'hora que sigui... Sigui l'hora que sigui, la ràdio hi és. La ràdio explica i la ràdio escolta. Passi el que passi, i quan passi, la ràdio ha de ser per explicar-ho. I per això tenim els meravellosos, fantàstics, rigorosos serveis informatius. Tenim aquí el David Figueira, començaré amb tu, l'Helena Pérez, també l'Andreu Vinyes, l'Olga Rodríguez. David Figueira, subdirector d'informatius de Ràdio 4.
3: Bona tarda, Laura.
0: Bona tarda. Aquesta temporada els informatius es reforcen,
3: sí,
0: podríem dir. Explica'ns, sí, una mica.
3: Reforcen el fet de que Ràdio 4... Aviam. Ara sí.
0: Ara sí.
3: Que Ràdio 4 i la gent que ens escolta tinguin accés a la informació propera, de territori, de casa. Com ho farem? Doncs en l'emissió simultània, entre 2:10 i 2:45 de la tarda, de l'informatiu d'edició migdia amb l'Helena Pérez, a Ràdio 4, a Ràdio Nacional i a Ràdio 5. El primer pas és aquest. El segon, el repetim perquè funciona i perquè canviar-ho, de la mà de l'escaleta de l'Andreu Vinyes a l'edició vespre, també la informació de Catalunya tindrà el seu pes molt important. És clar que els butlletins horaris també, entre les 10 del matí i les 10 de la nit, la informació de Catalunya també tindrà molta presència. I després, una cosa més, Laura, anem de la mà i caminem de la mà moltes coses amb la Sònia Urbano i amb la Rosa de Diego. Una d'elles és el poder permetre'ns, poso cometes, interrompre la programació, l'antena de Ràdio 4 per explicar les coses quan passen. No haver d'esperar 20, 25, 30 minuts

0: Que escoltar és bàsic per fer la nostra feina. Qualsevol periodista ha de fer la feina escoltant per poder parlar amb rigorositat. I afortunadament Ràdio 4 té múscul per fer-ho. Té els millors periodistes de la ràdio a Barcelona i també a Tarragona, a Lleida i Girona. Així que comptem amb tots ells a diari per escoltar i per parlar amb la rigorositat que necessita el nostre ofici.
1: Olga.
2: Bueno, tots els que ens coneixeu, els que em coneixeu, sabeu que no ens agrada gens ni mica estar aquí. Perquè nosaltres el que ens agrada és explicar notícies i mai ser la notícia. I abans ho parlàvem amb l'Òscar i amb el Roberto, no? Per sort, la nostra feina és un no parar. Mai no saps què, no què passarà demà, sinó què passarà d'aquí mitja hora. Suposo que això és el que ens manté vius després de tants anys. I és la gràcia de fer ràdio. De vegades ens diuen, però què importa ara el periodisme? O si hi ha tantes... No sé. Precisament com que hi ha tant de soroll, que deia abans la Gemma, és més necessari que mai el periodisme per posar una mica d'ordre i de dir, mire, el que li explicarem nosaltres té rigor. I si no ho sabem, li direm, serem honestos, li direm, mire, este dice esto y este dice aquello. Nosotros todavía no sabemos cuál es la verdad, però no les vamos a enganyar. I això és el que fa la ràdio, el que fa la ràdio pública i el que fa Ràdio 4.
3: Poca cosa a afegir, explicar-ho com ens agradaria escoltar-ho si fóssim oients. Una mica ens posem en el paper de l'oient i ens posem cada dia amb aquest objectiu de jerarquitzar el millor possible i explicar-ho com amb la idea de fer quotidià una cosa que moltes vegades és molt difícil d'explicar, no? Notícies molt complicades i complexes, doncs intentar sintetitzar-les i explicar-les el millor possible perquè la gent des de casa o des d'on sigui les entengui el millor possible. Aquest és el nostre objectiu principal.
1: Bona feina i bona temporada. Serveis informatius, gràcies. Informació de proximitat. Com és d'important això, eh? Territori, servei públic. I així... Estem arribant com al final de la setmana, com aquell qui diu laboral, que quedi clar. Perquè Ràdio 4 no s'atura. Amb el cap de setmana sí que és veritat que pot canviar una mica el ritme, pot canviar la manera d'entendre, degustem més, potser, parlem d'una altra manera, escoltem música, viatgem... No sé, què busquem a la ràdio al cap de setmana?

0: Sílvia Tarragona, començo per tu. Aquesta temporada, clar, agafes les regnes del Són 4 dies, que és un nou repte, és un programa ja amb història a Ràdio 4, però comença una nova etapa, a més que amplia horari de 9 a 1.
1: Doncs sí, la veritat és que estic molt contenta i estem molt contents, però comencem pel principi. Els que són aquí ja saben que mai tinc un ordre, que mai sé ben bé el que diré ni com ho diré, i que tinc una zero tendència a la genuflexió, però gràcies, Roberto, gràcies, Sònia, gràcies, Esteve, gràcies, Rosa, gràcies, José Gil, i gràcies, David. Dit això, com aquí no hem vingut a parlar de mi, tot i que els hi diré que és un autèntic miracle que una senyora vestida com si fos un nyú, que té ja 50, gairebé 9 anys, i que porta 27 a aquesta casa, tingui l'oportunitat de dirigir el cap de setmana, un programa que és històric, perquè és un programa que no comença amb nosaltres. Aquest programa va començar amb Goyo Prados, va continuar amb Marc Margarit, va continuar amb David Gallac, i aquest any és el 50è aniversari de Ràdio 4. I jo estic molt emocionada perquè fa 27 anys que formo part de la història d'aquesta casa. Fa 27 anys que aquesta casa m'està donant oportunitats. I jo espero tornar al costat de Luis Miguel Mendizábal, de Julio Leal i de Mònica Pavón, que estan per aquí, les oportunitats que ens han donat. I com ho farem? Ho farem no pensant en que el cap de setmana és mort. Vull dir, estem vivint en un moment tan complicat, com deia la Gemma abans, que informació n'hi ha cada dia, així doncs que nosaltres estarem molt atents al que passa al món, ho explicarem d'una manera directa i d'una manera rigorosa i informada, però també intentarem suavitzar, gràcies a les sintonies d'en José Gil, suavitzar una mica tot el toc que ve de la crispació de la setmana. I com ho aconseguirem? Doncs ho

0: Aconseguirem amb Sergi Mas, que és allà, ho aconseguirem amb Santi Maifrent, ho aconseguirem amb Ernest Pasqual, ho aconseguirem amb Pep Gorgori, ho aconseguirem amb totes aquelles veus que marquen la diferència i que ens ensenyen que la vida passa a través de la ràdio i que nosaltres tenim l'obligació i la devoció d'explicar-la amb rigor, amb ganes i amb passió. Així doncs que els esperem el dissabte, aquest no el proper, aquest també poden escoltar Ràdio 4, però si són el proper, millor per nosaltres. Dissabte 12 de setembre, de 9 del matí a 1 de la tarda. Gràcies.
1: I al cap de setmana, home, una de les coses de les que gaudim al cap de setmana és d'entaular-nos bé. Natàlia Sánchez, Raül Balam, La Comanda. Si poguéssiu, no sé, demanar la carta gastronòmica que voleu portar a la ràdio, com... que la porteu? Com li dieu als oients?
2: Mira, em parles de carta gastronòmica, ara t'ho contesto, la meva carta al rei s'ha fet real, que és estar al costat d'aquesta meravella, Premi Nacional de Gastronomia. Parlarem de producte, parlarem d'arrel, de tradició, de temporada, d'innovació, de creativitat i de cultura, perquè la cuina va molt més enllà de posar-se un monyo com el que m'acabo de posar jo i tancar-se a cuinar. La cuina és cultura, la cuina és gastronomia i tenim la sort de viure en un país on una de les grans coses que tenim és la cuina. Ella ens explicarà mil i una receptes, anècdotes, històries, i també ens acostarà als grans protagonistes que hi ha darrere de la cuina catalana. Parla una mica tu.
3: Va, és que m'ho has dit tot tan bé. Nosaltres sí que venim a fer soroll, eh? Perquè la cuina és soroll, la cuina és soroll de sofregit, és soroll de microones o de quan bats uns ous. Hem vingut també una mica a reivindicar, sobretot a reivindicar el territori, els nostres pagesos, la nostra agricultura, la ramaderia i la pesca, perquè si entre aquests tres pilars ho perdem tot, perdem el que és el pal de paller d'un país.
2: I començarem reivindicant el pròxim... El programa serà els diumenges, de 2 a 3, però gravarem el primer programa el dijous 10, a partir de les 10 del matí, a la Boqueria, reivindicant totes les paradistes i reivindicant una persona clau de la gastronomia catalana que està homenatjat a la Boqueria, però passem de llarg, i els turistes gairebé ni el veuen, que és Ramon Cabau. No, algun dels noms propis que reivindicarem a La Comanda.
3: Doncs això serà La Comanda.
1: Moltes gràcies, Natàlia i Raül. Ens hem ubicat en el diumenge. Moltes vegades la gent, quan és diumenge, diuen «Ai, demà és dilluns!» Però nosaltres diem, no? Demà és dilluns,
4: i què?
1: Amb tot l'optimisme del Joan Marutel.
4: És que mira que és una responsabilitat intentar posar bon humor a la tarda del diumenge per començar la setmana molt millor. Doncs nosaltres volem fer això. Volem el diumenge a la tarda, des de les 8 del vespre fins a les 10, doncs posar un somriure... posar contingut, perquè mira, si et donem temes per poder parlar després a la màquina del cafè amb els teus companys durant la setmana, jo crec que està molt bé. Doncs això és el que farem. I a més també volem acompanyar molta gent que torna de cap de setmana, molta gent que està a casa preparant-se la carmanyola per menjar a la feina, preparant les bosses per nens per tornar a l'escola. Doncs nosaltres tenim un objectiu molt clar: començar abans la setmana perquè l'inici de la setmana dels nostres oients sigui molt més positiu i energètic, i per això volem compartir una estona amb optimisme. Per això a nosaltres no ens importa que demà sigui dilluns.
1: Fantàstic. Marc Solanes, també, Vida Verda. Fa molts anys que el Vida Verda qüestiona la realitat des d'aquest punt de vista que té a veure amb l'entorn en el que vivim, i ha passat de ser a ocupar el centre de les nostres preocupacions, no? Vull dir, podem dir que és un espai absolutament pioner del que tu has agafat les regnes, i m'agradaria que em comentessis una mica què ens espera aquesta temporada.
5: Sí, jo primer de tot, quan vaig rebre el correu de que havia de parlar un minut, pensava que seria d'una cantonada, i de sobte estic aquí sobre i estic flipant. Primer de tot, moltes gràcies a la Sònia i a la Rosa per la confiança, per aquest pot de confiança, no? D'agafar el relleu de la Pilar. El Vida Verda va ser un dels programes pioners en ecologisme en català a la ràdio, i és una responsabilitat molt gran agafar el relleu de la Pilar. Intentarem seguir intentant donar veu a totes aquelles expertes i experts parlant de crisi climàtica, de justícia ambiental, i sobretot intentar reivindicar que del que parlem ha de ser transversal a totes les seccions dels mitjans, que la crisi climàtica la tenim aquí i que vivim un moment molt complicat. Hi haurà noves col·laboradores i sobretot intentarem donar veus a les expertes, que n'hi ha moltes, que tenen poca veu, i amb moltes veus noves que incorporarem, que segur que us agradaran.
1: Moltes gràcies, Marc, Joan, Raül, Natàlia, Sílvia. Ja veieu, una ràdio que té de tot, que té de tot, i no només a la graella, perquè anem més enllà de la graella. La ràdio, evidentment, ens acompanya en directe, eh? Però també quan nosaltres decidim, doncs vull escoltar allò, i em connecto des d'on vull, a l'hora que vull, des del telèfon, a través del web. Així que aquesta nova temporada reforcem aquesta manera d'arribar a l'audiència amb noves propostes en format podcast.

0: pujant a l'escenari. La Rosa de Diego, la Lourdes Gata, el Sergi Mas. Molt important aquesta... Sí, aquesta altra manera d'oferir ràdio al cap i a la fi, Rosa.
1: Doncs així és, Laura, una manera, tu has dit, pròxima, ràpida, des de qualsevol dispositiu, en el moment que tu decideixis, sigui l'hora que sigui, el moment que sigui, sempre hi ha hagut una aposta clara pels podcasts, i a més aquesta temporada passada ens han donat moltes alegries. Ara parlava Sílvia de Tarragona fa una estona, i el podcast Escolta Poblet va aconseguir un premi a Ràdio Associació en aquesta temporada, per tant, doncs, és una cosa a reivindicar aquesta feina ben feta, treballada, i a més hem de recordar que nosaltres, des de Ràdio 4, i més en aquest 50è aniversari, però ja ho venim fent, tenim un conveni que ho produïm amb la Xal, tota una sèrie de podcasts. Tothom pot participar, tothom pot donar les seves idees, i és un pitching del qual surt el bo i millor que tenim a casa nostra i que després ens permet, doncs, poder-ho escoltar a la ràdio. I ara tenim unes novetats.
0: Home,
1: aquesta temporada,
0: dues
1: novetats.
0: Tinc ganes de conèixer-les. La Rosa de Diego, una de les artífexs, com a coordinadora de programes de Ràdio 4, de tot el que estem explicant avui. Ens parlaves d'aquest nou paper dels podcasts que va creixent. Un d'ells, Pròxima Estació, puntual.
2: Sí,
0: això sí.
2: Sí, esperem.
0: Perdoneu l'acudit amb els trens. Sí, molt... Lourdes Gata, els pobles són molt més que un punt al mapa. Què és el que ens proposes a través d'aquest podcast?
2: Doncs amb aquest podcast, Pròxima Estació, volem aprendre, per exemple, que per anar molt lluny, de vegades no cal viatjar a l'altra punta del món. El que cal és saber escoltar molt bé el que diuen, per exemple, la gent que va pels carrers d'un poble. I per què d'un poble? Doncs perquè pensem que els pobles encara tenen poca presència als mitjans de comunicació. En general, i surten poc, i quan surten sovint és de manera anecdòtica o com quelcom pintoresc o com una cosa que ens mirem des de la ciutat, des de lluny. I aquí precisament el que volem és anar-hi. I anar-hi en transport públic. D'aquí, Pròxima Estació, el nom del podcast. Tot i que això pugui ser un risc, com ja apuntaves, però forma part de la vida, del dia a dia de la gent que hi viu. I què volem que ens expliqui la gent que hi viu? Doncs volem que ens diguin les coses que els agraden del seu poble, però també el que els preocupa, com s'imaginen que serà el futur del poble d'aquí uns anys. I a partir d'aquí el que volem és convidar la reflexió sobre qüestions tan importants com l'arrelament, com el repte d'evitar el despoblament al món rural i quin és el futur que espera el món rural. Tot això a partir de les veus de la gent que hi viu, al carrer, de manera aleatòria, buscant perfils diversos i escoltant amb molta atenció tot el que tenen a dir-nos, elaborant un retrat sonor de tot això per transmetre-ho gràcies a la ràdio.
0: Ganes ja també de degustar Pròxima Estació. I hi ha un altre tipus de viatge que no requereix de trens ni de mapes. A veure, us dic el títol del podcast del Sergi Mas, eh? Les mares i pares que ens van parir.
3: Correcte, sí.
0: Sergi,
3: aquest és el títol...
0: ole, no? Les mares i pares que ens van parir.
3: Aquest és el títol provisional, de moment, que hem establert per aquest programa. És definitiu, és definitiu. No sé què t'han explicat, Roberto, però todavía estás a tiempo porque mi podcast, más allá todavía de la velocidad de vertigen que té el dia a dia, que explicava la Gemma, clar, el meu podcast és quinzenal. Quinzenal, és a dir, no ens matem, quinzenal i de 30 minuts. M'agrada molt la idea del Toni Marín al fitxar col·laboradors que tinguin secció mensual. Si inaugures una secció bianual, et demano que em fitxis perquè amb això m'asseguro continuïtat talente durant uns quants anys. Després, Mares i pares que ens van parir és un homenatge als pares. Aquest era el títol principal, però és un homenatge als pares. Als pares nostres que segurament van viure com a fills la guerra i tenen moltes coses a explicar als que estan i els que malauradament no estan. Però parlarem amb els fills que volen fer un homenatge mundial i que, sobretot, gràcies a la ràdio, es quedarà per sempre. Un llegat dirigit als pares. He tingut fills, són pares extremadament coneguts, i he parlat amb fills i filles que m'han dit: escolta, jo et parlaré molt malament de la meva mare perquè no tinc bon record de la meva mare. Endavant. És un podcast, perdó, perquè jo he fet tele, o faig tele, però m'apassiona la ràdio i ho sento, lamento molt a les persones directives que s'han encarregat els darrers anys de col·locar un estudi de ràdio com si fos un plató de televisió. No, és un podcast d'àudio. He rebutjat qualsevol tipus de càmera. Jo parlaré amb un fill d'un conegut o una coneguda a un bar de Barcelona o passejant per la Barceloneta amb un micròfon d'aquests que sonen no tan bé com els de Ràdio 4 com aquest, sinó que és com un micròfon que és com una solapa tipus botó, parlant sense vídeos, sense reels, donant-li l'oportunitat i el valor que té l'àudio. Per tant, sembla que estic enfadat, i no estic enfadat. No, no. Valorem l'àudio, eh? I donem-li molt de valor a aquesta característica. Parlàveu fa una estona, Laura, de... Bueno, em van demanar un minut, però com que és un podcast...
0: Bueno, ja anem tard.
3: Sí, sí.
0: Anem tard.
3: Pots fer un podcast de mitja hora. Serà de mitja hora el podcast. Però aquí m'estiro una mica més. Puc competir contra tu, Toni Marín, Xavi Martínez, contra les sintonies. La meva la faré amb la boca. Supereu-lo. Ja la veureu. No em vull allargar més. Ja, perdó. És el defecte d'aquesta punyetera tele. Ja l'escoltareu. Gràcies i bona tarda.
0: Bé, moltes gràcies, Sergi Lourdes. A la Rosa de Diego, com sempre, per estar al capdavant dels programes de Ràdio 4. Hem recorregut els... Podeu baixar, si voleu, eh? Hem recorregut els matins, no? Les tardes, els vespres, les nits, el cap de setmana, els diferents horaris, els informatius... Clar, tot això és la Ràdio 4 d'avui, d'aquesta nova temporada. Però per entendre el que som ara, jo crec que val la pena, en un any tan especial, en el que fem 50 anys, doncs veure com hem arribat fins aquí. Tornar al principi, en definitiva. 1976. Cinquanta anys explicant el que passa. Però sobretot 50 anys escoltant els oients, escoltant el carrer, escoltant el territori, i escoltant una societat que ha canviat molt des d'aquell 1976, Ràdio 4 també ha canviat amb la societat, hem crescut. Aquesta història, però, no s'acaba aquí, eh? Vull dir, el fet de mirar enrere és per celebrar 50 anys i també és una manera de preguntar-nos: i ara què? Què serem, també, no? I per començar aquest futur amb tota la força. Com celebrarà Ràdio 4 aquests 50 anys? Que en tenim unes ganes de celebració, personalment. Doncs, i com, i per què, i de quina manera serà el punt de partida dels propers 50. Anem a rebre a la directora de Ràdio 4 RN Catalunya, la Sònia Urbano.
4: Bona tarda a tothom. La veritat és que us he de dir que estic molt emocionada, perquè ara tothom parlava: jo porto aquí tants anys, jo porto 28 anys a Ràdio 4.
0: Molt jove.
4: 28, sí. I això no ho hauria de dir, però ho diré. Demà faig 50 anys, com Ràdio 4.
0: Oh!
4: Així que, gràcies. Gràcies per la felicitació. El que vull dir és que la meva vida sempre ha estat vinculada a Ràdio 4 i que, per tant, em sento molt feliç i molt il·lusionada de poder presentar-vos aquesta temporada en la que tots els professionals d'aquesta casa, companys i els nous que se sumen, doncs farem tot el possible perquè us agradi i disfruteu moltíssim. Mireu, el 13 de desembre és el dia exacte que farem el 50 aniversari. Doncs bé, aneu amb aquesta data en el calendari en vermell, perquè portarem a l'estudi mòbil de Ràdio Nacional, Roberto, està comprometido, a Barcelona. I farem tot el dia una programació especial des del carrer. Serà una gran festa. Així que, sisplau, guardeu-vos aquest dia. Però
5: Sortirem durant tota la temporada, fins al juny de l'any vinent. Estarem a les Terres de l'Ebre, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a la Vall d'Aran. Anirem a Andorra, on hi ha molta gent que escolta Ràdio 4, a Andorra. També hi serem allà. I la primera festa que farem, la primera sortida que farem és el proper 24 de setembre, és a dir, que ens queda molt poquet, a les festes de la Mercè, al parc de l'Estació del Nord. Així que, primera cita apuntada. Veureu, Ràdio 4 és la primera en català. I sempre ha tingut vocació de servei públic. Ha estat el reflex de la nostra societat. Diversa. Ha estat l'altaveu de la veu dels ciutadans. Encara molts es sorprenen quan... busquem en els nostres arxius sonors, no? I descobrim que Ràdio 4 va anar a França a gravar el discurs de Tarradellas, que estava explicant la manifestació de l'Estatut d'Autonomia, que va entrevistar Salvador Dalí, o per exemple, doncs, que va explicar també en directe l'assalt al Banc Central. I tot això ho va fer en català en aquella època. Per tant, això té molt, molt, molt de valor. Us animo també a entrar al web de RTV Catalunya Ràdio 4, perquè allà descobrireu tota aquesta nostra història, que els companys de digitals estan fent una feina meravellosa, els vull felicitar, amb tota la nostra història explicada, i on podreu també escoltar, òbviament, aquestes joies del nostre arxiu sonor. Però, com molt bé deia la Laura, aquest 50 aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat, que vam ser pioners, sí, però volem posar el focus en el present de Ràdio 4. D'una ràdio que enceta una temporada en la que oferirem informació rigorosa, propera, quan la realitat, ho hem dit diverses vegades, cada vegada és més confusa, que divulgarà, que acompanyarà, que entretindrà i que ho farà plena d'energia, de vitalitat, de professionalitat, amb un equip que desenvolupa la seva tasca amb una responsabilitat i una passió pel periodisme i per la comunicació de qualitat. I ho farem amb una identitat sonora nova que descobrireu el proper dilluns i de la qual estic molt contenta. Gràcies per voler compartir aquest vespre amb nosaltres el senyor Marc Melillas, director de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles Escolà, secretari de Mitjans i Difusió del Govern, i també a la senyora Marta Salicru, comissionada de l'Ús Social del Català de l'Ajuntament de Barcelona, a Roberto Santamaría, director de Ràdio Nacional, a Òscar Torres, director d'Informatius de Ràdio Nacional. Vàrem ser els primers en català i ara som una alternativa que farà que la nostra veu no només s'escolti, sinó que cada vegada compti més en el panorama radiofònic de casa nostra. Us convido de debò a que redescobriu Ràdio 4, la ràdio que us escolta. Gràcies.
0: I la festa d'aniversari?
5: La festa d'aniversari, no et preocupis, que la farem.
0: És que jo estic amoïnadíssima, eh? Vull dir, necessito marcar-m'ho a l'agenda. Gràcies. Gràcies, Sònia. La Sònia Urbano... a més, si no recordo malament, tu vas ser l'artífex d'allò que del Ràdio 4, la primera en català, quan estàvem en aquest... Ràdio 4? És meva. Ella... Ah, és viva. Ah, coi. I, bueno, i meva. És que ella ha fet tots els logos, tots els eslògans de Ràdio 4, com a jove que és, que fa dos dies que hi és. Bé, hem recorregut Ràdio 4, la d'avui. Hem mirat una mica enrere per entendre aquests 50 anys també de vida i de llegat, però abans d'acabar ens falta una cosa, i és preguntar a les persones que fan Ràdio 4, algunes de les quals heu escoltat, què és per elles aquesta ràdio, no? Tantes com les veus que passen cada dia, n'hi ha moltes. Com és compartir aquests micròfons? Veus diferents que juntes fem aquesta casa de la que n'estem orgulloses i orgullosos, les escoltem.
6: El dia no hauria de començar sol.
7: Hi ha matins que mereixen una veu.
8: Que busca sentir.
7: Que t'acompanyi.
9: Escoltar ajuda.
10: No estàs sol.
11: Hi ha una manera de mirar el món.
12: Compartir espais i també relats.
13: No tot el que sona
14: és veu.
15: Pensar diferent.
16: Amb veu alta.
17: No tots som iguals.
18: Veus que obren consciència.
19: Algú ho ha d'endreçar.
20: El món també pot ser refugi.
21: El lloc on el temps s'atura.
22: També es pot sentir en silenci.
23: Quan el món fa massa soroll.
24: La cultura ens parla.
25: S'explica. S'estima.
26: Entén allò que el cor no sap explicar.
27: És una manera de recordar.
28: Encara que el programa s'acabi.
29: La ràdio escolta.
30: Aquesta cançó també parla de nosaltres.
31: Ràdio 4.
32: 50 anys en català.
33: I amb tu.
0: Això és Ràdio 4. Una ràdio feta de moltes veus, de moltes mirades, de moltes històries, una ràdio que fa 50 anys, però que viu el present amb força, que mira cap al futur, que vol continuar a prop de la gent, escoltant-la, reflectint com és la nostra societat i canviant amb ella. I bé, només ens queda dir gràcies a tots els que sou aquí. Recordem que estem fent aquesta presentació, estem acabant aquesta presentació en aquesta terrassa de l'Hotel Mi de Barcelona. Gràcies als assistents, gràcies als companys i companyes de Ràdio 4, a tota la part tècnica que ha fet això possible, que jo hagi sonat, espero, o no haver cridat massa, no haver saturat, etc, etc. Gràcies, Joan i companyia. Gràcies també, com no, com sempre, als oients de Ràdio 4 i als que avui ens heu vist també a través de l'estreaming de RTV Play. Quedeu-vos, podeu ara conversar, ara ja sí, fora d'antena, amb els companys que vulgueu, també perquè no celebrar-ho, i moltíssimes, això, moltíssimes gràcies, molt bona temporada, felicitats Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, l'actualitat de Ceuta aquest dijous.

0: directa o indirecta de un tercer estado, como es el caso de Marruecos, que a día de hoy no es el caso.
1: Aquesta posició ha estat forçada per les manifestacions i per la pressió dels socis del govern, que han apuntat al govern del Marroc durant les seves intervencions. També el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha protestat per la feblesa front la monarquia a la Guita.
2: Parece ser que el único socio leal que tiene Sánchez en la invasión a Ceuta es Marruecos. Bien curioso, ¿no?
1: Tot plegat en una jornada en què desenes de migrants han creuat la frontera en direcció al Marroc després de passar més d'un mes sobrevivint i d'haver perdut l'esperança.
3: Gràcies, Pau. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 3 de setembre, que també ens deixa altres titulars. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat avui a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del seu net d'uns 18 mesos. El cas està sota secret d'actuacions. La Comunitat de Madrid ha avançat que no assistirà demà al Consell de Política Fiscal i Financera. El govern que lidera Isabel Díaz Ayuso afirma que es tracta d'un acord pactat de manera bilateral entre Catalunya i l'Estat i també d'esquenes a la resta de comunitats autònomes. En un comunicat, la comunitat madrilenya insta la resta de comunitats governades pel PP a que no vagin a la reunió perquè no hi hagi quòrum i no es pugui celebrar. El Ministeri d'Hisenda lamenta la notícia i considera irresponsable la crida a boicotejar la trobada. El Nepal ha elevat a més de 1.250 les persones mortes a la riuada de la setmana passada a la frontera amb la Xina, una catàstrofe que ha deixat prop de 5.000 desapareguts, entre els quals hi ha uns 900 treballadors de projectes hidroelèctrics de la zona afectada. I més de 80 persones, entre elles un nadó, han mort en una pastera que va sortir fa 26 dies des de Gàmbia amb 128 ocupants. L'embarcació ha estat rescatada aquest dijous de matinada a la deriva al sud de les Canàries, quan només quedaven a bord 44 supervivents. Tots són homes d'origen subsaharià. I tret de sortida, la nova temporada de Ràdio 4. Aquesta emissora, que enguany commemorarà els 50 anys del seu naixement. La nova temporada comença aquest dilluns sota el lema La ràdio que t'escolta. Sònia Urbano és la directora de Ràdio 4.
4: Aquest 50 aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat. Volem posar el focus en el present de Ràdio 4. D'una ràdio que enceta una temporada en la que oferirem informació rigorosa, propera, quan la realitat cada vegada és més confusa, que divulgarà, que acompanyarà, que entretindrà.
3: A banda de consolidar la seva graella, també creixen amb noves incorporacions com el programa La Tàctica de Mariola Dinarès al Quart Temps, amb l'actualitat esportiva de la mà de José María Rubí, o La Comanda amb Natàlia Sánchez i Raúl Balà. I no ens oblidem dels serveis informatius, que es faran a càrrec de l'antena de 2 a 3 de la tarda, també cada hora amb un butlletí informatiu i amb l'edició vespre amb Andreu Vinyes al capdavant. I ara els esports. Ja hi ha data per la propera assemblea de socis del Barça. Serà dissabte, dia 19. Germà García, bona nit.
5: Bona nit. La Junta Directiva del Barça ha decidit que l'Assemblea General Ordinària de Compromissaris se celebrarà el proper dissabte, dia 19 d'aquest mes de setembre. En primera convocatòria serà a 9:45 del matí i en segona a les 10. Per tercera vegada consecutiva serà de forma telemàtica i la mesa es constituirà a l'Auditori 1899. Val a dir que coincidint que aquest partit coincidirà amb el partit que el Barça jugarà aquell mateix dia, aquell dissabte, dia 19 de setembre, el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, corresponent a la setena jornada de Lliga. Per cert, que es presentaran en aquesta assemblea resultats ordinaris positius per tercera temporada consecutiva. Hi haurà nou rècord d'ingressos superant per primera vegada els 1.000 milions d'euros que venen derivats en bona part de l'explotació de l'estadi de l'Spotify Camp Nou.
3: I acabem amb la previsió del temps. Jordi Oriós, bona nit.
6: Bona nit. Demà a Catalunya les temperatures màximes en ascens, excepte a l'est de Girona, on no s'esperen canvis. I atenció, perquè seran valors significativament elevats a l'interior, perill important a les depressions centrals, perquè es podran assolir o superar els 38-39 graus. També temperatures elevades a l'Empordà. Demà s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31

0: a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Girona, 20 a Lleida. És una informació d'EMET.
1: Doncs és tot per nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal rtve.cat. Bona nit i fins demà.
2: Ràdio 4. Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
3: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.
4: Como romper el silencio a las 3 de la mañana con una guitarra con las cuerdas recién puestas.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: La guerra es demasiado importante para dejársela a los generales. Cuando dijo eso hace 50 años, pudo tener razón. Pero hoy día es demasiado importante para dejársela a los políticos. No tienen ni tiempo, ni conocimientos, ni inclinación para dedicarse a la estrategia. Estoy harto de consentir con los brazos cruzados la infiltración comunista, la subversión comunista, la conspiración comunista. Esa corriente en la actualidad tan de moda que envuelve e infecta todos nuestros preciados fluidos naturales.
2: Déu-n'hi-do, el diàleg que acaben d'escoltar i la música que ara sona de fons a les meves paraules pertanyen a la pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick l'any 1964, Doctor Strangelove, estrenada a Espanya amb el títol de Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Per cert, el senyor que han sentit és Sterling Hayden i la conversa la manté amb Peter Sellers a la pel·lícula. Ell és l'actor que interpreta el general Jack D. Ripper, el militar que provoca una crisi nuclear. Prenguin nota del joc de paraules. Jack D., The Ripper, que seria, si traduíssim de l'equivalent anglosaxó, Jack l'Esbudellador. I és que la trajectòria fílmica de Sterling Hayden no ha estat exempta de grans pel·lícules, ni tampoc d'autoparòdia i de polèmiques dins de la indústria de Hollywood. Va compartir pantalla amb, atenció, a saber, com en deien els jesuïtes, James Mason, Frank Sinatra, Bette Davis, Gene Wyman, Barbara Stanwyck, Willem Holden, Fred McMurray, Dana Andrews, Ann Baxter, Klaus Kinski i amb Madeleine Carroll, amb qui fins i tot es va arribar a casar. A més

0: de Stanley Kubrick el van dirigir professionals com Douglas Sirk, Henry Hathaway, André de Toz o Robert Altman, entre d'altres. Aquí, el de nit de Ràdio 4, fidels a la nostra voluntat didàctica de servei públic, recordem a Stanley Hayden en el 40è aniversari de la seva mort. Quarantè aniversari que serà aquest dissabte d'un senyor que a mi em toca una mica els bemols, perquè va ser un dels grans bocamolls que va delatar a molts companys seus a la cacera de bruixes que va fer que, per exemple, Dalton Trumbo no pogués signar els guions que escrivia. Si no hagués estat per Kirk Douglas, el guió d'Espartaco mai l'hagués pogut signar Dalton Trumbo i mai haguéssim sabut que aquell guió formava part del cervell privilegiat d'aquest ésser humà fantàstic. Un altre ésser humà perfecte. Professor Godó, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia, quina introducció, parlant de Déu. Ara ja, d'aquí cap al final del programa, tot ja de davallada.
0: Tot allà serà meravellós, meravellós i fantàstic. És veritat, era una mica bocamolla aquest senyor, molt despreciable.
1: Eh? Es va empenedir tota la vida. Era un senyor que havia estat, dic heroi de guerra, perquè havia... ell era mariner, sobretot. Ell deia que això del cinema ho feia per poder guanyar calés, per poder estar al mar, temporades, i de fet és un d'aquells actors, un tros d'home, o sigui, 2 metres de tio allà de paio, amb aquella carona de nen atrapat amb la sorpresa permanent gairebé, i amb aquell cos de força bruta manifesta, que diu, un tio una mica simple, sí, però un tio perillós també. I perillós va ser per aquelles persones que van ser denunciades per ell durant l'època fosca de la cacera de senador McCarthy, com deies tu abans, no? Aquest senyor era un heroi, era un senyor que havia fet La jungla de l'asfalto amb John Huston, que tenia èxit, i bueno, de jove havia estat part del Partit Comunista per un tema purament sindical d'actors, eh? I li van dir, bueno, vostè té una feina, vostè té una reputació, si no vol tornar a deixar de treballar i el que li caiga, ha de delatar. I sí, van allà, va dir, jo la meva delació és cap a aquesta persona, cap a l'altra, cap a la de més cap allà. I sí, i la premsa li va fer lloances com un heroi de guerra i com un heroi del país. I bueno, és un tema que ell va perseguir la consciència tota la vida. De fet, que en aquesta pel·lícula de Stanley Kubrick, Kubrick el recupera perquè ja s'havia retirat de les pantalles. Recordem que mor en 70 anys, que és una edat en la qual no s'hauria de morir ningú.
0: Molt jove.
1: I ell es retira molt jove del cinema, perquè ja té calarons per dedicar-se al mar, que és el que realment li agrada, i sobretot per aquesta càrrega de consciència. Kubrick el convenç perquè torni, perquè té un paper a les mans molt autoparòdic, on pot fer broma macabra, d'aquelles persones que han portat el país a que companys hagin de denunciar a altres companys.
0: Déu-n'hi-do, moltes músiques van sonant de fons mentre el professor Godó ens amplia el cervell, l'ànima i la sabidoria amb la seva expertesa. Estem escoltant, per exemple, el main title de The Killing, Atraco Perfecto, La jungla de asfalto, Miklos Rozsa, The Asphalt Jungle, Johnny Guitar, The Godfather, Novecento i Prince Valiant. Per què Novecento? Doncs perquè ell era el pare de Gerard Depardieu a Novecento, estimat Agudo.
1: Un d'aquells papers petitons que fa Stanley Hayden ja a l'última etapa de la seva carrera, juntament amb el capitán McCluskey del Padrino. És interessant perquè, clar, és un senyor gran que és un revolucionari que li ensenya al seu net que són classe obrera, que són treballadors, que han viscut oprimits, tot això, no? Aquest senyor que, bueno, recupera una mica tota aquella herència d'afiliació comunista que havia tingut a la seva joventut. Pel·lícula més amb un repartiment d'aquest llarguíssim, pel·lícula llarga, on el seu paper, a més que va amb la barba... És interessant recuperar les entrevistes a Stanley Hayden ja quan és gran, a 60 anys, perquè es deixa una barba allà, rotllo patriarca, rotllo capitana cap, saps? I parla amb molta crítica d'ell mateix i amb molt de respecte amb els directors que li ha tocat treballar, entre ells un jove Stanley Kubrick i un jove Bernardo Bertolucci, han estat completament de gràcia. Però home, si parlem de directors joves, Silvia Tarragona, amb els que ha treballat, aquí sona Ennio Morricone, però si sona un altre compositor italià com Nino Rota i parlem del Padrino,
0: home,
1: jo sé que Sterling Hayden està a un dels teus moments més preferits del Padrino.
0: Home, mira, jo aquest cap de setmana ja fa molt de temps que no veig el Padrino, i aquest cap de setmana he de tornar a veure The Godfather.
1: Pel·lícula... La 1, la 2, la 3...
0: Totes. Jo quan veig el Padrino faig una seguda. De cap de setmana les veig totes 3, perquè per mi el Padrino és la bíblia de la vida, com bé saben els oients de Ràdio 4 i del de nit. La L'any 1972, el gran Francis Ford Coppola, TAB, traduïa al cinema aquesta novel·la absolutament monumental, que llegir-la també és un autèntic plaer. Bé, El Padrino va descobrir molts actors, i un d'ells, no descoberts, però sí afegits, va ser ell, aquest gran actor que avui estem recordant i lluant, que aquest cap de setmana és el seu aniversari, i que, atenció, malgrat doncs cau gairebé, té un cara a cara amb Al Pacino i Robert Duvall de morir-te, estimat.
1: És quan estan a l'hospital i Al Pacino se n'adona que alguna cosa passa, perquè el pare té... han engegat uns trets i està l'home una mica malament, que és Marlon Brando, i se n'adona que estan sols. I li diu a un que ve a portar flors, tu posa, llença les flors i posa...
0: Que era forner.
1: Exacte, i li posa el coll de la camisa, sí que pandal, i el barret, li posa, i arriba el capità aquest, i tenen un cara a cara, i el capità doncs li engega una bufetada. De fet, abans d'engegar-li la bufetada, com a bon covard que és, li diu a la resta de policies, agarren-lo. I és quan li clava l'hòstia allà, i el Pacino... d'aquí, no. Com tu vas ben dir aquí un dia, una nit, parlant de Diane Keaton, aquí el personatge del Pacino fa clic.
0: Ja està. És que ja una vegada tu et fan el clic, ja mai més torna res a ser el mateix. El que fa el Pacino en la seva meravellosa i universal manera d'entendre la sensibilitat és, abans de que aquest ser despreciable, no?, de que Sterling Hayden li digui als altres, agarren-lo, ell és un noi que no sap ben bé si ha de fer d'advocat o de mafiós. És un noi que va a l'hospital perquè el seu pare, malgrat sigui Vito Corleone, ha estat un bon pare amb ell i se l'estima molt. I és un noi que està atabalat intentant salvar la vida del pare, no? I aquella bufetada amb la qual li trenquen la mandíbula, quan Al Pacino el recullen de terra, que és un moment, que són uns segons, que no saps ben bé què està passant, la cara del Pacino és una altra. La cara del Pacino és la cara d'algú que diu, val, d'acord, ja he entès, me l'han fet i me la pagaràs. Aquella cara del Pacino és la cara que tots alguna vegada hem hagut de dissimular que no veiessin, o que tots alguna vegada hem hagut de patir i entomar. Així doncs, que només per aquella escena que visqui Stan Hayden.
1: I està molt bé, a més, com es presenta el personatge, perquè la fotografia del padrino Gordon Willis, el maestro de les ombres, ell surt de l'ombra, surt del cotxe a l'ombra i s'apropa cap a la llum. I és un personatge, evident, un senyor als cinèfils molt, molt, molt estimats dintre del repartiment del padrino, era dels coneguts, un afegit d'estrella convidada, no? A mi, jo sé que Sterling Hayden va rebutjar molts papers a la seva vida, entre ells el del vell pescador a Tiburón, que era un paper que era, està molt bé Robert Shaw, però l'hagués quedat molt bé. Però si un paper, Silvia Tarragona, de Sterling Hayden ens agrada, perquè a més va associat al títol i és una pel·lícula d'aquelles que fins i tot el Modóvar homenatge i tot això, és Johnny Guitar.
0: Ai, Johnny Guitar, aquesta pel·lícula dirigida l'any 1954 per Nicholas Ray, en Joan Crawford, Mercedes McCambridge, John Carradine i Ernest Borgnine. Aquesta cançó que és, Déu meu senyor, Play it again, quan li diu, digue'm que m'estimes, i ella li diu, t'estimo, com li pot dir, porta'm una botella d'aigua.
1: Digue'm que m'estimes, encara que sigui mentida.
0: Encara que sigui mentida, efectivament.
1: Que això el Modóvar, a la Fora de mi secreto, li fa dir a Marisa Paredes, a Montse, sí, a Imanol Arias.
0: Digue'm que m'estimes, encara que sigui mentida. Avui, Pedro Almodóvar, que ha presentat la seva nova pel·lícula a Cannes, pel·lícula que ja hem vist tots aquí,
1: no sé,
0: Amarga Navidad,
1: 8
0: minuts d'aplaudiment, amb un Almodóvar absolutament emocionat i commocionat, ha dit alguna cosa que m'ha semblat molt, molt certera, i que no es pot dir Almodóvar, no? Que està fart de parlar d'ell mateix i que està buscant un guionista que l'ajudi a parlar d'altres coses que no sigui ell.
1: Sílvia, és el teu moment.
0: Senyor Almodóvar, sóc aquí, si us plau.
1: Ataca.
0: Cridim ja. Johnny Guitar, Joan Crawford, quin
1: Viena.
0: Paper més feminista, quina meravella de pel·lícula.
1: Bueno, ell sí, perquè porta els pantalons, té a tots els homes allà,
0: sí,
1: cagats al seu costat, té aquesta cosa amb la Emma, que és la Mercedes McCambridge, que és una lluita molt salvatge entre totes dues, i Johnny Guitar, aquest personatge amb poques paraules, la guitarra, tot és un western estrany, de càmera, amb molts espais interiors. Però, ostres, si algú recorda la pel·lícula, aquesta senyora... la felicitat la té quan es troba els pantalons i es posa el vestit. O sigui, Hollywood als anys 50 no perdonava ni molt menys aquestes coses. Dintre de l'any 54, Sterling Hayden té una pel·li molt oblidada i que és molt fàcil de recuperar, perquè aquí a Espanya l'han editat en DVD, bueno, una pila de vegades, ja està disponible gratuïtament a YouTube i a moltes plataformes, que es diu De repente, Suddenly, on ell és un xèrif d'un poblat d'aquests Estats Units d'interior, una small town d'aquestes, i arriba a Frank Sinatra i segresta a una família que la casa de la qual dona a la via del tren perquè ell vol matar el president. O sigui, s'avança 10 anys a l'assassinat de Kennedy, i és una pel·li molt curta, en blanc i negre, molt interessant, perquè a més Sterling Hayden, altra cosa no, però que surti en pantalla, ja siguin westerns o policíacs, que és el que més va fer, és sinònim de tenir un parell de moments de que recordaràs, si no tota la vida, sí, com a mínim durant molt de temps, i és sinònim d'entreteniment. Hi ha una pel·li, un western, que es diu Terror in a Texas Town, Terror en un poblat de Texas, on ell fa de mariner, que s'enfronta als pistolers, als dolents, sense pistola, però amb un arpó d'aquests de matar balenes, delirant.
0: Ai.
1: És delirant.
0: Ai. Escolti, ara que estàvem parlant, i estem parlant de Sterling Hayden, que aquest dissabte 23 de maig, oi, Agudó?
1: 40 anys a la seva mort.
0: 40 anys a la seva mort. Aquest senyor sap bé, doncs, fer el que fa al costat de John Crawford, Johnny Guitar, també el Padrino, però també es fa una cosa molt bona, que és que sap morir-se molt bé a pantalla. Tornem altra vegada a El Padrino. Posem altra vegada la música del Padrino per entrar en situació. Any 1972, dirigida per Francis Ford Coppola. Té aquest cara a cara, recordin, amb Al Pacino i Robert Duvall. Clar, quan Al Pacino ja
1: és
0: després...
1: És un moment mític, és un moment mític.
0: Quan Al Pacino després de la bufetada s'aixeca, diu, bé, molt bé, m'he quedat amb la teva cara. Arriba un moment en el que Al Pacino decideix deixar el dret, malgrat ell és un heroi de la Guerra de Corea, i dedicar-se a venjar tot el mal que li han fet en el seu pare, no?
1: Agafa el negoci familiar.
0: Agafa el negoci familiar. Cada uno lo suyo. Bé, aleshores el que fa és assassinar la primera vegada que mata algú a Sterling Hayden, no? Ho fan en un petit restaurant de Brooklyn, que existeix a Brooklyn, a Nova York. Jo cada que vaig a Nova York hi vaig perquè em sento una mica com, bé, com el Pacino, no?
1: Menú mortal,
0: efectivament. Aleshores li amaguen, Robert Duvall demana a Clemenza que amagui una pistola al bany d'aquest lavabo, que el bany està tal qual. Jo hi vaig només per mirar l'inodoro.
1: Sí, aquesta mitomania.
0: I pensar que allà posen les mans al Pacino i Clemenza. Bé,
1: les mans i no sé quantes, bueno, milers de persones, altres coses.
0: És igual,
1: coses.
0: Però jo penso solo en Clemenza i al Pacino. I aleshores, ell, al Pacino, va a la taula i li clava un tret al coll que ell, clar, el mata, no? Però per morir, l'agonia aquella és terrible, que no els hi explico, han de veure la pel·lícula, que bé es mor Stanley Hayden allà, que no és fàcil.
1: I que malament li surten els atracaments, també,
0: pobre home. Muy mal, pobrecito mío.
1: La jungla de l'asfalto,
0: fatal.
1: Pel·lícules de fatalisme absoluta. Atraco Perfecto, perquè la gent se tu una mica, és la que volen robar l'hipòdrom, i La jungla de l'asfalto és la que volen robar les joies allà, un atracament d'aquests de quatre persones, entre elles Marilyn Monroe, que és la nòvia d'un i no sé què i tal. I és d'aquestes pel·lícules, evidentment, clàssics en blanc i negre, 80 minuts, pim-pam, i l'espectador enganxat. Berlanga era un gran fan de Berlanga i Juan Antonio Bardem de La jungla de l'asfalto. Són aquestes pel·lícules, això, de fatalisme, amb aquests personatges que tenen la mala sort escrita a la cara, com és el cas de Sterling Hayden. I sí, El Padrino, el moment aquest que dius tu, és bueno, tu ja saps el que acabarà passant, perquè més, és la tragèdia ja, és el pas que li falta a Pacino per la tragèdia, i sí, la cara de Sterling Hayden no fa gens de riure.
0: T'he de dir una cosa, fa poc vaig ser a Palermo, vaig anar a l'òpera de Palermo, ja saben que és la darrera escena de la tercera part, de l'última part de la trilogia del Padrino, aquelles escales on, bé, mora...
1: Hasta l'apuntador.
0: La filla del Pacino, que és Sofia Coppola, que aleshores és una nena que el tret que va per ell, doncs, bé, incomprensiblement, s'equivoca i va per a la nena, no? Doncs aquella escala, que és, atenció, la novena escala, començant per dalt, vaig torturar la segona part de la primera part contractant, és que he d'anar a la, vaja, al grau 9 i he d'estar allà una estona. I vaig
1: fer un petó allà,
0: no?
1: Com el papa,
0: no vaig
1: quan arriba.
0: Petó, no vaig fer un petó perquè la segona part de la primera part contractant m'hagués escridassat amb raó, però gairebé. Per tancar, estimat Agudo, estimats oïdors de la pública, que estan frisosos esperant que arribi en Dani Agudo cada setmana. Mirin, un dels últims treballs al cinema de Sterling Hayden va ser un breu rol secundari a la comèdia Com eliminar a su jefe, que és meravellosa. Ell era el cap de la companyia on Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton miraven de parar els peus al seu abusiu superior directe, interpretat per un senyor que a mi sempre m'ha agradat molt, que és Dabney Coleman.
1: A la Tutsi.
0: A la Tutsi. A la Tutsi. A Tutsi. Sí.
1: El nòvio... Sí, el nòvio
0: de Jessica Lange.
1: Sí, i el de Jane Fonda, l'Estanque Dorado.
0: I Jane Fonda, l'Estanque
1: Dorado. Míralo, el sí, senyor del bigote.
0: Sí, senyor. El film contenia aquest hit immortal de la gran Dolly Parton, que està passant per un moment difícil de salut i que és una senyora que a mi sempre m'ha encantat i admirat moltíssim. 9 to 5, per què? Doncs perquè als Estats Units, teòric i pràcticament en aquella època, ara ja tothom treballa a les 24 hores al dia, bé, es treballaven a les oficines de 9 del matí a 5 de la tarda, 9 to 5, Dolly Parton, com eliminar el seu cap, el Celci Sterling Hayden. Gràcies.
1: A tu, Silvia Tarragona.
0: Vinga, Dani, som-hi. Escoltin.

0: Hola, bona nit. Esteu escoltant els millors moments del Plurals i Singulars. Avui recuperarem una entrevista a l'històric activista Jordi Petit, que ha tret un llibre on parla de la seva infància i de la seva joventut. I també recuperarem una entrevista al cantant Javid. En Jordi Petit va explicar la seva realitat a Televisió Espanyola als anys 80. Jordi Petit, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Avui parlem d'un llibre que parla de la teva vida fins al 1980, precisament.
1: Sí, és la vida, diguem, menys coneguda, perquè sí, al final, el 79-80, ja vaig treure el cap a el que era el moviment gay, però bàsicament el que repasso és tot allò que vam viure les persones homosexuals i també heterosexuals, perquè jo parlo del que vaig viure i el que vaig veure sota el franquisme, perquè penso que és important que en la memòria històrica de la nostra societat aquest apartat, aquest àmbit de les persones que no segueixen la norma heterosexual i patriarcal, doncs expliquem i se sàpiga què va passar amb nosaltres.
0: Tu quan vas...

0: criu i escoltava parlar de la puresa i vinga, la puresa, i pensava que la puresa era higiene, eh? O sigui, no entenia com de nen tan insistir en la puresa. Després ja vaig saber el que era, no? Però és a dir que era una època on hi havia censura, per tant, no hi havia debats polítics ni programes com aquests, sinó que tot era pues, el nacional catolicisme del movimiento nacional, hi havia molta repressió política i les persones homosexuals éramos lo peor. Perquè aquest país, a banda del franquisme, malgrat els triennis liberals, sempre ha tingut una tradició d'un pes tremendo de l'Església catòlica. Jo sempre reivindico el José I Bonaparte, que era abstemi, Pepe Botella era abstemi, perquè va despenalitzar la sodomia, va requisar les riqueses de les ordres catòliques i militars, va dissoldre el Tribunal de la Santa Inquisició i va imposar l'educació obligatòria a les nenes. Jo amb això ja compro. És a dir, ja era la il·lustració que va venir i després va marxar. És a dir, Ferran VII va perseguir després els afrancesats, que ell deia, es va proclamar la Pepa a Càdiz, no, els liberals no van recolzar a José I, i vam tenir, doncs, bueno, vam continuar amb una societat molt ofegada per tota la pressió de l'Església Catòlica en un país amb un gran nivell d'analfabetisme. I per tant...
1: Que tu quan eres petit, a tu, a l'escola, al teu dia a dia, l'única realitat era que un home doncs, s'havia de sentir atret per una dona, no? Per formar una família o fer-te cap allà.
0: Exacte.
1: Era l'única realitat. Jo no sé què deien de la gent que era homosexual, perquè és que tampoc hi havia, en teoria. No hi havia no hi havia, vull dir que no eren públicament visibles.
0: No eren públicament visibles perquè fins i tot no, al principi no eres conscient. Clar. Fins que els altres no t'anomenaven. És a dir, amb la mesura que jo vaig ser fill únic, mimat, remimat... Doncs, bueno,
1: tenia... A tu t'insultaven?
0: Sí, a mi m'insultaven, em tiraven boles de paper, trossos de guix, em trobaven al pupitre de l'escola pues, marica, maricón, o escrit a la pissarra.
1: I que era lo peor en aquell moment, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I, bueno, el que ara en diem bullying, que quan veig en els mitjans, doncs una nena que es va suïcidar fa uns mesos o d'altres coses, dic, que lluny que hem anat, perquè en aquell moment això era normal, eh? Era normal que et fessin la vida impossible.
1: I que tu, no, en el fons, suposo que no volies ser-ho, amb el sentit...
0: No volia, jo no m'acceptava.
1: Perquè ningú vol ser el que t'insulten, no? Si et diuen, jo que sé, tonto, doncs no vol ser tonto, no? Perquè aquella paraula significa un insult.
0: Exacte.
1: No vol ser gordo i no vol ser marica. Però tu, amb 16 anys, tenint això, la situació que estàvem, tu vas dir, sí, ho soc, i què passa?
0: Bueno, ho soc
1: fins... Suposo que tens el teu procés, eh?
0: Clar, tinc el meu procés amb moltes dificultats, perquè vaig anar a un col·legi religiós. I en aquest col·legi religiós, amb 13 anys, van passar coses, però, clar, no voy a hacer de spoiler, perquè per esto hemos sacado el libro. Però sí que amb 13 anys vaig caure en mans de l'Opus Dei i em van passar coses que avui serien delicte d'esquenes a la meva família, és a dir, els meus pares...
1: Com alguna cosa, no cal que expliquis tot, però alguna cosa que puguis dir.
0: Bueno, l'automortificació.
1: Això què significa? Quan,
0: pues fer-te mal a tu mateix. És a dir, no una penitència de resar per a nostres i a Ave Maries, no, automortificació física.
1: És a dir, si em ve un pensament impur... Què significa, no?
0: Si
1: penso en un home, pues m'hago daño.
0: Sí, no? I el dia de la primera comunió, perquè jo pues, em vaig enganxar a la religió com un salvavides, perquè jo volia ser normal, entre cometes. Pues, ja m'havia confessat el dia abans, i el dia de la comunió pues, vaig tenir un mal pensament i vaig combregar amb pecat mortal perquè havia tenido un mal pensamiento que era un pecado contra el sexto mandamiento. I, bueno, pues aquestes petites coses que ara ens poden semblar sense sentit o, bueno, en aquell àmbit, doncs et creaven molta culpa. És a dir, la sensació de culpa...

0: No l'he perduda mai, és a dir, sí que he superat, evidentment, assumir la meva identitat, però hi ha coses que, si de criu et fan mal, doncs les arrossegues sempre, no? I vaig combregar en pecat, i això em trastornava. I bé, a casa no se'n donava en compte i... Pues bueno, baixava al carrer a jugar, però els crios no, la gent del carrer no m'acceptava, també m'insultaven. I bé, vaig tenir que buscar informació, i quan anava a casa de familiars o amics de la família, pues mirava els diccionaris.
1: I clar, què deien, homosexual?
0: Vicio, desviació sexual, enfermedad... horrorós.
1: Venien més ganes de no ser-ho, suposo, no?
0: Bueno, sí, clar, em sentia un bitxo raro. I tot i que a l'estranger, és a dir, a l'any 60, l'homosexualitat ja era legal a Suïssa, Suècia i Bèlgica. I al 73 l'Associació Nord-Americana de Psiquiatria ja va descartar l'homosexualitat com a malaltia. Però aquí, com que hi havia censura,
1: ja,
0: no t'enteraves de res. Uh-huh. I per tant...
1: I suposo que els diccionaris també havien de passar censura. Vull dir...
0: Sí, pobres... Sí, no n'he trobat cap, perquè a vegades pel carrer. Uh-huh. Veus que la gent tira això, diccionaris de l'època, dels 60, i se't posen els pèls de punta. Amb això hi ha altres coses, perquè jo també veia... com en les famílies, i també a la meva, doncs el pare li pagava la mare, i en els veïns també escoltava les mateixes trifulques, i era normal, era una cosa domèstica que es donava per fet, com la obligació de les dones de que si es volien treure el carnet de conduir, el passaport, fer una compra... Tot passava per la pel consentiment del marit o del pare si estava soltera. La meva àvia, per exemple, tenia nòvio als anys 20 i la seva germana va morir i va deixar un vidu amb tres fills. Pues es va reunir el Consell de Família i van dir a la meva àvia: tu deixes el nòvio i et cases amb el vidu. Uh-huh. Esclar, jo m'imagino que per aquella dona, que a més no tenies altra sortida, doncs va obeir, es va casar amb el meu avi, d'on va néixer el meu pare, no? És a dir, han estat situacions bastant paral·leles, l'opressió de la dona, molt més, diguem, molt legalitzada ja, és a dir, amb les lleis aquelles, mentre que en el cas dels homosexuals, sí, hi havia lleis. Tot i que jo no vaig entrar en contradicció amb les lleis, perquè jo era un adolescent, un crio, i els meus primers records ja apunten cap a l'homosexualitat. La meva, diguem, els meus problemes, i per això he fet el llibre, suposo que molts gais d'aquella època, de la meva generació, els que vam néixer als 40s i als 50s, segur que en el llibre trobaran algunes o moltes coincidències, perquè jo, bueno, vaig ser com un catàleg de desastres, és a dir, de situacions, pues, que vaig tenir que empassar-me.
1: Aquest llibre l'has fet amb la Isabel Alonso, que la tenim també aquí en el programa. Isabel, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Tu has anat fent entrevistes al Jordi, i a partir d'aquí, d'aquestes entrevistes, surt aquest llibre amb la seva història. Què és el que més t'ha sorprès de...
2: Bueno, moltíssimes coses. Per una banda, coincidim generacionalment, el Jordi i jo. I aquest llibre parteix d'un projecte de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, perquè el Jordi també ha sigut expres polític del franquisme.
1: Que perquè llavors... va estar a la presó en diverses ocasions.
2: Clar, exacte. Va estar a la presó Model, va estar a Via Laietana 43, després a la Mili va tenir una segona detenció. És a dir, que ja hi havia una proximitat, diguem-ne, generacional, tenim pràcticament la mateixa edat, i un interès de la nostra associació. Però precisament la biografia del Jordi, com tantes altres, ens interessava especialment per aquesta doble opressió, l'opressió política, o com ella està dient també, l'opressió que patíem les dones, i l'opressió de la seva homosexualitat, que no era només política, era social, infantil, el col·legi, la religió, i que parla molt del nacionalcatolicisme, que no hem d'oblidar que la dictadura va ser una dictadura política, militar, nacional, catòlica, amb imposició d'una religió única, i que el que la religió considerava que eren pecats, doncs eren delictes també, com l'adulteri o la blasfèmia. És que la blasfèmia es jutjava per tribunal d'ordre públic. La biografia del Jordi és molt interessant, a més ell és molt bon narrador, i llavors jo crec que aquest apartat, sense fer spoiler també, que l'ha tret ara, del tema de l'Opus Dei, és un dels punts fonamentals, bueno, que més m'han sorprès, però, i que jo li dic al Jordi que aquesta part tindria una possible denúncia penal, com s'estan fent denúncies per els abusos sexuals, per exemple, perquè, clar, una església que per una banda posava la sexualitat tota com a pecat, pràcticament, i el plaer, per exemple, el plaer prohibit, no? O sigui, i llavors que a la vegada tingués aquestes parts d'abusos sexuals de persones que t'estaven dient que això era pecat o... És molt important que surti a la llum. I jo crec que això tindria una continuïtat. Però moltes més coses, el tema... És que no... El Jordi sempre diu que no hem de fer spoiler, però hi ha
1: però
2: coses que...
1: Llibre, eh?
2: Exacte, que hi ha coses que passen durant el servei militar que com també castigaven els estudiants, els treien la pròrroga per fer el servei militar, si havien tingut alguna trobada amb la policia, o sigui que el Jordi va abandonar la carrera, a meitat de carrera... I
1: és a dir, perquè segurament hi haurà gent que potser no sap el que era una pròrroga per al servei militar. Tu, diguéssim, als 18 anys, si no m'equivoco, s'havia de fer la mili. Si tu estudiaves, havies d'anar a l'exèrcit i dir, ei, que estic encara estudiant, i et donen un any... o dos anys, o quan donaven...
2: Fins que acabaves la carrera fent a l'estiu milícies universitàries.
1: S'havia de fer després cada any anar allà per dir que continua estudiant, no?
2: I llavors, els estudiants que havien tingut alguna detenció, com va ser el cas del Jordi, els feien la pròrroga.
1: En
2: aquest cas va ser per fer
1: per
2: una pintada per polític. Però, clar, aquesta mili...
1: Significava
2: una mica...
1: que havies de deixar d'estudiar.
2: Exacte. I, de fet, es va trencar la carrera universitària, després es va recuperar estudis. Mm-hmm. Això passava també a molts estudiants compromesos. I a la mili, amb aquesta mili, al Ferrol del Caudillo, Marina, Infanteria de Marina, eren més llargues. Ceuta, Melilla i Sàhara, sobretot, eren molt dures. Llavors, moltes vegades, els represaliats acabaven allà. I a la mili, al Ferrol, hi ha unes... sèrie de temes que no explico, algun divertit també, però d'altres
0: algun
2: molt...
0: Divertit, sí,
2: algun divertit, que no...
0: No, tampoc.
2: La gent ho ha de llegir al llibre, però algun altre molt dur que també em va impressionar molt.
1: Mm-hmm. 16 anys, abans ens hem quedat, quan ell surt a l'armari, podem dir-ho així, amb 16 anys?
0: Bueno, no es podia sortir de l'armari en aquells anys, però sí que amb la meva recerca de, bueno, què em passa i aquesta obsessió de no acceptar-me...
1: Tu superes el que et diuen, superes el que et diu el diccionari...
0: Sí, sí, sí, i m'enfronto. És a dir, a mi m'agradaria saber quants gais i lesbianes van tenir la bona idea de marxar a l'estranger, que pues, la situació era molt diferent. Quants gais i lesbianes i transsexuals es van suïcidar? Perquè encara avui hi ha famílies que no saben per què el fill o la filla es va suïcidar, i un dia, remenant o ordenant l'habitació d'aquest fill o filla suïcidat, es troben de repent en una revista o en un diari personal, no? I on se n'adonen de que aquest ha estat el motiu, la no acceptació. Perquè, és clar, tu no tens referències. És a dir, per què aquí a Eurovisió era tan... Bueno, perquè era una finestra a un món diferent, és tot Eurovisió, no? O els caps de setmana, pues, la gent anava a Perpinyà a veure les pel·lícules prohibides. Perquè, clar, estem parlant de censura. Mm-hmm. O sigui, estem parlant d'una situació d'un govern autoritari que fins i tot en pel·lícules com Mogambo, amb la Grace Kelly i d'altres famosos, doncs, bueno, transformen el doblatge per amagar un adulteri I allò no té res a veure amb la veritable pel·lícula, no? A l'Ava Gardner, pues, en les fotografies que venien de l'estranger, pues aquí, pam, li pujaven 40 centímetres. Exacte. És a dir, hi havia una repressió sexual tremenda, perquè també la repressió sexual és una forma de controlar la societat i de crear persones amb sentiment de pecat, de culpa, i això et fa... et tira enrere, no? Però bueno, jo no vaig voler anar enrere, em vaig confrontar amb aquesta realitat fins que vaig descobrir, i em van explicar, tot el que la ciència ja havia dit feia anys, però aquí no havia arribat, clar, la premsa no ho publicava. És a dir, l'estudi 15 i del 47 i dels 50 i l'informe d'Evelyn Hooker dels 50, bueno, desmuntava tot, no?
1: I això qui t'ho va dir? Gent que vas conèixer?
0: Un psicòleg. Un psicòleg...
1: Que et va ajudar.
0: Em va ajudar, perquè em va obrir els ulls i em va dir no.
1: El que et passa és normal. No?
0: Sí, em va dir, tu formes part de la diversitat sexual que ha existit durant tota la història de la humanitat, amb diferents noms o diferents situacions. Malauradament, de vegades la història la coneixes millor per les persecucions que no per les persones que en positiu han destacat, no? Però, per exemple, si ara us dic que aquell senyor que va fer tants contes, el Petito Feo, la Sirenita, el Andersen era homosexual. I ell va sortir, diguem, de l'armari madur, i això en la seva societat danesa va crear malestar, però bueno, no, ja està, malestar i nada más. I clar, quan parles de l'Andersen, la gent es queda sorpresa, no? Un gran literat. Hi ha moltes referències a d'altres escriptors, com Cervantes, com Shakespeare, Miguel Ángel... Bueno, hi ha tota una sèrie de persones del Renaixement. Hi havia un pintor que aquest, evidentment, li deien el Sodoma. M'imagino que devia ser en un període en què la Santa Inquisició no estaria en marxa perquè l'haguessin cremat viu. Perquè, és clar, jo mirava els diccionaris i bueno, jo de pintura no sóc expert, però sí que m'ha quedat que va haver-hi un pintor, clar, sodomia, doncs mirava, no? I el Sodoma, vale, un pintor, i nada más. O pecado, nefando, que tal, i Pasqual. És a dir, la societat no es podia expressar en cap sentit, com tampoc les noies, diguem, ligeres, entre comilles, que anaven a parar a unes institucions que han estat molt, molt poc conegudes, i això la Isabel en pot parlar millor, que és el Patronato de Protección a la Mujer, que doni-do.
2: Sí, no, bueno, jo volia dir del que esteu dient, que la sortida de l'armari de Jordi es veu molt bé al llibre, i no estem fent spoiler, és diferent en diferents grups. O sigui, per exemple, en el grup de la militància política del PSUC no va suposar cap problema, i estem encara al franquisme. Però després tu has parlat que va estar a Ràdio Televisió Espanyola en el primer programa... un debat en català, doncs això va ser la sortida de l'armari pública, va ser el 78, però això va significar la sortida de l'armari a casa seva, a casa del seu pare i la seva mare.
1: Anda, que tu també sortir per la teva...
2: No, perquè va dir abans, sortiré a la tele, tot això està explicat. Llavors, la sortida de l'armari era problemàtica, però, per exemple, l'últim pas és a la seva família, no?
1: Llavors, això significa... més por tenia de sortir. Jo ho veig lògic, fins i tot, no?
0: Sí. Bueno, quan jo tenia 10 o 11 anys, i, per exemple, recordo una escena, no?, que estava mirant, que arribaven les golondrines a Barcelona, que fan aquell piulat tan...
2: Que acaben d'arribar ara, aquest matí m'he adonat.
1: Sí, que són per aquí.
0: I jo estava mirant pel balcó i apareixen els Beatles a la televisió. Mm-hmm. Bueno, doncs els Beatles, que no eren homosexuals, però portaven els cabells llargs. Bueno, doncs el meu pare esclatava amb insults. Són uns maricons, mira com porten els cabells, maricons. Clar, a mi se'm feia un nus a l'estómac per una cosa tan que no tenia res a veure. És a dir, que si un cantant no era prou mascle amb la seva expressió de gènere, a casa el meu pare els posava tots verds. No diré més noms, però n'hi havia, doncs, que eren més o menys dúctils amb la forma d'expressar-se, cosa que no passava amb les lesbianes. És a dir, les dones lesbianes han estat sempre més invisibles perquè la sexualitat ha girat sempre a l'entorn del mascle. Tot i que bueno, la primera dona que va portar pantalons a Televisió Espanyola va ser Mari Trini, i sempre va estar idolatrada per les dones lesbianes, però eren menys visibles. És a dir, si dos nois compartien un pis i ja tenien 40 anys, és que ja no eren estudiants.
1: Algo raro havia.
0: I, per tant, hi han denúncies, i que van anar a parar a la presó, dels veïns o de la família. En canvi, si dues senyores vivien juntes tota la vida, no passa res, com a les festes dels pobles. Tu veus dues senyores ballant i ningú s'escandalitza, però mai no veuràs dos homes ballant, no? És a dir, existien uns paràmetres sexistes i heterosexistes que no han desaparegut, eh? És a dir, jo inclús diria que hi ha una onada de discursos d'odi discriminatori que pretenen tornar en aquests valors tan superats. I, per tant, no hem de dir, bueno, no hem de pensar que ja està tot fet, i els més joves tampoc han de pensar que tot ha estat sempre igual, no? Tot no ha estat sempre igual.
1: Està bé recordar el passat per entendre moltes coses a les que passen avui en dia. Tu parlaves del teu pare, clar, un pare és un referent. Si el teu pare està dient que en teoria no sap com ets, però està dient de manera negativa el que tu ets amb una altra persona, òbviament et fa mal, no?
0: I clar que em feia mal, em feia molt de mal, i això passava, doncs, en moltes cases, no? I per això en el llibre jo vaig tenir, diguem, la mala sort de ser un nen molt crèdul, tot m'ho creia, i tampoc no sabia res, hi havia coses molt, molt òbvies, però que jo no... Com que no hi havia cap informació de res, mai jo no havia vist nus ni al pare ni a la mare, pues hi havia coses que de repente descobries, aspectes fisiològics o d'altres que et deixaven sorprès, no? I fins i tot en l'adolescència, que l'adolescència de vegades és una mica cruel, doncs bueno, vaig estar amb un grup d'adolescents, diguem, pijos, i bueno, no els agradava la meva manera de ser. I em van dir, has de deixar el grup. I jo vaig dir, bueno, en un moment que estàvem tots plegats, vaig preguntar un per un, i una per una, eren 12 o 13, i tots van dir que sí, que marxés del grup. I bueno, però jo no vaig marxar així sense dir res, vaig preguntar un per un, un per un. Jo penso que va ser el primer acte de...
1: De rebel·lia.
0: Sí, sí, sí. I després vaig enganxar amb un altre grup, diguem, més gamberro i molt més...
1: Més divertit, en el fons.
0: Sí, sí, no? Sí, no passava res.
1: Que les den a los pijos aquellos.
0: Sí.
2: Exacte. Sí, jo, respecte a la importància de fer memòria, és que la pròpia ONU diu veritat, és que tenim dret a la veritat, i això és veritat, això són coses que ha passat. Justícia, o sigui, estem fent un acte de justícia i reparació al Jordi Petit, que ha pogut veure com ell va patir totes aquestes coses, es va revelar i, a més, va ser un gran lluitador pels drets, i que quan es lluita pels drets de les persones homosexuals, LGTBI, per les dones, s'aconsegueixen coses. És que és aquesta lluita la que està darrere del matrimoni igualitari, és la que està darrere del... El llibre acaba amb els canvis legals que van suposar treure l'homosexualitat de la Llei de Peligrositat Social i legalitzar el FAC. Per això està l'any 80. Bueno, llavors, veritat, justícia, reparació i una cosa molt important, garantia de no repetició. És molt important que si hi ha gent que escolta dir que en Franco vivíamos mejor, sàpiga com es vivia en Franco la diversitat sexual, la diversitat religiosa, la sexualitat. És que tampoc es podien fer petons. Llavors és molt important aquest llibre, i per això la nostra associació de persones expreses polítiques del franquisme, i per això ha tingut una subvenció de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica. O sigui que interessa recuperar aquesta memòria.
0: Bé, quan jo explico, no sé si ho explico el llibre, perquè vaig estar 5 hores amb diferents entrevistes, però a Cuando los gais perdimos el miedo, que ho podeu trobar a les llibreries, ha estat editat per Egales, i a Barcelona segur que la trobeu a Antinous, que és Casanovas 40, 72, però bueno, està en distribució en aquest moment. Doncs, per exemple, per Reis, jo em vaig enterar de seguida que els Reis eren els pares, i quan els pares no estaven a casa, jo remenava els calaixos, allà si trobava els regals. I em trobava amb preservatius, però jo no sabia què era allò. I que això, què és? És a dir, bueno, els deixava on estava, perquè no sabia, jo no sabia el que era un preservatiu quan ja hauria de saber-ho, per entendre'ns. És a dir, la mateixa població heterosexual vivia la seva sexualitat d'una manera
1: amagada, no?
0: I que les dones n'hi havia que fingien que tenien un orgasme per deixar el marit content.
2: Això i segur que continua passant.
0: I això passa. I el marit encantat, i l'altre, pues, bueno, teatro. Bueno, pues, clar, això crea uns desajustos de la salut mental terribles que encara els arrosseguem i existeixen.
1: Doncs, sens dubte, jo recomano aquell llibre. Hem fet algun spoiler, però hi ha molts altres temes que podreu llegir, perquè, ho dèiem abans, ens hem de posar en aquella època. I en el cas del Jordi, bueno, va ser un pioner, perquè va, tot i que quan buscava el diccionari em veia homosexual i era una cosa negativa, ell va tenir el valor de, primer, poder reconèixer-se com a tal, segon, fer la seva vida com a tal, i el més important, fer pedagogia i sortir per la tele quan ningú sortia i dir: jo sóc homosexual i estic orgullós.
0: Sí, sí, sí.
1: Que això de ser orgullós, a molta gent deia: com pot ser que surti per la tele dient que és homosexual? I a sobre està dient que està content de ser-ho, no?
0: Sí, vaig tenir un debat a La Clave l'any 83, mm-hmm, i me les vaig tenir amb un diputat de Aliança Popular, que va ser l'arrel del PP.
1: Això, eh? Podeu trobar aquest debat a RTV Play.
0: I bueno, i per la meva sorpresa, després del programa, que vaig passejar amb un ligue per la Castellana, la gent que estava, perquè va ser el juliol...
1: Tu no perdies el temps, allà a Madrid, vinga, va.
0: Doncs la gent m'aplaudia i em vaig quedar molt sorprès. Després, amb la Mercedes Milà, també va ser una entrevista d'aquelles, perquè, bueno, només hi havia dues televisions,
1: sí, sí.
0: I tampoc hi havia tanta gent disposada a donar la cara, perquè podies perdre la feina, podies tenir...
1: família...
0: Clar, és a dir, però jo tenia feina, mm-hmm, i tenia... Clar, al venir de la militància clandestina a la política, ja aprens moltes coses, ets més resistent, i així, i aquesta energia em va servir també per
1: poder fer militància del moviment LGTBI. Jordi, recordem el títol: Cuando los gays perdimos el miedo, un llibre del Jordi Petit i de l'Isabel Alonso, està publicada per l'editorial Egales i podem comprar-la en llibreries com Antinous. Jordi, moltíssimes gràcies. Isabel, moltes gràcies i felicitats per aquest llibre, que és la capçalera per la gent d'avui en dia. Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Avui volem parlar amb en Javid, que acaba de publicar un nou EP que s'anomena Cors que encara bateguen. Una de les cançons que s'inclouen en aquest EP és la que estem escoltant, que és Esquenes que abraçar. Javi, Javid, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Esquenes que abraçar, moltes esquenes que s'abracen després d'aplicacions o de cites per aplicacions per lligar a través del mòbil, no?
1: Sí, bueno, cites en general, sí, amb aplicacions o sense aplicacions, però sí, és una mica el que va, del que va aquest EP, sobre parlar sobre relacions que he tingut i també d'una manera una mica general, en el sentit que hi ha cançons que poden anar sobre una persona o poden anar sobre moltes.
0: Aquesta cançó en concret, Esquenes que abraçar, parla de molts lligues, és com una cosa molt típica en el col·lectiu LGTBI, el fet de lligar per internet, no? Mm-hmm.
1: Sí, exacte. O sigui, al final, sóc una persona de poble, que ve de poble, de fa molt temps ara, estic a Barcelona, de fa molts anys, i sí, bueno, al final, les aplicacions per lligar, bueno, una mica la vida moderna que tenim ara, no? Una mica també potser el consumir ràpid a les persones quan t'estàs descobrint una miqueta, o quan, bueno, quan simplement avances una mica amb com et relaciones, no? Suposo.
0: Aquest EP és molt personal, parla de cançons teves, d'històries teves. T'has basat en totes les teves experiències per poder escriure les lletres?
1: Sí, realment sí. O sigui, és una cosa que no havia fet mai, realment, perquè jo sempre he sigut una mica que mai m'ha agradat escriure sobre relacions, mm-hmm. ni sobre amor. Penso que sempre penso que hi ha com massa cançons d'amor en general al món, i és una mica que em té una mica avorrit, no? Llavors, mai havia escrit sobre això, sempre he fet una mica de pinzellades a algunes cançons, però vaig començar amb una en aquest EP, que és precisament la última, que es diu Una altra part, que sí que va sobre una persona en concret, i després ja vaig com arrencar i vaig fer la resta una mica també de la mateixa temàtica.
0: Ara una estona parlarem d'una altra part, però aquestes esquenes per abraçar, hi haurà gent que se sentirà identificada perquè t'ha abraçat l'esquena o perquè t'has abraçat la seva esquena?
1: Potser sí, suposo. Vull dir, també és veritat que sóc una mica una persona de costums. Llavors, no sé, per exemple, la cançó dic, ens acabem als carrers de Gràcia, llavors he tingut moltes cites als carrers de Gràcia, llavors pots identificar una persona o quatre, no sé, o sigui,

0: expliquem-nos.
1: El ritme que escoltem és com molt tecno dels anys 90.
2: Sí, sí, aquesta, de fet, aquesta cançó va començar una mica com una broma i només tenia el que és la part del sintetitzador així molt, molt dels 90 al principi i ho vaig fer per bueno, com comença a vegades les cançons, que són sobretot per avorriment, perquè de l'avorriment surt la creativitat molts cops, o moltíssims cops, i només tenia això i després la vaig començar a desenvolupar una mica fins que vaig tenir una cançó sencera i vaig dir, això no ho trauré, o sigui, no ho descartaré, això sí que ho transformaré en una cançó, i al final sí que, bueno, no, jo no he viscut la ruta del bacalao perquè tinc 30 anys, o sigui, no tinc 40 pico, o sigui, tampoc he viscut això, però sí que és veritat que el meu poble està al costat de l'Escòrpia Central del Sonido, llavors aquesta cultura em va tocar realment una mica, i també per amics que tenen doncs, o familiars o germans més grans, i llavors això també ho he consumit i va fer una mica de gràcia.
1: Això sí que
2: també
1: és molt bacalao, el que estem escoltant ara.
2: Exacte, sí, tros. És que era això precisament el que vaig començar a fer i no sé, però a vegades t'has deixat portar una mica per les inspiracions i dir, pues mira, pues ho fico.
1: Bacalao, tecno dels 90, però tu vas començar amb rock dur.
2: Veritat, sí, sí.
1: I això, aquesta evolució, aquesta evolució de hard rock, algun més electrònic, com s'ha fet?
2: Bona pregunta, eh? Bueno, jo crec que realment electrònic he escoltat tota la vida. També una mica gràcies al meu pare, que em va descobrir a Mike Oldfield, a Jean Michel Jarre i artistes així, o a Madonna, vull dir. Llavors, sempre ho he tingut, no? Però bueno, va ser casualitat que em vaig ficar a un grup de rock quan era més jove, bueno, quan tenia 18 anys. I bueno, a partir d'aquí, després em van fotre fora d'aquest grup, perquè o sigui que és veritat que volien una veu una mica més com rasgada, més ACDC, i jo això no ho sabia fer. Bueno, encara no ho sé fer, realment. I a partir d'aquí, després de sortir-me, jo era molt, sempre he sigut molt fan de Depeche Mode i coses així més electròniques. Llavors va ser continuar per aquí. Suposo que el 2008 va sortir Lady Gaga i vaig dir, pues ara ho faig tot electrònic, o sigui, sí.
1: Lady Gaga és com la teva inspiració?
2: És la meva David Bowie d'aquesta època, jo crec, una mica, sí, sí.
1: Perquè si hauries de definir qui és en Javid, qui seria? Com és en Javid?
2: Hòstia, bona pregunta, eh? Diria una barreja de tot el que envolta l'electrònica i no sé, i algú que li agrada el pop i que simplement es deixa portar una mica perquè l'inspira, no sé.

0: Aquesta cançó s'anomena Club Perfecte i vol fer una crítica als estàndards de la bellesa que hi ha avui en dia.
1: Sí, sí, sí, exacte. O sigui, bueno, el títol de la cançó ja és una mica indicatiu, no suposo. Però sí, bueno, al final, Montgué, jo crec que qualsevol persona que estigui, no només a Barcelona, qualsevol ciutat gran, acaba descobrint també que hi ha una mica... jo crec que, no sé, tots portem una motxilla emocional, no?, per així dir-ho, i algunes persones...
0: Una mica autoestima, segurament, no?
1: Sí, sí, jo crec que ja... que al final la gent ho mostra d'alguna manera que bueno, jo penso que quan tenim ja certa edat hauríem de no sé, de relacionar-nos molt més que només pel físic, per l'aparença. El que m'estic trobant molt també és... grups d'amics, em refereixo sobretot al món gay, perquè això no vull dir el món LGTB en general, però sobretot al món gay, no? que podria ser el més normalitzat, i des d'aquí a Espanya, que bueno, tenim la sort de que, no sé, de, no és Turquia, per exemple, no? I que en aquest privilegi hi ha molta gent que al final hi ha uns comportaments una mica molt superficials, no? I grups sencers d'homes gais que només es relacionen una mica per si s'enrotllen entre ells, per així dir-ho, no? una mica bèstia, no? però és la veritat. Llavors, bueno, és una mica aquesta cançó, una mica una mirada des d'una miqueta lluny, per així dir-ho, perquè he de dir que mai he estat a un grup així, ni he freqüentat un grup així, per sort i per pròpia decisió, perquè ho veig molt tòxic. I bueno, és una mica definició de tot això, aquesta cançó.
0: Que en el fons també té molt a veure les xarxes socials, no? Aquesta perfecció, en teoria, el que mostres, no sé.
1: Sí, sí, i que al final et dones compte, perquè si coneixes algú que estigui molt ficat en un grup així, et dones compte que al final és que no sembla res aquesta persona el que aparenta a les xarxes socials, o sigui...
0: Clar,
1: no,
0: les xarxes sempre m'explica el que considera que és el més bonic de la seva vida. Llavors,
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: és tot
1: sí.
0: Com una... És com seleccionat, llavors, clar, la idea que tu tens, si només més aquella persona, és que tot és perfecte, com
1: sí.
0: Tu dius, no? Però
1: sí.
0: En el fons, després, tothom
1: sí,
0: té
1: sí.
0: Les seves imperfeccions.
1: Sí, exacte. I tothom té la seva vida, i tothom té el seu curró de merda, i tothom potser fa un mes s'ha discutit amb un amic, o sigui, i tothom té la seva vida i els seus traumes, i sempre hi ha aquesta capa per sobre que sembla tot molt estètic i tot molt així, però dius, pues al final potser és un pringat com jo i ja està.
0: Que jo no sé fins ara, avui en dia, per xarxes socials, realment el tema, el culte al cos afecta a tot tipus de persones, però sí que és cert que amb el col·lectiu gai sempre el cos, i abans de les xarxes socials, havia tingut com molta importància, no? Depèn el que tu dius, el teu grup, hi ha gent que realment arribes a menys tenir una altra persona perquè no té els suficients muscles que considera, o perquè sí, sí. Jo que sé, té pèl i no li agrada la gent amb pèl, no sé.
1: Sí, sí, sí, de fet, ara, o sigui, m'estic recordant que l'anterior EP que vaig fer, hi ha una cançó que es diu Amb la nit, que precisament parla d'això, del culte, no tant les relacions entre homes gais com en aquesta cançó, sinó el que és el culte al cos. I és veritat que jo vaig passar una època que també vaig estar, no em va arribar, per sort, a ser un problema molt greu, però sí que em vaig donar compte que m'estava comparant tota l'estona, també pel tema de xarxes socials, no? Llega el veranito, veus una foto i dius, hòstia, i al final t'has de treure d'això, i dius, potser està millor veure vídeos de gatets tota l'estona, i ja està, i de periquitos.
0: Sí. Jo amb el temps, jo crec que m'hauria d'haver donat abans, també em vaig adonar que hi ha gustos per tot.
1: Veritat.
0: I que hi ha cercles per tot.
1: És que és veritat, sí, sí.
0: I saps que a mi, jo soc més gran que tu, però vull dir que ostres, jo crec que la meva joventut m'hagués ajudat a entendre que hi havia gent que a mi li agradava el pelo, no? Saps?
1: Sí, sí, sí. No, i que quan surts d'aquí, a mi també el que m'ha passat una mica, no vull anar d'aquí la persona més deconstruïda del món, perquè no ho soc, però et dones compte que després, de veritat, tens una capa per sobre que et fa que només et fixis d'alguna manera en certes persones pel que veus també a ser socials i pel que et penses que són aquestes persones, i després al final es dius, hòstia, no sabia que m'agradava una persona alta, una persona baixa, una persona que sigui més grassa, o sigui, i al final et dona una mica igual perquè ja com que passes una mica aquesta barrera, no? O sigui, ja et dic, no sóc la persona més deconstruïda del món, i cadascú té els seus gustos, evidentment, però això tu vas traient i dius, hòstia, doncs que bé, perquè hi ha més gent al món en general, o sigui, hi ha gent maquíssima al món, i potser me l'estava traient aquesta gent només per posar-me aquesta barrera al principi.

0: Aquesta és una altra part que la persona de la que parles, en aquest cas sí que se sentirà identificada, no?
1: Sí, no sé si l'haurà escoltat, però bueno...
0: Home, s'ha escoltat a la ràdio, ara, mai se sap, vull dir, no...
1: sí, sí, en aquesta precisament va d'una persona en concret. Això ho vaig escriure literalment quan aquesta persona em va deixar, i... però bueno, no va ser una ruptura, bueno, dolorosa va ser, perquè sempre són... ha de fer mal, no? Perquè si no fa mal, si no et deixes espai perquè alguna cosa faci mal, doncs queda allà enquistat, no? Però va ser una relació molt bonica, llavors vam acabar i volia escriure... bueno, em va donar per escriure, per això mai ho havia fet, i aquesta cançó la vaig tenir molt apartada durant molt temps. Jo crec que la vaig començar a fer quan era 2023 o 2022, i quan va passar un any ja la tenia feta, de fet, o sigui, produïda i tot, i deia, no la trauré, perquè parlar d'això com que no... I fins que vaig tenir ja com l'EP ja fet amb totes les cançons, vaig dir, vale, ara sí que té una mica de sentit que estigui aquí. I sí, o sigui, és una mica que quan... ara que l'escolto un cop ja s'ha tret, penso, hòstia, en plan, mai havia fet això de...
0: O sigui, no, és la teva cançó més personal?
1: És la meva cançó potser que més...
0: que més parla de tu, no?
1: O que parla d'una persona directament. No diria que està dedicada tampoc, perquè no he dedicat mai cap cançó a ningú a la meva vida. Però parlar d'una persona en concret... potser em fa com una mica de cringe, per així dir-ho, en plan, no sé, saps? No vull ser Adele fent un àlbum sencer sobre el seu divorci, que em sembla genial, o sigui, cadascú el que li funciona, no? Però, bueno, per un cop a la vida...
0: Potser
1: sí que...
0: li serveix de teràpia, també, no?
1: Potser sí, sí. Això m'ho han dit a teràpia, de fet, en plan, quan dic que sóc artista, en plan, podries escriure sobre això? I penso, hòstia, no escriurà 8 cançons sobre 8 persones, tampoc. O sigui, vull fer... Potser vull ficar Tecno Bacalao i ja està, saps? Però, bueno, sí, aquesta, no sé, em va sortir així. També vaig començar una mica a posar aquest estil de música una mica més Robin, que és una mica aquest el concepte de Crying on the Dance Floor, no?, per així dir-ho, que sempre m'ha agradat i va ser com l'oportunitat perfecta d'utilitzar-ho en aquesta cançó.
0: Hem escoltat tres de les cançons del teu disc, Esquenes que abraçar. Les tres podem dir que són LGTBI. La teva música és LGTBI?
1: Bueno, jo crec que sense voler, sí, sense voler, en el sentit de
0: que expliques la realitat, sí. La teva realitat, no?
1: Sí, sí, exacte, o sigui, mai he tingut... Mira, jo diria que fins i tot quan estava al grup de rock, quan tenia 18 anys i vam escriure algunes cançons originals, també allà no tenia filtre, i si volia posar alguna cosa que algú llegís i es donés compte de que jo era un home gay, ho posava també. Llavors, sempre ho he fet, això. O sigui, sempre he anat sense filtres en aquest aspecte, sí.
0: En alguna ocasió hem parlat amb algú en el programa i ens ha dit que també des de la discogràfica s'ha recomanat no dir obertament que l'amor era cap a un home, sinó posar-ho més en dubte...
1: Sí, això és veritat, eh? Això jo crec... Bueno,
0: saps que és...
1: Jo no, bueno, no, estat...
0: no parlar de la nòvia, sinó parlar de l'amor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, que és... sí, com d'un ficus, no? De sobte,
0: sí, és o el sigui... que no dir que és una cosa o l'altra, no?
1: Sí, o
0: deixar
1: sigui...
0: deixar interpretar que l'espectador, jo... el que ho escolta, no?
1: Sí, és que jo crec, suposo que hi ha gent que es pensa que això no passa perquè, bueno, al final quan ets usuari de la música ho veus tot com una cosa que consumeix, bueno, i ara
0: i
1: encara més.
0: I perquè molt sovint no escoltem tampoc les lletres, no?
1: També, sí, hi ha gent que a vegades no ho llegeix o no veu d'on surt, no? Però jo crec que hi ha gent que no, que simplement no ho veu. Però això, o sigui, en el meu cas, realment no he estat mai en discogràfica ni com a tal, i sempre, de fet, doncs el que dèiem, el grup de rock també em va respectar molt i si volia posar alguna cosa, posava, o sigui, no passava res. Però hi ha exemples que jo crec que si els veus una mica es nota. Vull dir, si parlem de Pablo Alborán, vull dir, vale, és com, sí, ah, vale, és que ja ho sabíem davant, però en plan, ja, però aquestes cançons de veritat eren tan, havien de ser tan... Parlaves d'un ficus o de què parlaves? Saps què vull dir? O sigui... I jo crec que es nota a vegades una mica, eh? O sigui...
0: Però que en el fons és important també per tenir referents, no? Perquè si només tu tens dubtes si ets homosexual, si no ho ets, si ets bisexual o si no ho ets, o el que pugui ser, i només escoltes música en la que l'amor només és d'una manera...
1: Sí.
0: No? Sembla que ets estrany perquè no acabes d'encaixar.
1: Sí, sí, sí. Sí, jo crec que sí, sí. Al final, per tenir referents... Per sort, jo crec que el món que vivim ara sí que hi ha molt més referents i es pot buscar, no sé, al final tenim... O sigui, tenim internet, o sigui... Bueno, jo he crescut, no, amb internet, però... Però els referents sempre... Hi havia aquest, jo crec que hi havia aquest filtre, no?, també per part de discogràfiques, etc., que feia que això no es mostrés, i jo crec que ara sí que es mostra molt més obertament i que la gent, com a mínim, existeix i la gent ho pot buscar, no?, com a mínim. Abans és que ni això, perquè hi havia aquesta barrera, no? Sí, jo crec que... O sigui, és important que hi hagi referents i jo crec que ara sí que... Bueno, això sí que és veritat, que hem avançat una mica...
0: No és el teu primer treball com a Javid, aquest?
1: Aquest és el segon EP, sí.
0: Esquenes que abraçar és la principal cançó de cors que encara bateguen, que és el, diguéssim, aquest EP. No sé si tens previst fer algun concert, alguna actuació properament.
1: Doncs ho estic mirant. Al final sóc un artista indie amb poquets recursos, un dòlar i un sueño, i ho estic mirant i ho estic treballant també. Al final, com sóc jo sol en el sentit de producció i de cantar, els concerts al final es feia una mica visuals, un backtrack i jo cantant, i això vull desenvolupar una miqueta. Vull que si la gent pagui una entrada a un concert, no sigui jo només cantant, sinó que també estigui tocant, que hi hagi una mica un show de llums, o que estigui que hi hagi una miqueta també més de producció en directe. Llavors estic assajant i mirant també de fer algun concert, sí. Jo crec que potser per setembre o així doncs ja podré com presentar aquest EP en directe.
0: Doncs ens ho vens a explicar aquí al plural i singulars. Javid, Javid, Javi, moltíssimes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies,
0: al programa.
1: De veritat. Merci.

em mires el sol, s'acaricia'm el braç. Sé que altres també has fet patir, no ho pots dir però sé que has enquistat a dins. Bastons a l'escala i al portal, em rendeixo quan em dius si millor pugem a dalt.

Doncs fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Avui hem estat en Gorka Delgado i l'Oriol Ortiz. Us ha parlat Quim Esteban. Tornem diumenge vinent a partir de les 9 de la nit, com sempre, a través de Ràdio 4. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

Sí, l'aigua subterrània. Un traç en la terra que segueixen els ocells migratoris d'una banda o un altre de planeta. Però què passa si el traç s'esborra o desapareix? Els desorienta també en el seu camí anual? Avui, en clau d'emergència climàtica, us parlem d'éssers no humans migrants. Entorn les plantes que migren parlarem amb Cristian Alonso, Vicky Benítez i Alejandro Juárez. I amb Eloisa Mateu seguirem el traç migratori dels ocells des del nord d'Europa a la regió del Sahel, un viatge que dibuixarem amb els seus paisatges sonors. Perquè aquesta és una hora destinada a alertar sobre els efectes de les crisis climàtiques i socials. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Segur que ja comenceu a familiaritzar-vos amb el tema de les plantes invasores. Us diuen, aquesta planta, aquest arbre, millor desfer-te'n perquè està considerat invasor. La canya americana vora el riu, la càssia de fusta negra, la ungla de gat, l'alzavara americana... A Catalunya, el projecte Exocat ha localitzat un total de 1.235 espècies considerades exòtiques i d'elles, unes 177, tenen un comportament invasor. Vol dir que són molt proactives i provoquen impactes considerables en el medi natural. Els experts asseguren que les espècies exòtiques i invasores són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. Però és això del tot correcte? No hi ha una altra lectura? Altres experts comencen a revertir fórmules i llenguatges per explicar com la noció d'espècie exòtica invasora reflecteix categories culturals basades en la defensa del territori, la por a la barreja i la puresa de l'origen. I si les anomenéssim plantes migrants, què canviaria a la nostra percepció? Contràriament al que pensem, les plantes, els arbres, es mouen i migren. De vegades, fruit de la mobilitat humana, les portem les llavors enganxades a la sabata, de vegades, volgudament, amb el transport en vaixell, d'altres mitjançant, per exemple, les ovelles, quan fan la transhumància, els queda la planta, la llavor enganxada a la llana, en fugir de situacions extremes i conflictes molts humans s'emporten llavors a les butxaques. Les plantaran allà on vagin a parar. És això invasió? O parlem de migració? Ho volem saber. Una exposició que comença aquest cap de setmana al Jardí Botànic de Lleida, Arboretum, en parla. Es diu Plantes migrants i proposa una mirada crítica i també poètica sobre la relació entre humans i plantes i sobre la necessitat de repensar les polítiques de gestió i convivència amb aquesta biodiversitat que hi ha en un món canviant. Vull presentar-vos a persones que han estudiat molt el tema. Ell és Cristian Alonso, és investigador cultural, és curador, és professor universitari.